0: Pues fent el, perquè hi ha
1: no
0: molts
1: pots fracassos. Anar enrere, no
0: hi ha molts
1: anar
0: fracassos,
1: enrere,
0: no?
1: Sí,
0: i aquest fracàs, doncs, per, clar, per aquest fracàs moltes a vegades diuen que aquesta
1: medicació
0: pot
1: evitar,
0: anar bé.
1: Sí. I pot anar bé, però jo crec que...
0: Però sempre
1: la persona...
0: i quan va sota el, o sigui, la vigilància del facultatiu.
1: I la persona ha d'estar en equilibri en si mateixa i ha d'estar en pau a si mateixa quan es planteja fer alguna cosa d'aquestes. Moltes vegades hi ha tant d'estrès, hi ha tanta ansietat que vols aprimar-te, que vols estar bé, però a vegades no és per tu, sinó és per els altres. Lo que
0: sí, no, és
1: parlant,
0: per l'estètica, a vegades.
1: Per l'estètica. I jo crec que hem d'assegurar-nos que estic en el moment ideal per poder fer aquest tractament que m'ajudi, però és que al mateix temps jo faré les altres dues, que són la dieta i l'exercici.
0: Sí, l'exercici, cuidar-te, senzillament cuidar-te i el que diem... que és la millor manera.
1: És la millor manera.
0: El que passa que també trobes altres persones que estan així i és com si dient jo me veig bé i com jo me veig bé i tal. Mentre una persona jove es veurà, tot i que te vegis bé, el problema és quan ja tens problemes de salut, en el sentit de que si no fan res per perdre aquest pes o el risc de que te provoquin el que tu has comentat en un principi, el risc de que sempre a través de l'obesitat venen
1: no podem,
0: malalties.
1: Sí, però jo crec que el que hem dit al principi, hi ha un tema socioeconòmic molt important i de factors socials. Jo he vist famílies enteres de que són obesos tot i els nens eren prims i a la que comencen adolescència comencen a ser obesos.
0: Sí.
1: Perquè hi ha un component familiar i això no podem criticar ni podem... perquè és la motxilla que cadascú
0: sí.
1: porta encarregada,
0: clar.
1: No? I l'únic que hem de fer és comprendre i des de la comprensió i de l'empatia intentar ajudar si volen, perquè, clar, moltes vegades la gent no vol. És com, ja hem dit que és com una addicció, el tema del tabac. Hi ha molta gent que fuma. I,
0: o que beu.
1: Sí, i tu pots intentar dir-los, home, no està bé, però la decisió l'han de prendre ells.
0: Sí.
1: Continuant en el tema, com si parlaves del tractament quirúrgic.
0: Sí.
1: El tractament quirúrgic és una altra eina molt potent, però que no sempre és definitiu.
0: No.
1: Hi ha un 30% dels pacients que poden recuperar el pes de nou.
0: No, és el fracàs, el que t'estic dient. Vull dir, és algo que tu has de tenir molt clar, però que després t'has de cuidar de per vida.
1: Clar, és l'alimentació saludable, activitat física i mantenir aquesta motivació a llarg termini, que la motivació és el que també més costa. Bueno, en definitiva, el tractament de l'obesitat no pot reduir-se a una única intervenció, és a dir, donar un fàrmac, fer una intervenció quirúrgica, ni a una responsabilitat estrictament individual. Requereix un abordatge integral que combini canvis en l'estil de vida, suport psicològic, tractament farmacològic, quan calgui, i en alguns casos cirurgia. Però també necessita un entorn social, que és el que deia, que ho faci possible. Educació nutricional, que això jo crec que hauria d'estar present a les escoles i als grups de pares també. Accés a aliments saludables. Parlant d'això, he vist que aquest divendres hi ha un grup, no sé si es diu Insòlids, que presenten avui aquí al poble alguna cosa respecte a l'alimentació de proximitat i això. Bueno, crec que l'alimentació de proximitat és el millor que podem fer, no?
0: Proximitat i evidentment tenint en compte la proximitat i temporada, no?
1: I la temporada.
0: Però evidentment aquí tindrem en compte molt el que seria la part més important, no? de a l'hora de menjar, que seria tot el que és verdures, no? Fruites, verdures, etcètera, no?
1: Peix.
0: I bueno, també pot haver-hi peix, tot i que ja ens anem més cap al mar.
1: Peix, ous, carn,
0: la gent que menja vermella, carn també.
1: Poqueta, més que sigui carn blanca, tot això. També els ajuntaments tenen l'obligació de tenir espais per l'activitat física,
0: Pues
1: i polítiques
0: Bueno, aquí a Caldas no tenim problema.
1: No tenim
0: perquè
1: problema.
0: De seguida surtin,
1: sí,
0: no?
1: Jo pensant una mica en tota l'activitat física que es fa, estan els grups de Tai Chi, els grups de la gent gran del centre, de l'escola també de mestres.
0: Sí, està a les cases dels mestres. Sí. Està el que seria el CNCAL, bueno, el
1: CNCAL. Hi ha molts grups que fan ioga.
0: Però després no només caminar, senzillament que surts a caminar i tens espais aquí,
1: tens espai,
0: que vas per a un lloc o per a l'altre.
1: La Torre Roja, la Torre Marimón.
0: La Torre Marimón, vull dir, el Camí del Foment, vull dir que de seguida surts. Uh-huh. Qui no vol fer, o sigui, jo penso que l'exercici aquest del caminar és barat, econòmic, i és el que millor entra, no?
1: Sí,
0: podríem dir.
1: Perquè és cardiosaludable, sí. Per tant, que l'important, consolidar hàbits duradors en el temps. O sigui, no pot ser hàbit ara perquè tinc un casament, sinó que han de durar, hem de reduir la mida dels àpats, de les racions, i millorar la qualitat nutricional d'aquests àpats, perquè aquests hàbits persisteixen. Ara està molt de moda l'alimentació integrativa, molt de moda. Tot el que és integratiu, l'oncologia integrativa, l'alimentació integrativa, la dermatologia integrativa. I clar, és que hem d'integrar en la nostra vida, d'alguna manera, aquests hàbits saludables, no?
0: Mhm. Hi ha una que tu crec que també t'agrada molt, el tema de, és que ara no me sortirà bé la paraula, no? Sobretot en l'alimentació i seguir pues, unes pautes com és el Ayurveda o...
1: Ayurveda.
0: Sí. Bueno, és però que això és una manera
1: això
0: de...
1: És, sí, però l'Ayurveda també té molt a veure amb la meditació,
0: clar.
1: En l'alimentació. L'Ayurveda era la medicina dels indis de fa la tira d'anys. Ja tenien els llibres de Ayurveda escrit en sànscrit. I bueno, hi ha molta de la nostra medicina que té un paral·lelisme amb l'Ayurveda. És una manera també diferent que tenen els indis d'entendre i bueno, es basa en una alimentació vegetariana i bé, és molt interessant. A mi m'agrada molt. He fet cursets d'alimentació d'Ayurveda i m'agrada.
0: Uh-huh.
1: Però l'alimentació hauria de ser rica en proteïnes de qualitat, no? El que hem dit, fibra fermentable i greixos saludables. Quins greixos són els més saludables?
0: L'oli d'oliva verge extra, jo diria que per mi és el millor, no?
1: I tant.
0: A partir d'ahí, és que jo no sé, com greix.
1: És aquest. La proteïna ens ajuda
0: a la musculatura, clar.
1: Sí, però a donar senyals de sacietat a nivell
0: també,
1: hormonal.
0: També.
1: Per tant, important aquesta proteïna. La fibra, a més de millorar el trànsit intestinal, que no anem restrenyits, ens dona una microbiota de més alt valor. Ara també la microbiota està molt de moda,
0: sí.
1: Perquè diu que les neurones estan en l'intestí, no? Doncs aquesta microbiota en la fibra millora moltíssim. I també en tot això millorem control de la glicèmia, que la glicèmia és essencial també per mantenir aquesta o controlar la fam i aquesta ansietat per menjar, no? Parlem de l'exercici.
0: Sí.
1: Que hem dit que és vital.
0: Sí. Jo començaria per aquí. El principi de tot, per mi, seria el caminar, no?
1: Això.
0: La gent que encara és jove i té els ossos bé i tal, si vol córrer, pues que corri, no? Però per mi el millor és la caminada
1: a pas
0: lleugera,
1: ràpid.
0: Ràpida.
1: Una hora
0: sense
1: al dia
0: córrer,
1: seria suficient,
0: sí.
1: Diuen que... La gent que prescriu l'exercici en gent però que no està supervisat o que no està una mica controlat ho abandonen entre el 70 i el 80% als 6 mesos. Per això aquest exercici és molt important, no? I ara la Generalitat, el govern, ha posat la prescripció d'exercici físic des dels centres de salut. Jo trobo que això és una eina molt bona,
0: uh-huh.
1: Poder prescriure exercici físic, no? Si fem 150-175 minuts a la setmana de caminar, això millora moltíssim la nostra salut, no?
0: Clar.
1: Quins altres factors se sumen a que hem de tenir controlat? Doncs el descans i l'estrès. El dormir bé ens ajuda a mantenir el nostre cos a un nivell on el cortisol, que és una hormona que apareix quan no dorms, no? A tenir-lo a ratlla, no? I el cortisol el que fa és ens augmenta la gana i la gent que fa treball a la nit, que treballen a la nit en els hospitals, infermeres, hi ha molta més gana perquè a la nit hi ha unes hormones que en principi haurien d'estar descansant i estan en acció, no? I això indueix a que es menja més. D'acord? Uh-huh. Doncs l'estrès i el descans són claus.
0: I com ho evites, per exemple? Perquè a vegades, clar, quan hi ha moltes, fas moltes coses, etc., com ho evites l'estrès?
1: Doncs a vegades amb la meditació...
0: Aturar-te una mica, és el que anava a dir-te, aturar i fer això?
1: El mindfulness, respirar, la respiració és l'únic que ens pot ajudar. Respirar profundament, estar en silenci, estar o amb una música suau, parar 10 minuts i això ajuda a aliviar molt l'estrès. Però això ho hem de fer, no un dia que te trobis ja molt sobrepassada, sinó d'una manera constant.
0: Cada dia. Quan veus que estàs com molt saturat, deixar aquests, tot i que no sàpigues, però tu saps que si respires...
1: Anar a respirar.
0: Respires però... bé i te deixes... portar un minuts, no? Més que sigui un minuts, no?
1: Sí, 5-10 minuts, en quietud. I encara que els pensaments vinguin, deixa'ls passar. O si queden allà i tu vas pensar, demà he de fer aquest, d'entrevistar aquest altre, bueno, doncs pues tranquil·la, estàs allà i tu encara que vagis pensant. Però aquesta quietud i aquesta... La respiració és el que més ens ajuda en el tema de l'estrès. Uh-huh. Doncs, els tres fronts més importants que, en els quals s'ha d'intervenir en el tema de l'obesitat són la sarcopènia, que la sarcopènia és la pèrdua de massa muscular. Això comença als 50 anys.
0: I a vegades ja quan arribes a una edat que no pot, per molt que facis, això
1: no
0: de la,
1: pot,
0: les
1: no
0: ales,
1: pot.
0: Com es diu, ales de murciélago...
1: Sí, sí, sí. No es pot. Doncs hem de fer exercici. Sí. Hi ha un exercici de força.
0: Agafar, no, de exacte, força. Per exemple, si tens unes, o unes ampolles, senzillament, a vegades és això. No?
1: Els navarros...
0: O el pal de l'escombra, vull dir, fer exercicis d'aquest tipus.
1: Els navarros que... ens porten molt de temps en el tema exercici físic perquè en general hi ha un volum de persones grans, joves, que fan exercici físic, però això ha sigut gràcies a que el govern navarro va potenciar durant els anys 90 l'exercici en totes les associacions de gent gran i tenen un grup que es dediquen a mantenir tot això. I el que fan és que comencen amb ampolles de mig litre fent, com, no com si fossin peses, tu posant els braços junts al cols i anar pujant i baixant. Això res, 5 minuts. I és una manera de que els braços agafin més força. Doncs hem d'evitar aquesta sarcopènia. Hem d'evitar també la manca d'exercici estructurat i s'ha de la manca d'aquest exercici s'ha de supervisar i el que hem anat dient a nivell d'alimentació, no? Evitar el consum d'ultraprocessats, perquè aquests el que tenen són calories i tenen molt poca qualitat alimentària.
0: Però una pregunta, per exemple, a vegades hi ha persones que no mengen carn, senzillament no perquè no pugui, perquè és una filosofia, no? De no menjar carn, no menjar peix, és a dir, no menjar excés vius, no? I clar, a vegades, bé, no t'estic parlant de persones veganes, que això... encara seria per mi més ideal, no? Si no, però clar, ja s'estan fent molts productes molt que equivalen pues, a la carn o al poder que pugui tenir la carn o pugui tenir el peix, no? Però que sí que és veritat que són productes que estan bastant processats.
1: Sí, però és que la gent que es decideix ser vegetarians, que ho trobo totalment acceptable i legítim. Jo no jutjaré el que cadascú faci, però és que poden tenir la mateixa proteïna que de la carn, sí. Perquè la combinació d'una llegum
0: amb una mica de per exemple, pa,
1: una farina,
0: o un arròs, vull dir que alguna cosa així.
1: Això combina perfectament. Els nens, les llenties que posis llenties en arròs, ja tenen la proteïna que necessiten. I és aquesta combinació el que s'ha d'anar fent. Jo el que sí que crec que seria imprudent és posar-te a fer una dieta vegetariana sense tenir uns mínims de coneixement.
0: I tant.
1: Has d'estudiar una mica com ho has de fer perquè no te falti. Per exemple, als vegetarians li falta molt el ferro i la vitamina B12. Vitamina B12 la tenim en llevat de cervesa.
0: Sí, o la llevat nutricional. Vull dir, hi ha també en molts fruits secs, com per exemple els anous.
1: Clar.
0: Vull dir, ahir trobarem molt aquestes propietats que potser doncs, que porten això. I després, sí, és veritat que hi ha verdures o fins i tot els mateixos llegums, les que puguin dir que porten ferro, etcètera, que en la cocció es perden, no?
1: Sí, i s'ha de mirar perquè hi ha aliments que són antinutrients i que la combinació d'un a un altre potser pots perdre part d'aquest aliment. Per això jo crec que s'han d'estudiar. Si tu decideixes fer una dieta vegetariana, vegana, sense la proteïna animal, en principi jo crec que han d'estudiar. Però aquesta gent, jo crec que...
0: Estan forts, te la puc assegurar.
1: I que entenen i que en saben.
0: I fan analítiques i les analítiques surten molt bé, sí. Al respecte. Vull dir sí, que no sí. És... Clar, a vegades... Prens sense, no pots evitar prendre un multivitamínic, no? Però bé, si és també en recepta i pel metge.
1: Però hem d'evitar i que totes les vitamines ens vinguin dels aliments.
0: Sí, clar.
1: Eh?
0: Sí, no, seria el millor.
1: Per tant, jo crec que no podem deixar tampoc els factors socioeconòmics, que tenen un gran pes en tot aquest tema, no?
0: I tant.
1: I hem de canviar la mirada i deixar de culpabilitzar a les persones i començar a entendre que l'obesitat és una malaltia complexa que requereix, el que hem dit, comprensió, recursos i estratègies sostingudes en el temps, eh? I que només així es podrà millorar. Aquest impost a les begudes ensucrades, jo crec que és
0: està
1: importantíssim.
0: Molt bé. Això està molt bé perquè són tants sí. productes que tu, sense saber-ho, vull dir, els tens, vull dir, si no te mires ben bé la composició, moltes vegades en una salsa de tomaca mateixa, vull dir, tot el que importes.
1: Recomanem dos llibres, el XXL de Paula Leighton
0: sí.
1: i el d'Esteban Larronde, Tu cintura no miente, repensando verdades, d'acord?
0: Pues aquí queda recomanat, jo ja me'ls quedo. Marilut, moltíssimes sí, gràcies a la vida que ja l'estem escoltant i Mercedes Sosa. Mercedes Sosa és algo, és una d'aquestes veus que està molt bé. Gràcies a la vida per tot el que ens dona i sobretot pel que ens dona i que ho puguem saber aprofitar bé, no?
1: Sí, sí.
0: Mariluz, moltíssimes gràcies per aquesta mirada tan clara, de veritat, i tan humana sobre l'obesitat. Però realment és, he dit clara, però també informativa, perquè és molt necessari també tota la informació que es necessita, no? Sobretot a l'hora d'evitar tots aquests aliments que són totalment nocius per la salut. Ja dic que és un tema complex, sovint ple d'estigmes i malentesos, i converses com aquesta doncs ajuda a entendre'l millor i a mirar-lo amb més respecte i amb més consciència. Doncs ja dic moltíssima gràcia i fins d'aquí a 3 setmanes.
1: A 3 setmanes, víspera de Sant Joan serà.
0: Sí, sí, i a més estarem allà, aquell dia estareu a les 3, d'aquí a 3 setmanes. Doncs són les 10 gairebé, falta un minut, i és el moment del butlletí informatiu de la ràdio. Fem una pausa, però no marxeu, que de seguida tornem a la segona hora. Passant res, minutets, 3 minuts de les 10 i iniciem la segona hora del fòrum que avui dedicarem a parlar del projecte educatiu de Caldes, el PEC,
2: Un projecte que vol mirar l'educació des d'una perspectiva comunitària, compartida i transversal. Una educació que va molt més enllà de l'escola i que implica tota la ciutat. Ens acompanyen dues persones que hi tenen un paper clau. Carolina Chaparro, membre del grup impulsor del PET, que ha treballat activament en la dinamització social del municipi i en el trasllat dels valors educatius a la ciutadania. A més, és psicòloga general sanitària i psicoterapeuta aquí a Caldes. Benvinguda, Carol. Carol, Carolina.
3: Carol. Ja va bé.
2: I també ens acompanya Aurora Vela, directora de l'Escola d'Adults Municipal El Roure Gros i tècnica de suport del PET, que acompanya el desplegament del projecte des de dins de l'Ajuntament. Benvolguda de nou, Aurora.
4: Bon dia, gràcies.
2: Perquè està així una setmana seguida. Sí, molt bé, això està molt bé.
4: Tu m'hi vols, tu m'hi vols
2: sí,
4: aquí,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, tu quan vulgui, és el fet de portar la educació, bé, aquí en el fòrum, que es tracta d'això.
4: Moltes gràcies.
2: Doncs mira, ja si voleu, no sé si voleu fer alguna o jo m'he deixat alguna part que sigui més representativa de com, del que seria el teu currículum, Carolina?
3: No, o sigui, no, està tot bé. No.
2: Ha quedat resumit.
3: Ha quedat molt resumit, però bueno, jo crec que és important, no, el tema del currículum, però és important veure que el grup som persones molt diverses, no, que tot i que moltes es dediquen al tema de l'educació, no, i estan compromesos amb això, doncs hi ha gent molt diversa, de diferents edats i tot, no, i que jo crec que lo xulo és que ens uneix a tot aquestes ganes de fer una mica de Caldes una ciutat educadora.
2: De fet, el projecte d'educació, el PEC, no? El projecte d'educació de Caldes, però aquest projecte d'educació que ara no me surt a mi la... projecte educatiu de Caldes.
4: Projecte educatiu.
2: Sí, projecte educatiu. Ja fa anys que s'està, o sí que es porta aquí a Caldes, i en això, Aurora, segur que tu saps bastant, no? Des de, jo diria que no sé si és del 2017,
4: 17.
2: No?
4: 17.
2: Per això que s'estava fent, va tenir una parada, no? Una aturada, diguem, en la pandèmia, però això com a tot, com va passar amb tot, no? I després, doncs, es torna a engegar de nou.
4: La qüestió és que arriba un moment, no?, que s'inicia tot aquest procés del PEC, s'acaba consolidant amb 5 línies de treball i amb la pandèmia tot això es trinxa i torna a començar quan, diguéssim, podem tornar a la normalitat. Tots aquells grups es van dissolent per motius mil i hem d'iniciar com un procés nou. I és un projecte nou i, per tant, és un nou PEC, amb altres vies, altres enfocaments... I aquí bueno, el primer s'enganxa va... la Carolina.
2: Sí, el primer va, diguem, va tenir un... O van sortir les línies, no? Els eixos, i a partir d'aquí, doncs, en aquest segon, doncs, on no havia arribat el primer, doncs és on...
4: Reprenem.
2: Ho reprenem, però d'una altra manera i que, a més manera. A més global, podríem dir, no? Doncs, a veure... jo aniré fent, perquè justament aquest dia s'ha fet dies enrere, eh? No sé si va ser el 26 la setmana passada.
4: Sí. Tota la setmana passada, sí. Des del 26.
2: Es va fer aquest congrés, que va ser...
4: Internacional.
2: Exacte, i va ser aquí a Granollers, no? En el que heu participat totes vosaltres, des de l'Ajuntament també, regidores, i alguns... Crec que eren regidores la gran majoria, no sé si algun regidor també.
4: No, i tècnics.
2: Tot veu estar... O sigui, a banda, evidentment, el grup impulsor també, doncs que veu estar en aquest congrés. I a partir d'aquí jo ja m'he preparat i m'aniran sortint preguntes, però primer de tot, per començar, pel principi, què és exactament, perquè la gent ho sàpiga, crec que ja ho hem dit a l'hora de definir-lo, no? Però bueno, si m'ho dieu, per exemple, tu, Carolina, vale. Doncs quedarà més ben dit, no? Què és exactament un projecte educatiu de ciutat? És bueno. A dir, com el definireu d'una manera senzilla perquè tothom ho pugui entendre?
3: Jo t'explico, o sigui, em sé la definició, però t'explicaré des de la vivència que he tingut, no, al grup. I és un projecte educatiu, no, en el que no és només una educació, no, perquè jo sí que és veritat que al començament jo pensava que era més relacionat amb tot el tema d'escoles, no, pels nens, etcètera, i veig que no. I veig que no és només les escoles, no és només els nens, sinó que també són adults, no? I que tota aquesta educació és fora, no? Principalment de les escoles i que és bueno, a tota la ciutadania, no? I col·laboren diferents entitats, no? Com com en aquest cas, que han col·laborat totes les entitats de Caldes. No? Llavors, jo crec que això és el bonic, no? Que és un projecte que no és només com molt rígid, no? A nivell educatiu, d'escola, no? O sigui, d'aprenentatge, etc. No? Sinó que és molt més flexible, no? És molt més participatiu, en el que tothom pot ajudar, tothom pot col·laborar, tothom pot opinar, no? I jo crec que és una de les coses més bonites, no? que té aquest projecte.
2: Està molt bé, no? Per què un municipi com Caldes necessita un projecte educatiu? És a dir, quines necessitats o reptes o a quines necessitats o reptes respon? No sé, aquí podeu dir les dues.
3: Val. Bueno, jo crec que ja com Caldes ja forma part, no? d'aquesta ciutat educadora, doncs jo crec que és per afiançar encara més, no? tots aquests valors, tota aquesta entitat de Caldes, no? Que jo crec que en diferents projectes, no només al PEC, no? Diferents projectes ja s'està formant, no? Jo crec que el que fa el PEC és com intentar unificar tots aquests projectes que ja hi són, no? I alguns potser millorar-los, no? o una mica col·laborar.
4: De fet, el PEC seria l'instrument que ajuda a definir el model de ciutat que volem.
2: Clar.
4: I com sostenim aquests valors. I evidentment, establir totes les complicitats. Aquesta idea de que tothom educa, el que explicava la Carol, no s'educa des de l'escola. El ciutadà, qualsevol ciutadà de Caldes, pot educar i ser educat.
2: Clar, tothom té com un granet de sorra i fins i tot una responsabilitat també. O sigui, hi ha uns drets, com tots tenim uns drets, no? Però al respecte del que estem parlant també hi ha una responsabilitat i és aquí. I sobretot a les persones quan se les demana, no? La seva participació i és el fet de ajudar també i a partir de tot el que es pot fer. Quan dieu que l'educació va més enllà de l'escola, què vol dir exactament? És a dir, quins espais... Bueno, primer, això, què vol dir exactament? I després a continuar dir el que va a continuació.
3: Bueno, jo crec que quan diuen que va més enllà de les escoles és perquè a tothom pot col·laborar, no? O sigui, quan parles potser de les escoles és més a nivell, no? De petits, adolescents, no? I quan parlem ja, no? d'un projecte educatiu més gran és que tothom, no? Pot participar, no? Doncs això, no? A la carta de valors ha participat tothom, totes les edats, no? A les diferents entitats, quan van fer aquest recull de valors, o sigui, són totes persones que a diferents edats, a diferents nacionalitats, de diferents maneres de pensar, doncs que poden col·laborar, no? I això va molt més enllà de les escoles.
2: Ja, i quins espais, quins agents i quines situacions també eduquen?
4: Bé, jo no sé si recordeu aquella campanya de vídeos que es va fer durant el primer o segon fòrum del PEC, que es veia doncs, la policia local amb els rètols "jo també educo", o la senyora de la carnisseria, o la persona de la brigada de l'Ajuntament. No? Aquesta seria la idea. Tots els espais...
2: Sí, sí.
4: En tots els espais podem educar.
2: I està molt bé, no? A més, perquè és una manera de donar civisme.
4: Sí, sí, és que partiríem d'aquí. De fet, és un dels valors
2: respecte, votats. Respecte i civisme,
4: sí,
2: no?
4: Sí. Veuràs que la Carta de Valors és el primer valor perquè és el més votat en el procés participatiu que vam fer.
3: És el que es considera com més important.
4: És el que la gent de Caldes va...
2: La solidaritat, gairebé tot.
4: Sí, de fet... Els valors són molts, eh?
2: Sí.
4: I és una carta, per cert, ara que en parlem, és una carta oberta. Aquí hi ha els 9 valors més votats.
2: Però el primer justament és aquest civisme.
4: Sí, el civisme.
2: Solidaritat. Igualtat d'oportunitats. Tercer, sostenibilitat. Diversitat i inclusió. Dret a l'educació, que és el treball en equip, les noves oportunitats i la participació.
4: Clar, a partir d'aquí també ha sortit esforç, també, oi? Vull recordar...
2: Sí.
4: Han anat sortint, però ja serà una segona, una ampliació de la carta.
2: Clar. No, està molt bé tot això. Ara passam al procés, és a dir, com s'ha construït el PEP de Caldes, com ha estat el procés d'elaboració del PEP, Això seria la primera part, perquè a continuació, i qui hi ha participat i com s'ha escollit la veu de la ciutadania. Però primer seria aquesta, com ha estat el procés d'elaboració d'aquest PEC, el d'ara.
5: Ah, el d'ara, ah, sí, d'acord.
2: Clar. Perquè, si ens anem anys enrere, sí, diguem això, ja dic que això és...
5: Que jo us puc parlar una miqueta,
2: sí, però això ja, diguem, és com un passat, és com la prèvia, no? Mm. I ara estem en l'actualitat, no? Mm. Per això seria com ara.
5: Aquí contesto jo, et sembla bé?
3: Sí, perfecte.
4: Vale. Aquí us explico. Va començar, doncs, posant un contacte amb les associacions, enviar missatges, correus, dient, mira, activem el PEC. Això va costar quasi bé un any. Estava tot com molt adormit i ens vam posar en contacte amb diferents equipaments, amb entitats, amb comerciants. Vull dir que ho vam fer una mica molt ampli i ho vam treballar des de la regidoria. I és el regidor que es va posar en contacte amb tots aquests agents i els van convocar a una macro reunió per començar a organitzar el grup, ara us explicaré més, el grup impulsor, us explicaré què vol dir tot això. Mm-hmm. Val? Mm-hmm. Llavors, una vegada això es va tenir clar, de l'aportació que les associacions, qui va voler participar, qui no va voler participar, d'allà van quedar un grup de 30 o 40 persones i d'aquests 30 o 40 ara estem treballant en el PEC activament unes 10. Unes 10, que són voluntaris i que són els que formen el grup impulsor. I és aquest grup impulsor el que decideix les línies de treball, què volem treballar i cap a on apostem. I a partir d'allà, el grup impulsor dona, diguéssim, les idees, busca les idees, explica, no? O sigui, mira, ara ens interessaria fer això, ens ve de gust treballar això.
3: Jo crec que una de les coses que més m'agrada, no?, de formar part del grup és que és, tot sempre és com molt natural, no?, molt orgànic, cadascú té idees, les diu, no?, se'ls posen a debatre, no?, i jo crec que és el més bonic que té aquest grup. A més això, no?, no ens veiem una vegada al mes, però com que hem creat molt, molt feeling, no? I a l'hora de participar, no?, ara per sobre amb el tema del WhatsApp, no?, i d'aquesta participació fora, que no sigui en persona, doncs jo crec que hem generat un bon grup, no? I jo crec que, relacionat una mica amb el vídeo que deia, no?, i amb com es forma el grup, no?, jo em vaig interessar en el grup perquè estava caminant per Caldes i vaig veure que estava aquesta reunió, no?, amb aquest vídeo, i recordo que estàvem presentant i pensava, hi havia, no?, cadires, i dic, ah, pues mira, pues aniré a veure què fan, no? I després d'escoltar això vaig pensar, ostres, que interessant, que diferent, no?, perquè en el meu pensament educació estava només lligat al tema de les escoles, i llavors, no sé si eres tu, Aurora, o qui, vaig preguntar, no?, com puc fer, no?, per formar part d'això, perquè ja convidaven, no?, a participar a tot, no?, i jo crec que això és de les coses més xules que té el PEC, no?, que arriba a tothom i que és molt, molt, molt participatiu.
2: I després, dins de la mateixa pregunta, era com s'ha recollit la veu de la ciutadania dins de, perquè, o sigui, qui participa més o menys ja queda contestat, però com s'ha recollit la veu de, és a dir, de quina manera vosaltres us apropeu, és a través de les entitats o vull dir, que seria la millor manera, no?
4: Sí, en principi, quan comencem el projecte, nosaltres ens decantem pel tema dels valors. Va sorgint en el grup la idea dels valors. A partir d'aquí, nosaltres ens posem en contacte amb el grup motor. Qui és el grup motor? El grup motor són els tècnics municipals i la regidoria d'educació. Nosaltres fem el contacte amb ells, fem el pont i els hi expliquem, mireu, volem fer el nostre objectiu és fer una carta de valors. Val, com ho fem? I és aquests tècnics que ens ajuden a organitzar, gestionar i coordinar, no?, les fases d'aquest PEC. I després hi ha una següent validació, que és el seguiment institucional, evidentment. El PEC està, diguéssim, sempre validat pel ple municipal, per tant, hi participen, no és qüestió d'un grup polític, hi participen tots els grups polítics des del primer moment, des de que som socis de l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores. Fem les declaracions cada 30 de novembre coincidint amb el ple. Si és el 29, doncs el 29, i si és el dia 28, 28, i es fa la declaració del dia oficial, sí, del Dia Internacional de les Ciutats Educadores. Es penja la pancarta. Vull dir que hi ha totes unes dinàmiques, aquí. Vale. Llavors, una vegada nosaltres tenim clar la idea, posem els mitjans, com ho fem? Com arribem a aquesta carta de valors? Clar. Per exemple, no? Quin és l'objectiu? Doncs el primer que has de fer és que et vingui una persona que conegui els valors comunitaris.
0: Exacte, és que més que és educació, no? Clar. És educació, però és comunitària.
4: Sí, sí.
0: És que és això.
4: Sí. I a més, formació nostra, perquè la persona que va venir és una professora de la Universitat de Barcelona que es dedica a aquests processos i t'explica com hem de... O sigui, ens pauta. Ara s'ha de fer això. Vull dir que, primer de tot, procés participatiu. Com ho fem? Amb els valors previs que ja teníem de la trobada amb les entitats. Les entitats ens cedeixen unes fotos on posen que cada foto és un valor que els representa, que al final totes les entitats ja sabem que seguim, tenim tots els mateixos valors.
0: Sí.
4: Val? Llavors, van participar 31 entitats. De la 30 van fer una exposició amb tots els valors i amb aquells valors... Aquesta seria la primera fase. La següent fase, no? Vinga, procés participatiu a partir d'aquells valors que les entitats ens havien proposat en la seva exposició sota el lema "el valor que ens uneixen". Es fa el procés participatiu, es recull la votació i quan ja tenim la votació, vale, i ara què? I és on entra aquesta persona que entén en valors comunitaris. I ens diu, molt bé, ara això, per consolidar... O sigui, vosaltres voleu la carta de valors, allò que és tangible, allò que pots tocar, perquè és un tema molt, molt abstracte, en el fons. I fins a arribar en aquest format, en aquesta concreció... Perquè, clar, tu pots agafar, i avui en dia pots entrar a internet i dir, civisme.
0: Sí.
4: Però, clar, no, perdona, civisme a Caldes.
0: Clar.
4: Aterra-ho. I aquí necessitàvem una persona que ens ajudés a...
3: Sí, jo crec que el que va fer l'Aida va ser com aquesta part tan subjectiva que pots tenir, no?, dels diferents valors, perquè cadascú pot posar-li, no?, la seva definició, ens va ajudar com a tenir una guia de dir, doncs, en general, no?, el que s'entén per civisme és, no?, i a partir d'aquí, doncs, ostres, sí, pues sí, jo connecto amb això, o jo canviaria això, no?, llavors ella era com una mica la guia, no?, perquè si no cadascú tenia pensaments diferents.
4: Vam estar treballant-ho per grups, després van canviar els grups, per anar variant els pensaments, i fins a arribar a aquestes 3 o 4 línies de concreció no va ser tan fàcil, perquè van ser dies.
3: També va ser molt xulo, que crec que va ser el juliol passat, no?, que quan vam fer aquests grups, no?, en el que eren petits grups, que tots parlàvem dels diferents valors, no?, i posàvem exemples, i era veure que en un grup que érem potser 4 o 5, ostres, hi havia pensaments tan diferents sobre un sol, no?, sobre un valor...
4: D'alguna manera el que vam fer primer és nosaltres fer un primer esborrany entre nosaltres, que ja ens va costar, i després convocar novament, o sigui, hi ha com dos processos participatius de treball, el de la votació i el d'acabar de consensuar. Llavors nosaltres vam fer unes petites definicions i vam tornar a convocar la ciutadania i en taules de treball es va acabar de resoldre el tema. I d'aquí la carta.
0: Que és la que tenim aquí. I quins reptes o oportunitats vau detectar en aquesta fase de diagnosi?
4: Bueno, de fet, el que és...
0: Perquè jo penso, o sigui, la carta ja està,
4: sí.
0: Però el procés encara no.
4: Estem treballant.
0: Clar, la carta... En aquesta primera fase, per això jo l'he dit.
4: Sí, la carta ara és al carrer, per entendre'ns. Ja està presentada i el que es tracta és de no tancar-la en un calaix. És no tancar el calaix, és que sigui útil per tothom.
0: I que pugui continuar, no?
4: Exacte. Clar. I després, bueno, els reptes és...
0: A més, tu has dit que és com si hagués després una segona carta, no?
4: Bueno, és que no
0: perquè
4: és tancada.
0: Ha de continuar.
4: Ha de continuar, i clar, aquesta carta ha d'estar viva. Ha d'estar viva, perquè si no té cap sentit. I realment els valors que ara ens uneixen com a ciutadans d'aquí a 15 dies han canviat perquè la vida va molt ràpida i és així, és absurd deixar-la tancada. Això per una banda. Reptes. Bé,
0: reptes i oportunitats també.
4: Sí, els reptes ara és que la gent el conegui i que la pugui fer-la servir en les seves associacions. Per exemple, quan es fa aquí una xerrada, tenim entitats, moltes entitats aquí a Caldes, i fan les seves xerrades o porten ponents, doncs que puguin estar subjectes a la carta de valors. Clar. Nosaltres som PEC, no? Aquesta seria la idea, no?
3: Clar, jo crec que, a més, o sigui, és aquesta idea, no?, d'aquests valors que tenim a la carta, però el fet de que, això, com hem dit abans, no?, que és tan subjectiu, no?, i que tu pots fer teu, no?, jo crec que la intenció és que cada entitat faci d'aquests valors, no?, representatius per les seves entitats i que s'ho faci d'alguna manera més personalitzat, no? Llavors, jo crec que és el que diu l'Aurora, no?, la intenció en aquest, pel futur és que això no estigui viu i només estarà viu si movem una mica la idea, no?, amb diferents projectes, no?, introduïm aquests valors, aquesta carta en diferents projectes o de l'Ajuntament o a projectes culturals, no?, o diferents coses en què la gent pugui dir, ostres, mira aquesta carta, o mira aquests valors, o mira aquest valor que estic pensant és com el d'aquesta carta, o no, mira, doncs això que estem dient, no?, si hi ha com una segona part és com, ostres, mira, doncs ara he pensat que aquest valor doncs podria ser molt important per la següent
0: Per la següent
3: part.
0: És a dir, és una carta que va, o sigui, que va treballant i que va caminant de manera continuada.
4: Sí, sí.
0: Vull dir que és així, té un recorregut però que no s'acaba.
4: No,
0: vull dir que
4: exacte.
0: A poc a poc, no? Mm. Vull dir que tampoc es tracta de que vagi, però que sí que a tots aquests valors que vagi penetrant justament en les persones.
4: Sí.
0: La idea suposo que es fa per aquí, no?
4: Evidentment, i perquè a més és una carta de la ciutadania de Caldes, no és una carta, perquè nosaltres, és veritat que quan tu comences a plantejar-te una carta de valors o un decàleg, no?, perquè hi ha ciutats que li diuen decàleg, t'emmiralles en algunes, no?, per exemple, Bilbao té una experiència molt interessant i tothom ens deia mireu la de Bilbao, però Sabadell també en té, per exemple. Però és que dèiem, sí, podem mirar-la, però és que els nostres valors no són els de Bilbao. Els nostres valors, que hi surten, perquè al final
3: surten, al final.
4: Però
0: poden ser, poden ser, teniu una referència
4: a això mateix.
0: Igual, però cadascú, o en cada ciutat, que és el que és el projecte educatiu de ciutat, cadascuna va tenir les seves línies, no?
4: Arrelen el seu territori, i això és molt, molt interessant.
0: I quin paper hi té, en aquest cas, jo penso que té molt, no? Però quin paper hi té el grup Impulsor i per què és tan important, no?, el paper que teniu el grup Impulsor, que sou vosaltres i totes les persones que ho integren.
3: Bueno, jo crec que és precisament això, no?, que això no quedi com un projecte més, sinó que a partir de que, doncs això, no?, de que movem una mica, doncs fent això, no?, aquestes entrevistes o ens reunim i pensem en diferents projectes, doncs que això no mori i que pugui ser algo, doncs, que arribi a més gent i més gent es vulgui apuntar i vulgui participar, no? Perquè al final jo crec que el que intentem és que aquests valors i en general no, amb el PEC, és que es generi un compromís, no?, i que cada un doncs pugui ser més conscient i ho pugui integrar de millor manera.
4: El que és clar és que sense el grup Impulsor el PEC no té cap sentit.
0: Bueno, és que
4: no té cap sentit.
0: No només és que no té cap sentit, és que no podria tirar endavant.
4: És així,
0: que
4: no té cap sentit. Perquè a més, la gràcia és, primer, que venen del grup, primer de tot, és un grup de voluntaris. I això ja és tot.
0: És que el voluntariat no ho posa, però és, bueno, la participació.
4: Sí,
0: és el voluntariat.
4: Llavors, venen de mons molt diferents, amb la qual cosa hi ha un ventall de possibilitats i d'idees i de creixement dins del mateix grup increïble. I llavors és molt interessant com ho treballen. És molt, molt interessant. Les sessions de treball són molt agradables. Molt agradables, sí. Molt participatives i sempre hi ha allò, no?, que diem, bé, d'aquesta sessió, quins són els acords? Sempre hi ha acords. per poder continuar a la següent sessió.
3: Sí, vull dir que
4: no
3: hi ha allò, propostes. Sí,
4: no hi ha allò de, va, bla, anem allà a passar una hora i anem xerrant i no arribem a concretar. No, anem a treballar.
0: Clar.
4: A treballar en un ambient i trobar, molt distès. Clar,
0: sí, i trobar d'aquesta manera acords, perquè es tracta d'això, no?
4: El grup impulsor ho és tot. Ho és tot.
0: I ara ens centrarem una mica en la carta de valors, no? Que és el cor d'aquest projecte. Un dels passos més importants està l'aprovació d'aquesta carta de valors del PEC, que la tenim aquí, vull dir que ja és un fet, no? I que és, o sigui, d'alguna manera ho he explicat, però més concretament el que recull, no? El que recull aquesta carta, que són totes aquestes nou, en principi són nou aquests valors que surten aquí. Però, per exemple, explicant concretament, per exemple, si jo he dit abans el civisme, doncs el que va dins del civisme, el que representa el civisme, el que defineix, no? cada valor, és a dir, el que defineix el civisme, el que defineix la solidaritat, doncs, aquesta pregunta ja sé que és una mica ampla, però va per aquí. Sí.
3: Bueno, jo crec que donar una... O sigui, jo crec que tots, en general, no, podem donar una definició a cadascú dels valors, no?
0: El que recull, podria dir així, en poques paraules, vull dir que sense... De cadascú d'aquests valors. No sé si... Igual demano massa...
4: Bueno, és que potser sí, per definir en algun concret, però bé, vinga.
3: Bueno, jo crec que per...
0: No, només que definició, el que recull, no?
4: El que recull. Digues.
3: Bueno, jo crec que el que, per exemple, no parlàvem al grup quan veiem que un dels més votats no era el civisme, no? És com, ostres, la consciència que hi ha, no, d'aquesta col·laboració ciutadana, no? Doncs potser de situacions puntuals, no, en les que la gent ja nota que doncs necessitem, no, aquest civisme, doncs per poder tenir una mica més d'ordre.
0: És el respecte, no, de tot el que, o sigui, ja no de respectar-nos a nosaltres, el respecte va també de tot el que ens envolta.
3: Clar, el nostre entorn. No?
4: Per exemple, si, complemento, de civisme, ara s'estan fent unes campanyes, que això ho van fer el Consell dels Infants, sobre, que està dintre, vull recordar, del pacte de nit, sobre el silenci a la nit, d'acord? Que hi ha una sèrie de rètols penjats en alguns espais, no? de Caldes. Doncs bé, ja entraria dintre d'aquestes accions...
0: Estaria bé que es complís.
4: Sí, sí. Aquestes
0: es pugui
4: accions,
0: complir, no?
4: Aquestes accions que es fan puntuals estan lligades, d'alguna manera les lliguem amb la carta de valors.
0: La solidaritat també, vull dir, és el fet de ser solidari, no?
3: Sí, bueno, d'ajudar, col·laborar, no? De tenir cura, no? Una mica dels altres, no? I del teu entorn.
4: Sí, és curiós, no? Com la societat calderina va decidir aquest ordre. Que els preocupava que realment i vam entendre que era no era el que més els agradava, sinó
0: necessari, no?
4: Sí, vam fer una lectura inversa, vam dir, ostres, si ha sortit això és perquè possiblement és el que realment els té més amoïnats.
0: Perquè ser solidari representa moltíssim. Sí, ser solidari primer amb tu mateix, ser solidari al qui tens al costat, ser solidari amb tu tot i ser solidari amb tot. Ja dic, a més van tot agafats de la mà, podrien dir, no?
4: Sí.
0: Tots aquests valors.
4: M'has tret a la boca perquè si agafes un, agafa a qualsevol d'ells i està lligat. Aquest és un altre. Posar títols a aquests valors també ens va costar molt. Perquè tots estan entrellaçats i tu agafes una altra carta d'una altra ciutat i la igualtat d'oportunitats per ells està dintre del civisme, per exemple, no? O tot el tema de la participació, doncs la participació per ells a la millor entrarà dintre del treball en equip, i nosaltres ho hem anat diferenciant perquè és el que ha sortit el procés participatiu,
3: sí, sí.
4: No? I hem volgut validar això, evidentment, la veu de Caldes, però és molt curiós. Sí. Nosaltres també ens va costar molt, d'arribar a consensuar.
0: A consensuar i que cadascú estigués... Però ja dic que estan separats, però estan totalment vinculats.
4: És un fil. Sí. És un fil. Seguit.
0: I quins són els valors que han generat més consens dins de tots aquests? I quins han requerit més debat?
4: Uf,
3: Home, hi havia uns que estaven molt clars, no? Sí, que el civisme estava molt clar. Jo crec que en el tema de les noves oportunitats, no? La igualtat d'oportunitats, aquests com que s'assemblaven molt, però en realitat tenen matisos diferents, no? I potser aquests van estar una mica més en una situació de debatre més.
0: Sí, vull dir, va necessitar més debat.
3: Exacte.
1: Sí, sí. Inclús, dintre de totes, de tots aquests, va tornar a sortir tot el tema de l'esforç, te'n recordes? Que va haver-hi molt debat amb el tema de l'esforç. Però és cert que en el seu moment la ciutadania no va votar aquest... no va votar perquè l'esforç es va introduir ja dintre de

0: Que una mica, no? També ja va dir l'Aurora, no? Que és que al novembre es farà això de penjar aquesta pancarta, no? De ciutat educadora, de
1: la declaració.
0: Exacte, de llegir la declaració, no? I tenim en ment poder fer servir tots aquests valors per una gincama, uh-huh. per fer una gincama, no? Participativa, no? I que això, no? Que cadascun d'aquests valors doncs pugui tenir com una visió com diferent, no? Més divertida o més participativa, no? Fins ara tot ha sigut molt participatiu i molt divertit, no? Però jo crec que això de la gincama pot ser algo molt més participatiu a nivell de tots els ciutadans.
1: Mm-hmm. És una part de visibilització d'aquesta carta que deies tu. O sigui, ara, vale, ja ho tenim. Com ho aterrem? Com ho treballem? Val? Llavors és, vinga, quina és la manera, potser, hem fet la manera més institucional, com diu la Carol, de presentació mm. més institucional, amb xerrades més institucionals, o més divertides, perquè també han fet algun taller i tal, però la realitat és que dius, vale, bé, i això ara, vinga, com ho fem, no? Perquè la gent pugui participar. I algú va dir, ostres...
2: I perquè ho entengui, també.
1: Sí, vull dir, com ho fem, no? Sí. Doncs vinga, anem a visibilitzar. Doncs comencem campanya amb vosaltres, falques de ràdio, fem aquest primer...
2: Alguna xerrada també, que serà aquesta, també anirà
1: molt
2: bé.
1: Farem algun taller, també. Evidentment. I els acords ja és fer una gincana on en famílies, on hi hagi participació familiar, perquè, clar, és transversal. Per tant, tothom eduquem, clar. Els nens també i els més adults també. Per tant, fent tot així com un conjunt, i amb la gincana vam pensar que seria interessant, ho estem treballant, i llavors sí que estem en contacte amb diferents amb les entitats, estem treballant també a nivell de com una marca, no? Dèiem PEC, crear com una marca PEC on tu com a ciutadà puguis tenir aquesta marca de, vale, per què? Doncs perquè jo compleixo tots aquests valors. Un comerç, uh-huh. per exemple. Uh-huh. No estem parlant només d'escoles...
2: De tot el que hi ha en la ciutat, en el poble, és igual.
1: Fins i tot un projecte de l'Ajuntament.
2: També.
0: Clar.
1: Un projecte de l'Ajuntament que es tira endavant, doncs jo soc PEC. Per què? Doncs perquè soc sostenible. Uh-huh. Perquè sóc solidari.
0: Clar, jo crec que aquesta, o sigui, a mi el que per exemple més m'agrada d'aquesta marca és que genera aquest compromís, no? Perquè quan tu no, dius, vale, jo sóc PEC o jo no? O sigui, vull formar part d'això, és perquè no és que vull formar part en aquest moment, no? Potser ara perquè estem uh-huh. fent aquesta promoció, sinó jo vull ser-ho sempre, uh-huh. no? Llavors jo vull que la meva botiga sigui sostenible sempre, no? Que puc fer perquè sigui sostenible sempre, no? I jo crec que és això també, no? El compromís que podem generar no només en un moment determinat, sinó que cadascú pugui fer d'aquesta marca una entitat al final de la seva botiga, del seu comerç o del seu projecte
2: o d'un programa mateix com aquest, com el fòrum, no? Podríem dir,
1: que s'ho faci seu.
2: Sí. És el fet de tenir sempre persones que estiguin acá, que puguin dir cosa important i que ens afecten a tots, no? Vull dir, això també podria dir jo soc PEC, no?
1: Sí, és aquesta la idea. Sí. Seria una miqueta...
2: No, però, i a més, no és el fet de fer-ho un dia, tots els dies, vull dir que es tracta de fer-ho així.
1: I és la manera de visibilitzar, que no quedi deia no calaix.
0: Clar, perquè és la manera també de reflexionar, no? Si tu dius jo soc PEC, jo puc preguntar-te per què ets PEC, no? O sigui, què consideres, no? Que en tu que és PEC. Llavors això fa que es mogui tota l'estona aquesta idea.
2: Exacte, perquè avui no acabaríem mai, no? Podríem dir. I ara passem al congrés, aquest congrés internacional de ciutat educadores. De fet, com ja hem dit en un principi la setmana passada, ja vau assistir al congrés internacional de ciutat educadores a Granollers. Per què era important l'assistència? Bueno, en aquest cas tu, Carolina, que crec que tu sí que hi vas ser, oi?
0: No, jo no, però... sí que hem estat escoltant, no?, de persones que sí que
2: havien estat. O sigui, en aquest cas l'assistència era més tècnics
1: La qüestió és que era tema de treball.
2: Clar.
1: Sí. Era tema de treball, no pots deixar
2: la feina.
1: Els voluntaris, clar.
2: Però sí que heu estat darrere de tot això. Tot i que l'assistència no sigui...

0: De corporal,
1: sí, no, però, sí, però seguim, tu, sí.
0: Sí, per això dic que i el que s'ha aconseguit d'alguna manera amb això sí que esteu al dia, no? Doncs per això, per què ha estat important aquest congrés? No per la part d'assistència, sinó el fet de que es faci aquest congrés aquí, vull dir, el projecte de ciutat o aquest, o sigui, és el fet, no, d'assistir, ja no només és l'assistència, no, és el fet de que es faci aquest congrés internacional de ciutats educadores.
2: Bueno, jo crec que és dintre de totes les ciutats, no, en què s'ha fet aquest congrés, el fet de que s'hagi fet aquí, no, a Granollers, és com, bueno, jo crec que és molt, molt xulo, no? És com una idea molt, molt diferent, no? Perquè és una ciutat potser més petita que altres ciutats que s'ha fet. I una de les coses que ara precisament ens deia, no, una persona que sí que ha anat al congrés, no, és aquesta diversitat, no?
0: Politis concretament sí que sé que havien estat.
1: Sí, sí.
0: O sigui, la regidora de Cultura, el regidor d'Educació, sí. Jaume Balart, també, sí, sí, va assistir.
1: I les tècniques d'educació.
0: Sí, exacte, sí. Vull dir que en aquest sentit, clar, potser la pregunta és, però ell segurament que a vosaltres us han...
1: Sí, i hem seguit.
0: El seguiment, sí, us, sí, l'han deixat.
2: Sí, sí, per això, no, el que deia era que el que més remarcava, no, i que era bonic de veure, era tota aquesta diversitat, no? Deia, hi ha gent d'Argentina, de Corea, no, de Portugal, no, i tots venen amb idees diferents, amb propostes, amb unes, no, amb ganes de participar i d'ensenyar tot el que fan, no? I jo crec que si tots estem, no, amb la mateixa línia, no, d'educació, és com, deu ser com superinteressant veure de quina manera, entre cometes, educa Corea, no, de quina manera educa Portugal. Jo crec que totes aquestes coses són molt importants per generar inspiració, mm-hmm, al final, no, perquè veus això i dius, ostres, que diferent, no? Inspiració i crítica, no, potser també, però bueno, jo crec que és principal per això, per aprendre, no? O sigui, per tenir un aprenentatge, per tenir una crítica per tot, no? Per tot una mica.
1: És també un lloc interessantíssim en aquesta diversitat per les idees. Agafar idees, agafar experiències i dir, val, aquesta experiència que és molt macro, com jo la puc aplicar a Caldes.
0: Home, clar, sí, d'altres països.
1: Val, que és molt que gran,
0: millor,
1: però...
0: Que tenen una consciència, o millor a l'hora del que és el civisme, etcètera, i tant que poden, o sigui, de la mateixa manera que des d'aquí aportes allà,
1: es pot exportar,
0: ells també, clar, fan les seves, sí, aportacions, sí, sí. I ho veus, no?
1: Vull dir, mires de quina manera, és el que et dic, dius, vale, això és molt gran, la nostra cultura no ho fem d'així, ho fem d'aquesta manera, però ho fem d'aquesta altra, com ho podem aplicar, no? I sobretot, clar, pensa que sembla ser que eren més de 400 persones, van venir molts conferenciants, van veure taules de diàleg, moltes presentacions d'experiències, visites d'estudis, o sigui que venia un autobús, els agafava i els portava a diferents espais i els explicaven in situ experiències, bé, tallers, ens explicaven tallers,
2: sí, molt participatiu,
1: molt, molt participatiu, molt dinàmic, molt, molt dinàmic des del dia 26, han estat molt intensos,
0: per això, vull dir que...
1: Sí, sí.
0: I dins del que a vosaltres us han fet arribar, no, què us emporteu d'aquest congrés que pugui ajudar a fer créixer el PEC d'aquí, de Caldes?
1: Mira, de fet, de tenir-ho tan a prop ja és molt interessant, és el que deies, Carol. Els congressos es fan cada 2 anys. Cada 2 anys. I que sigui Granollers no és perquè sí, tampoc.
2: Clar.
1: Perquè Granollers porta més de 20 anys de PEC, fent actuacions de PEC. És una ciutat en molt caliu a PEC, o sigui, amb la idea d'aquest projecte educatiu. Ho fan d'una altra manera, no és com aquells grups participatius grossos, antics, no? Que es feien en l'antic PEC, sinó que ara és amb línies molt, molt diverses, sinó que ara s'agafen línies més curtes, a curt termini, i a partir d'allà van treballant. Però han fet de la ciutat de Granollers, bueno, un estudi fantàstic, amb roll-ups, pancartes, tecnologia, tu et podies connectar des de qualsevol punt i estar en conferència de Granollers. amb la persona que estava fent la ponència en aquell mateix. Tot i una logística digital aquí, informàtica, brutal, eh? El fet de que sigui tan a prop és com que dius, no?
2: Tu fas molt teu. Tu fas teu, no?
1: Quan, dius, quan es va fer, Van Gogh, no, ara no recordo, però l'any passat o l'altre es va fer en Indonèsia, vull recordar, sí, algun lloc d'Indonèsia.
0: Bueno, bastant lluny.
1: Sí, vull recordar, eh? Val? I sí,
0: clar, el fet de que estigui Granollers està aquí, clar, a res, sí, 10, 11 quilòmetres,
1: no,
0: i a més és la capital, sí, no, del Vallès Oriental.
1: I et diu, ostres, que prou que ho tenim, sí, i et dona com
2: que, que això és de veritat,
1: et dona més vidilla.
2: Sí.
1: et dona no, una energia diferent.
0: Home, clar, però quan es fa en un altre país d'aquest, com tu has dit, a Indonèsia, no hi ha la possibilitat que també es pugui anar.
1: Us
0: conviden igual.
1: Nosaltres estem en l'associació de les ciutats educadores, mundials, l'Organització Mundial.
0: És internacional.
1: I per tant, evidentment, ens arriba la convocatòria, evidentment.
0: Però clar, s'ha de convidar significa que és un viatge llarg,
1: sí,
0: vull dir que la
1: clar,
0: despesa és enorme, no?
1: La despesa i després que, clar, tot el que comporta, perquè tu estàs en actiu, estàs treballant, has de deixar el teu lloc de treball per anar a aquests congressos, i llavors no tothom tenim la facilitat i la facilitat.
0: I parlant ara del paper de Caldes com a ciutat educadora, què vol dir que Caldes és o vol ser una ciutat educadora? Podríem dir que és ciutat educadora ja?
1: Ho és en el moment que entrem a la... Primer, en el moment que per ple, no?
2: Institucionalment, no?
1: Institucionalment entrem, no? A l'associació. I ens donen el logo de l'associació, Caldes de Montbui, ciutat educadora. Bé, ja som ciutat educadora, que de fet ja ho érem. Però allà es posa, és un document oficial, per entendre'ns. Seria una mica aquesta la idea,
2: sí. I ara ja és on, o sigui, a més d'això, no, de més com de paper que és ciutat educadora, o sigui, en el moment, almenys jo, des que jo formo part del grup, en el moment en el que ja estàs generant consciència, estàs generant un debat, estàs generant una participació, no, quan parlem amb les entitats perquè donin els valors representatius, això jo crec que ja és educar, o sigui, ja en aquell moment ja hi ha, almenys hi ha dues persones que estan pensant quin valor, no, representa la nostra entitat, no? Llavors jo crec que això ja és estar educant, no? En el moment en el que era molt divertit veure com els nens anaven a votar amb els pares, no? Els diferents valors, no? O sigui, hi ha un pare o una mare parlant amb el seu fill, no? O filla, de, ostres, i quin valor creus que és important? Jo crec que això ja, és que encara que el xiringuito tanqui demà, ja m'he educat, no? Ja s'ha educat d'alguna manera.
1: De fet, els nens no votaven, era la papereta dels pares,
2: Sí, era dels pares, però era divertit veure com participava.
0: Però és el fet que hi hagués aquest fill. Exacte. Vull dir, és el fet de que havia comunicació
1: que generés,
0: entre pares.
1: Generés aquesta comunicació, sí.
0: I quins espais, projectes o iniciatives del municipi ja són, de fet, educadors?
1: Jo crec que són tots, però no ho saben.
0: Clar, ahí està.
2: Jo crec que aquesta és la nostra feina, no? Dir-los que tot això que ja aporten, no? Doncs pot fer el que dèiem abans, la marca PEC, no? Llavors, jo crec que tots d'alguna manera ho són, no? I la intenció és que, un, se n'adonin, i dos, que puguin incrementar una mica més aquesta consciència de dir, ostres, sí, jo tenia aquest valor i ara vull també aquest altre, no? I vull reforçar-ho. O sigui, que jo crec que és com, bueno, en psicologia, com quan fas un diagnòstic o quan no, hi ha persones que no tenen un diagnòstic, però igualment tenen característiques, doncs això és el mateix, sí, no? Sí. Tenen unes característiques, el que passa és que no saben que formen part d'aquest projecte APEC.
0: Uh-huh. I com es pot, de fet ja ho esteu fent, no? Però de quina manera es pot implicar encara més la ciutadania en tot aquest procés? perquè ara, diguem, estan implicades sobretot entitats. Clar, les entitats, moltes persones estan dins de les entitats, però n'hi ha moltes persones del poble que no estan dins de les entitats. Per això, i de quina manera es pot implicar precisament a la ciutadania, que de fet no forma part o que no està en entitats.
2: Que això que dèiem abans de la gincama, no?
0: Sí, bueno, és una manera.
2: Sí, és una manera. Clar. També tenim...
1: Accions puntuals.
2: Sí, coses puntuals. El dia de Sant Jordi de l'any que ve, no? Ja hem parlat per fer uns punts de llibre relacionats amb els valors.
1: Amb la biblioteca conjunta, no? amb el punt, el pinta, punt, pinta,
0: el punt, aquest, sí, el punt, el que seria el punt de llibre. Ahí, sí, aquests punts de llibres.
1: Sí, que fan, que participen els adults, bueno, que van des d'infants, adults, des d'infants a adults. Aleshores hi ha, doncs, el tema, doncs, que sigui la carta de valors, per exemple, que després, que és molt lliure, però els hi dones com una idea. Clar, també tot el tema dels infants, la idea de treballar el Consell d'Infants. Nosaltres tenim, de debò que tenim un marc de treball i algunes línies de treball identificades, el tema del Consell d'Infants, tot el tema del món de la cultura, amb la comunicació, amb entitats i comerç. Llavors, amb totes aquestes línies estem en contacte, que agafa gran part del teixit, però sí, ens quedem, com deia ella, més en teixits associatius, no tan obertament. Com ho podem fer? Doncs en treball de formigueta. Sí. Ara comencem
0: amb la gincana,
1: després una xerrada, amb les aportacions que podem fer a la ràdio...
0: I en campanyes que d'alguna manera se van...
1: Sí. No, i que, quan convidem a la gent que vingui a tallers...
2: Això, a xerrades, no?
1: La gent se va apuntant i s'apunta.
2: La xerrada amb aquesta noia tan interessant, no?
1: La Mirraixa.
2: Sí, pot anar a tothom. És com jo quan vaig anar a la xerrada, no? O sigui, no és activament participatiu, o sigui, no et criden, però tu estàs allà i pots entrar i pots participar i et pots informar.
1: I pots dir, mira, em interessa, m'hi puc apuntar, i on anem fent aquest treballet.
0: I ara, si mirem cap al futur, quins són els propers passos del PEC? És a dir, què és el que vindrà a partir d'ara? De moment ja estem esteu en la difusió, no? Vull dir, és fer-lo arribar.
1: Sí.
0: Però així ja d'una manera més... O primer és això, primer fer-lo arribar.
2: Sí, jo crec que el primer és que aquests nou valors que tenim ja siguin una mica més sòlids, no? I que estiguin interioritzats.
0: Ben consolidats.
2: Ah, exacte.
1: I l'objectiu seria la marca PEC. O sigui, el següent objectiu, que no és de demà ni demà passat, no ens volem posar temps perquè no ho sabem, el que trigarem seria això, igual que en el seu moment ens van posar carta de valors, ara seria marca PEC. Li diem marca PEC, però perquè així ens entenem nosaltres.
0: Quin canvis o millores us agradaria veure a Caldes d'aquí a un temps, no? Pot ser un any, dos anys, és a dir, el que sigui, no? Gràcies justament al PEC.
2: Bueno, jo personalment m'agradaria que es generi consciència, no? El que dèiem, que qualsevol persona que tingui un projecte, una botiga, el que sigui, pugui tenir en ment, ostres, jo soc PEC, no? A mi personalment és el que més m'agradaria, perquè vol dir que hem fet feina de dir, no, aquests són valors o idees o maneres de fer que s'han quedat en les persones i que això fa créixer, no? A les persones amb valors o amb maneres de pensar o amb maneres de fer. A mi és el que personalment més m'agradaria, no? Que tinguessin aquest pensament de soc una persona que aporta i que té coses relacionades amb el PEC.
0: I creieu que tothom té coses per aportar?
1: Sí. I tant.
2: Sí, tant. Perquè, o sigui, perquè jo crec que tot es pot aportar en el sentit de que tot es pot parlar, i encara que no siguin coses super no, com, mira això, que gran idea, no? Però pot ser com, ostres, això, vale, donem-li una volta, no? I ara l'opinió d'aquesta persona i la de l'altra, no? Llavors que no cal que siguin super idees, no? Poden ser pensaments qualsevols i després entre tots fer d'això una gran idea.
0: Exacte.
2: No?
0: Així, ja com anem acabant, quin missatge doneu o voleu donar a la ciutadania perquè senti el PET com a un projecte propi?
2: bueno, que forma part, que formi part del, del grup impulsor.
1: Sí.
2: Això tu fas teu, però molt, eh? Jo veig això i és com si fos un, una feina del col·le meva, i és com molt xulo, és molt guai, no? Que puguin formar part del, del grup i bueno, que estiguin.
1: A més, els convidem a que vinguin, sí, a formar-ne part i comentar-los que formar part del PEC no vol dir és que ara entro en el grup i ai, no sé quan me'n puc en sortir.
2: No,
1: perquè la gent té, és per projectes, sí, sí. Hi ha gent que ha vingut a participar a la Carta de Valors i ara diu, faig bueno, sí, faig una aturada, no? I ara de moment, doncs, el següent projecte, doncs, no el vull fer.
2: Exacte.
1: I no passa res, però continuen col·laborant.
2: Uh-huh. Sí,
1: continuen col·laborant, donen idees, no poden ser tan participatius, perquè clar, també la vida nostra ens canvia, eh? Vull dir, sí, i és normal, sí, és així, i això que... ho tenim com molt assumit i per tant no passa res.
0: Hi ha moments, n'hi ha moments que en moments determinats, vull dir, i a més que hi hagi pas a un altre, no? Bé, jo no hi seré, en aquest moment no puc, però pot,
1: sí,
0: estar
1: bé. Sí, compteu amb mi per altres, o us puc donar idees, o us puc dir una cosa des de fora, ara que m'ho veig des de fora, vull dir que tot això aporta, sí, evidentment, i els, us animem a que hi participeu tots.
0: Mira, ja per acabar, aquesta seria l'última pregunta, si haguéssiu de dir en una sola frase que guanya Caldes quan es pensa... Sí, quan es pensa com una ciutat que educa.
2: És que a mi m'ha vingut esperança.
1: Sí.
2: És com, no, jo, quan fèiem això era com, ostres, hi ha aquest sentiment tan xulo de dir, ostres, la gent és conscient de que, no, cal aquests, o sigui, calen aquests valors, no? El civisme, la solidaritat, o sigui, no està tot perdut, no? La gent sap que necessitem aquestes coses, no? Llavors, a mi és el que més... O sigui, és la primera paraula que em ve, no? És com molt esperançador pensar que la gent vol educar, que la gent vol que les coses vagin una mica més a millor.
1: A mi em ve la paraula una societat millor.
0: Una societat tot millor, a través d'aquí, no? A través d'aquests valors, de tots aquests valors, si s'aconsegueixen tots aquests valors, no hi ha cap dubte, que s'aconseguirà.
1: Estem construint realment una societat millor, entre tots.
2: Clar, o sigui, són nou, però o sigui, si tens un, ja és suficient.
1: Saps què passa? Que al final afavoreixes dinàmiques que van generant un sentit de pertinença, un sentit de ciutat, de reforçar vincles amb la ciutadania, fer teixit social, cívic.
0: Sí. Doncs Carolina, Aurora, ja, per avui ho deixem. Un altre dia, sempre vosaltres podeu venir aquí quan vulgueu.
2: Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies per compartir aquesta mirada tan profunda i alhora tan propera sobre el projecte educatiu de Ciutat i de Caldes. I gràcies per la feina que feu, perquè de fet és una gran feina, per la constància, per la visió i per recordar-nos que la educació és una responsabilitat col·lectiva que ens implica a tots i que construeix comunitat. I amb aquesta conversa tan rica i tan plena de futur arribem al final del fòrum d'avui i dimarts. Hem parlat de salut, d'educació, de comunitat i de tot allò que ens ajuda a créixer com a poble. Demà hi tornarem, com sempre, a partir de les 9 del matí, amb més veus, més temps i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dimarts i que el dia us acompanyi.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola. Molt bona tarda. I aquí ja està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
4: Estàs escoltant
5: El Desfant d'Andrea
4: amb l'Andrea Rodrescu.
5: La millor música dels 90
4: fins avui.
6: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
7: 3-0, no va dir el Roc. Sí, aquí no s'avalua la gent que es sí, juga porros enormes.
8: Perdó. No,
7: jo he sigut inadequat.
8: Sí, molt inadequat.
3: Sí.
7: Però
8: aquí no
3: es penalitza. No, exacte, no s'avalua, no.
7: No es penalitza, això.
3: No.
9: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? Que dintre de la olla de Caldes estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
10: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
11: Comencem!
12: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai que ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
13: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensibega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
14: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
15: Aquí i Lluís Brugalla.
14: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
16: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
17: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per la zona de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
18: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
19: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dimecres a Ràdio Caldes.
0: Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.

Molt bon dia, Caldes. Avui el calendari ens regala 3 dies internacionals que junts sembla un acudit. Dia Mundial de la Bicicleta, Dia Internacional del Sommelier i Dia Mundial del Corredor. 3 maneres de moure's per la vida: pedalar, córrer o brindar. I cadascú tria la seva manera segons el dia que porta. La bicicleta ens recorda que volem ciutats més sostenibles, però encara ens costa entendre que la mobilitat no és només moure, sinó viure millor. El corredor ens parla d'aquesta pressa crònica que arrosseguem, com si la vida fos una cursa o sempre arribem tard, no? I el sommelier, bé, el sommelier és aquell que encara troba temps per assaborir, per parar, per mirar-se al món amb calma. Un luxe avui dia. I potser és això el que ens falta, aturar-nos una mica, perquè entre tanta velocitat, tanta exigència i tanta autoexplotació disfressada de productivitat, ens oblidem que el cos i la ment també reclamen el seu espai, que cuidar-se no és un caprici, és una necessitat, i que de vegades la salut no va de córrer més, sinó de saber frenar. I aquí, a Caldes, també pedalem, corrent i brindem. Pedalem per mantenir viva la cultura, corrent per arribar a tot, que no és poc, i brindem quan, malgrat les dificultats, les coses surten bé. I avui al programa parlarem d'això mateix, de benestar, de salut i d'aquest equilibri tan fràgil entre el que fem per viure i el que fem per cuidar-nos. Una mirada necessària, sobretot en temps que ens exigeixen anar sempre una mica més de pressa del que voldríem. I avui, aquí, ens aturem un moment per pensar-hi. I benvinguts al Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 2 hores, compartim les temàtiques que importa, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimecres 3 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquesta introducció, obrirem, amb tal dia com avui, un viatge àgil per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món, a situar-nos en el temps. Això sí ens dona temps, eh? En tot cas, farem una repassada molt ràpida. Tot seguit, com cada dimecres, arriba Bellesa 360 graus a Oriol Bassós. Avui ens parlarà de com protegir-nos de les diferents radiacions que poden afectar la pell i la salut, i ens compartirà, com sempre fa, alguns consells casolans basats en principis, podríem dir, protectors. A la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en els resultats preliminars de l'estudi sobre els efectes de la balneoterapia en dones diagnosticades de càncer de mama en supressió estrogènica. Un estudi que apunta que la balneoterapia millora la qualitat de vida, però que aquests beneficis disminueixen als cap d'uns mesos, no? Fet que obre la porta a la necessitat de sessions de manteniment. Per aprofundir-hi, ens acompanyaran Natàlia García Giral, investigadora principal de l'estudi, Amèlia Rodríguez, participant en aquest projecte de balneoteràpia, i Marta Luque, tècnica de projecció exterior i termalisme. 3 mirades que ens ajudaran a entendre millor el paper del termalisme en la salut i el benestar. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa.

0: I com hem dit abans, farem una mirada ràpida, un repàs molt ràpid pel tal dia com avui. Avui, que és dimecres 3 de juny i que ja han passat 154 dies d'aquest 2026 i encara resten 211 perquè acabi. El santoral ens recorda avui Santa Clotilde i Sant Carles Luanga. Si us dieu així, doncs moltes felicitats. I avui també és un dia com ja he posat o he lligat en aquesta obertura, no?, del començament del programa, doncs que avui és un dia, doncs se celebren diversos dies temàtics, no?, com és el Dia Mundial de la Bicicleta, el Dia Internacional del Corredor i el Dia Mundial del Sommelier. Pel que fa a la bicicleta, cada 3 de juny es commemora aquest dia per recordar la importància d'un mitjà de transport ecològic, saludable i accessible. La bicicleta ajuda a combatre la contaminació i el canvi climàtic. Això és molt important i ocupa molt menys espai que un cotxe. Això ja ho tenim molt clar, no? Tant per circular també com per estacionar. En trajectes urbans de fins a 5 quilòmetres, sovint és tan ràpida com el vehicle privat, especialment en hores puntes, que també això ho podem comprovar. És un mitjà senzill, pràctic, econòmic i totalment sostenible. I a diferència d'altres vehicles, pues això no contamina i contribueix a millorar la salut. Per això, en un món cada vegada més saturat, la bicicleta ha passat de ser una alternativa a ser una necessitat. Com deien, també és el Dia Mundial del Corredor. La primera setmana de juny se celebra aquest dia, aquesta efemèride, no?, que està, diguem, dedicada al corredor. Una iniciativa nascuda als Estats Units l'any 2009, es deia així, National Running Day, no? L'èxit va ser tan gran que en la primera edició global 2,5 milions de persones de 177 països van sumar gairebé 15 milions de quilòmetres corrent. Des del 2016, Nova York el va declarar oficialment la Global Running Day, un homenatge a totes les persones que corren per salut, per benestar o simplement per sentir-se vives. També, com hem anunciat, és el Dia Internacional del Sommelier i aquell dia doncs, es brinda per aquesta celebració, que podríem dir que està dedicada a aquests professionals que ens obren la porta a noves aromes, sabor i experiències. La efemèride commemora la creació de l'Associació del Sommelier Internacional i vol reconèixer la passió i el coneixement d'aquells que ens ajuden a entendre millor l'art del vi, que s'ha d'entendre així, l'art, i prendre'l amb molta cura, vull dir, no ha de ser sempre. I crec que avui ho deixaré aquí, però sí que ressaltaré un acte d'agenda, doncs, per ressaltar també, perquè a vegades s'ha de fer, no? I en aquest sentit, doncs, és que aquest dissabte, que és dia 6 de juny, doncs, es fa el que podríem dir ja és també tradicional. Serà la sisena caminada nocturna de l'Or, que està organitzada per la Creu Roja local, i en el que doncs, seran 10 quilòmetres pels entorns naturals i històrics de Caldes. Per això es diu caminada nocturna, perquè comença a partir de les 20 hores, no? I més o menys això, són 10 quilòmetres, pues, doncs xino-xano, pues, no sé si arribaran a dues horetes de caminada en si, que és fàcil, pels entorns de Caldes. Doncs ja sabeu, us aniré recordant tots aquests dies abans d'arribar el dissabte, doncs, que es fa aquesta caminada nocturna que en la que podreu guanyar comprant la butlleta o participant 10 euros. Amb aquests 10 euros podeu gaudir d'aquesta butlleta que us dona accés a participar en el sorteig de l'or i també a gaudir d'aquesta caminada, que també és molt beneficia molt la salut, no? I per altra banda, doncs, també hi ha avituallaments i hi ha un pisco labis que seria al final d'aquesta activitat. En fi, ho anirem recordant. I ara doncs, ja no m'aturo més, perquè tenim aquí el nostre convidat de cada setmana, aquesta secció de bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassols, que ja està aquí esperant, tot disposat a parlar. Primer de tot, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què
1: molt
0: tal?
1: Bon dia, molt bé, molt bé. Escoltant aquí tot el que anaves dient. Escolta-la. És molt saludable aquesta caminada que deies.
0: T'has d'apuntar, eh? T'has d'apuntar.
1: Sí, a més, bueno, avui porto els protectors solars i porto les radiacions... Però aquella hora,
0: tot i que ens hem de protegir igualment, eh? Perquè,
1: sí, ens hem de protegir, però,
0: tot i això és nocturna.
1: És una bona hora per sortir a caminar i haver baixat la calor.
0: A veure, nocturna ben bé, perquè a les 8 del vespre encara tenim molta visibilitat. Sol no podríem dir, no? Però és aquella hora que comença, si el dia és calorós, doncs comença a refrescar una mica. No?
1: És agradable, és molt agradable, que això és important. Sortir a caminar o fer esport en un moment que sigui agradable i confortant.
0: Doncs Oriol, avui, de fet, per això entrem en matèria ràpidament, perquè és que el temps ens passa
1: volant, sí.
0: Volant, no? Doncs ens proposes, com ja he dit en un principi, ho he anunciat, doncs, de quina manera ens hem de protegir, no? En la millor protecció, o a banda, o sigui, com ens hem de protegir i també els millors protectors de cara a aquestes radiacions que són molt nocives, precisament per la nostra pell i, per tant, per la salut també.
1: És per la pell i per la salut. A més, les radiacions estan constantment al nostre voltant. Sí, és cert que n'hi ha unes radiacions que són en concret que afecten més aviat a la pell, com podrien ser les radiacions ultravioletes, que són doncs, les més importants dintre del camp de l'estètica perquè afecten directament a la pell, que és el que coneixem com a UVA, no? Mm-hmm. Per dir així una miqueta la cicla, seria la U, la B baixa i la A, que és aquella radiació que ens fa que ens posem més morens, no? És allò que ens dona aquest caliu que ens transformaria la melanina de la pell i ens pujaria el nostre to de pell. Doncs aquesta és la que penetra més en pell, produint un envelliment totalment prematur. És aquesta que, quan hi ha un abús, fa que alliberem radicals lliures i es vegin molt més doncs, les taques solars, les línies d'expressió, la pèrdua d'elasticitat... Està present tot l'any i és aquesta que fins i tot filtra entre els núvols i ens arriba. Que moltes vegades la gent va a la platja i diu avui fa núvol, no em poso crema. Arriba a casa i té un eritema solar, s'ha cremat. Doncs això passa doncs, pel filtre UVA.
0: Uh-huh.
1: I és, diguéssim, com dèiem anteriorment, la més estètica, la que més afecta la pell. Després tenim una altra radiació que les seves sigles són la U, la B baixa i la B, val? Que actuen més en capes superficials, són molt més superficials, són les responsables de la cremada. Quan dius, és que m'he cremat, doncs és aquest tipus de radiació. Ja no és tant la UVA, sinó la radiació que acabem de nombrar ara, eh? Que és la UV baixa B. Aquesta estimula la producció de melanina, és la que ens acaba de sellar el bronzejat, vale? I és la que té més projecció a l'estiu. Durant l'hivern, la seva projecció no és tan forta en el nostre país per la inclinació de la Terra i com el sol afecta. Però durant l'estiu sí que està molt present. Per això n'hi ha aquests eritemes solars i aquestes cremades solars. Per això és molt important protegir-nos.
0: Mm-hmm. A més, tu has dit durant l'estiu, sí, però a l'hivern jo crec que ens hem de protegir tot l'any.
1: Sí, totalment.
0: Perquè, i sobretot perquè a l'hivern també acostumem a anar a la muntanya i la gent que li agrada esquiar també, doncs aquí necessiten una protecció total justament per aquestes radiacions que tu has comentat.
1: Sí, de fet en tenim una altra que també és bastant perillosa, que seria la UV-C. És la més perillosa perquè no té filtre, passa directament des de la capa d'ozó directament i ens arriba a la Terra. Aquesta, per sort que tenim la capa d'ozó de la Terra i l'hem
0: bueno,
1: de cuidar molt...
0: D'aquella manera,
1: és,
0: no?
1: Sí, d'aquella manera. És la que menys ens arriba, però sí que és la més perillosa. Llavors, amb aquesta també hem d'anar amb compte. Fins ara hem estat parlant de radiacions que venen per la natura, que són aquestes que venen produïdes pel sol, pels núvols, per la llum... Però sobretot és el sol, perquè és el que ens aporta la radiació al nostre planeta, no? Però... Avui dia tenim unes radiacions que no estem contemplant o que no els hi donem tanta importància i que són superimportants, que són la llum blava i la radiació HEV baixa. Són llums visibles d'alta energia que provenen de pantalles, de mòbils, d'ordinadors, de llum LEDs, i també vindrien del sol, eh?
0: Clar, vull dir, no, però aquesta radiació va molt bé que les remarquis, perquè moltes vegades no es té en compte i estem moltes hores davant d'una pantalla, etc. I tu, bueno, tu diràs després de quina manera, sobretot
1: ens
0: en aquestes,
1: ens hem de protegir, no? Uh-huh. Doncs aquestes radiacions, que estan molt presents en nosaltres, torno a nombrar, que són les de les pantalles, tablets, televisions, mòbils, ordinadors, llums LED, i també provenen del sol, tenen un efecte d'estrès oxidatiu, estressa la nostra pell, i llavors la nostra pell produeix un estrès oxidatiu que el que fa és generar molt més ràpid i alliberar molt més ràpid tot el que seria el seu procés de maduresa, amb la qual estem produint taques, envelliment, estem produint oxidació de la nostra pell, desvitalització, llavors tot això ens afecta. Aparició també d'hiperpigmentacions i fatiga cutània, o sigui que la nostra pell s'asfixia. Què vol dir? Que moltes vegades doncs, ens pot produir acné, punts negres o punts comedogènics, o ens pot sortir algun milium, que són aquestes petites boletes que ens surten de color blanc en la pell, que dius, ai, sembla que tinc així com una miqueta de greix.
0: Sí.
1: No? És perquè la pell s'ha asfixiat i en aquesta asfíxia ha produït una melanina extra i no pot sortir a fora la superfície. Com ens hem de protegir de totes aquestes radiacions?
0: De totes.
1: Tant les ambientals com les no ambientals. Ens hem de protegir amb protectors de filtre solar, que siguin antioxidatius, que produeixin una barrera, com podria ser l'òxid de ferro, els antioxidants com la vitamina C o la niacinamida, que l'hem nombrat anteriorment en programes anteriors que van ser els principis actius.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, que havíem parlat ja fa dues setmanes i de fet la setmana passada, com també era continuïtat, també els havies recomanat.
1: Exacte, doncs és important, no?, que ho tinguem doncs, bastant present de protegir-nos així. Quins tipus de protectors solars tenim? Doncs tenim protectors solars físics o minerals, protectors solars químics i protectors solars biològics. Anem per parts. Uh-huh. Els físics o minerals són aquells que tenen un principi actiu, que és com l'òxid de zinc o l'òxid de titani, vale? Que el que fan és, ens posem la crema, fan una barrera, que el que fa és reflectir el raig solar o el raig o la radiació, vale? I el que fa és rebotar en fora, amb la qual no arriba a la nostra pell. És el que diem una crema barrera. És aquestes cremes més denses que dius, ostres, m'ho he posat a la pell i sembla un floquet de neu, eh? Perquè estic totalment cobert de crema. És ideal per pells sensibles i per infants i tenen una acció immediata. Per què és important per pells sensibles o per infants? Doncs perquè no hi ha una penetració en pell i llavors només és una crema barrera que queda superficial. Saltem els factors i els filtres solars químics, que són aquests doncs, que absorbeixen la radiació i transformen la calor. Doncs aquests esprais que coneixem convencionals el que fan és que s'apliquen sobre la nostra pell i tenen una acció química que el que fan és rebotar tot el que seria la radiació i transformar la calor fent així un estat de lleugeresa sobre la nostra pell. Són molt utilitzats en cosmètica i sobretot s'utilitzen per cosmètics facials, perquè tenen més forma i més diversitat dintre de les formes cosmètiques. I per últim, els biològics, que contenen antioxidants, són completament protectors i protegeixen dels alts problemes o danys cel·lulars. Aquests s'utilitzen moltíssim tant a facial com a corporal. Clar, si hem parlat dels factors de protecció solar, que els tenim físics, biològics i químics, també parlarem de el volum o la mesura dintre de la protecció solar. Què seria? Els factors baixos són aquests que tenen un factor de protecció solar d'un 15%, el factor de protecció 30, que és una mitjana alta, i per últim el de 50, 50 o més. Que jo sempre recomano que no està de més, que sempre tirem a proteccions altes. Quan ja estem bronzejats, anem baixant la protecció. Manera d'utilitzar-los. Doncs ideal quan comencem a despullar-nos, no? Per dir-ho d'alguna forma, doncs que comencem a utilitzar els factors de protecció més alts i a manera que anem bronzejat una miqueta més baixos, perquè és cert que també ens ajuda a que si portem proteccions més baixes penetrin vitamines diferents com podria ser la vitamina D que sintetitza a través de la llum i del sol, no? Totes aquestes persones que tenen problemes de vitamina D, doncs jo sempre els dic, és millor que comenceu amb una protecció alta i quan ja esteu bronzejats aneu baixant el factor de protecció solar.
0: Si hi ha, perquè moltes persones, dones i homes, eh?
1: Sí,
0: vull dir que estan baixos de vitamina D, és molt important, encara vull dir que aquestes radiacions podrien afectar més si no hi ha una protecció, podríem dir...
1: Exacte.
0: Una protecció total.
1: La vitamina, o sigui, al final... La manca de vitamina D que es sintetitza a través de l'alimentació i es sintetitza a través de la llum solar, a les persones que tenen manca s'han de protegir, perquè evidentment s'han de protegir. Però jo els hi recomano en moltes ocasions, o als especialistes o dermatòlegs, és protegeix-te la pell amb una protecció total i quan ja tens un bronzejat tolerable, protegeix-te amb una protecció més baixa per intentar també sintetitzar tota aquesta vitamina.
0: Mm-hmm.
1: Clar, un cop ja hem escollit la nostra protecció solar, doncs l'ideal és escollir la nostra forma cosmètica, no? Home, i aquesta forma cosmètica va molt lligada al tipus de pell que tinc. La forma cosmètica seria doncs l'esprai, l'estic, la crema, el gel, la loció. Això són les formes cosmètiques i jo les cullo en base a la pell que tinc.
0: Clar, i a més, en base a la pell, però sempre, si és possible, amb màxima protecció, no?
1: Totalment. Vull dir que aquestes sempre cremes... i més tal com està ara, ens hem de protegir amb màxima protecció. Però hem d'escollir en base al tipus de pell que tinc.
0: Clar, per pell... podria crec que sigui més greixosa,
1: pell
0: molt seca,
1: pell
0: infantil, sí. Que també, no?
1: Jo ara us parlaré de les formes cosmètiques que tenim i després us parlaré del tipus de pell a la qual li va bé aquesta forma cosmètica. Doncs formes cosmètiques tenim la crema convencional, que va ser el primer que va sortir, és rica i nutritiva. Després tenim la loció, que són més lleugeres. Els gels, que solen ser oil free i són refrescants, els sprays, que són còmodes i ràpids, i els sticks, que solen utilitzar més aviat persones concretes, com facial, llavis, nas, contorn d'ulls o cicatrius. I ara ha sortit també la bruma, que s'aplica sobre el maquillatge, que és, ens fixa el que seria el maquillatge, però a la vegada també ens protegeix. Quins tipus de pell? Doncs tenim la pell seca, que li aniran molt bé les cremes perquè són més nutritives. Després tenim les pells greixoses, que ens aniran molt bé els gels fluids, perquè també són textures més lleugeres i llavors tenim aquests formats més oil free, lliure de greixos.
0: M'encanta això de oil free.
1: Sí, mira, són aquestes...
0: Bueno, esa oil free és,
1: sí,
0: és
1: lliure
0: d'olis.
1: A més que són aquestes, aquests... destellitos, no?, de màrqueting que solem agafar en anglès, que moltes cases comercials doncs, els fan servir.
0: I queden bé.
1: Les pells sensibles, que hem dit que utilitzarem lliure de perfums i alcohols, però que siguin filtres minerals, que són aquests que fan una barrera, una protecció total sobre la nostra pell i que no porten ningun tipus de químic. Per les pells madures, les proteccions més biològiques i que són més antioxidants i més antiedat, i quan tenim taques, sobretot els filtres d'alta protecció, que són 50 o més.
0: Més de 50 existeix també, no?
1: Sí, exacte.
0: Vull dir, i bé, tu continua, que després te faria res alguna pregunta.
1: I llavors és saber quin fototip tenim. Existeixen els fototips. Els fototips anirien, doncs, el fototip 1, que és la pell més blanca, que sempre es crema i no es bronzeja, gent pigada, gent amb una tendència de cabell més clara i uns ulls clars, seria
0: bueno,
1: un fototip 1.
0: Hi ha aquestes persones que tenen una pell encara molt més clara, tenen un denominatiu, però no, ara no em sortiria, però que tenen una pell molt clara.
1: L'albinisme.
0: No? Aquesta sí que necessita una protecció màxima, no?
1: Bueno, seria ja no només una protecció solar o una protecció acompanyada d'un cosmètic, sinó hauria de ser ja una protecció roba, parasol, gorra...
0: Tot,
1: perquè evidentment...
0: Tot plegat, ulleres,
1: sí,
0: tot.
1: Ulleres, exacte. De fet, és que jo penso que el protegir-se amb un parasol i una gorra o una visera o una pamela és fonamental.
0: Oriol, perquè moltes vegades és que avui dia cada cop es veu més. Normalment el paraigües el fem servir per la pluja, però és que avui dia ho podem fer servir perfectament i cada cop es veu més. Sí. Sobretot les persones japonesos o
1: fins i tot tenen indis molt concepte d'això.
0: I van amb paraigües. I a nosaltres a vegades diu, ostres, és que em fa vergonya. No, cap vergonya. Vull dir, podem fer servir perfectament per com una protecció a banda de totes aquestes cremes que tu comentes.
1: El que sí que és important és saber quin material estic utilitzant per protegir-me. Vull dir amb això. El que deies, no? Moltes persones agafen un paraigües que utilitzaríem com a per a l'aigua, un paraigües, per protegir-se. Però això no porta cap tipus de filtre.
0: Clar.
1: Les teles que s'utilitzen pels paraigües són teles que no són aptes ni transpirables per la protecció solar. Llavors, hem de saber escollir quin tipus de parasol és l'adequat.
0: Ara t'entendo.
1: Perquè una cosa és el paraigües i l'altra és el parasol.
0: El parasol, ahí està. Quan... Perquè moltes persones que a vegades podem veure que fan servir, sí que és possible que aquest sigui un parasol. És a dir, ho veiem com si fos un paraigües, però en realitat no és un paraigües.
1: Bueno, és que convencionalment, i que segurament molta gent es vol protegir, doncs agafa un paraigües de casa i ho fa. I sí, et farà una protecció, però hem de vigilar de quina tela està fet aquest paraigües, perquè a lo millor no et beneficia, al contrari, et perjudica.
0: Cara, doncs això va molt bé que ho diguis, perquè també, no sé si al respecte tu saps o coneixes un tipus de paraigües que sigui parasol, és a dir, que no sigui un parasol del que tenim dels que posem a la platja, sinó que sigui un parasol per anar pel carrer.
1: Normalment s'utilitzen teles de cotó que són transpirables, algun tipus de material amb el que es fan moltes vegades també aquests separadors, com els biombos, doncs també molts cops s'utilitza canya, papir, són més transpirables, ha de ser porós.
0: I estan a la venda, els trobaria?
1: Sí, totalment, podeu comprar paraigües, però també es poden comprar parasols.
0: Exacte. Vull dir, parasols per anar pel carrer, senzillament, això ho podem demanar.
1: Sí.
0: I en les botigues els trobarem. Bueno, botigues, no sé, tipus, no sé si centres comercials d'aquests...
1: Bueno, a vegades és molt específic, però perquè no estem en una terra on estem acostumats, però sí que és cert que la cultura oriental fa molts anys que ho utilitza, si us doneu compte, els seus paraigües, que són d'aigua, són fets de tela i permeable o plàstic, en canvi, quan porten parasols, si són com un paper, són un altre tipus
0: de material. Doncs està bé, perquè vull dir, es tracta d'anar a buscar, no? On podem trobar aquest tipus de parasols. Parasols per anar pel carrer, senzillament, és així.
1: Doncs anem al fototip 2 i 3, que seria una pell més ja no tan nòrdica, seria una pell ja tirant un pèl més a mediterrània, que serien pells clares, que es cremen més fàcilment, però que ja comencen a broncejar. Igual que el fototip 3, que ja seria una pell intermitja, totalment és la nostra pell, és la pell que tenim i ens trobem aquí, a la nostra península, és la pell estàndard, és la pell que queda intermitja, que ja comença a moderar-se amb el broncejat, gradualment, i que ens trobem que tolera al principi i al final de l'estiu. Què vol dir? Que al principi de l'estiu sí que ens hem de posar crema i al final de l'estiu ja podem començar a utilitzar fototips més baixos. Passem al fototip 4, que és aquesta pell morena, que ja la coneixem, que dius, tu ja tens una pell moreneta.
0: I aquesta pell és una pell que ja està com una mica més curtida, però no és necessàriament. Hi ha persones que són més morenes, senzillament és així. No és que sigui a través del sol, etcètera, ja la pell. Però i això, aquesta pell, podríem dir que és com més forta davant de les altres?
1: No és que sigui més forta, sinó que ja neix amb una predisposició a la melanina. Llavors ja està més predisposada al broncejat, perquè, com hem dit al principi, la radiació solar és la que potencia la melanina del nostre cos, llavors aquestes pells ja neixen amb un plus de melanina. Llavors, evidentment, tenen menys tendència a cremar-se, tenen menys tendència a l'envelliment prematur, tenen menys tendència a la taca, a l'acné, és com ja tenen un petit plus. Uh-huh. Aquí sí que per això surten beneficiats.
0: D'alguna manera és una pell, ja dic, podríem dir més curtida, però més que més curtida, doncs, vull dir, amb una predisposició o no predisposició precisament al que tu acabes de...
1: Exacte.
0: Al que acabes de dir.
1: És una pell que, a més, el fototip 4 es troba molt a la zona mediterrània, però més del sud. Sí, tot el que seria a la nostra península ja, a la part més del sud. Andalusia, Extremadura, exacte. I es troba més allà. I solen ser pells que es vinculen molt doncs, a la raça llatina, a l'àrab... Ja, ells ja tenen aquesta predisposició directa a tindre aquest tipus de fototip. I el fototip 5 i 6 és el que coneixem com a pell morena o fosca o raça negra, val? Que també es cremen i les seves cremades són molt perjudicials i senten molt de dolor perquè tenen un alt contingut de melanina a la seva pell i llavors senten una sobresaturació. Mm. Llavors també s'han de protegir aquestes pells.
0: I tant.
1: Perquè a més la seva cremada no la percebeixes òpticament, però sí que la seva pell, en la seva descamació, quan es descama, pateix molt. Tot això, doncs clar, hem de tindre una molt bona hidratació de la pell, molts principis actius com l'aloe vera, la lanolina, vale? La glicerina, que són components que ens ajuden a hidratar moltíssim la pell. A tu que t'agraden tant els consells casolans, hi ha alguna cosa que és...
0: I tu perquè ho saps molt bé com funciona i a més m'agrada, però sobretot són aquests consells que tu dones perquè moltes persones no tenen el poder adquisitiu de gastar-se molts diners en una crema, etc. I hi ha amb aquests consells o aquesta manera de preparar justament cremes, etc., que té el cost que pot tenir és molt baix perquè a més es poden fer amb productes que hi ha a casa.
1: Evidentment.
0: I tenen el mateix efecte. Positiu. Bueno,
1: tenen un efecte positiu.
0: Positiu.
1: Tenen un efecte positiu.
0: No tan a vegades, fort com a moltes.
1: Clar, a vegades no és l'efecte que voldríem aconseguir, però sí és cert que ens ajuden molt. Quan hi ha una cremada o un eritema solar, sobretot en els infants, però a totes les persones, jo recomano sempre, quan arribes a casa, fer una bona dutxa, una dutxa fresqueta per treure tota la calor, i hi ha un producte, no és un producte, sinó un aliment que és increïble, que és el iogurt natural. Mm-hmm. No azucarado, iogurt natural.
0: Iogurt natural.
1: Iogurt natural.
0: I és igual que no sigui iogurt natural normal iogurt i corrent, natural, no, no que no sigui griego ni res.
1: Exacte. Llavors, el iogurt natural el posem a la nostra pell. Aquest es posa sobre el nostre cos, baixa la temperatura ràpidament, fa una mascareta sobre la nostra pell, ens hidrata, ens ajuda amb els seus probiòtics a mantindre la barrera cutània de la

0: pues al protector, però poses una vegada i després se t'oblida, no? I és a vegada que la pell doncs ja queda, si no cremada, bastant irritada, i amb això, amb aquest consell del iogurt, anirà superbé.
1: El iogurt és meravellós, i l'altre és la nostra gran suculenta, que és l'aloe vera. L'aloe vera, doncs, la tallarem, substraurem tot el que seria
0: el gel,
1: no? Farem una bona emulsió. Dintre d'aquesta emulsió li podem posar unes gotetes d'oli d'ametlla o d'oli d'oliva per acabar de donar emulsió, fer un sèrum i ens el podem aplicar.
0: També, o sigui, sí, en el cas de que el iogurt hi és, no? Però, o també el iogurt hi és, una altra manera de potenciar encara més que la pell no
1: el que
0: vagi.
1: Passa és que el iogurt l'has de retirar, eh? No te'l pots deixar posat. En canvi, no. L'aloe vera la pots deixar
0: posada.
1: I pots deixar que faci. I després, pues, ja sabem, tots aquests aftersuns que cada vegada estan més formulats i que tenen una bona predisposició a la nostra pell i que a més estan molt controlats i molt ben treballats, doncs que també ens ajudaran, doncs, a aquesta hidratació, a baixar aquesta cuissó si hi ha algun tipus d'irritació o algun eritema, doncs ens anirà molt bé.
0: Molt bé, doncs així quedarien, acabaríem avui?
1: Sí, avui acabaríem amb aquests quatre consells, amb aquests quatre tips.
0: Que queden superbé, però que van molt bé perquè cada cop, o sigui, ara per les temperatures que tenim, ja podem dir que totes les... No sé si tu ja has anat a la platja?
1: Jo ja he anat una mica a la platja.
0: Veus? Ja,
1: però m'he protegit, eh? M'he protegit.
0: No podria ser d'una altra manera.
1: Que no se m'escapi, que és molt important protegir-se el coll i l'escot, que a vegades ens oblidem.
0: Sí.
1: Anem amb una samarreta escotada i de cop portes el facial protegit, però tot l'escot, i és una zona molt delicada del nostre cos. Les orelles, ens oblidem de posar-nos crema
0: això
1: a les orelles.
0: Això cada dia, quan sortim.
1: I queden torradetes.
0: Quan sortim sí? De casa, eh?
1: I una altra cosa, el palmell de les mans. Surten moltes taques molt ràpid i després són un xivato. I ens diuen l'edat que tenim.
0: Vale.
1: Llavors aquesta s'ha de protegir molt bé, doncs per...
0: Ho tindré en compte.
1: Ho tindré en compte, eh? Sí, i ara que venen... I l'empeine dels peus, que no em surt
0: també,
1: en català.
0: També,
1: doncs també, perquè ens posem sandàlies, anem molt monos, ens hem protegit tots i ens hem cremat els peuets. Mira, doncs això és important.
0: A mi això no em passarà, perquè els porto sempre als peus protecció al màxim, Vull dir que no se'm cremarà al respecte. Doncs Oriol, doncs arribem avui a aquest final. I la setmana que ve, de què podrem... Tot i que se m'oblidi, però a veure si podem avançar. De
1: doncs
0: què
1: deixa'm llavors que m'ho pensi i a meitat de setmana t'ho
0: doncs
1: dic.
0: Doncs ja m'ho diràs. Doncs Oriol, moltíssimes gràcies per aquesta visió tan completa i clara avui, justament per parlar d'aquesta manera com ens hem de protegir, no?, d'abans de les radiacions de tot tipus, no només radiacions solars, sinó també les que tenim molt sovint davant. Sobretot aquesta, que és el mòbil, no?
1: Sí, aquestes pantalles que hem dit,
0: sí,
1: que també produeixen radiacions.
0: Doncs, vull dir que avui dia ja sabem una mica més i sobretot amb aquests consells que tu ens dones al final, que va molt bé. Doncs moltíssimes gràcies i ens trobem el dimecres que ve.
1: Aquí, a vosaltres.
0: A Bellesa 360 graus.
1: Una abraçada.
0: I ara sí, ara com ja estem molt a prop de les 10, doncs farem una pausa perquè arriba les notícies, el butlletí informatiu de la ràdio. Però no marxeu perquè és ràpid, 2 minuts, màxim 3 i de nou estarem aquí. Vinga, fins ara.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: I ara sí, passen minuts de les 10 i obrim la segona hora del fòrum i avui ho fem posant el focus en un tema que toca de prop moltes dones i moltes famílies, la qualitat de vida de les pacients amb càncer de mama i el paper que hi pot jugar la balneoterapia. Els resultats preliminars d'un estudi recent indiquen que els tractaments termals milloren la fatiga, el dolor, l'estat d'ànim i la qualitat del son de les pacients que segueixen segueixen tractament hormonal. Però també ens diuen una cosa important. Aquests beneficis disminueixen al cap de 6 mesos segons aquest el

0: resultat d'aquest estudi, el resultat preliminar, no? I potser caldria plantejar sessions de manteniment per consolidar la millora. Un estudi rigorós que en el que han participat, ara no estic segura si són 84 o 74 dones, no? I que ha estat impulsat per l'Hospital del Mar, Research Institute, el CIP, Ciberfest i l'Ajuntament de Caldes i la Diputació de Barcelona. I per parlar-ne en profunditat i amb mirada humana, avui ens acompanya tres veus que coneixen aquest projecte des de dins. Natàlia Giralt, que és biòloga, doctora en genètica i investigadora principal de l'estudi. La tindrem al telèfon, de fet ja està, i per ser, ja t'hi diré benvinguda, Natàlia.
1: Hola, hola, bon dia.
0: Després tenim també a nosaltres, aquí sí, de manera presencial, Amelia Rodríguez, que és una de les dones que han participat en el projecte i que ens d'alguna manera ens explicarà l'experiència en primera persona. Benvinguda.
2: Hola, molt bon dia.
0: I, oye, no, t'he dit benvinguda, Amelia.
2: Gràcies.
0: I Marta Luque, que és tècnica de projecció exterior i termalisme, que també ens ajudarà a entendre el paper del termalisme en la salut i en la vida quotidiana de les persones. De fet, la Marta, benvinguda, sobretot.
3: Moltes gràcies.
0: Primer de tot, volia dir, doncs, que volia dir també que tu ja vas estar en una altra anterior sessió, que justament va ser quan vam parlar d'aquest projecte, d'aquest estudi, que en aquell moment ja les dones, crec que totes les dones participants ho havien acabat.
3: Sí, havien acabat,
0: no?,
3: l'estudi i havíem inaugurat l'exposició Càlida.
0: Exacte,
3: que encara ens acompanya al Museu Termàlia.
0: I ens acompanyarà, vull dir, per totes les persones, que queda molt recomanada a totes les persones que no hagin vist i no hagin passat per Termàlia, per Museu Termàlia, per veure aquesta exposició Càlida. Càlida, doncs crec que és fins al gener. Que
3: no, poder... fins al setembre.
0: Fins al setembre.
3: Mitjans de setembre la tindrem allà.
0: És que no estava segura, en algun moment l'Anna, doncs sabia que no estava segura si seria o encara estaria més.
3: Estarà fins al setembre i llavors tindrem de cara a Festa Major la nova exposició.
0: Una altra nova exposició, que d'això ja ho parlarem. Però avui toca parlar primer, i com de Càlida ja la vam parlar, vam presentar, doncs toca d'aquest perquè hi ha aquests resultats preliminars, que seria els primers resultats de tot l'estudi del projecte que es va fer. I ja es dic que aquí, doncs, jo ja m'he preparat tot un qüestionari de preguntes que anireu parlant segon que creieu convenient, però primer, per entendre l'estudi, aquestes preguntes primeres estan adreçades a la Natàlia. Vull dir que això ja, com estàs al telèfon, jo ja te l'avanço, Natàlia.
1: Vale.
0: Mira, primer de tot, per començar, tot i que en el seu moment també ho ben explicat, però de fet, com neix aquest estudi i què us porta a investigar la balneoteràpia en pacients, en aquest cas són dones, no?, amb càncer de mama?
1: Doncs, bueno, bé, aquest estudi és la continuació d'un estudi previ que es va fer amb pacients amb Covid persistent, val? De tot el que va sorgir després del Covid, va aparèixer el Covid persistent en uns pacients i unes pacients que no eren reconegudes a nivell mèdic, no? Aquella malaltia no existia, diguem, la Covid persistent, fins que, bueno, ara ja sí que ja està reconeguda per l'OMS i tot, però bueno, en aquell moment, doncs, la Covid persistent, doncs, els metges no sabien com tractar-ho, com diagnosticar-ho, i se'ns va ocórrer, juntament amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui i amb les Termes Victòria, doncs, engegar un projecte per valorar aquesta malaltia i veure si la balneoteràpia podia, doncs, ajudar a pal·liar, doncs, tota aquesta simptomatologia. Mm-hmm. Va anar molt bé, vam estar molt contents, i llavors vam dir, ostres, hi ha altres patologies, no?, que també tenen com una simptomatologia molt semblant a la Covid persistent. Entre aquestes patologies és el tractament adjuvant que se'ls donen als pacients amb càncer de mama. Un cop han superat el càncer de mama, durant 5 anys han d'estar rebent un tractament hormonal per disminuir els nivells d'estrògens, que els provoca una menopausa exacerbada, amb tota la simptomatologia que provoca aquesta menopausa, no? I llavors vam dir, ostres, que la simptomatologia és bastant semblant. Vam dir, bueno, doncs si ha ajudat a les pacients amb Covid persistent, provem si també va bé per aquesta patologia, no? Bueno, que no és una patologia, simplement és una simptomatologia derivada d'un tractament. I bueno, doncs vam engegar aquest nou estudi i ja partíem d'aquest estudi previ, que ja sabíem com havia funcionat, com era el disseny, de la manera que va ser molt més fàcil, no?, dissenyar-ho, perquè ja veníem d'un disseny previ. I, bueno, ha anat molt bé. La veritat és que aquests resultats preliminars, perquè, deixa'm dir que fins que no es publiquin no sortiran, que diguem, a la llum científica, però, de moment, els que tenim, el primer, i les pacients, les mateixes pacients, perquè a vegades també no només és el resultat científic, sinó com ho han viscut les pacients, que aquí tenim l'Amèlia, que ja
0: sí,
1: parlarà.
0: Ella ens ho explicarà
1: doncs,
0: després.
1: Claro, perquè no només és el número, no?, que tu poses en l'article, sinó sí, que tota la investigació científica va sempre dedicada a millorar la vida de la gent. Llavors, i que una mateixa pacient que et pugui dir pues sí, m'ha anat bé, m'ha millorat, és més que un número, no? És una persona.
0: I tant. És que es tracta d'això.
1: No res, que dic que ella ja us explicarà millor sí, a nivell científic, sí. Però a nivell científic els números, els menys, diuen que ha anat molt bé.
0: Uh-huh. I quina metodologia heu utilitzat i com s'han distribuït les pacients entre el grup de tractament i el grup de control?
1: Bueno, com que és un... Bueno, com es fan normalment els assajos clínics, no? Uh-huh. Que normalment el que tu tens és una cohort, que se'n diu, no? Llavors tu divideixes aquesta cohort aleatòriament en un grup en què rebran melanoteràpia i un grup control. Val? Nosaltres, això ja ho fem nosaltres en el nostre grup, dins del nostre grup, fem com un sorteig, eh? És un sorteig i et toca el grup control i el grup melanoteràpia. Llavors nosaltres vam trucar a les pacients que del grup balneoteràpia els hi vam oferir balneoteràpia i les pacients del grup control els hi vam oferir per estar al grup control. I, bueno, i ja està. Llavors els vam triar així. I en total doncs, vam aconseguir 84 pacients que entressin. Deixa'm dir pacients, però en veritat són dones, perquè sí, no podem tractar la gent de pacients, eh? Perquè al final no volem ser pacients. Volem ser persones, dones, eh? I som dones que, escolta, estan superant un càncer de mama, però que estan tirant endavant.
0: I tant
1: doncs
0: que
1: això,
0: sí.
1: Parlarem de dones.
0: Sí.
1: Doncs 44 d'aquestes dones van anar al grup balneoteràpia i 40 van acabar al grup control.
0: Uh-huh. O sigui, els resultats exactes, els resultats preliminars, més rellevants que heu observat?
1: Bueno, el que vam fer és, hi ha uns qüestionaris de qualitat de vida estandarditzats, científicament estandarditzats i validats, diguem-ho així, perquè tu no pots fer servir qualsevol cosa, ha de ser coses validades en què et doni un número, no?, que tu puguis fer una estadística. Llavors el que se'ls va fer és aquests qüestionaris de qualitat de vida en què entrava doncs, si tenies depressió o ansietat, en general de qualitat de vida, no?, de fatiga, dolor, estat emocional i també un altre qüestionari de qualitat del son. I això se'ls va fer abans de començar la balneoteràpia, just després d'acabar la balneoteràpia, perquè el que volem veure és si hi ha alguna diferència entre abans i després en les respostes en aquests qüestionaris, i un tercer als 6 mesos d'haver finalitzat la balneoteràpia. I al grup control se'ls fa els mateixos qüestionaris en els mateixos tempos, no? Uh-huh. Els mateixos temps, no? Perquè ha de ser comparable un grup amb l'altre. I llavors el que es mira és si el que ha passat entre abans i després de la hemoteràpia, si és diferent amb el que ha passat al grup control abans quan se'ls fa i al cap d'un mes, perquè el grup control no fa hemoteràpia, Però sí que se'ls fa també al cap d'un mes i al cap de 6 mesos. Llavors mirem si hi ha diferències significatives entre els dos grups. I sí que s'ha vist que en el grup de la balneoteràpia, en tots els paràmetres que s'han avaluat, hi ha una millora significativa, tant del dolor, fatiga, estat emocional, ansietat, qualitat del son, de molts dels paràmetres que s'han avaluat. Hi ha hagut una millora, si és més, comparat amb el grup control, que no ha vist ninguna variació en aquest mes. I després, al cap de 6 mesos, sí que és veritat que el que s'ha vist és que el grup de balneoteràpia s'ha comportat igual que el grup control. O sigui, tota la millora que havia experimentat, diguem-ho així, es va perdre en aquests 6 mesos.
0: Uh-huh. Aleshores, doncs, significa incorporar més sessions justament de manteniment, no?, per mantenir aquesta millora, no?
1: Clar, això és una suggerència. Clar, científicament no ho hem avaluat mai, clar. Ho sabem. Val? perquè això fins que tu no tens una prova científica i clara, però bueno, és veritat que tot sembla que si això es pogués anar mantinguent, no una sessió intensiva com s'ha fet ara, que eren 12 sessions al mes, o sigui, 3 cada setmana, potser una a la setmana o una cada 15 dies, no? No cal que sigui intensiu, però potser fer una continuïtat, doncs això faria que potser no fessis aquest baixón que fas. I això també ho hem vist amb el Covid persistent, que en algunes pacients van poder continuar fent balneoteràpia, i és veritat, bueno, això t'ho diran més els de les Termes Victòria, que han estat més en contacte amb aquests pacients, però que han estat molt bé. Fins i tot ells mateixos demanaven de continuar, de dir, escolta, que quan hem parat hem vist que hem anat a pitjor. Podem continuar fent-ho perquè m'ha anat molt bé. Jo els vaig dir, un cop acabi l'estudi, cap problema. I han continuat alguns fent-ho i en principi estan contents. Vull dir que això és, científicament no està comprovat, però bueno, com ho diem, no? També hi ha el subjectiu de les persones que t'ho expliquen. Uh-huh. I molts et diuen que sí, que els ha anat molt bé.
0: I el, pel que fa, o sigui, els passos que falten encara per publicar a l'estudi, bueno, podríem dir definitiu, no? I convertir-lo, bueno, en una referència científica.
1: Clar, ara ve la travessia pel desert, eh? Que ara s'ha d'escriure l'article amb un format específic per articles científics, s'ha d'enviar a la revista, l'editor de la revista ho ha de valorar, aquest editor passa uns revisors externs que poden estar a qualsevol lloc del món que s'ho revisin, aquests revisors externs doncs, fan els seus comentaris, suggerències, canvis, això, tot això tu has d'incorporar, tot el que et diuen els revisors a l'article, i llavors els revisors decideixen si tu ho has fet bé o no el que t'han dit, doncs te l'accepten o no te l'accepten. Després va l'editor i l'editor acaba decidint si t'accepta o no l'article, no, i després ha de sortir a publicar. I encara que sembli una d'això, això pot ser un any.
0: Bé, o sigui... bé, de moment esperarem, però ara passo també a l'experiència humana, en aquest cas és a l'Amèlia. Doncs, Amèlia, tu com has viscut el moment de, o sigui, sobretot en el moment de ser seleccionada per participar en aquest estudi? Perquè, evidentment, han estat uns mesos que s'ha fet que vosaltres heu participat. Evidentment, aquí, vosaltres com a participants, tot el que se us ha... bueno, heu fet, no?, en l'estudi, doncs està el balneari, totes aquestes sessions, etcètera, formava part de l'estudi, per tant, han estat gratuïtes. Vull dir que, en aquest sentit, doncs, heu tingut, doncs, de moment això. Per això, després jo preguntaré el que representa continuïtat, no?, continuïtat, a lo millor, de continuar fent la balneoteràpia, etcètera, però que en aquest cas, però en tot cas ja seran preguntes cap a després, no?, que ja representa, doncs, una despesa per cada persona. Vull dir que ja no forma part de l'estudi. Sí que forma en part, però ja és una cosa més personal, no? Però bé, primer, com vas viure el moment de quan vas ser seleccionada per aquest estudi? I, de fet, com va anar també el procés per escollir?
4: Sí, doncs, molt contenta, la veritat. Jo em vaig enterar que hi havia aquest estudi per les xarxes socials de l'Ajuntament. I quan vaig veure que era un estudi de balneoteràpia per dones amb càncer de mama, aquí a Caldes, jo visc, no visc a Caldes, però visc aquí molt, molt a prop, vaig pensar, ostres, és que m'encantaria participar. Clar, perquè normalment les persones, no, que tenim alguna malaltia, i en el meu cas és un càncer de mama, a més en un estadi ja més avançat, amb estadi 4, amb una metàstasi, per tant, significa que jo hauré de fer el tractament oncològic que estic fent per sempre, doncs normalment participem en altres tipus d'estudis, per sort i per desgràcia, en el sentit que, bueno, són estudis que normalment has de prendre un medicament, amb els seus efectes secundaris, es fa en un context hospitalari, i clar, realment aquest estudi era molt diferent, era anar amb unes termes, a veure, no, a, si els efectes secundaris de tota la medicació que jo estic prenent i que les companyes estan prenent, doncs es podia minimitzar d'alguna manera perquè ens sentíssim millor i en un context doncs molt agradable, no? Primer de tot les aigües,
0: i la companyia també, la, no? Bueno, el fet de fer, exacte, aquesta teràpia humana, no, d'estar amb moltes companyes de grup,
4: sí,
0: que no només és fer l'estudi sinó també aquestes converses, penso, no?
4: Totalment, totalment.
0: Cadascuna explicant la seva...
4: Totalment, perquè la força del grup, realment, la força de les iguals, sí, no? En aquest cas, perquè, clar, pues, cada càncer i cada malaltia és diferent, però realment compartíem experiències molt similars. I això, no? I, pues, i tu com estàs? I tu què fas? I tu què prens? I tu, quan et passa això, què fas? Bueno, no? Aquest acompanyament del grup va ser molt bonic. I després és que ens vam sentir també molt ben tractades al balneari, no? Era un moment doncs de molta cura, això de benestar, no? I de relaxació. I això jo vaig omplir un formulari, em vaig oferir com a voluntària, i quan em van dir que sí, que estava seleccionada, doncs molt contenta, i llavors només pensava, bueno, ara m'ha de tocar, sisplau, el grup de la balneoteràpia, perquè si em toca el grup de control, és guai, vull dir, no? També participes a l'estudi, però evidentment no reps el tractament de balneoteràpia. Per tant, des d'aquí també moltes gràcies a les companyes que van participar i els hi va tocar el grup de control, perquè és necessari també a l'estudi per poder, evidentment, comparar.
0: Clar, per poder comparar.
4: Sí,
0: no? I què et va, personalment, què t'ha aportat tu a tu la balneoteràpia?
4: Doncs moltes coses. Primer de tot, el tema de la son, el descans nocturn, els tractaments hormonals, una de les coses que normalment provoquen és insomni. I com que són tractaments com molt radicals, que et provoquen doncs una menopausa doncs molt radical d'un dia per l'altre, no? Uh-huh. Normalment la menopausa és un procés natural que passa durant anys, al llarg de la vida, i amb aquestes medicacions, doncs pràcticament...
0: Això t'avança totalment, no?
4: Totalment, i això, realment, o com a mínim en el meu cas, va ser com d'un dia per l'altre, i de cop i volta no poder dormir. Doncs amb les sessions de balneoteràpia, jo arribava... Primer que arribava a casa meva super relaxada, o sigui que a nivell psicològic ja, com una sensació de calma, de relaxació... a la tarda, molt bé. I després, a l'hora d'anar a dormir, conciliar la son molt ràpid. I a més, dormir tota la nit. Clar, per mi això va ser... Jo portava 2 anys de tractament hormonal quan es va fer l'estudi de balneoteràpia, i per mi va ser poder dormir va ser al·lucinant. Després, els dolors musculars, a les articulacions, és un altre dels efectes secundaris que ens passen a moltes dones. En el meu cas eren dolors intensos, també, i també vaig notar una millora en aquest sentit.
0: Sí.
4: Després el que estem dient, a nivell psicològic. No? L'acompanyament del grup, sí, la relaxació, l'acompanyament emocional. I després també... a nivell físic, perquè el que fèiem allà, bueno, arribàvem allà, fèiem primer com una dutxa circular, després entràvem en una piscina, i a dins de la piscina amb les aigües termals, mentre les aigües anaven actuant, però també nosaltres anàvem fent exercicis de fisioteràpia a dins de l'aigua, fonamentalment força, i de fet, diferents tipus d'exercicis. I això trobo que també a mi em va ajudar molt, també, perquè amb l'aigua és més fàcil, no? No tens aquesta sensació d'esforç que moltes vegades ens pot costar.
0: Peixem menys, vull dir, com peixes menys, tu pots, el moviment és diferent.
4: Exacte.
0: És més com més ràpid, no?
4: Sí, exacte. I tant a nivell allò, a l'aigua, dels exercicis de força, com a nivell de confiança, perquè també, bueno, hi havia amb nosaltres la Susana, la fisioterapeuta, i que també ens va atendre molt bé a tots els nivells, i això va ser com un xut també de confiança, de dir, pues mira, pues clar que pots, i pots fer coses per sentir-te millor.
0: I entre els canvis que tu has notat en aquest dia a dia durant i després del tractament, és a dir, els dies que tu vas, des del primer dia, no? Notaves ja canvis en el teu cos, i després, doncs, conforme avançava, no? No sé si aquests canvis encara els notaves més.
4: Mm-hmm. Doncs, sí, des del primer dia realment notes diferents sensacions. El primer dia va ser un dia
0: Potser a vegades de sorpresa, no? Del que no saps, perquè no saps què et trobaràs.
4: I cansament, fins i tot diria, perquè bueno, al final fèiem exercici a dins de la piscina, era tot una hora, i la sensació en sortir d'allà de les aigües i de la piscina era que em tremolaven les cames, sentia com una sensació de sentir-me com molt passada, però a la vegada molt, molt relaxada. I aquella primera nit ja vaig dormir millor.
0: Clar, és un dels primers efectes que tu vas notar.
4: Sí, i penso que em va durar un temps, no et sabria dir ben bé, però durant el primer mes jo encara vaig notar els efectes positius, els beneficis. A partir d'allà, clar, suposo que ja es van diluint una miqueta més, no? I vam respondre els qüestionaris i doncs, sí, al cap de 6 mesos, doncs ja no te n'adones que, ostres, doncs una altra vegada estic dormint malament.
0: Però això ja després, en haver acabat el tractament, quan tu ja l'havies acabat, és a dir, ja no havies tornat a fer la balneoteràpia.
4: Exacte, no? Quan em refereixo al tractament de balneoteràpia, que va durar, van ser 12 sessions, fèiem 3 sessions cada setmana, per tant, va durar un mes en total. Doncs a poc a poc, després d'aquest primer mes, doncs els efectes, clar, es van anar reduint d'una manera progressiva. Però el primer mes, sobretot, va ser espectacular en la millora.
0: Sí. I tot i que ho has dit, però te lo torno així remarcat, com vas viure en si el suport de totes, el suport del grup, no? És la vida durant aquelles 12 setmanes, no?
4: Sí.
0: Bueno, 12 sessions, perdó.
4: Sí.
0: Vull dir que com la vas, entre totes, com heu notat aquesta convivència, no? De trobar-vos cada setmana?
4: Sí, doncs mira, no, clar, som a la ràdio i no ho podeu veure, però quan m'estava fent la pregunta, no, jo estava amb un somriure d'orella a orella. És que van ser moments molt xulos. De fet, amb algunes de les companyes vam fer un grup de WhatsApp també per estar en contacte i intercanviar impressions, i amb algunes companyes tenim un grup també que es diu Els Nostres Moments, perquè realment era com els nostres moments, no? El nostre dia. Eren uns dies que eren per nosaltres i que veníem aquí i de vegades fèiem un cafè abans d'entrar a les termes, després anàvem a fer el tractament de balneoteràpia amb els exercicis a la piscina, després sortíem de la piscina i encara ens quedàvem allà una estoneta de relaxació per veure si alguna li baixava molt la tensió o si tenia algun efecte secundari que pogués no ser tan positiu, per tant allà ens tenien una estoneta més i bueno, doncs durant aquestes estones pues, xerràvem molt i compartíem doncs les nostres impressions, els neguits, les preguntes. És difícil el tema del càncer de mama. Bueno, desafortunadament cada vegada hi ha més càncer de mama. Afortunadament cada vegada es pot dir que s'arriba a percentatges més alts de curació, però a la vegada també hi ha percentatges entorn al 20-30% de dones que, pues com és el meu cas, no? Que hem tingut un càncer de mama en algun moment i anys després, en alguns casos és en el mateix moment del diagnòstic, però en el meu, per exemple, jo havia tingut un primer càncer de mama i anys després, molts anys després, de fet 17 anys després, em van trobar una metàstasi del càncer de mama als pulmons, no? Per tant, és una realitat complexa, que no és de color rosa com moltes
0: com el color
4: vegades.
0: Però bé, és el color que d'alguna manera...
4: Sí.
0: o sigui, dona la, el, és que ara no me sortirà la paraula, eh? Però és aquest color que d'alguna manera doncs identifica,
4: que
0: no?
4: Identifica la causa, eh, diguem, sí. Uh-huh. Doncs això, bàsicament, és que és la força de la comunitat, no? Del grup, de poder compartir entre nosaltres doncs preguntes, moltes vegades més a nivell emocional, sobretot, eh? No tant la part mèdica, perquè la part mèdica doncs, ja la tens molt ben coberta, no? amb tots els professionals, però la part doncs, d'algú que està passant per situacions similars, no? I
0: és
4: a les
0: això.
4: Teves...
0: Clar, per exemple, què li diries a una dona que ara mateix està en un tractament, no? Mm-hmm. Vull dir, que està passant per el mateix que heu passat totes, no? I que dubta si provar o no la balneoteràpia.
4: Ostres, endavant, sense cap dubte, endavant. Mm-hmm. És el que, bueno, el que he comentat abans, és que és un moment de molta companyerisme, no? amb el grup, però a la vegada aquesta sensació amb les aigües termals, de molta relaxació, a la vegada de saber que estàs fent alguna cosa per sentir-te millor, no? I que et pot ajudar realment a reduir els efectes secundaris. És que no li veig cap, diguem, contraindicació.
0: Que sigui nociu no ho és.
4: Exacte, tot el contrari. I té un impacte important en la qualitat de vida. Per tant, l'animaria, però vaja, amb totes les lletres. I de fet, ho hem comentat, abans estaria bé doncs, això, poder fer aquestes sessions de continuïtat per
0: companyia,
4: mantenir...
0: És a dir, amb el grup, si és possible, no? Que seria ideal.
4: Clar, amb el mateix grup ja seria fantàstic, òbviament.
0: O un altre, vull dir, sí. és el fet de poder-lo fer en grup.
4: En grup, sí.
0: Sí. Mira, ara me passo a la Marta, sí. No? El paper del termalisme. Quin paper juga el termalisme en la salut i el benestar de les persones? Vull dir, ara estàvem parlant, però en general.
3: Bueno, jo crec que el termalisme pot i ha de jugar un paper molt més important del que juga, i sentint a l'Amèlia o sentint a qualsevol de les dones que han participat en aquest estudi, jo la veritat és que el que sento és emoció i a la vegada una miqueta d'indignació, no? De que realment tenim a Caldes, però hi ha per tota Catalunya un recurs com és el termalisme, que el podríem fer servir molt més. Uh-huh. Perquè es fan, com ella ha explicat, es fan molts estudis amb medicació, que aquests tenen, doncs, evidentment, no? Doncs, és una gran sort poder-los fer, perquè vol dir que la medicina, la ciència avança, però evidentment, no? Doncs, hi ha unes contrapartides, unes contraindicacions, i la balneoteràpia, excepte en alguns casos molt puntuals, que també s'ha servit, aquest estudi per veure que hi ha alguns casos en què, doncs, bueno, pel que sigui, no? No és del tot favorable, però en la gran mesura, en gran mesura, no hi ha efectes secundaris. Llavors, clar, davant d'una possibilitat de provar una teràpia que ara estem ja pràcticament, no, en el moment de poder demostrar científicament que ajuda a la qualitat de vida i que no té efectes secundaris, és que, clar, és una mica... És que no hi tens res a perdre, només hi tenim a guanyar. I llavors penso que el termalisme, i des de Caldes de Montbui estem lluitant per això, ha de jugar un paper molt més important. Mm-hmm. en la qualitat de vida. Jo em sento, ja et dic, estic molt emocionada, perquè és que sempre que la sento parlar m'emociono, perquè d'alguna manera, no, formar part d'això doncs em fa sentir molt, molt orgullosa i molt contenta de poder mínimament millorar la qualitat de vida de les persones, no? impulsant aquests estudis. I us haig de dir que des de l'Ajuntament i des del termalisme de Catalunya, perquè estem molt alineats amb Termes Victòria, que és on s'ha fet l'estudi, però també en general amb tota l'associació balneària, no pararem. Uh-huh. No pararem per aconseguir-ho, perquè creiem que estem poc a poc demostrant amb el Covid persistent, ara amb aquesta de teràpia hormonal, però no pararem fins que des de Salut se'ns escolti i es puguin doncs, fer aquestes sessions de manteniment. Uh-huh. Abans parlàveu, no, de que la Covid, el resultat va ser molt positiu, igual que ho és en aquest cas. Ens vam trobar amb el mateix durant el mes de teràpia de balneoterapia quimioteràpia, diguem-ne, els resultats milloren exponencialment, però a mesura que passa el temps, i això ho explica molt bé la Susana en un dels vídeos a l'exposició, clar, és que elles no deixen de prendre's la medicació. Amb la qual cosa, clar, la balneoteràpia fa com de, bueno, com de compensa, no? Compensa aquests efectes de la medicació, amb la balneoteràpia doncs vas compensant aquests efectes secundaris. A la que deixes la balneoteràpia, però la pastilla no la deixes, que perquè evidentment no es pot deixar. No es pot deixar, ni es pretén, eh? O sigui, això vagi parlant
0: o sigui, no,
3: de tot,
0: no,
3: eh?
0: No substitueix.
3: No,
0: al contrari. Però sí que ajuda precisament a poder aguantar, a poder suportar, no? Totalment. Aquest efecte.
3: És que, de fet, ens deia la Natàlia que hi ha moltes dones que els hi produeix tants efectes secundaris la medicació que la deixen. Mm-hmm. I al deixar-la és on hi ha una recaiguda.
0: Clar.
3: I moltes vegades és, o sigui, i és molt cru, però és un, és que m'és igual, però és que no estic disposada a aguantar aquests efectes secundaris, o sigui, m'és igual que el càncer avanci, no? Llavors, ostres, veure que tenim un recurs a disposició per pal·liar una mica aquests efectes, és que, bueno, no sé, jo ho veig com tan clar, no? I el grup de Covid persistent es manté amb un cop setmanal des de que van acabar l'estudi el 2023, si no recordo malament, i estan molt millor. Vull dir, la seva qualitat de vida doncs, es manté, no?, amb aquests nivells més positius. Amb la qual cosa, doncs, bueno, estaria molt bé o poder fer un altre estudi o simplement, doncs, bueno, si no es pot fer l'estudi, si més no, provar-ho, no?
0: Però provar-lo, bueno, després ja te faré l'altra pregunta. És a dir, per exemple, tornant amb el que és l'aigua termal, no? Perquè tu has parlat d'altres balnearis, no? Vull dir, aigua termal en si, del termalisme, però, per exemple, quina diferència o què aporta l'aigua termal de Caldes, o sigui, com en un context, podríem dir, terapèutic com aquest, no? A diferència que podríem dir d'unes altres aigües que això no ho sabem si pot ser... Vull dir, perquè com és aquí on s'ha fet l'estudi, vull dir que no sé si en un altre espai termal podria tenir els mateixos efectes.
3: Això seria digne d'estudi, no? De verificar-ho. És veritat que l'aigua Caldes, una de les característiques principals és la temperatura. Nosaltres a Caldes l'aigua emergeix a una temperatura molt alta, 74 graus, i tot i que evidentment no les fem banyar-se a 74 graus perquè si no se'ns cremarien, sí que aquesta composició que adopta l'aigua a l'emergir a aquesta temperatura és molt significatiu. A més, és una aigua que té molts clorurs i sodi elevats, i això fa, al final, doncs, que sigui una aigua sedant, és una aigua que drena tota aquesta medicació, no? I, per tant, doncs, relaxa, millora la circulació, és bona per la fatiga, pels dolors... Llavors, clar, és una miqueta, no?, doncs, la base que demostra els efectes que després tenen. Evidentment, a tota Catalunya hi ha moltíssimes viles termals i moltíssims establiments termals amb composicions químiques d'aigües diferents. Per tant, una de les coses que de fet ens vam plantejar, però és complex, era fer l'estudi com a diverses bandes, no? O fer, per exemple, doncs, un grup de balneoteràpia aquí i un altre grup de balneoteràpia a la Vall d'Aran, per exemple, no? Que també hi ha aigua, però la composició és diferent. Això a nivell científic va ser complicat i, per tant, al final vam descartar aquesta opció, però sí que, per exemple, estem en contacte amb balnearis europeus, en concret des de Budapest i a República Txeca, on sabem que s'han fet estudis també amb tractament hormonal després d'un càncer de mama, i una de les coses que volem fer és fer una trobada d'intercanvi d'informació al respecte i ens podien donar una mica d'informació amb això.
0: Mira, ara, com has comentat aquest tema, no?, del per què, o sigui, la investigació, diguem, que està darrere, tornaria jo aquí justament a preguntar a la investigadora, que és la Natàlia, que la tenim una mica oblidada al telèfon, no?, i justament no sé si has estat al cas de lo que ha explicat la Marta, Natàlia, justament pel tema aquest del per què la investigació en aquest cas tenint en compte les aigües d'aquí o les aigües que podrien dir de la Vall d'Aran o de qualsevol altre país d'Europa.
1: Bé, sí, bueno, he escoltat tot, eh? M'encanta escoltar la Marta i l'Amèlia. Es parlen molt bé, eh? Doncs, bueno, aviam, com tot estudi científic, tu t'has de cenyir a el que estàs valorant en aquell moment. Això sempre, val? Tu pots extrapolar a el que pugui passar en altres llocs, en altres contextos, però tu sempre has de descriure exactament el que has fet i el que has valorat. Està clar que també deixa'm dir que la balneoteràpia, que jo ho he dit mil vegades, no consisteix en sucar-te amb una banyera d'aigua calenta.
0: Per suposat.
1: És molt més, eh? Perquè la gent diu, bueno, pues, ja, jo què sé, em poso en una piscina i ja està. No, perquè aquí és tot un conjunt de coses que s'han fet, o sigui, des de les termes, no? L'aigua específica que brota a Caldes, uh-huh, i els exercicis que s'han fet per la Susana. Ah. Vull dir, és tot un conjunt que nosaltres no podem separar cada una de les coses perquè en cap moment hem valorat cada una de les coses per separat. Per tant, nosaltres tot això ho expliquem en un conjunt. També això moltes vegades ens ho diuen. Diu, i si no haguéssim fet els exercicis, què hagués passat? Doncs no ho fer. Val? O si aquests mateixos exercicis els haguéssim fet al mar, què hagués passat? No ho sé. Nosaltres tot això ho hem valorat com un conjunt. Per tant, si això volguéssim fer-ho en un altre lloc, s'hauria de començar de zero.
0: Clar.
1: I bàsicament és això, perquè no se sap. Vull dir, segurament et podria dir que mira, jo, amb la meva intuïció, però jo no em puc basar en un estudi científic amb la meva intuïció. Mm-hmm. No sé si m'explico.
0: Sí, sí, sí, sí. I ara jo faré aquestes preguntes, sí que les podeu respondre totes tres, vull dir, podeu intervenir com vosaltres creieu, no? Aquí, Natàlia, tu quan diguis, pues, és clar, estar al telèfon és el fet de dir, mira, jo aquí diré alguna cosa, no? I ja està, perquè aquesta, ja dic, aquestes preguntes que faré ara són per les tres. És a dir, què ens diu aquest estudi sobre la salut integral i la necessitat de cuidar cos i ment? Podries començar, si vols, tu aquí, Natàlia.
1: Vale, doncs, home, tot va junt, eh? Això sí que se sap i està comprovat científicament que, per exemple, en l'envelliment el que s'ha vist és que no actuen molts factors. Per exemple, en l'envelliment sembla mentida, però tenir una vida social, ajuda a envellir saludablement. Un son reparador ajuda a envellir saludablement. L'estat d'ànim, doncs totes aquestes coses que semblen una tonteria, perquè tu et parles molt de la dieta, de l'exercici, dels tòxics, evitar tòxics, això molt bé. Tot això ja se sap, però sí que està comprovat que hi ha molt més. L'estat emocional, l'estrès envelleix, l'estrès és tan dolent per la salut, i per tant el que s'ha de fer és disminuir l'estrès, perquè està molt lligat amb inflamació, i tot el que és inflamació, doncs, és un, com un accelerador de l'envelliment. I les pacients amb càncer de mama, en veritat, o sigui, el que els estem fent, en tot en general, és envellir-les, perquè no només és la quimio, la ràdio, l'estrès que els hi provoca, els tractaments hormonals, tot això és un afegitó més a l'envelliment natural d'una persona. I, per tant, el que hem de fer és intentar pal·liar tota aquesta acceleració, no?, diguem, de les coses. I bueno, me n'he anat per d'això, però vull dir que hem de parlar sempre amb un global de tot, perquè la salut ho és tot. Uh-huh. O sigui, no és una sola cosa. No incidint en una sola cosa podràs millorar. Has de tocar una mica tot.
0: Uh-huh. I Amèlia, la pregunta, per això dic que seran per les tres igual. Sí.
4: Bé, ho ha dit molt bé la Natàlia, és que és un conjunt i evidentment la salut és un concepte integral, no? És cos i és ment. I doncs les persones que seguim tractaments de càncer de mama hem passat per situacions molt traumàtiques, tant a nivell físic, cos, com a nivell psicològic. Hem passat moltes vegades per operacions dures. Hem pres tractaments també molt, molt durs, una quimioteràpia, una radioteràpia, els tractaments hormonals. Per tant, tot el que sigui poder millorar, no?, la qualitat de vida, cuidar el cos, cuidar la ment, d'una manera doncs més integral, no?, més amb una mirada més completa, és un gran avanç, i sobretot doncs aquest acompanyament del grup i aquesta mirada que hi ha hagut en aquest estudi des del primer moment per part de totes les persones, institucions que han estat involucrades, no? Aquesta mirada doncs més humanista, no? De la salut, som persones. Moltes vegades hi ha doncs mirades molt centrades en la farmacologia, no? Però la salut és una cosa molt més àmplia que això, no?
0: Sí, perquè me'n recordo que quan l'anterior, quan veu estar aquí hi va estar també una altra companya teva, ho recordo ara perfectament, que havia comentat, diu, és que aquest efecte secundaris de la medicació que has de prendre, no? És que a vegades notes com si te produeix una castració, no?
4: Sí, ho és, de fet, eh? Bueno, i si no, Natàlia, sisplau, em pots corregir a nivell més mèdic, o científic, però tal qual, de fet, per exemple, bueno, jo vaig començar doncs prenent aquesta medicació hormonal, que és una doble medicació, per un costat, són medicacions per reduir els nivells d'estrògens. Però, per exemple, en el meu cas hi ha una medicació que la continuo prenent, que es diu Letrozol, i una altra que es diu Zoladex, que és una injecció que me la posaven mensualment per continuar bloquejant estrògens. Doncs, com que en el meu cas haurà de ser per sempre, per tota la vida, doncs em van dir, mira, saps què? En lloc d'estar posant-te una injecció per sempre durant tota la teva vida, hi ha aquesta opció de passar per quiròfan una altra vegada i, per tant, fer una extirpació d'ovaris. Per tant, en el meu cas és literal,
0: és una
4: castració ovàrica. Per tant, això té uns efectes, evidentment, físics i psicològics.
0: Clar. Sí. Que és el fet de que t'afecta, vulguis que no.
4: Sí.
0: Marta, tu què diries?
3: Jo diria que un cop més, i s'ha dit moltes vegades, és el poder del grup. Mm-hmm. És a dir, crec que és tan important recordar-nos que som animals socials i que necessitem els uns dels altres, i que sembla que la societat ens porti cada cop a una mirada més individualista, i quan sorgeixen coses i problemes, tots acabem en el mateix, no? És a dir, si estic rodejada de gent que m'escolta, amb la que em sento representada, em trobo millor. Per tant, et diria que sí, o sigui, tota la unió, no?, de cos i ment va junt i va molt lligat al fet d'estar envoltats de persones en la nostra mateixa situació, de fer aquest cercle, de fer aquests vincles. Crec que és superimportant. I evidentment no ho podem demostrar científicament, però estic segura que si aquests tractaments haguessin fet de forma individual no haguessin sortit tan bé.
0: Clar. Sí. No, perquè bé, això ja ho comentaràs després tu també, Amèlia, però ara passo de nou també a la investigadora, a la Natàlia. Quins reptes queden oberts per seguir investigant, Natàlia?
1: Investigant amb què? Amb aquest numisquima?
0: Sí, en aquest tema, perquè, imagina, investigar bueno, jo diria que hi ha de tot. No, en aquesta temàtica.
1: Deixa'm dir una cosa, que el de la castració...
0: Sí, cas, sí, perquè és... a més ho ha dit l'Amèlia, que me corregeixi.
1: La castració, perquè, sí. O sigui, tu quan fas una castració, normalment el que fas és inhibir la producció d'hormones sexuals a nivell d'òrgan sexual, val? De gònades. Però en aquest cas se'ls inhibeix la producció hormonal a tot el cos. O sigui, els inhibidors de l'aromatasa representa que quan tu deixes de tenir funció ovàrica, la resta de teixits, alguns teixits del teu cos, tenen una cosa que se'n diu aromatasa, que és un enzim que és capaç de passar de testosterona a estrògens. Per tant, les dones que tenen la menopàusia, tot i que no tenen funció ovàrica, continuen produint estrògens a nivell de teixits perifèrics, ¿vale?, per acció de l'aromatasa. Què passa? Que en aquestes pacients, en aquestes dones, també se'ls inhibeix la producció d'estrògens a nivell de teixit perifèric, perquè se'ls inhibeix l'aromatasa. Per tant, tenen estrògen zero. Zero. Per tant, què passa? Que no és una castració simple, que és inhibir la funció ovàrica, és inhibir tota la producció d'estrògens d'una persona. Mm. I això afecta molt. I llavors, deixa'm dir-me també, dir-vos que s'haurien de mirar els ossos, eh? Totes aquestes dones que estan prenent inhibidors d'aromatasa i Zoladex, sobretot que es facin un screening en densitometria òssia dels ossos, perquè hi ha una pèrdua accelerada d'os que pot produir osteoporosi. Mm. Que ara nosaltres el projecte que tenim ara, que estem valorant, és amb aquestes pacients premenopàusiques, vale, en el qual se'ls ha induït una eliminació total d'estrògens del cos, o sigui, que estan pitjor que una persona menopàusica, eh?
0: Clar.
1: O sigui, val? Llavors, aquestes dones tenen una pèrdua accelerada d'os i els estem fent un seguidisme a nivell de 5 anys que dura tot el tractament o més, i fins i tot a 10 anys, de com evoluciona tots els paràmetres ossis, del metabolisme ossi i de la densitat òssia, perquè perden os i s'han d'acabar tractant pels ossos. Per tant, nosaltres ara, el nostre projecte que tenim ara en marxa és determinar com podem millorar i o prevenir la pèrdua d'os. Mm. Per exemple, sobretot, sempre els diem que prenguin vitamina D, sobretot, eh? Sobretot a l'hivern, molta vitamina D, que no baixin els nivells de 40 de vitamina D, que això també millora pel dolor. Bueno, tenim tot aquest estudi en marxa, o sigui que fem molt seguidisme d'aquesta cohort de dones perquè a més ara tot això és molt nou, eh? Perquè fins ara no es donava tanta medicació per la premenopàusiques, i ara s'ha posat ja en sèrio en donar tota aquesta medicació, i ara és un nou camp per explorar com es comporta l'os d'aquestes pacients.
0: Uh-huh. Amèlia, tu has escoltat ara mateix, vull dir, tot el que està dient la Natàlia, tot això tu ho compleixes perfectament de fer normalment les densitometries, no?
3: Densitometria
0: te les fan particularment igual cada 2 anys, no? Mm-hmm. Però en el vostre cas us la fan més periòdicament?
4: Doncs a mi em van fer la primera en el moment del diagnòstic, quan em van diagnosticar en el seu moment el primer tumor de càncer, el càncer de mama primari, i doncs ara des del 2023 que estic amb la metàstasi me n'han fet dues. Jo vaig començar...
0: O sigui que és més sovint, clar.
4: Sí,
0: perquè el tema no, de l'os és el que acaba de dir la Natàlia.
4: Sí, diria que només les estan fent anualment, però sí que s'està controlant, sí. A més, a la primera tots els paràmetres havien sortit molt bé, en el meu cas. Sí, m'han fet tres, exacte. A la segona jo ja tenia un grau d'osteopènia, per tant, es veu clarament els efectes que... Osteopènia és el grau anterior, diguem, a tenir osteoporosi.
0: L'osteoporosi.
4: Sí. I a la tercera, la bona notícia és que s'havia com mantingut en els mateixos nivells de la segona, per tant, no m'he recuperat com estava abans del tractament, però ho interpreto com a bona notícia en el sentit que no ha anat a més.
0: És a dir, el tractament d'alguna manera sí que havia tingut efecte al respecte, no? Perquè...
4: Això no ho puc dir, en el Clar. Sentit que intento fer tot el que puc i que estigui dins les meves mans per entre d'altres coses, doncs el tractament de balneoteràpia, eh? Però també doncs intentar fer exercici de força, si és possible.
0: La vitamina D,
4: ajudar amb alimentació, amb calci... Bé, tot el que estigui doncs al nostre abast. I, bueno, mai no sabem, no? És el que dèiem abans, no? És tot un conjunt, eh?
0: Sí.
4: No sabem els factors individuals quin impacte poden tenir, però sí, és un tema complicat, el tema de l'osteoporosi, sí, que s'ha d'anar vigilant.
0: Vull dir, el tema dels ossos, que és una cosa essencial. Marta, no sé si al respecte també tu podries dir alguna cosa, o aquí jo ja me passaria a fer-te una altra pregunta, que és el fet que penso que va més aquí, no? Si veieu possible integrar la balneoteràpia en circuits de salut pública, si esteu treballant justament per integrar-lo, perquè el tema està, doncs, a veure, per una banda, clar, a nivell particular, tiro endavant i continuo fent la balneoteràpia, no? Clar, depèn del on està la persona de junt, no? Representa venir cap aquí, també representa, doncs, no sabem el tipus de despesa que pot representar. A vegades també penses, diu, la salut és la salut, no? I va primer. Però si hi ha una manera de que això pugui estar integrat dins de lo que és la salut pública, perquè és, perquè va, està clar que és necessari. Vosaltres treballeu al respecte?
3: Sí, és un dels nostres objectius. És a dir, com a tècnica de termalisme, no? Parlo en el sentit d'Ajuntament de Caldes, és un dels objectius de l'Ajuntament, no? A lluitar perquè el termalisme pugui arribar als canals de salut pública, i ho estem lluitant i treballant des de diferents vies. Ja he comentat alguna vegada que des de Caldes presidim l'Associació de Viles Termals Catalana, i és un dels motius, és a dir, és un dels nostres pilars. No és només fer promoció del termalisme i ser... Bueno,
0: se'ns
3: omple la boca, no?, de dir que xulo les termes i el safareig i l'espai cel i el broquet, no? Tenim diferents alternatives a Caldes i a tota Catalunya. Sí, està molt bé, però hi ha un objectiu, que és el fer demostrar científicament que el termalisme és bo per millorar la qualitat de vida de les persones i, per tant, que és necessari que s'inclogui dintre del sistema català de salut. I, de fet, amb aquest segon estudi, ara ja en tenim dos i en continuarem fent, poder anar a salut pública i dir, mireu, aquests són els resultats. També ara estem treballant, justament ara, estem treballant en valoritzar econòmicament què suposaria que aquestes dones poguessin mantenir aquest tractament. De moment, com deia abans la Natàlia, no tenim la dada, no? Però anem a suposar, un cop a la setmana, què costaria això? I llavors, amb aquests números, anar a salut pública i dir, senyors, senyores, podem ajudar a X dones. Fem-ho. La Diputació de Barcelona, des de l'àrea de feminismes, ens ha donat suport en fer aquest estudi, així que tenim aquí una petita porta oberta que no pensem desaprofitar. Continuarem i sabem que estan al nostre costat, doncs anirem fent passets per aconseguir que tant de bo aquests tractaments puguin ser finançats per salut, perquè evidentment no és el que deies tu ara, Conxi, doncs sí, algunes d'aquestes dones doncs poden dir, doncs mira, a mi això m'ha anat bé, doncs em pago a partir del setembre, doncs em pago una sessió setmanal en grup amb la Susana, no?
0: Sí, quedem d'entre totes.
3: Exacte,
0: no?
3: Però bueno, quan val això? I ostres, i si no està a l'abast de tothom, clar, què, no?
0: Sí.
3: Llavors, sí, és el nostre objectiu i continuarem treballant-hi, i tant.
0: No sé si, Natàlia, també al respecte vols dir alguna cosa?
1: Bueno, bé, perquè el que s'ha de fer és un balanç dels beneficis i de lo que, dels costos i de la càrrega social que hi ha darrere del dolor i el fet de deixar el tractament. Perquè, clar, o sigui, igual fent balneoteràpia, que és... que tu has d'invertir uns diners, no?, potser en aquesta teràpia, també a nivell de cost social, a nivell de cost mèdic, tens menys, potser fas menys visites al metge, menys visites al psicòleg. Si potser et prens la medicació més regularment i no la deixes, i per tant tens menys risc de tenir metàstasis i recidiva. Vull dir que no només és els diners que hauria d'invertir les institucions, sinó els diners que deixaria de pagar una institució, clar, en altres coses.
3: Clar, aquest balanç, no?
1: M'enteneu el que
3: sí,
1: vull
3: sí,
1: dir?
3: I tant,
1: perquè,
3: i tant.
1: Perquè igual no són tants diners que haurien d'invertir, sinó que potser guanyarien diners.
0: Exacte.
1: En desinvertir en altres coses. Perquè els metges, què? Estan saturats, i els veus les vagues que fan, no?
0: Sí.
1: Perquè van a tope. Pues, si reduïssim les consultes mèdiques i de tot això que comporta totes aquestes visites, potser guanyaríem amb temps, no? Que el temps també és important.
0: I tant, que sí. Mira, doncs arribem ja al final i deixo de manera ràpida, si me la podeu respondre així cadascuna, i penso que és ràpida de respondre, un missatge que voldreu deixar a les dones que ens escolten i que puguin estar passant per moments així.
4: Bé, és un moment complicat, però afortunadament... doncs avui cada vegada més disposem de tractaments, no només a nivell de supervivència, que evidentment és la part principal, sinó a nivell de supervivència i amb qualitat de vida. Per tant, no és fàcil, però bueno, endavant.
0: Hi ha esperança, i tant que sí.
4: I aprofito molt ràpidament, voldria donar les gràcies a tothom que ha participat en aquest estudi. No sé si em deixaré algú, però sobretot gràcies, Natàlia, com a investigadora principal, i a tot l'equip, a l'Ajuntament de Caldes, a l'àrea de feminismes de la Diputació de Barcelona, a les Termes Victòria, a la direcció i a l'equip, perquè ens han tractat meravellosament, a la Susana Garriga, la fisioterapeuta, a tot l'equip de l'exposició Calida, també impressionant, perquè sobretot a la fotògrafa, a la Ona Vidal Serra, sí, que va captar moments de molta vulnerabilitat, perquè nosaltres estàvem allà relaxades, però eren moments també difícils, i els va captar amb molta sensibilitat. Per tant, moltes gràcies a tothom.
0: Doncs que no em queda ja, però vull dir, jo
3: seré molt ràpida. Jo només volia llançar el missatge de que no estan soles. Que demanin ajuda perquè no estan soles.
0: I Natàlia, així ràpidament, què dius?
1: Que moltes gràcies a tothom també que ha participat a l'estudi, sobretot a les dones, que sense elles això no hagués pogut ser possible, i també l'Ajuntament, Diputació, les Termes Victòria, Marta, tothom, vull dir, haig de jo, i sobretot

I amb aquesta conversa tan necessària tanquem el programa d'avui, un dimecres que ens recorda que la salut no és només absència de malaltia o absència de malaltia, sinó benestar, equilibri i qualitat de vida. Demà hi tornarem, com sempre, amb més veus, més històries i més motius per seguir pensant i participant en aquesta plaça pública que és el Fòrum. Que tingueu molt bon dia.

0: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
1: He vist el vidó.
2: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
3: Germans, germanes.
4: Benvinguts a la comunitat hermètica.
5: A Ràdio Caldes, 107.8 FM. Naveguem per les zones d'altres mons, on intentem connectar amb el nostre origen primordial. El misteri de la vida no és un problema a resoldre, sinó una realitat a experimentar. Frank Herbert. Àrea hermètica. Tot un sender per als coneixements perduts. Presentat per Josep Godard.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Primavera Sound is sold out. Business as usual. Barcelona és bona si la bossa sona. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui tornem al Primavera Sound. Connectem amb el Fòrum de Barcelona del 3 al 7 de juny del 2027. Malgrat que les entrades s'han exhaurit, aquí us convidem a una sessió sense acreditació. I comencem. Aviat es diu aviat. Soon és el tema que escoltes ara d'entrada amb My Bloody Valentine. Aquesta és la banda formada a Dublín, a Irlanda, liderada per Kevin Shields. Des de 1983 són els pioners del moviment shoegaze. I aquí rescatem aquest Soon, tema que tanca el segon àlbum de My Bloody Valentine, 1991.

0: Dream On, Rising Song, és el tema de Massive Attack, un altre retorn des de Bristol al Primavera Sound. Són els pares del trip-hop, connectats amb l'activista cultural Banksy, actuen el dijous 20, el 4 de juny. I aquí escoltem el tema extret del Mezzanine, Rising Song, del 1998. Més retorns al Primavera Sound, Ensterson, Neuter, New Boughton. No m'acaba de sortir el nom encara, però és quelcom com edificis enderrocats. Edificis nous enderrocats. Era l'Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. I aquest 2026 també tornen. La banda formada a Berlín a 1980, liderada per l'incombustible Vixa Bargel. I aquí us proposem Seven Screws, 7 cargols, des de l'àlbum Ales in Allen del 2020. Ensterson de Neil Boughton.
1: 7 Schrauben halten mich zusammen. 7 Schrauben, 7 Schrauben. Ich singe und ich singe, bis das 100 Auge

meinen eigenen Spuren. Der starke Mann.

Robert Smith va formar The Cure a 1976, 50 anys després segueix actiu i molt viu al Primavera Sound, superant totes les modes i tendències del segle XX i XXI. Aquí escoltem A Fragile Thing, tal com Fràgil, extret de l'àlbum Songs of a Lost World, cançons d'un món perdut, del 2024. Continuem amb el Primavera Sound 2026 i aquesta és la llei, una antiga llei del Father John Misty que s'ha dedit al 2026. En Josh Tillman és el compositor que està darrere d'aquest... un dels referents del nou de la música contemporània nord-americana, i aquest 2026 ens presenta aquest tema de pop psicodèlic per les vostres orelles, Father John Misty.

Salad Days, dies d'amanida a la Primavera Sound 2026 amb Mac DiMarco, més pop psicodèlic amb aquesta edició des del tercer àlbum d'aquest compositor. Serà present al Primavera Sound i ara passem al Baxter Dury, el fill de Ian Dury. Actua el dissabte 6 de juny i aquí tenim el príncep de les llàgrimes donant títol al cinquè àlbum de Baxter Dury.

Kisses. Aquests són els petons de Slow Dive. La banda formada a Reading a 1989 tornen al Primavera Sound al 2026 amb el seu Dream Pop. Ens presenten l'àlbum Everything is Alive, Tot és viu, amb Neil Halstead i Rachel Gorswell. Continuem amb aquesta connexió al Primavera Sound. Seguidament amb Depressión Sonora. Marcos Crespo va formar aquest grup al 2020 i aquí escoltem Estupefacientes. Continuem somiant el Primavera Sound 2026. Depressión Sonora.

Adiós al contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

0: Generation Roulette, I'm spinning you round again to...
1: Kiss, els Gansos de Brooklyn, ens presenten aquest àlbum, el seu àlbum anomenat 3D Country, un país en tres dimensions. Es va editar el 23 de juny del 2023 i tres anys després actuen al Primavera Sound. Continuem amb aquesta connexió amb la banda sueca formada a Estocolm el 2015. Ara ens presenten el Cave World, el món cavernícola, des del que extraiem el Troglodyte. Són Viagra Boys.

Sin Sitges, la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.

Season in Hell, una temporada a l'infern amb aquests nous puritans, These New Puritans. Actuen al Primavera Sound 2025, el 6 de juny, presenten Crooked Wing, una ala trencada des de Southend-on-Sea. Continuem volant per les zones de la teva ràdio amb la banda formada a Brighton el 2021. These New Eves, seguidament, ens presenten el seu debut. The New Eve is Rising, al Primavera Sounds. Els rius tornen, es tornen vermells.

Islands, les illes de XX, tornen al Primavera Sound amb el productor Jamie XX. Seran el dissabte 6 de juny. I tres dies abans, les britàniques Wet Leg des de la illa de Wight obriran el Primavera Sound. Wet Leg.

Happy With You. Escoltem els Big Thief, la banda formada a Brooklyn amb Adrian Lenker a les veus. Ens presenten Double Infinity del 2025 al Primavera Sound, 6 de juny. I arribem a la recta final d'aquesta connexió amb el Primavera Sound, amb la compositora sueca Anna von Hulswolf. Hulswolf, vull dir. El dissabte 6, actuant amb la seva màgia. El tema Death Magic del 2018. Escoltem aquesta misteriosa desaparició d'Electra.

Fins aquí podem arribar, amics i amigues, a la connexió eclèctica amb el Primavera Sound 2026. I esperem que el Doctor Music, en Pedro Aparicio, ens faci una crònica post-Primavera Sound de la propera edició. Tanquem el cercle d'aquesta primavera escoltant ja tot un clàssic de les mogudes After Hours, Carl Cox. Com sempre, compartir moments incombustibles és tot un plaer. Good night and good luck. Be good.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 8.

0: 98 a 96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dilluns. De moment, sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que ens deixa de retruc, doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. També al punt de Mirassol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. Lentitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui i també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb lentitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona i a la resta del país, cel molt més transparent i amb una temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda farà una mica més de calor, que no pas ahir, i arribarem a fregar, per exemple, els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. També podem dir que aquesta tarda apareixeran més núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, les de Tarragona, Barcelona, alguns núvolots amb algunes gotellades disperses. Per tant, acabarà el dia una miqueta més regirat que no pas la calma d'aquest matí. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
4: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però allò 14 ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
0: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'han transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
6: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
0: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
7: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
8: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad, lo haremos con muchísimo gusto.
9: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
7: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
10: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
11: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
12: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
7: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
13: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
14: Es necesario este que fe, ya está, no n'hi ha una altra opció, no? Vull dir que tiene la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
15: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
0: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho deia, eh? Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres, però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
16: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no la convertim obligatòria ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals, no? I, per tant, es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar? Què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no?
16: La meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que sigui fafaent, un correu electrònic, un WhatsApp, si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina, etc. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual per actuacions imputables a la persona treballadora. Si el treballador o la treballadora avisa o adverteix que hi haurà aquests problemes, doncs que no s'estranyi després l'empresa si s'ha produït una restricció o un enredariment.
0: I encara un altre tercer i un últim dubte. Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a dos dies excepcionals?
16: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses i dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. És a dir, si el treballador d'entrar o la treballadora una hora abans a la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, l'important és que tinguin evidències de que s'han comportat amb bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
0: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia, que vagi un bon dilluns.
16: A vosaltres, bon dia, adeu-siau.
0: Adéu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia, 3 dies abans a la Gran Via de les Corts Catalanes. 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de l'Esbart Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
17: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
18: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament 2 motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en 2 accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'Oficina d'Atenció Ciutadana Monumental els dissabtes i el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf per a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
19: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy. Y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dica Mem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
20: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras,
1: y el último partido ante la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado de principio. Se me acabó el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento. Ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca. Y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones.
0: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat també des dels 11 metres i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
21: Hem sigut els 5ens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
0: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
22: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el 5è i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb 2 dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
23: Hay que ganarlo, va a ser muy, muy difícil. Es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo. Les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos. Entonces, darlo todo y ya se verá.
24: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que els intenten fer llars, que competeixen molt bé. Hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
0: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
25: Serà cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del Patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició catifaire. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació d'ara fa uns anys de l'ou com balla.
26: Els carrers plens per veure doncs, com balla un ou amb aigua
2: i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada, més, que marca un principi o un final, no? Perquè, si tot surt bé, al desembre les festes tradicionals de Corpus de Lleida, formant part d'una candidatura internacional, seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
25: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
0: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la processó, amb els elements festius com els nanos, la mulassa, els gegants i l'àliga. Tot seguit ha desfilat la part religiosa que ha acabat el recorregut a la plaça Mercadal.

0: la xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a 2 ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona i s'especula que podria ser una de les seves parades en la seva agenda dels pròxims dies. En parlarem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 8 de juny. Barcelona es prepara per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Iberga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, un accident a la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès obliga a tallar un carril en sentit nord i provoca 6 quilòmetres de cues. El nus de la Trinitat també va força carregat amb una congestió de 5 quilòmetres a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions també a l'AP-7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta tranquil·litat i pocs núvols que seran més presents cap a l'Ebre. El cel serà molt més transparent a la resta del territori. Al llarg del migdia, aquesta tarda, farà més calor que no pas ahir. S'esperen els 35 graus a Ponent i avançada la tarda entre Ponent, Tarragona i Barcelona, podrien caure també algunes gotes. Acabarà el dia més regirat que no pas ho va fer ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem la portada i entrem en matèria. Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona tots els detalls la Norma Lebrero.
3: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
4: Hay aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
3: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
5: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: Doncs Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar, del Prat TV.
6: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
7: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
8: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
6: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
9: No, de moment no tinc cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
10: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Pero lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
11: Es un turismo que, no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
6: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Més enllà de l'aeroport, hores d'ara i a Barcelona ciutat ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada del Papa. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
12: Nos acostumbraremos, van a ser 2 días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
13: Si es necesario, este que fe, ya está, no tenía una otra opción, ¿no? Vull dir que tenen la gente que pasaba por algún puesto y supongo que venía mucha gente aquí.
14: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Demà i dimecres, doncs, totes aquestes restriccions seran, evidentment, més potents, més fortes, es notaran més, seran més presents i, per tant, poden complicar l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa poc minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excluiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
1: 2 dies en què el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una 30ena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells 2 punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I en el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha retut homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
15: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
16: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: En aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia i llarga trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
17: la inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat, en definitiva, la seva família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
1: Al barri de Sant Roc, a Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables del país. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui papa Lleó XIV, va visitar aquest espai per conèixer de prop la seva feina. Ara que la visita del papa a Catalunya és imminent, volem recuperar aquella connexió i entendre què va veure en aquell moment i què representa avui la tasca de l'Ateneu. L'Anna Vicente és la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Què és l'Ateneu de Sant Roc i quina és la tasca que desenvolupeu perquè ara fa 10 anys un prior general dels Agustins anomenat Robert Prevost vingués a veure-us i un any després tornés a venir?
18: Doncs és un espai on treballem amb gent vulnerable del barri i on intentem sobretot el tema de la cohesió social, perquè és un barri amb molta problemàtica. I la veritat és que ell va tenir molta sensibilitat, va ser capaç de captar tota la feina que fèiem amb infants, amb dones, i posar-ho en valor. I per nosaltres això va ser, doncs, un punt important.
1: I què ha representat per vosaltres ara que aquell prior que havia entrat a casa vostra sense protocol ara torni a Catalunya com a papa?
18: Doncs, a veure, primer va ser una sorpresa en el moment en què el van anomenar. El cert és que per nosaltres és una persona més que ha passat per l'Ateneu, perquè passa moltíssima gent. Intentem rebre tothom i mostrar tot allò que estem fent, sempre de manera oberta. Per nosaltres, doncs, és un pas més. Ens ha trasbalsat a nivell de mitjans de comunicació, que hem quedat en el centre, però el cert és que la feina continua, és una feina que no s'acaba mai i per tant nosaltres ens felicitem de que ell hagi arribat perquè pensem que és una persona amb unes qualitats humanes importants.
1: Tot i que no aparegui a l'agenda oficial, confieu que pugui fer una visita improvisada a Sant Roc o en tot cas confieu poder tornar-lo a saludar aviat en algun punt, doncs, si més no, aquí a Barcelona?
18: Aviam, dubto que per tots els temes de logística i de seguretat ell pugui desplaçar-se a Sant Roc. El que sí que hem estat convidats com a entitat, amb moltes altres entitats socials, és a la trobada a l'Església de Sant Agustí, on rebrà tot d'entitats del tercer sector.
1: I, finalment, molt ràpid, Anna Vicente, en un barri tan divers i tan fràgil com Sant Roc, què representa avui la feina que feu des de l'Ateneu i què passaria si no hi fóssiu?
18: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques, en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda i després de tot el treball de convivència del dia a dia. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu i la gent estaria molt més desprotegida.
1: Anna Vicente, gràcies per atendre'ns, bon dia. I, evidentment, us hem trasbalsat els mitjans de comunicació, però també ha servit per posar-vos al centre i donar-vos a conèixer amb una obra que fa molt temps que treballeu i que potser no a tot arreu coneixien. Gràcies, bon dia.
18: Gràcies a vosaltres, això sense dubte. Gràcies.
19: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'Oficina d'Atenció Ciutadana Monumental, els dissabtes, i el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa.

0: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy. Y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dick Amem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y en el último partido entre la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
0: I l'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos, en el 107, va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
3: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a 1 contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd. I arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. I els castellers de Vilafranca han signat la primera gran actuació de la temporada en el marc de la Diada de Colles Campiones del concurs. Al Vendrell, els verds han descarregat la

0: La xarxa de... Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els vailets, i no tan vailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble, també aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig per l'ençol, programes de tota mena, més o menys densos, no patiu que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any pujant el compromís i la militància, el programa setmanal, encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
0: La ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
2: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en Xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
3: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Denuncien precarietat laboral i falta de personal.

0: Avui mateix decidiran quines accions més de protesta faran els pròxims dies. En parlarem tot seguit amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports destaquem que el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88 a 96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per això connectem un dia més i aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
1: Hola, bon dia, Helena. Doncs sí, parlem de problemes. Estem en plena hora punta, com molt bé deies, en retencions destacades, però habituals a la majoria de vies que envolten Barcelona. Hem de destacar, però, avui la C60. Fa molta estona el tram de la Roca del Vallès, de fet, el túnel, hi ha hagut un accident en sentit Granollers. Aquest accident ja està resolt, però trobareu més plena del que és habitual, com et deia, la C60, amb aturades de més de 6 quilòmetres entre Argentona, la Roca del Vallès, en aquest sentit, en sentit Granollers. De la resta de vies, les més carregades, la que baixa des del Baix Llobregat cap a Barcelona, autovia A2, amb retencions de més de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Sant Feliu de Llobregat, i més endavant uns 4 entre Sant Joan d'Espí i la zona de Cornellà de Llobregat, això autovia A2 i sempre en sentit Barcelona. C-17 també especialment plena durant més de 4 quilòmetres entre Lliçà i Mollet del Vallès en direcció Barcelona. I l'autopista del Vallès, la C-58, una altra via amb molt trànsit, sobretot entre Terrassa i Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tindrem un xic més de calor que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, el matí sí que comença, si fa no fa, com ahir a aquesta hora, pel que fa a la temperatura, però en qualsevol cas l'ambient és força agradable. Sí que ha pujat una mica la temperatura arran de mar respecte ahir a aquesta hora, i sobretot a les Terres de l'Ebre, que és on els núvols són més presents en aquests moments. S'han format fins i tot alguns bancs de boira a les cotes més baixes, a prop del mar o cap al delta. Aquests núvols a la resta del país no s'estan donant aquest matí. Al llarg del migdia i de la tarda, aquesta temperatura s'alegrarà una mica més que la d'ahir, pujarà amb més èmfasi a gran part del país i, de fet, arribarà a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. Ara bé, també aquesta tarda aniran apareixent cada cop més nuvolades. Avançada la tarda, deixaran ruixats a l'Alt Pirineu, després a les comarques de Girona, d'altres xàfecs a les Terres de l'Ebre, i ja molt avançada la tarda, fins i tot primeres hores de la nit, algun ramet entrarà per les comarques de Ponent, de la Catalunya Central, i gotellades fins i tot, que arribaran al Camp de Tarragona, a l'àrea de Barcelona. Per tant, a últimes hores del dia, el temps serà una miqueta més regirat. Tampoc pas gaire. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'Equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
4: A Madrid li havien preparat al Papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó 14 havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu Papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el Papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó 14 ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
0: Abans de la seva intervenció al Congrés, el Papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó 14 d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
6: I una de les preguntes incòmodes que el Papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
0: Lleó 14 arribarà demà a Barcelona, us ho estem dient per activa i per passiva, i l'afectació de la seva visita se centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí, el Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament, les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la ciutat i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquesta àrea de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament, i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb el Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Esteu davant exactament de la catedral, ja et veig.
7: Bon dia, Helena. Sí, com es desperta l'avinguda de la catedral i els seus voltants són dels quatre indrets de la ciutat sobre els quals pivota la visita a partir de demà del Papa Lleó 14 a la capital catalana. Doncs es desperta amb més presència habitual dels Mossos del que és habitual, amb tanques de seguretat ja a punt, amb alguns accessos tancats i també amb la prohibició d'estacionar bicis i motos a les voreres. I això, tot i que algunes motos continuen sobre les voreres, els Mossos estan donant una mica més de marge perquè els seus propietaris tinguin temps de reaccionar i retirin els vehicles el més aviat possible, perquè des de les 7 del matí que es prohibeix estacionar les motos sobre les voreres en aquesta zona, com deia Helena, un dels quatre punts neuràlgics de la ciutat sobre els quals pivota la visita del Papa a partir de demà, perquè un cop aterri a la ciutat de Barcelona, demà dimarts visitarà la catedral per una trobada de germanor i després també visitarà l'Estadi Olímpic per una vella multitudinària. Aquest altre indret, l'Anella Olímpica de Montjuïc, és la que també s'ha despertat aquest dilluns amb les primeres restriccions de trànsit, els primers controls i les primeres dificultats d'estacionament. Així que els barcelonins, també tots aquells que venen des de la regió metropolitana a treballar o passar el dia aquí a la ciutat de Barcelona, s'estan acostumant ja a aquestes hores a la visita del Papa i a canviar algunes de les rutines pel que fa a la mobilitat, sempre buscant la informació última per poder passar els dies de la millor manera possible.
8: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes, i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
9: No gaire, en realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
7: I tot i que les primeres restriccions ja s'han aplicat a partir de les 7 del matí en aquesta zona, l'avinguda de la Catedral, com podeu veure, Helena, continua sent el centre d'atenció de molts turistes i vianants que encara estan esgotant aquestes últimes hores abans que l'afectació sigui total a partir de demà dimarts. A més de l'Estadi Olímpic, a més de la Catedral, el Papa visitarà dimecres Sagrada Família. L'Eixample estarà afectant al seu cor la visita del Papa. Són 9 illes que es blindaran. Hi haurà molts canvis pel que fa al transport públic, així que la pàgina web de TMB serà una de les pàgines indispensables perquè els usuaris puguin estar atents de qualsevol canvi pel que fa a la mobilitat. Sí que hi haurà una major freqüència en el metro, però els busos podrien canviar de rutes i atenció perquè la parada de Sagrada Família no funcionarà. Això serà dimecres. El Papa també dimecres visitarà Can Brians i l'Abadia de Montserrat. I totes les restriccions de trànsit es mantindran fins dijous, tot i que el Papa hagi marxat ja de Barcelona.
0: Gràcies, Anna. Doncs, en tot cas, és evident que seran dos dies força complicats per la mobilitat, especialment al cor de Barcelona, però hem vist que la gent ja s'ho intenta muntar per evitar aquesta disbauxa. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat que us explicàvem poden complicar, està clar, l'arribada als centres de treball, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
10: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excluiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
0: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
11: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
0: Quart de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I els 5 passatgers que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Matí solidari al Camp de Mar de Tarragona, que per tercer any consecutiu ha acollit la festa Posa't la Gorra, organitzada per la FANOC amb el suport de diverses entitats i l'Ajuntament. La festa ha tornat amb un programa ple d'activitats, amb tallers, màgia, humor, jocs i actuacions musicals. La gorra d'enguany, dissenyada per l'il·lustrador Joan Turu, simbolitza el valor de l'acompanyament i la complicitat. El seu preu simbòlic de 8 euros ha servit d'entrada, doncs, per mantenir els serveis d'acompanyament i ajudar a les famílies. Crespià ha viscut aquest cap de setmana l'inici de la transhumància amb el pas d'un nombrós ramat d'ovelles pels camins de l'entorn rural del municipi del Pla de l'Estany. La jornada ha aplegat veïns i visitants que han seguit de prop l'arribada i el moviment dels animals en un ambient popular, com també de reivindicació del món ramader. Sota el lema Transhumància per la vida, revolució en moviment, la iniciativa posa en valor una pràctica tradicional vinculada al territori, al paisatge i la vida de pagès. Arnau Rubio és el pastor transhumant.
12: És el poble més allunyat, on surt el ramat més gros, i sempre mirant de fer una jornada una mica pedagògica, mirant d'aprofitar per fer al matí una mica de xerrada, taula rodona, passar algun documental relacionat amb les ovelles, i llavors acompanyem amb un acte, amb un dinar popular, amb productes locals de xai de Crespià, mel de Crespià. Sortim des de Crespià i acabem fins d'aquí 8 dies, estem 8 dies caminant, que arribem al Pla d'Anyell i a la Molina.
0: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. En parlem tot seguit amb Irene Lameiro, que és bibliotecària, però també delegada sindical de la CGT. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, bon dia.
0: La situació continua encallada fins al punt que des de la CGT heu decidit escalar el conflicte i estendre'l a tot Catalunya per un servei bibliotecari públic de qualitat i per unes condicions de treball dignes, dieu, eh?
13: Exactament. Com tu dius, hi ha tota una sèrie de reivindicacions que són històriques i comunes ja de tot el territori i que ja és hora que s'abordin a nivell de sector.
0: Quina és l'arrel del conflicte? Més enllà d'aquestes qüestions que, evidentment, són determinants i que demaneu, fins a quin punt el desgast que ara esclata té a veure amb un model dispers entre les administracions, ajuntaments, diputacions i Generalitat, i una normativa que, si no tinc mal entès, ha quedat ja obsoleta, també?
13: Sí, sí, exacte. És que ja ho estàs explicant tu molt bé. D'una banda, si parlem a nivell de tot Catalunya, doncs això, hi ha biblioteques de diferent tamany, que depenen de diferents administracions, hi ha personal, que hi ha biblioteques que només són una persona o dues, en petits pobles. Aleshores, aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè divendres, aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
0: Irene, divendres la protesta va acabar, si no tinc mal entès, amb càrregues policials davant de l'Ajuntament. Com ho vau viure des de dins? I què diu aquest episodi sobre la manera com s'està gestionant el conflicte?
13: Doncs va ser una brutalitat policial desmesurada. Jo no t'ho puc dir en primera persona, jo parlo a partir del que m'han explicat les companyes i les imatges que he vist, perquè jo justament estava al primer pis de l'edifici novíssim de l'Ajuntament, el que va ser l'última reunió de negociació o d'intent de negociació. Però has pot veure les imatges que hem compartit que les forces de l'ordre van fer servir fins i tot porres extensibles contra el col·lectiu bibliotecari. Vull dir, que sortim al Polònia, hi ha altres programes d'humor que se'n riuen de com fem les vagues, fent allò de... com no podem ser un col·lectiu més tranquil i pacífic. Els anys que ens ha costat posar-nos en lluita i van fer ús de porres extensibles. Com he dit, fins i tot a un company el van entrar cap a dintre, el van aïllar, immobilitzar, quasi ofegant-lo, fins que van començar les companyes a picar els vidres perquè el deixessin sortir. Bé, absolutament desproporcionat, com dic. Però bueno, és una manera de fer que està fent servir el consistori d'aquesta ciutat contra tots els sectors que estan en vaga, perquè és que hi ha com tres fronts. D'una banda estem totes les biblioteques de Catalunya en vaga indefinida de divendres i dissabtes, que va començar divendres passat. D'altra banda estem les biblioteques de Barcelona Ciutat en vaga indefinida total des del 26 de maig. Portem ja dues setmanes i encetem la tercera. I per últim també estan en vaga indefinida d'alguns dies a la setmana, perdó, molts sectors de la ciutat que ens ajuntem sota el paraigües o el nom de l'escut social de la ciutat o dels sectors més feminitzats, que són les OACs, les escoles bressol, els serveis socials pròpiament, els de feminismes, els d'ajuda a la infància i a l'adolescència. O sigui, és que són serveis vitals de cura de la ciutadania i no ens escolten.
0: Precisament per això una mica la vaga aquesta arriba, i de fet ja fa dies que dura, com ens explicaves, en plena preparació de la selectivitat, amb biblioteques que són també espais d'estudi i refugis climàtics. Com ho expliqueu això a la ciutadania?
13: En el moment de refugi climàtic. Doncs li demanem a la ciutadania suport. El missatge és, Collboni, obre les biblioteques, si us plau. Parlem d'una vegada, enceteu el diàleg de nou i arreglem aquesta situació. El que està demanant la plantilla és un mínim, són unes condicions dignes, són uns horaris que permetin la conciliació vital. Si és que no estem demanant res que no pugui assumir aquest Ajuntament que té, no sé si l'any passat va tancar l'exercici amb 51 milions d'euros de superàvit i després deixa morir els seus serveis més preuats.
0: Irene Lameiro, estarem pendents doncs de tot plegat. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia, que vagi bé.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. La meva sang, més que
1: tot l'or d'un bany. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els bailets, i no tan bailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble. També aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig parlant sol. Programes de tota mena, més o menys densos, no patiu que tampoc faltarà. Algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any pujant el compromís i la militància, el programa setmanal, encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
1: La ràdio que parla de tu.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'Església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
6: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
5: Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Sandra Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
7: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
5: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
8: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i també els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València, en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
9: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
10: Hay aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
9: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
5: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns, també n'ha transcendit que en algun moment de la tarda es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
11: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
5: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona i l'afectació de la seva visita es centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí al Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la capital catalana i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquest punt de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb en Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Què diuen els veïns de Ciutat Vella i d'aquí en concret, del costat de la catedral?
12: Bon dia, Helena. Compte enrere per a l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i a aquesta hora s'ultimen i s'acceleren els últims preparatius davant de la catedral amb la instal·lació, per exemple, de les tarimes que utilitzaran els mitjans de comunicació per poder emetre i retransmetre l'inici de la visita del Papa a la ciutat de Barcelona. La seva primera parada aquí, a la catedral de Barcelona, un cop aterri a l'aeroport del Prat demà al matí. I aquest matí també han arrencat les primeres restriccions a aquesta zona de la capital catalana. Ja estan les tanques de seguretat preparades, s'han tallat alguns accessos i des de les 7 del matí que està prohibit estacionar bicis i motos sobre la vorera. I tot i això, alguns dels conductors continuen deixant les seves motos. A aquesta hora els Mossos d'Esquadra han deixat un temps de marge, però ja estan comunicant a la Guàrdia Urbana les matrícules de les motos que continuen sobre la vorera, així que els seus propietaris hauran de reaccionar amb immediatesa per poder retirar-les. I tal com dèiem, Helena, els usuaris, els veïns de Barcelona, també els treballadors que procedeixen de la regió metropolitana i que passen per aquesta zona de Barcelona cada dia, estan canviant les seves rutines i estan atents a la informació més immediata pel que fa a la mobilitat.
13: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
14: No gaire. En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
12: A més de la seva visita a la catedral de Barcelona, Lleó XIV farà demà dimarts una vella multitudinària a l'Estadi Olímpic. Així que les restriccions també han arrencat aquest matí a la zona de l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres serà el torn de la Sagrada Família de l'Església de Sant Agustí i també de la seva visita a Can Brians i a Badia de Montserrat. Així que, Helena, aquesta part de Barcelona en ebullició, s'ultimen els últims preparatius abans de l'arribada del Papa davant un munt de turistes i de vianants curiosos i davant l'expectació.
5: Doncs gràcies, Anna, per la fotografia, en el qual encara veiem això, aquesta certa permissivitat de persones que aprofiten l'últim moment per fer la darrera fotografia a la Catedral de Barcelona darrere teu. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat poden complicar l'arribada als centres de treball, ara ens ho explicava l'Anna, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, alerta, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i, per tant, recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit a pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excluiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
5: Els dies 9 i 10 de juny, demà i demà passat, el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió, i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. En el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha homenatjat Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
15: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
16: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
5: Doncs precisament en aquest context el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
17: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat, en definitiva, la seva família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
5: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, el 2016, va visitar en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
6: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
5: Tres quarts de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina de Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just tres setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i de Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat justament dos motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en dos accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, però els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on estan disposats a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, que ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
8: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
5: Nou minuts ens separen de les 9 del matí. És temps ara per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
18: Hola, bon dia.
5: El Joventut que s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB.
18: I després d'aconseguir una valuosa victòria en una de les pistes més complicades del campionat, la del Baskonia, amb un triomf per 88-96, una victòria que va desfermar l'eufòria al vestidor verd i negre, i no és per menys. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, recordem, enfrontarà el Barça i el Tenerife i començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
19: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
18: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'en Vol i ha aixecat el títol per 13 cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidassó en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Tot i que Mem amb 8 gols i Luis Frade amb 7 van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic blaugrana, Carlos Ortega, valora la victòria.
20: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y en el último partido ante la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acabó el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
18: Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'haver-se imposat a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival a la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva continuïtat al capdavant del club fins l'any 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
21: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
18: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça, amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de la Noia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzaven el duel.
22: Habrá que ganarlo, va a ser muy, muy difícil. Es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo. Les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos. Entonces, darlo todo y ya se verá.
23: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que els intentes fer llars, que competeixen molt bé. Hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
18: Doncs demà partit a Caixa o Faixa, al Palau. Veurem si Igualada o Barça són el rival al Liceo, que, com ja explicàvem, espera a la final de l'Hockey Lliga.
24: Doncs demà ens ho expliques.
18: Fins demà. Adéu.
24: Gràcies, que vagi bé. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Doncs així, ballant i saltant amb la Patum, ens acomiadem avui. Fins demà, que vagi bé. Us esperem a les 7.

0: La... Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar la

0: A Ràdio Caldes, tot aquest any hem conversat amb empresaris, empresàries, professionals i referents locals i nacionals que ens han obert el cor compartint històries, reptes i aprenentatges. I aquesta nova temporada arriba amb més veus, més experiències i més espai per parlar de lideratge, creixement, emprenedoria i territori. Líders a Ràdio Caldes, la teva cita setmanal amb el talent, tots els dilluns a les 11 del matí. No t'ho perdis.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 30a edició de Caldes Flor, el corpus calderí que s'ha ajuntat amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí per tenyir Caldes de flors i de colors. Durant tot el cap de setmana hi ha hagut actes i mostres florals que han conclòs amb l'estesa d'ahir de 24 catifes de flors d'entitats i organitzacions calderines i d'arreu. La jornada ha estat acompanyada de les visites de les conselleres Núria Parlon i Sònia Hernández. La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha visitat Caldes a les festes del Corpus, signant el llibre d'honor de l'Ajuntament. Durant la trobada s'ha anunciat l'elaboració del Pla Director de les Termes Romanes, un projecte que comptarà amb una subvenció de 30.000 euros de la Generalitat i que permetrà definir les actuacions de conservació, manteniment i posada en valor del conjunt termà romà. La visita també ha servit per presentar l'estat de les obres de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, que es convertirà en un nou equipament cultural multidisciplinari destinat a acollir serveis culturals i educatius del municipi. Aquesta setmana, l'Ajuntament dona peu a una nova edició de la Setmana Internacional dels Arxius, amb un programa d'activitats per apropar el patrimoni documental i la història local als calderins. La iniciativa inclou dues rutes guiades sota el títol Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal. El dimecres a les 11 del matí i el dijous a 5:45 de la tarda, que finalitzaran amb una visita a l'Arxiu Històric. A més, el divendres a 5:45 de la tarda s'organitzarà una taula rodona dedicada al 50è aniversari de la revista La Tortuga, amb la participació de diverses persones vinculades a l'editorial. L'objectiu és posar en valor la memòria col·lectiva del municipi i donar a conèixer la tasca de preservació i difusió que es desenvolupa a l'Arxiu Municipal. La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral a les persones joves de Caldes, de més de 16 anys, per incorporar-les a les empreses del municipi. En esports, el Club Hoquei Caldes cau per partida doble en els partits de les finals de play-offs d'ascens d'aquest cap de setmana. El Recamp femení va perdre per un aparatós 8-1 a casa de les campiones de Lliga, el Mataró, mentre que el segon equip masculí va patir fins al final per acabar caient als penals contra el Noia B a la Torre Roja. Tots dos equips tindran l'oportunitat de forçar el tercer partit el cap de setmana que ve. Pel que fa al temps, avui tindrem una jornada molt estable i plenament assolellada. El cel es mantindrà serè durant pràcticament tot el dia, sense precipitacions previstes en cap moment. Les temperatures començaran suaus, amb 16 graus durant la matinada i primeres hores del matí. Al migdia i a primera hora de la tarda, els termòmetres pujaran fins als 29 graus i serà a partir del vespre on la temperatura baixarà gradualment fins als 21 graus al final del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Sona música escocesa de ballar borratxo al voltant del tronc.
4: Cada dimarts de 7 a 8 a Ràdio Caldes tens una cita amb tres lords, molt de whisky i altres merdes.
5: Apunta-ho a la llibreta de les coses que t'importen.
3: Les que t'importen una merda.
5: Rellotge de Malta, cada dimarts de 7 a 8.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Si la vida et dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu. Des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
7: 5 de la tarda, surto de treballar. Com una cigala, no crec en el demà.
8: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
2: La ràdio que parla de tu.
9: Tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Eurolliga.
10: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
11: Arriba la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Tot aquest any hem conversat amb empresaris, empresàries, professionals i referents locals i nacionals que ens han obert el cor compartint històries, reptes i aprenentatges. I aquesta nova temporada arriba amb més veus, més experiències i més espai per parlar de lideratge, creixement, emprenedoria i territori. Líders a Ràdio Caldes, la teva cita setmanal amb el talent, tots els dilluns a les 11 del matí. No t'ho perdis.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar divendres al Fòrum.
1: Els receptors no coneixen aquesta molècula, per tant no hi ha demanda. Si una persona ocasionalment fa un consum d'alcohol, aquests receptors s'obren, la molècula entra dintre, fa els seus efectes, es tanca el receptor i aquí en principi no passa res més. Problema. Quan, d'una manera regular, que aquesta regularitat pot ser la que sigui, pot ser diària, mensual, setmanal, el sistema nerviós se n'adona que van entrant molècules d'alcohol. Clar, tenim 10.000 bilions de neurones, cada una d'elles amb milions i milions d'aquests receptors. Estem parlant de nanometria. Clar, què vol dir això? Que l'energia biològica que gasta el cervell per obrir i tancar aquests receptors cada vegada que venen aquestes molècules és immensa. I la naturalesa sempre tendeix al mínim esforç. Això què vol dir? Que quan aquestes neurones entenen que amb una regularitat li va entrant molècules d'alcohol, per evitar el seu desgast, per evitar gastar tanta energia, aquests receptors ja els deixa oberts. Clar, si els deixa oberts, ja no és que la persona pren alguna d'alcohol d'una manera lúdica o gastronòmica, sinó que ja és una demanda.
2: Les joves són menys tingudes o la seva veu no es té tan en compte com haurien o es tendeix a tenir certs prejudicis, no? I hem de dir que com a professionals de la joventut, tot el contrari, pensem que les joves del municipi de Caldes i d'arreu tenen veu, tenen una veu molt valuosa, són persones compromeses, no? Que ara se'ns en va tot en que en els discursos de la dreta o que són persones que estan molt a la dreta o tal, i com qualsevol altre col·lectiu de la societat, òbviament, hi haurà joves que tenen aquesta visió, però hi ha moltes altres joves que no. Les joves són compromeses, tenen veu. De fet, l'única diferència sobre drets que tenen sobre els adults, una és el carnet de conduir i l'altra és el consum d'alcohol. La resta, tant la infància com l'adolescència i la joventut, tenen exactament els mateixos drets que els adults i no sempre se'ls té en compte, no? I jo vull dir que el nostre col·lectiu jove i adolescent com a municipi és excel·lent.
3: I la Carme, que estàs, vull dir, clar, és que totes esteu connectades, amb el jovent. Vull dir, tu, perquè és la tècnica i de fet, ho englobes tot, no? A l'hora de, més que englobar, podríem dir, o estàs darrere, no? De tot, vull dir, ja sigui del, és que tot depèn, en aquest cas. O sigui, tu depens de la regidoria de joventut, però és la tècnica i el toc, doncs, avall.
1: O sigui, elimina el glutamat. Que això què vol dir? Que l'alcohol li treu a la neurona la capacitat, la matèria prima, per fabricar serotonina. Per tant, tenim que aquest alcohol que primer relaxa és el causant d'un estat de tipus depressiu. Depressiu i, cuidado, ansiós, perquè la baixada de serotonina provoca la pujada d'aquella adrenalina. Clar. Que dèiem. I com que aquesta pujada d'adrenalina alta és la responsable de l'ansietat, ja tenim els dos quadres. Estat depressiu i estat d'ansietat. Si la persona no coneix aquest mecanisme, què fa el sistema nerviós? Com que es queda amb la sensació inicial, veu més per intentar de recuperar-la.
3: Busques més i aleshores doncs necessites, i a partir d'ahir és quan...
1: Clar, i cada vegada va provocant més aquest alcohol, va provocant més, primer, una sensació de relaxació, que és amb el que queda enganxat el sistema nerviós.
0: El Fòrum, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, amb Conchi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Avui és dilluns, 8 de juny. Comencem la setmana i la veritat, de què els puc parlar avui? Quines reivindicacions toca posar sobre la taula a primera hora del matí? Què tal si mirem cap al mar? Què tal si parlem de l'oceà? És una pensada excel·lent, sobretot tenint en compte que l'agenda oficial ens recorda que avui és el Dia Mundial dels Oceans. Però oblidem-nos de les postals idíl·liques i dels missatges ensucrats. Avui hem de posar el focus en la seva malaltia, perquè l'oceà està malalt. I no ho diu cap diagnòstic mèdic o tècnic, ho diuen a crits els seus habitants, aquells que ara mateix canten de fons. Darrerament, balenes, caixalots i altres cetacis apareixen morts a les nostres costes. Cadàvers immensos encallats a la sorra com monuments a la nostra pròpia vergonya col·lectiva. I ens preguntem, amb una innocència gairebé cínica, què motiva aquests morts? Què els passa a aquests gegants del mar? La resposta és tan senzilla com dolorosa. Els estem matant nosaltres. Resulta irònic, els oceans són el principal pulmó del planeta. Sí, el principal juntament a l'Amazònia. I generen més de la meitat de l'oxigen que respirem. Acullen la major part de la biodiversitat de la Terra. I tot i així, viuen sota una pressió insuportable. Més d'un terç de les poblacions mundials dels peixos estan completament sobreexplotades. Hem convertit el mar en un rebost industrial on tot s'hi val. I després ens sorprèn que els gegants marins apareguin morts. Aleshores, arriba la diplomàcia internacional en un exercici de poesia. El lema d'aquest 2026 és reimaginar més enllà del món que coneixem una nova relació amb el nostre oceà. Reimaginar. Quina paraula tan bonica, tan neta, tan apta per a un titular. Però mentre reimaginem, les flotes d'arrossegament continuen triturant els fons marins. Mentre reimaginem, milers de tones de plàstics arriben al mar i acaben, finalment, al nostre plat. El karma marí és exactament aquest. Tot el verí que hi llencem ens el mengem després amb forquilla i ganivet. Així que sí, avui és el Dia Mundial dels Oceans, un dia ideal per fer-nos fotos en un fons blau i posar-nos un ping a la solapa. Però des d'aquest micròfon els proposo una altra cosa. Siguem crítics de veritat. L'oceà no necessita que el reimaginem, necessita que el deixem en pau, que s'aturin les subvencions a la pesca depredadora, que es prohibeixin els plàstics d'un sol ús, que les lleis deixin de tremolar davant dels lobbies. Perquè sí, el pulmó blau deixa de respirar, perquè si el pulmó blau deixa de respirar, nosaltres ens ofegarem amb ell. Escoltem els veritables amos de l'oceà i pensem-hi una mica aquest dilluns, mentre mirem el mar de reull des de la distància còmoda de la nostra rutina. Bon dia a tothom, bona setmana, si l'oceà ens ho permet. Bon dia a Caldes i a totes les persones de bona voluntat.

Amb aquesta reflexió obrim el fòrum, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser això la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, després d'aquesta obertura, obrirem, o presentació, obrirem amb la llibreteria, amb Marina Meneses, que avui ens parlarà del fenomen dels llibres de llocs per adults. Tot seguit, a la segona part d'aquesta primera hora, Clàudia García ens portarà una nova edició de música, lletres i pantalles, avui dedicada al Hobbit, del Tolkien, al llibre, la seva adaptació al cinema i la banda sonora que l'ha convertit en un clàssic. A la segona hora, de 10 a 11, coincidint amb l'inici de la Setmana dels Arxius, ens visitarà Esther Sánchez, responsable de l'Arxiu de Caldes de Montbui. I per celebrar els 50 anys de la revista La Tortuga, ens acompanyarà també Antoni Font, actual president de l'Associació Cultural i membre de la redacció, avui continuada sota el nom de La Tortuga Avui. Una segona hora plena de història, de vincles i de complicitats comunitàries que ens permetrà entrar dins de la memòria viva del nostre poble a través de les persones que l'han fet i la fan possible. Així, doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa.

0: doncs passem a la primera hora, a la primera part d'aquesta primera hora, com cada dilluns, obrint la porta d'un espai que ens acompanya, ens inspira i ens fa descobrir mons nous. És moment d'entrar a la llibreteria de la mà de Marina Meneses per parlar del que ella ens ha dit molt, llibres, històries i aquests tresors que ens fan viatjar sense moure des de la cadira. Bon dia, Marina.
1: Hola, bon dia.
0: I com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: I mira, també ja des d'aquí, perquè també la tenim aquí al costat a la Clàudia, tot i que parlarem després, però ja la saludo. Bon dia, Clàudia.
2: Bon dia, Cotxi. Bon dia, Marina.
0: Feia dies que no parlaven, eh?
2: Sí, feia una estona.
0: Doncs vinga, comencem. Marina, com estàs, primer de tot?
1: Bé, molt bé, molt bé.
0: Començant. I què ens hi trobarem avui en aquesta llibreteria tan especial que tenim al Furo? I sobretot, què passa amb els llibres de jocs per adults? Perquè s'han convertit en tot un fenomen.
1: Sí, sí.
0: Em fa l'efecte, eh?
1: I per això s'he volgut portar avui uns quants d'ells, perquè la veritat és que n'hi ha molts, però bueno, crec que és una bona manera de començar a pensar en les vacances, en el temps lliure, en aquelles estones que podríem passar mirant una pantalla fins a un scroll infinit.
0: I que tenen tant perquè atrapin d'aquesta manera? No sé si tu te trobes atrapada. Jo he de dir que encara no he pogut llegir algun.
1: Sí, la veritat és que una mica en algun, sí. I sobretot això, sent un bon antídot contra les hores mortes que, ja et dic, que normalment acabem en un scroll infinit davant d'una pantalla, i això pot ser una manera, doncs,
0: d'evitar-la
1: i de fer treballar una mica l'intel·lecte, cosa que normalment amb una pantalla, davant d'una pantalla, no fem, no?
0: Clar.
1: I d'entretenir-nos molt, que al final és la finalitat, i passar una bona estona i això. Què tenen? Doncs això, sobretot jo crec que estan basats, clar, són per adults i per tant estan basats en jocs tradicionals, d'alguna manera, no? Perquè ens atrapen, doncs, perquè normalment tenen una història també, vull dir, tenen la seva part de text que ens explica una història i fa que vull dir, no és el típic llibre que coneixem de tota la vida de crucigrames, sopes de lletres, són ja una darrere de l'altra, no? A vegades amb alguna temàtica en concret, o a vegades sense cap tipus de sentit, vale? Que també està bé, vull dir, però aquí aquests llibres el que tenen i que crec que és el que atrapa és que, bueno, hi ha una història darrere, no? Has de descobrir una sèrie de coses a partir d'un cas que es presenta i tot com una intriga i bueno, no sé, crec que això és el que fa que ens tingui enganxats, no?
0: I exactament, quan parlem de llibres de jocs, què és exactament? Què entenem exactament per llibres de jocs? Perquè, per una banda, com tu ben dius, també està molt millor que llegint aquest tipus de llibres, sobretot abans d'estar davant una pantalla, però que també la seva literatura també pot ser molt interessant. Vull dir que no estem parlant d'un llibre de joc que això representa com una part més que no és tan... tan narrativa com és una novel·la, per exemple.
1: No, clar.
0: Aquí estem parlant, evidentment, de tipus de llibres, no és assaig tampoc, sinó és una manera de mantenir-nos
1: actius mentalment.
0: Actius, exacte. I això és molt important també,
1: I
0: no?
1: I tant. Doncs sí, mira, us he portat uns quants perquè veieu uns exemples i...
0: Sí, quasi millor, perquè és la millor manera d'entendre's, no?
1: Sí, el més famós és aquest que es diu Murdel, ¿vale? Que és ja fa anys que existeixen, de fet n'hi ha diversos d'aquests, n'hi ha 4 o 5 diferents, i sempre a través d'una temàtica en concret, en aquest cas doncs és el cas de les 7 calaveres. He de dir que també n'hi ha en català, eh? Però bueno, el que tinc aquí ara mateix a la mà és en castellà. Doncs és una sèrie d'acertijos, de lògica i misteri que s'han de resoldre. Això està publicat per l'editorial Temes d'Hoy I bueno, i el preu són 10,95 i ja veieu que és un llibre de
0: 10,95.
1: Sí.
0: Home, està, vull dir, que no és no és una cosa
1: petita.
0: No,
1: són 300 pàgines, vull dir que n'hi ha per anar i donar. Aquest en concret que és, ja et dic, existeix des de fa uns anys, ha tingut molt èxit, està basat en el joc del Cluedo, és a dir, has de descobrir qui és l'assassí, on ha comès l'assassinat i amb quina arma, no? A partir d'aquestes tres premisses, doncs amb unes graelles i unes pistes i unes, bueno, i tota una sèrie de descripcions dels personatges, dels sospitosos, dels llocs, de les, doncs s'ha d'anar descobrint el misteri.
0: Home, jo trobo que és molt interessant perquè sí. No és... entenc perfectament que tu t'enganxis també o que me pugui enganxar, no? Perquè,
1: sí.
0: Perquè, o aquí també la Clàudia, que es pugui tot i que... perquè és una manera també de conèixer ben les... Les, o sigui, de ficar-te en una història, no?
1: Sí.
0: I anar-la, com em podrien dir, teixint,
1: sí,
0: per altra banda. I a més que el cap està treballant contínuament.
1: Sí, sí, sí, sí. Aquí ja et dic, hi ha un cas, al principi t'escriu ja unes pàgines de... Primer t'explica sempre en aquests llibres com funciona i com s'has de resoldre i et dona les claus per poder començar, perquè si no realment també és més complicat. Et resol un cas i et va explicant com es fa, vale? I després pues, aquí doncs, hi ha un cas, no? D'un robatori, d'unes calaveres en un museu i les set calaveres aquestes doncs, diu que s'han enviat a diferents parts del món i aleshores diguem-ne que els casos doncs és això, no? Has d'anar com a diferents parts del món i l'ambientació, no? D'aquests llocs i et va... I bueno, i a partir de tot això doncs bueno, es crea això, no? Com una història i has d'anar resolent els
0: o sigui, anar-la desenvolupant.
1: Exacte.
0: Molt bé, o sigui, resolent com tu ben dius.
1: Sí.
0: Bé, i a més imagina't, aprofitar tot el temps que puguis tenir moltes vegades doncs anant en l'autobús.
1: Sí, per exemple, o mentre
0: esperes a l'autobús, al tren, el que sigui.
1: Totes aquelles hores mortes sí. Que acabem agafant el mòbil, doncs això és una altra manera de...
0: Home, i tant, i mantenir-te actiu,
1: exacte.
0: O sigui, al cap, perquè és una d'aquestes parts del cos que hem de mantenir-la totalment.
1: Oh, i tant, s'ha d'exercitar, perquè si no es queda atontada.
0: No, i és el que dius, no hem d'estar contínuament amb aquesta pantalla, que és el mòbil,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: vull
1: sí,
0: dir que,
1: sí, sí.
0: Que és el fet de fer altres activitats, ja dic que llegir està molt bé,
1: sí,
0: sempre,
1: també,
0: però a vegades llegir necessites com un
1: pausa.
0: un espai més tranquil, quan jo dic de literatura
1: sí.
0: Normal, però en aquesta és aquella que dius tu, aprofito el temps, i mentre el meu cap...
1: També necessites estar concentrat, sí. No et pensis, vull dir que no... Normalment aquests llibres van com de misteris més senzills a més complicats, no? Però vull dir que necessita la seva concentració i necessita el seu... Vull dir que no són superfàcils, no? Vull dir, per això són per adults, si no serien
0: clar.
1: Per nens, no? Però bueno, sí que és veritat. I que la lectura està fantàstica, però millor cadascú, jo crec que cada persona també té un temps de lectura, no? O un espai, no? De, pues mira, a mi m'agrada llegir sempre per la nit, o jo no puc dormir al llit i he de ser, vale? I són estones que a lo millor bueno, jo crec que poca gent està 3 hores llegint, no? Sinó que
0: sí.
1: Llegir és una estona, que potser pot ser una hora...
0: No pensis, depèn del dia, perquè a vegades quan tens una obligació...
1: Ja, bueno, sí, però que vull dir que moltes vegades necessites desconnectar també
0: sí,
1: de la lectura
0: totalment.
1: I fer una altra cosa, no?
0: I tant. I aquesta, vale. Pues, a més, te permet desconnectar d'una lectura, ja dic com que... Tu ja m'entens el que vull dir, no? Sinó desconnectar i per altra vegada passar-t'ho bé, no?
1: Exacte, sí. Doncs un altre, que és el que jo crec que ha tret, que ha sigut el boom d'aquest any i el que, bueno, sincerament, jo no paro de vendre a la llibreria. Vull dir, a més, està contínuament esgotat i m'arriben 3 o 4 exemplars que els tinc reservats. Vull dir que...
0: Sí, que
1: aquest està sent un fenomen aquest any brutal.
0: Vens aquest tipus de... O es venen aquest tipus de llibres més que qualsevol altre tipus de lectures.
1: No. Però vull dir que ara,
0: que
1: des de que
0: boom.
1: Ha sortit... Exacte,
0: sí.
1: Està sent un boom i està molt demanat i I això. Doncs aquest altre es diu Murdoku, vale? Pels que no el conegueu, perquè Instagram està ple de vídeos de com resoldre's, de com del fenomen que s'ha convertit. Doncs és una mica també com el mur del que us he explicat abans, no? Tipo Cluedo, però aquí mescla amb Sudoku, amb la qual cosa tu has de col·locar els diferents personatges amb una graella, vale? Amb un escenari, que sempre són escenaris diferents, no? Amb unes habitacions, vale? I hi ha una graella que és tipus Sudoku, amb la qual cosa cada personatge només pot estar en una columna i en una fila només pot haver-hi un personatge, com els Sudokus, que només pot haver-hi un número, no? I aleshores et va donant pistes. Pues, per exemple, en aquest cas, l'assassino del Sudoku. Adonis està en una habitació amb un home i una mujer. Pues, a tots els personatges, doncs, saps que aquest estava amb això, no? Emiko estava en la fila superior. L'altre estava en un llit. Només pot haver-hi una persona amb una cadira, no? I d'aquesta manera doncs, vas descartant i vas col·locant i al final queda un lloc que és on va la víctima, que sempre està en una habitació sola amb el que és l'assassí.
3: Molt bé.
1: ¿Vale?
3: No.
1: I realment, doncs, mireu bé.
3: O sigui, les persones que són aficionades als sudokus, que
1: sí,
3: n'hi ha
1: que,
3: moltes...
1: Sí, que jo no ho era, eh? No ho era per res, però en canvi això, clar, quan
3: clar,
1: em vaig veure que,
3: tens...
1: que me'l demanaven tant i tal, vaig mirar, això que deu ser i com deu ser, i allò que m'ho vaig mirar i vaig dir, ah, bueno... vaig a mirar a veure què tal. I sí, realment, enganxa.
3: O sigui, totes les hores, el que has dit abans, les hores mortes,
1: sí,
3: molt sovint
1: sí,
3: a vegades,
1: sí.
3: I dius, o estàs avorrida.
1: Sí, vaig a...
3: Vaig
1: a ser una estona, no? I poses la tele i no... Bueno, i que tens ganes així com de desconnectar, doncs és una...
3: No, i és el fet de aquests moments que dius tu, ostres, necessito algo,
1: exacte.
3: Però no tinc ganes
1: algo.
3: De fer res.
1: Exacte.
3: I aquesta és algo que, a més que te manté actiu.
1: Sí, aquest
3: avorriment que moltes vegades podem tenir, no? Aquesta, no sé, desídia de no fer res i tal, diu, ostres,
1: sí,
3: doncs i ja et donen ganes. Vinga, més.
1: Més, doncs aquests que us porto ara, bueno, hi ha algun de nou, però hi ha alguns que ja s'han editat des de fa anys. El més conegut és el quadern de passatemps per adults de Blacky Books, vale? Que està en català i en castellà, i aquest va més als passatemps de tota la vida, no? Els jocs de lògica, els mots encreuats, les sopes de lletres, no? Però tot ambientat sempre amb una, pues, jo què sé, pues, si són unes set diferències, pues, en un escenari, pues, jo què sé, pues, saps? Aquest que us estic ensenyant ara, pues, una piscina abarrotada de gent, no? I has de trobar coses, no? O tot enfocat en ambients coneguts, no? I amb un llenguatge conegut i no...
3: Un llenguatge, podríem dir, planer, no? Vull dir, fàcil.
1: Sí, però tampoc són superfàcils. De fer, no. I amb personatges, doncs, de TV3 o de la història de Catalunya o... Vale? Jo què sé, aquest. Relaciona les primeres coses amb l'any que es van fer, no? Quan va ser la primera Eurocopa de la Minya Mal, o la primera pedra de la Sagrada Família, o el primer menú del celler de Can Roca.
3: Home,
1: dir, coses que tots coneixem,
3: te
1: no?
3: Te fan pensar, et fan pensar,
1: Et fan pensar, sí, però al mateix temps no és. La guerra de la independència americana, no són coses
3: més,
1: nostres.
3: I més proper.
1: Exacte, són coses properes.
3: Allò, la primera Copa o Eurocopa del...
1: De la Minya Mal, no? Són coses nostres i coses actuals, no?
3: No, i els que són així que els agrada el Barça i tot plegat, s'ho sabran de primer.
1: Sí. Després aquest que es diu Passatemps irreverents per a catalanoaddictes, de Fanbooks, aquest també jo crec que és la primera o la segona vegada que... O sigui, la segona o la tercera vegada que s'edita. Aquí ja veieu a la portada que també és una imatge divertida, que és com un xiringuito de platja, vale? I també el mateix, eh? Ve a ser, pues, això, pues, mira, unes set diferències, uns jocs de paraules... coses de tota la vida, l'esmorzar que molts associen directament amb l'escola i la llet calenta, o un iogurt que va convertir les postres en una qüestió de territori, vale? I van crear mots, sopes de lletres, troba el nom de 15 vins catalans, vale? Tot una mica relacionat, pues, això, amb la cultura catalana i el nostre dia a dia, no? I en aquesta línia també Columna ha publicat aquest any per primera vegada aquests dos, que és Quadern de Llengua i Cultura i Quadern de Passatemps Històrics, vale? Un més centrat en temes relacionats amb la llengua, jeroglífics, mots encreuats, refranys, sopes de lletres, i l'altre amb passatemps històrics, no? Que està tot coses relacionades amb la història de Catalunya, eh? Uh-huh. Vull dir, bueno, són curiosos. I per últim, l'últim que us he portat és el Cuaderno Lonely Planet d'activitats per a mentes viajeres, que aquest també fa anys que s'edita. Aquest és en castellà només. I aquest és molt xulo perquè, diguem-ne, que cada pàgina o cada dos pàgines, no sé com va, és també com, o sigui, aquest també comença a introduir el tema de la història, no? Vas fent com un viatge a diferents parts del món, al final també has de descobrir com unes ciutats i uns... Vale, tot està relacionat perquè al final descobreixes unes ciutats i uns països, uh-huh. I a través d'això, de diferents passatemps.
3: La veritat és que està molt bé. Jo et faria una pregunta. Quin és el perfil d'aquest tipus de lector i els que més s'enganxen?
1: Pues podria ser tot, qualsevol persona, oi que sí? Sí, et diria que qualsevol. Potser... Sí que hi ha gent més...
3: Que li agrada bastant justament fer sudokus, fent aquest tipus d'activitats,
1: però,
3: no?
1: Potser la gent que està més acostumada a fer sudokus i passatemps de tota la vida, això com que... Ui! És com...
3: Més que un llibre buscant tenir el diari o aquestes llibretetes petitones...
1: Exacte, sí, que potser és una mica més la gent gran, la gent que està acostumada a fer això, i això potser és més un públic que no acostuma a fer això, o que n'havia fet, però que s'havia acabat avorrint del passatemps tradicional, no? Perquè al final sempre és igual, i amb aquest s'ha descobert una mica, ostres, que hi ha una mica més, no? Que és un passatemps on t'ofereix una mica més.
3: Clar, és que quan així el comentar aquest tipus de jocs, no? És que també hi ha nosaltres, vull dir, són aquestes històries que es diuen tria, pot ser que al principi sí que era tria la teva història, no? Adaptades al públic adult. No, t'ho parlo sobretot per el tema com l'escape room, l'escape book, uh-huh. O books, no? Sí. Que han arribat també per tirar-se,
1: sí,
3: no?
1: Sí. Aquests no n'he portat cap d'aquests perquè, bueno, sí que és veritat que són llibres d'activitats, també, però són com una altra categoria, no? Aquí ja sí que és més una lectura, uh-huh. Vale? És una lectura on has d'anar endevinant o deduint coses.
3: Uh-huh. És la diferència, no pot ser...
1: No necessites un llapis.
3: Sí, aquí necessites llapis i goma. Però clar, aleshores, depèn de quin... Si necessites llapis i goma, ja quan vas en l'autobús és més difícil, no? És anar fent... a vegades fent servir el cap. Que moltes vegades, quan no trobes el resultat, el resultat al final,
1: i ja com pistes també que et van com ajudant fins a deduir el... O sigui, més que la solució està la deducció, sí. Vale? Et va dient, pues si et fixes aquí hauria d'anar no sé qui perquè, vale? I a partir d'una potser tu pots, no? A millor et quedes encallat en algun lloc i dius, a veure per on va això, o és que això ho tenia malament, o...
3: Sí, és una cosa, aquí és teu, no? I lo estàs fent tu, aquí sí que no busques que el Google o que...
1: No,
3: doni la resposta, vull dir que és absurd, no? Perquè com és el teu cap el que està fent el treball, no? I doncs tant. Vols saber realment fins a on pots arribar.
1: Clar.
3: És molt que la bé. Gràcia... Doncs no sé
1: molt
3: si...
1: Bé. Moltes gràcies.
3: No, gràcies a tu, de veritat, perquè és el fet de que bé, a vegades no sabem que existeix
1: aquest tipus. Exacte, sí, m'ha semblat interessant portar una cosa diferent.
3: No, i molt interessant perquè ja dic, no es tracta d'una cosa superflua, que no, al contrari, tot al contrari, perquè ens ajuda molt, justament. Ja dic que moltes vegades és el fet de que no és, que vas en el... No te pots concentrar, pot ser, en una lectura més tipus d'una novel·la, etcètera. Sí. En canvi, aquí sí que te concentres, tot i que costi, però com és una... algo que tu jugaràs, doncs pot ser que te concentres més. Uh-huh, i també això va molt bé pel cap moltes vegades. Per evitar, sobretot per per molt, també per oblidar-te de problemes, Doncs, Marina, moltes gràcies.
1: De res,
3: i ara donem pas amb la Clàudia a música, llibres i pantalles. Avui, Clàudia, com ja t'he presentat abans,
2: sí.
3: El Hobbit.
2: Sí, i quines ganes de comentar el Hobbit, la veritat.
3: Sí, perquè de fet ja l'havien de comentar la setmana passada,
2: sí.
3: Però no va estar possible perquè el fet de començar una miqueta més tard va passar això, no?
2: Sí, els temps.
3: Sí, però és el fet de que, i és aquí, no, i és molt important, o sigui, és un clàssic d'aquells que no passen de moda. De fet, la primera edició, doncs, que a més l'escriptor és el J.R.R. Tolkien, no? Sí. Jo li dic J.R.R.
2: Jo també, jo crec que tothom li diem així. Tolkien, jo crec que arrodonim tothom.
3: I que va estar publicada en català per edició 62, crec que és el 1966, no? No sé si era la primera edició, jo crec que sí, perquè el llibre està escrit el 1937.
2: Correcte.
3: Vale?
2: Diria que l'edició en català sí que és del 60 i alguna cosa.
3: Sí, 66.
2: Aquí sempre ens arriben les coses més tard.
3: Però vull dir, és el 66.
2: Ens ha arribat i s'agraeix.
3: Home, d'un-hi-do, Tu no havies nascut encara, el 66. Faltava molt anys.
2: Bueno, no havien nascut ni els meus pares, imagina.
3: De veritat.
2: Jo no estava en el mapa, jo no estava cap a res.
3: Que va. Si jo pot ser que... Si no havien nascut ells,
2: no
3: jo els coneixia.
2: Jo estava en el limbo encara, no?
3: Sí, sí. Doncs mira, comencem... Ja crec que l'estem sentint aquí,
2: sí,
3: la banda
2: sí.
3: Sonora, perquè, clar, la música sempre ens diu bastant, sobretot perquè aquí tenim el llibre, 1937-1965, quan arriba en català, uh-huh. la pel·lícula, i crec que la pel·lícula és del 2012, perquè s'han fet, és com
2: tres.
3: Una trilogia.
2: Hi ha tres pel·lícules, que és una cosa que volia comentar, perquè, clar, em fa molta gràcia, i és una cosa que comentem bastant els fans, que, clar, jo ja deixo... Clar, des d'un inici, sóc molt friqui de l'univers del Hobbit, del Senyor dels Anells. Jo personalment sóc més fan del Hobbit.
3: Sí,
2: però...
3: totalment d'acord. A més, és la primera. És com a partir d'aquí...
2: Clar. Em vaig llegir la novel·la fa... Que a més, és molt petitona. Jo fa molta gràcia perquè el debat que hi ha és... Realment necessitàvem tres pel·lícules? Perquè si tu et pares a veure la novel·la és superfineta, superpetitona... I clar, després veus que hi ha doncs, tres pel·lícules, que és això, la trilogia
3: sí,
2: que tu dius,
3: fet.
2: Que la va dirigir el Peter Jackson entre el 2012 i el 2014. Són les tres pel·lícules, El Hobbit, Un viatge inesperat, El Hobbit, La desolació de Smaug, i finalment El Hobbit i La batalla dels cinc exèrcits. Uh-huh. Aleshores, són tres pel·lícules per un llibre que tu després el veus i és la coseta més petita i més cuca del món.
3: Però es llegeix... El que és, importa és que es llegeix molt bé
2: llegeix
3: i a
2: molt
3: més
2: bé,
3: a més t'arriba molt bé.
2: Sí. Jo m'he llegit El Hobbit, El Senyor dels Anells encara no. M'encantaria perquè, òbviament, també sóc molt fan de l'univers del Senyor dels Anells i les pel·lícules m'encanten. Crec que un cop a l'any me les veig en sentit cronològic, de que començo pel Hobbit i vaig... em veig les tres del Hobbit i després les tres del Senyor dels Anells, mínim un cop
3: Home,
2: a l'any.
3: El Bilbo Bolsó. És que el tenim en el Senyor dels Anells.
2: Bueno, per qui no sàpiga la trama, que arribeu una mica tard, perquè és un fenomen això del Senyor dels Anells i el Hobbit, la novel·la segueix el Bilbo Baggins, que és un Hobbit és una criatura inventada per Tolkien, que consisteix... Bueno, per posar-ho d'una manera que s'entengui, és un ésser humà molt petit amb els peus molt grans. Anava a dir, podria ser el pare de qualsevol, però bueno. En Bilbo Baggins és un hobbit que viu al que es coneix com la comarca, que és el territori on viuen els hobbits, i viu molt allunyat del que vindria a ser tots els conflictes territorials i les guerres que existeixen. És com una bombolla, és un paradís. I ell viu tranquil·lament fins que arriba el mag, el Gandalf el Gris.
3: Sí, a més, el Gandalf.
2: També apareix el Senyor dels Anells.
3: Vull dir, clar, i un paper molt important.
2: Sí, està tot connectat. Veureu que hi ha personatges que es repeteixen. I mira que passen anys entre història i història. Però aquesta és la gràcia, que els hobbits potser aguanten 150 anys. Hi ha altres races dins d'aquest món, que estan els enans, els humans, els elfs, els orcos, nazguls... Bueno, si començo no paro, bàsicament. I Bueno, el Bilbo Baggins és un hobbit molt convencional, de que no es vol moure, de que no vol fer res amb la seva vida, i arriba Gandalf el Gris, amb 13 nans, els enanos, que estan liderats per Imaxeku, bueno, no m'aixecaré literalment, Thorin Oakenshield, traduït com Thorin Escudo de Roble, jo només dir el nom ja m'emociono, que és bàsicament l'heredei del tro d'Erebor, crec que d'Erebor, sí, que és el regne de sota de les muntanyes dels nans. Apareixen a ser casa aquests 13 nans amb la intenció de recuperar la corona d'Erebor, que ha estat, bueno, la corona, el regne, que ha estat, com dir-ho, ocupat pel drac Smaug, que és dels pocs dracs que queden en aquell moment. Però bueno, això és un altre llibre, perquè després està el Simalarion i moltíssims altres llibres de Tolkien, o sigui, realment l'univers no és només el Hobbit i el Senyor dels Anells, és enorme. No em pararé a comentar el que ens estem aquí dies. I això, durant el... intenten convèncer el Bilbo perquè s'uneixi a la seva causa i tal, i ell en un inici està com molt reticent, però finalment pensa, bueno, què farem la meva vida si em quedo aquí? Res, doncs me'n vaig d'aventures. I durant tot aquest viatge doncs es troben trolls, elves, goblins, coneixen en Gollum, que a mi m'encanta, és possiblement dels meus personatges preferits. Es descobreix l'anell, que l'anell de poder tindrà molta importància
3: en el Senyor dels
2: Anells. Per algú es diu el Senyor dels Anells. I si algun dia us porto el Senyor dels Anells, us faré una comparació molt xula amb Wagner, també.
3: Hi ha una frase del Senyor, o sigui, de l'anell, no? És aquell, quan surt aquest... no sé si és un elfo o quin tipus de...
2: Quina criatura deu ser aquella.
3: Criatura és, però molt lletja, per cert.
2: Jo crec que és el Gollum, eh? Jo crec que atreveres el Gollum. Sí, sí, sí. Que, a més, està interpretat... Ai, ara no ho tinc, però és un actor boníssim. Això, si us porto algun dia el Senyor dels Anells, és que és... no sé, a mi m'encanta. Jo em poso molt friki amb la música, perquè a més està molt relacionat amb Wagner, que Wagner va iniciar molt el tema dels leitmotivs, que hem comentat aquí en algun moment de la importància dels leitmotivs, com es relacionen amb els personatges, com t'ajuden a descriure les emocions o fins i tot preveure el que està a punt de passar. Bueno, és una borrada. A mi m'encanta i ja se'm nota que em flipa molt tot.
3: Home,
2: això.
3: I tant. Està clar que sí. El que passa que si algun dia toca el Senyor dels Anells...
2: Necessitaré mirar... una hora.
3: Sí, perquè són tres volums.
2: Sí, sí, sí. O sigui, avui
3: no
2: intentaré...
3: Fàcil. El Hobbit és molt...
2: És més compacte.
3: Parlar...
2: Sí, és més compacte. Jo intentaré de tot cor avui anar el més... No deixem-me portar tant per la meva pel meu sentit friki.
3: Friki no, perquè és una lectura molt bonica.
2: És una fantasia.
3: És no, com totes. Bé, sí. A mi tots aquests llibres, El Hobbit, La història interminable, sí. El Senyor dels Anells, bé, i és que n'hi ha tants, i la Marina es diria, un altre dia la Marina es portarà també novel·les fantàstiques.
2: Sisplau. El cas és que, clar, de la novel·la a les pel·lícules hi ha bastants canvis, no? Per començar, que la novel·la és molt petitona
3: i en canvi...
2: i han exprimit allà pels diners el Peter Jackson tres pel·lícules.
3: Però què tal són? No sé si...
2: A veure, realment, sí, les he vist totes perfectament 5 vegades. Hi ha bastantes similituds entre novel·la i pel·lícules, com per exemple que el Bilbo, dins de les pel·lícules, continua sent ell com el centre emocional de tot el relat, el personatge principal. Es manté aquest viatge cap a Erebor i apareixen, doncs, a les pel·lícules episodis que són molt claus a la novel·la, i després ja sí que fiquen una mica més de cosa, doncs, com per omplir-ho, perquè el Hobbit, tot i que cronològicament va abans que el Senyor dels Anells, va sortir després, perquè el Peter Jackson va veure que el Senyor dels Anells va triomfar moltíssim, que va ser un fenomen, que a dia d'avui encara hi ha fans.
3: Encara.
2: I clar, van dir, doncs anem a exprimir
3: Jo penso que el Hobbit sempre tindrà fans,
2: sí.
3: Perquè és una novel·la, ja dic, fantàstica, etcètera, i a més per a partir d'una edat, jo diria que 14 anys perfectament es pot llegir.
2: M'atreveixo a dir abans,
3: Abans, jo sí, penso sí. Que sí, totalment,
2: Realment el llenguatge que utilitzen tampoc és tan violent, i mira que hi ha bastanta batalla i tal, però una diferència que hi ha entre el Hobbit...
3: És diferent al Senyor dels Anells.
2: Sí, sí, sí,
3: en aquest sentit,
2: el Hobbit és bastant més relaxat, és més té més humor, és més proper.
3: Sí.
2: O sigui...
3: I estimes moltíssim al protagonista.
2: El Bilbo, vull dir que, el Bilbo és que és moníssim. Sí, sí, sí.
3: I quan surt, quan va a l'aventura, no? Quan marxa de viatge.
2: Sí, sí.
3: I després, quan es troba i es troba amb la dona, bé, no sé.
2: Amb la dona?
3: Sí, té una dona, no?
2: Ui, no, jo crec que no, eh? No el veig molt ladies man, el...
3: A veure si m'estic equivocant jo.
2: Jo no recordo cap dona, de fet, em sona que acaba sol. Que acaba bé, tranquil.
3: Sí, sí, o sigui, sí, sí.
2: Acaba superfeliç, el tio, crec que se'n va de retiro espiritual en algun país dels elfs, però no estic segura. Que, parlant del Bilbo Baggins, jo crec que també fa molt el fet que el seu actor sigui el Martin Freeman. Uh-huh. O sigui, és un actor boníssim, però és que...
3: El Martin Freeman és la criatura aquesta...
2: No, és el Bilbo. El Bilbo. La criatura que està...
3: No sé per quina raó m'estic equivocant jo amb el...
2: No passa res, que són molts personatges.
3: No, perquè
2: o sigui,
3: en el
2: jo
3: senyor,
2: perquè ho tinc apuntat,
3: en el Senyor dels Anells, clar, penso que aquí sí que hi ha... És diferent, i aleshores estic equivocant els personatges.
2: Però és normal, eh? O sigui, jo m'he hagut de fer aquí un mapa, Cotxi, perquè hi ha tants personatges i tantes coses. O sigui, el Bilbo està interpretat per Martin Freeman, uh-huh. I la criatura aquesta que et refereixes, aquest és en Gollum, i és l'anti-Sergis o alguna cosa així. No, perdoneu-me, potser ho estic dient fatal. Però més actrius i actors del Hobbit vindrien a ser Liam McKellen, que fa de Gandalf, i també fa de Gandalf al Senyor dels Anells. Aquest actor és espectacular. Richard Armitage amb el fent de Thorin. Benedict Cumberbatch fa de Smaug, que és el drac. Bueno, no fa... Hi ha vídeos molt graciosos d'ell tirant-se pel terra perquè li fan això de captar l'emoció amb puntets i tal. I bueno, hi ha molt... L'Orlando Bloom també destaquem, que la gent de la meva generació el coneixen com ser el despertar bisexual junt amb la Keira Knightley a Pirates del Caribe. I bueno, hi ha moltíssims actors que fan possible doncs, aquesta història. Si m'he de parar a nombrar els 13 nans, no acabem. Que jo vaig clavar... Vaig arribar a aquella etapa de ser tan fan del Hobbit que em sabia tots els noms de tots els nans i són 13, o sigui... Sí, vaig arribar a aquest punt, molt friqui. Parlaré una mica de la música perquè... Bueno,
3: sí, perquè l'estem escoltant i també és una música, com tu has dit, bastant tipus el
2: Wagner,
3: no?
2: Sí.
3: Vull dir, wagniana.
2: Wagniana, m'agrada.
3: Sí. Perquè ens l'estem, vull dir, a més té un punt una mica de misteri, però per altra banda també et fa que te fiquis a dins d'un entorn concret, que
2: correcte.
3: És en aquest cas
2: sí, va ser composada per Howard Shore. Jo destaco la meva cançó preferida, que és Misty Mountains, que a més està interpretada doncs, pels actors principals, i resulta que hi ha un tema interpretat per Ed Sheeran. Sí, jo m'he quedat igual, m'he quedat com...
3: De fet, jo he col·locat bastants músiques, però no sé si alguna d'elles... La del començament, per mi, és una que m'agrada bastant,
2: el
3: no?
2: El tema de la comarca,
3: sí,
2: crec que
3: tema,
2: et refereixes.
3: Sí, per mi. Després, la resta, hi ha de tot una mica, però
2: sí,
3: vull dir que
2: sí,
3: són
2: sí.
3: Tot el que estic
2: escoltant. És que és això,
3: si
2: realment tingués... tot el temps de l'univers, us faria l'anàlisi més extens del món, perquè clar, hi ha totes aquestes relacions amb Wagner, per tot el tema dels leitmotivs. Howard Shore per mi és un clar exemple d'un compositor que agafa els leitmotivs i els explota, o sigui, els agafa i els expandeix totalment. Ui, estic aquí fotent cops i tota la taula de l'emoció. Això, hi ha com aquest sistema de leitmotiv on Howard Shore reutilitza sempre el mateix motiu musical, que també apareix en El Senyor dels Anells. Aleshores, cada poble, cada espai o personatge té el seu propi motiu. Hi ha el tema de l'anell, que cada cop que surt l'anell comença a... i quan comença això a sonar això ja estem com vale, sortirà l'anell en algun moment, i això passa amb tots els personatges, totes les situacions.
3: Tu creus
2: que
3: aquesta música ajuda a fer créixer els personatges?
2: Sí, oi tant. El guai dels leitmotivs és que normalment en totes les bandes sonores que trobem, els leitmotivs mai sonen exactament igual, i una cosa que té molt guai el Hobbit i el Senyor dels Anells és que es van repetint els mateixos motius melòdics, però clar, canvien de tonalitat o canvien de moda. Aleshores, encara els coneixem, però mai sonen exactament igual, sempre hi ha alguna coseta que t'està indicant hi ha alguna variació. I ara està sonant de fons el tema de la comarca, que és sí. preciós. És, bueno, sí. No sé si és el tema de la comarca, però hi ha el motiu de la comarca sí. per hi amagar.
3: I creus que aquesta música captura també l'essència del llibre?
2: Clar, això és més difícil. Jo és que em vaig llegir el llibre... Sí, sí, sí. Jo crec que sí, però clar, jo estava molt influenciada perquè jo quan em vaig llegir la novel·la ja m'havia vist les pel·lícules. Que va ser molt maco perquè la novel·la, si no recordo malament, em vaig llegir un exemple que tenia el meu pare a casa de fa molts anys. I clar, va ser molt maco, però jo ja estava molt influenciada per la banda sonora, per tant, anava llegint i ja anava escoltant jo la banda sonora de fons.
3: Particularment també tinc aquesta versió del llibre de fa molts anys.
2: De fa molts
3: no?
2: anys.
3: Clar, i evidentment, només he llegit el llibre, justament. Les pel·lícules crec que he vist alguna, en les tres no.
2: Home, jo només puc recomanar-les perquè m'agraden molt, però entenc que hi ha gent... De fet, fa no gaire vaig obligar la meva germana a veure-les i pobreta va aguantar molt bé les tres del Hobbit i
3: es poden trobar en alguna
2: ara
3: plataforma?
2: Ara crec que estan en el Prime Video. És possible, ho hauríem de buscar. Sempre van canviant una mica de plataforma. Ara fa un temps crec que estan per allà. I clar, jo vaig obligar la meva germana, perquè també es va llegir el Hobbit i li va agradar. Ella, de fet, sempre diu que és molt Hobbit i jo sempre em considero molt, molt enana. No només per... A veure, no només per l'obvi de que sóc bastant baixeta, de que no arribo a l'1,60.
3: És molt jove, no és baixeta.
2: No, no, jo ja em quedo així d'alçada, jo ja no creixo més. Bé, jo ja...
3: I per què estan aquestes sabates en plataformes també?
2: Ai, no, Conxi, que em descollonto. És que...
3: És igual, si hem de ser com som i ja està.
2: Sí, sí, sí, però això em fa gràcia perquè la vaig obligar a veure les tres primeres del Hobbit, va aguantar bastant bé, i ja la segona del Senyor dels Anells em va dir ja no puc més, ja no puc més, deixem-ho, sisplau, ja no puc més. Però bueno, ja tinc intenció d'agafar-la en un altre moment i ficar-li allà.
3: Per qui recomanaries el Hobbit avui?
2: Avui, realment, a tothom que li agradi la fantasia, no et diria una edat concreta, o sigui... No sé si als adolescents d'avui en dia els agradaria, perquè em fa llàstima que la fantasia, i no sé, Marina, si tu m'ho pots confirmar, és un gènere que crec que s'ha perdut molt entre els joves. O sigui, jo recordo quan jo era més adolescent, quan era més adolescent, fa 10 anys era adolescent, mare de Déu. Clar, jo recordo que sí que llegia més fantasia, amb la Laura Gallego i més autors. Ara no sé, els joves si llegeixen molta fantasia.
4: Sí, segueixen. Segueixen. El que passa és que la... Vull dir, en la teva època també hi havia tot sí, el fenomen sí. Divergent, el Corredor sí. del Laberinto...
2: Sí, sí, Memòries ¿vale? d'Idun també...
4: Sí, vull dir que ja no era una fantasia més de...
2: Apocalíptica de,
4: exacte,
2: i distòpica.
4: Distòpica i tot sí, això, sí. no? Més ciència-ficció que fantasia, per dir-ho d'alguna manera, no? Però sí, i jo crec que ara s'està tornant una mica a la fantasia, al sí. fenomen de dracs, al fenomen Harry Potter, amb escoles de màgia o escoles de...
3: Això sempre agrada molt. Sí, sí, i a totes les edats, perquè als adults també els agrada.
2: I el que passa és que, clar, jo recordava de la meva adolescència tota aquesta època distòpica, de totes les pel·lícules dels Jocs de la Fam, Divergente, totes aquestes sagues, que jo realment no me les vaig llegir en aquell moment, o sigui, jo en aquell moment era més fantasia, de fantasia a fantasia, no tan distòpic.
4: Sí.
2: Però, clar, es va cap... Ai, que bé està sonant Misty Mountains, m'encanta, perdoneu-me, m'he anat. I jo això no ho recomano... Bueno, no ho recomanaria, no, sí, ho recomano moltíssim.
3: Clàudia, és que hem d'acabar-lo avui. M'encanta aquesta passió que poses, no?
2: Però... Si algun dia es porta el Senyor dels Anells hauré de venir en una hora, perquè sí. és que si no...
4: Aquest dia no vindré jo.
2: No, Marina, sisplau, has de venir.
3: Sí, les dues, perquè si es comentem entre les dues, gaire de mi.
2: Jo, perdoneu, avui m'he deixat a portar per la passió, sento que no us he explicat gaire, però... No. Vamos, no, llegiu-vos no. El Hobbit, El Senyor dels Anells...

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 30a edició de Caldes Flor, el corpus calderí que s'ha ajuntat amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí per tenyir Caldes de flors i de colors. Durant tot el cap de setmana hi ha hagut actes i mostres florals que han conclòs amb l'estesa d'ahir de 24 catifes de flors d'entitats i organitzacions calderines i d'arreu. La jornada ha estat acompanyada de les visites de les conselleres Núria Parlon i Sònia Hernández. La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha visitat Caldes a les festes del Corpus, signant el llibre d'honor de l'Ajuntament. Durant la trobada s'ha anunciat l'elaboració del Pla Director de les Termes Romanes, un projecte que comptarà amb una subvenció de 30.000 euros de la Generalitat i que permetrà definir les actuacions de conservació, manteniment i posada en valor del conjunt termà romà. La visita també ha servit per presentar l'estat de les obres de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, que es convertirà en un nou equipament cultural multidisciplinari destinat a acollir serveis culturals i educatius del municipi. Aquesta setmana, l'Ajuntament dona peu a una nova edició de la Setmana Internacional dels Arxius, amb un programa d'activitats per apropar el patrimoni documental i la història local als calderins. La iniciativa inclou dues rutes guiades sota el títol Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal. El dimecres a les 11 del matí i el dijous a 5:45 de la tarda, que finalitzaran amb una visita a l'Arxiu Històric. A més, el divendres a 5:45 de la tarda s'organitzarà una taula rodona dedicada al 50è aniversari de la revista La Tortuga, amb la participació de diverses persones vinculades a l'editorial. L'objectiu és posar en valor la memòria col·lectiva del municipi i donar a conèixer la tasca de preservació i difusió que es desenvolupa a l'Arxiu Municipal. La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral a les persones joves de Caldes, de més de 16 anys, per incorporar-les a les empreses del municipi. En esports, el Club Hoquei Caldes cau per partida doble en els partits de les finals de play-offs d'ascens d'aquest cap de setmana. El Recamp femení va perdre per un aparatós 8-1 a casa de les campiones de Lliga, el Mataró, mentre que el segon equip masculí va patir fins al final per acabar caient als penals contra el Noia B a la Torre Roja. Tots dos equips tindran l'oportunitat de forçar el tercer partit el cap de setmana que ve. Pel que fa al temps, avui tindrem una jornada molt estable i plenament assolellada. El cel es mantindrà serè durant pràcticament tot el dia, sense precipitacions previstes en cap moment. Les temperatures començaran suaus, amb 16 graus durant la matinada i primeres hores del matí. Al migdia i a primera hora de la tarda, els termòmetres pujaran fins als 29 graus i serà a partir del vespre on la temperatura baixarà gradualment fins als 21 graus al final del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: els arxius, i aquí a Caldes l'arxiu municipal ha preparat un ventall d'activitats. De fet, són dues rutes guiades amb visita a l'arxiu històric els dies 10 i 11 de juny i una taula rodona per celebrar els 50 anys de la revista La Tortuga aquest dijous 12 de juny. Per parlar-ne ens acompanyen Esther Sánchez, responsable de l'Arxiu Municipal, i Antoni Font, president de l'Associació Cultural de Caldes de Montbui, entitat editora de La Tortuga. Benvinguda i benvingut, Esther i Antoni. De fet, benvinguts aquí al fòrum, que és la primera vegada que veniu en aquest programa, perquè en el teu cas, Esther, ja havies vingut a Vincles o sota les Jambordes, vull dir que ja havies estat, però també en aquest espai no, aquest espai, i crec que Antoni, jo no sé si ara no recordo, si en Vincles o sota les Jambordes, ara no recordo, però que segur que a la ràdio sí que havies estat.
1: Sí, a
0: l'anterior.
1: Aquí no.
0: Aquesta és la primera, que us sembla aquest espai?
2: Preciós.
1: Molt bé, i tant.
2: Molt luminós.
0: Sí. També he de dir que l'Esther, doncs, ens ha vingut acompanyada, a banda de venir tots dos, doncs, ha vingut acompanyada amb un paquet, no? en aquest cas és la Casa de la Vila, és a dir, tota la informació que des de l'Ajuntament es passa. Mira, aquí, pues, no sé si també parla, és que ara no mirar-lo per sobre, si també parlar justament de les activitats d'aquestes activitats de la setmana dels arxius. En fi, ens ho haurem de mirar en deteniment.
2: T'he de dir que no ho sé, perquè me l'acaben de donar.
0: És que està calent,
2: sí,
0: està calent.
2: Sí, sí, hem dit que vaig al Carme, diu, perfecte, em porta't això?
0: O sigui, que a més,
2: i porta-li a la ràdio.
0: Aprofitar-se.
2: No.
0: Aprofitar-se de l'Esther.
2: Es diu optimitzar recursos.
0: Oh, exacte, que no sigui un repartidor que ho faci, no? Doncs, mira, faré una breu presentació de vosaltres. Doncs, mira, l'Esther Sánchez Alameda és la responsable de l'Arxiu Municipal de Caldes de Montbui. Des de quin any, Esther? És que jo diria...
2: Bueno, 2 de gener de 2013.
0: Veus? Jo pensava... A mi sortia 2012, però digo, millor lo pregunto, perquè a vegades busques aquestes dates i tampoc són correctes, no? 2013. Unidó, eh? Ja
2: sí,
0: són,
2: sí, sí.
0: Són 13 anys, eh?
2: Sí, sí,
0: 13,
2: sí.
0: 13.
2: Jo ho conto d'acord amb l'edat del meu fill.
0: 13 també.
2: No, en té 12, llavors sempre sé... Val. No puc equivocar.
0: Molt bé. Doncs és historiadora, llicenciada en Història, en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, diplomada en Arxivística i Gestió Documental per la Universitat Autònoma, en aquest cas. És AIET, que no sé què vol dir.
2: És AIET, és l'Escola Superior d'Arxivística,
0: vale,
2: i Gestió Documental. Està escrita a la UAB.
0: Val. Exacte. I també tens el postgrau en document electrònic, no? Documentació,
2: sí, sí,
0: electrònica.
2: Sí, aquest és bastant més recent.
0: Sí. Doncs és una de les persones que ens ajuden a entendre què som d'on venim. Gestiona tant l'arxiu administratiu com l'històric, participa en comissions municipals i impulsa projectes de recuperació de la memòria històrica local, com la investigació sobre les víctimes de l'espoli franquista o la senyalització d'espais de memòria, per exemple.
2: És un tema que porta també molt, molt bé des de Termàlia, la directora.
0: Conjuntament.
2: Sí, conjuntament.
0: És un vincle.
2: Som un tàndem.
0: Sí. L'Antoni Font i Montpar és el president de l'Associació Cultural de Caldes de Montbui, entitat, com he dit abans, editora de La Tortuga. Forma part de la Junta des del 1980, si no erro.
1: Bé, des del 1980 a la Junta, des del 1989 president.
0: Val.
1: I supero el Jordi,
0: exacte,
1: Pujol,
0: no,
1: crec.
0: Sí, ja ho tinc aquí. I n'és president des del 1989, càrrec que va reprendre després de la reactivació de l'entitat
1: el
0: 2012.
1: Sí.
0: No? Ha estat redactor de la revista en les etapes en paper i digital i és també un reconegut pintor impressionista figuratiu. Com a escriptor destaca en obres com La pedra negra de l'alquimista, que la tenim aquí endavant, i va ser publicada el 2021.
1: Sí.
0: Després, anteriorment tenies L'Èntol i el secret de l'aigua, que és del 2016.
1: Correcte.
0: I a banda, doncs, diversos relats i assajos sobre la història també local. Sobretot aquí recordo que vas fer bastant quan es va parlar de l'any de l'Andreu Canals.
1: Correcte, sí. Vam fer un número extraordinari de la revista i aleshores va ser dedicat a l'Andreu Canals. Sí.
0: I ara, per introduir el tema que del que parlarem avui, doncs és que aquesta setmana del 8 al 14 de juny celebrem la Setmana Internacional dels Arxius, una iniciativa del Consell Internacional d'Arxius per apropar el patrimoni documental a la ciutadania. A Caldes, l'Arxiu Municipal ha preparat rutes guiades, visites a l'Arxiu Històric i una taula rodona dedicada als 50 anys de la revista La Tortuga, que són 50 anys, d'unidó, eh? Uh-huh. Un mitjà que forma part de la memòria viva de Caldes o del municipi. Per això avui parlarem d'arxius, de memòria, de patrimoni i d'aquesta revista que ha acompanyat generacions de calderins. Doncs començarem amb les preguntes. Res que no sapigueu vosaltres, eh? Doncs mira, us plantejaré les preguntes que interpelen les dues mirades, la de l'arxiu i la de la tortuga. M'agradaria que hi anéssiu entrant tots dos, no? Complementant-vos, perquè la memòria d'un poble sempre és una de feina compartida.
2: Sí.
0: Així, doncs primer, parlant dels papers dels arxius i la memòria local, aquí, Esther, si vols, comencem per tu. I després l'Antoni, doncs, o el Toni. No sé, normalment te diu Antoni.
1: Sí, de tota manera.
0: És que Antoni, jo me quedo millor Antoni.
1: Antoni.
0: Mentre no et digui Antonio.
1: Exacte.
0: Perquè te diuen també Antonio.
1: No.
0: Antoni o Toni?
1: Antoni és
0: el més normal,
1: però sí, potser més proper, o això sí, és Toni.
0: Toni, sí. Doncs mira, ens quedem amb Antoni i doncs això que deia després amb Antoni, doncs afegeixes la mirada també de la tortuga. Doncs primer, així, com valoreu la importància dels arxius municipals en un poble com Caldes? Així, aquí començaves tu, Esther.
2: D'acord. A veure, des del mateix moment que existim i que hi ha un ajuntament, o encara que no hi hagués un ajuntament, hi hauria un arxiu. O sigui, l'arxiu és inherent a totes les activitats que fem. Si us fixeu, tot ho deixem per escrit. Encara que ara sigui vídeo, imatge, però això també és un document. Tot allò que fem ho documentem d'alguna manera. Per tant, és inherent a la nostra condició gairebé d'humans, et diria. I la importància de l'arxiu municipal? És bàsic, recull cadascuna de les accions que fa el municipi, recull la cosa més típica i tòpica que et diria són les actes del ple municipal, però és que allà es recullen accions, drets, qualsevol qüestió legal i de la comunitat queda reflectida en aquests documents. O per exemple, altres documents clàssics de l'arxiu municipal són els padrons d'habitants. Això és un document que a dia d'avui és molt important, perquè el padró d'habitants, ho estem veient, està donant drets, dona drets a la gent, dona visibilitat a la gent actualment. I de passat et permet recordar qui ets, mm-hmm. d'on vens. La gent li encanta fer l'arbre genealògic i una de les seves eines més importants, per exemple, és el padró municipal, entre d'altres. Avui, en aquest edifici que estem, a baix tenim el jutjat... Bueno, ja és el jutjat de Pau, ara és... té un altre nom. L'hem canviat el nom al jutjat de Pau, però allà també tens el mateix. Registres de les persones que vivien aquí a Caldes, que naixien, que morien, que es casaven. Això és història, història del poble i història familiar. Altres documents, et puc posar exemples, però l'arxiu, qualsevol arxiu, no només el municipal, garanteix drets, garanteix memòria, garanteix moltes coses.
0: Mm-hmm.
2: I trobo que, bueno, clar, què he de dir jo, no? Per mi és fonamental, és la meva opinió.
0: I per això he dit que, Antoni, que també pots posar la teva mirada al respecte.
1: Sí, a veure...
0: I sobretot tenint en compte un mitjà com ha estat la tortuga, de que vulguis que no, tot això ho ha reflectit, imaginem, 50 anys.
1: Bé, ara al fil del que estava dient, amb això de que els arxius recullen els fets fefaents, podria Ser tendenciosos difícilment, segons quines coses sí, però altres no. Però, per exemple, amb el que es refereix a la tortuga, a mi les col·laboracions que hi faig i així, m'interessa moltíssim la història. I malauradament en aquest país la història se'ns ha adulterat força. Hi ha no la història de Caldes en si, sinó la història de tot Catalunya, de tot el país. I en canvi, els arxius és un lloc a on poder cercar aquesta veritat. És la cosa que desentrellar la realitat de com van ser realment els fets històrics i haguts. Tenim aquí en Catalunya i Espanya, sobretot, hi ha hagut molta problemàtica, s'han apropiat de moltes coses d'aquí. Hi ha reis que són dualitats, no? El rei del Pere del Punyalet i el Pere el Cruel, si vas a mirar, resulta que eren la mateixa persona, perquè s'empaitaven un a l'altre però no es trobaven mai, vull dir, coses raríssimes. Aleshores, l'arxiu és la font a on poder buscar, i de fet els que investiguen i els que d'això fan treballs a on de recerca els arxius, que és a on hi ha la fidelitat del que és això, la crònica dels fets diaris de les viles i dels pobles.
2: Jo sempre, quan algú ve a fer recerca a l'arxiu, algú que és professional, no cal dir això, però quan alguna persona és més amateur i està iniciant, sempre li dic que els documents recullen objectivament els fets. Sí i no, perquè de fet, inclús els documents poden ser tendenciosos i enganyar. Per tant, allà està la nostra interpretació. Saber llegir entre línies. A vegades no és per una voluntat tendenciosa, sinó perquè a vegades volem mirar aquests documents a una visió actual. Uh-huh. I la visió de l'home no sempre ha estat la mateixa. No mirem amb els mateixos ulls ara que fa 300 anys. Per tant, quan llegim un document, hem de ser conscients de què parla, en què època parla, qui està parlant. No està parlant un camperol, està parlant un notari. Vull dir, notari per posar un exemple,
3: O
2: l'escriba, el que sigui. Sí, sí, sí. Llavors, cal tenir una visió crítica inclús d'un document d'arxiu. I jo no sé, no és perquè dic que no siguin vàlids els documents d'arxiu, són la font més primària. Uh-huh. Però és cert que tens que tenir una visió del que estàs llegint, de context i de tot això. Perquè clar, si tu t'agafes els documents de la causa general, aquella gent era malíssima, era el pitjor de tot, havia fet de tot. Bueno, anem a mirar. Què estava fent aquesta gent? D'on venia aquesta gent? Qui estava escrivint aquell escrit?
1: On aquí al poble, una cosa que està prou arrelada i això, el tema de les bruixes, no?
2: Sí,
1: suposo que tots els judicis i totes aquestes coses, evidentment, que havien de ser tendenciosos els que realment feien les actes.
2: És un molt bon exemple.
1: I
3: un treball de recerca, per exemple, unes noies que van fer un treball de recerca sobre els crims aquí a Caldes, uh-huh. No? Doncs també des de l'arxiu també es van trobar bastant coses que no trobàvem. A vegades les persones doncs ajudaven, no? Però també en l'arxiu, doncs justament en tot aquest comentari s'han trobat. Però és això que dius tu, la manera com estaven escrit i tal, havies d'aprofundir encara uh-huh. molt més, no?
2: Clar, clar.
3: En aquest cas d'aquestes noies.
2: Però sí, la font primària és el document d'arxiu, bàsicament, perquè inclús ja quan has escrit un llibre posteriori, això ja és una font secundària.
3: Sí.
2: La primària és la de l'arxiu. Que és una de les coses que, bueno, el passeig aquest que vull fer, que no és que sigui un gran passeig, explico, és simplement recórrer un carrer i explicar que tot el que pugui explicar jo allà, no.
3: D'això en parlarem.
2: Vale, vale.
3: Tant, perquè en el moment que parlem de les activitats...
2: Vale, perdona. El que no...
3: M'abans de fer les preguntes...
2: Sí.
3: Mira, per exemple, com es complementa la feina de l'arxiu i la d'una revista com La Tortuga a l'hora de preservar la memòria col·lectiva? Aquí podeu també tots dos.
1: Bé, a veure, la revista La Tortuga va néixer com a butlletí de l'Associació Cultural, que a la vegada l'Associació Cultural es havia creat per donar suport a una escola, suport legal a una escola. I aleshores, per per donar...
3: Estem parlant de l'escola... Avui és l'escola Montbui,
1: sí.
3: Però en aquell moment tenia una...
1: Era l'acadèmia.
3: L'acadèmia sí.
1: Montbui, això sí, sí, sí. Que havia sigut, per exemple, la primera seu de l'escola havia estat a la planta baixa del museu arqueològic de Caldes, que era aquí al carrer Major. Vull dir, a dalt, a la primera planta, hi havia un petit museu amb troballes arqueològiques, això sí, i a la part de baix era on es feien les classes, a l'entrada, a el que havia sigut el menjador i fins i tot a la cuina, perquè a la cuina es feia classe, sí, a la cuina, i encara hi havia els fogons.
2: Que
1: el mestre se sentava als fogons, no? I això també és història, no? Aleshores, clar, per justificar, ja que era una associació cultural, doncs va començar a organitzar actes culturals. I de l'inquietud d'una sèrie de persones va néixer la Tortuga, i aleshores la Tortuga aquí a Caldes hi havia només el Setmanari Montbui,
2: sí.
1: I la Tortuga era una altra manera de, primer en plan molt local, de mostrar les inquietuds que a més coincideixen amb l'època del 1976, que
2: ja sabem.
1: Allà d'això, aleshores, vull dir, hi havia inquietuds d'obertura, de llibertat, i a part d'això, doncs, la Tortuga, pels col·laboradors que va tenir, doncs tocava també d'història, i aleshores és el que va lligat amb l'arxiu, sortosament, després de tot aquest temps. I això, i amb la avui en dia la Tortuga és digital, i tenim la sort de que sembla ser que se'ns ha acceptat de que ens digitalitzaran totes les tortugues
3: des del principi. Això feina de l'Ester?
2: Bueno,
3: amb ajuda.
1: Ho ha tramitat, no?
2: Sí, però em sento molt orgullosa de dir que, igual que he dit abans, que amb Termàlia fèiem coses conjuntes, la col·laboració no queda només en això. Les organismes, no sé com dir la paraula, organismes culturals d'aquest poble, treballen junts i parlen entre nosaltres. Això és una qüestió a través de la Biblioteca Municipal de Caldes. Hi ha suports, línies de suport de la Diputació de Barcelona, i aquesta en concret serà de biblioteques, una línia de suport de biblioteques. I la directora de la biblioteca i jo vam dir, què fem? Aprofitem això? I llavors agafam la col·lecció sencera de la Tortuga, van demanar a la Diputació de Barcelona la digitalització. La Diputació, extraoficialment et diria, o ja em van enviar, no me'n recordo, ara, si crec que m'han enviat ja a l'OK. Farà la digitalització per poder-ho posar a la seva plataforma, que es diu Trencadís, que és un punt que tothom pot consultar la premsa digitalitzada dels diferents municipis. I és una meravella, perquè al final la gràcia d'això és que la cultura es difongui.
3: I tant.
2: Perquè tenir una caixa i pots venir a consultar l'arxiu, i tant. Però clar, la meravella de poder accedir des de casa teva, des de qualsevol punt, a més de que et permet fer una cerca, perquè clar, avui dia els documents ja et permeten fer una cerca per paraula. Això, clar, agilitza la feina moltíssim. I això és el que comentàveu, sí, de la digitalització.
1: És colligar les dues coses, no? Les mitjans actuals amb els arxius, amb paper en aquest cas, i a la bona voluntat...
3: A l'actualitat, que és la digital.
1: Exacte, sí, sí.
3: I a la comoditat que, com ha dit l'Ester, també comporta, no?, que des de casa... I, a més, a l'arxiu hi ha un horari concret, no?
2: Sí.
3: I clar, doncs, si des de casa tu pots consultar en qualsevol moment, doncs facilita...
1: Sí, la immediatès, de tot, que a més és el que es busca avui en dia,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: En realitat, vull dir, es veu amb la premsa escrita i així, ha davallat moltíssim, no?, també.
3: No sé si això formaria part dels reptes compartits, no?, o n'hi ha d'altres que podeu garantir, o sigui, altres reptes que podeu o que veieu per garantir que aquesta memòria arribi també a les generacions futures.
2: A veure, pel que fa a l'arxiu i a la conservació de la documentació, perquè hi ha documents que a dia d'avui no només tenen valor com a document o com la informació que contenen, que la mateixa peça ja es considera patrimoni. Sí, parlant de documentació molt antiga, evidentment, no una documentació d'actual. Però llavors, preservar la peça és important en aquests casos. Un llibre, un pergamí, la peça en si ja és patrimoni.
3: I tant.
2: Però evidentment, a banda que tu conservis això com una peça de patrimoni, la informació que conté amb una digitalització arriba a qualsevol lloc. Cosa que, si no estigués digitalitzat, comportaria, si certament, l'esforç...
1: Ja, un cercle molt més reduït, de qui realment tingués interès en allò, però sí. no estigués a l'abast d'algú... mira, això, que curiós, no? Mm-hmm. I és que és la manera de
2: fer arribar a altres llocs,
1: sí,
2: de difondre... Inclús, els arxius ho fem servir de preservació. O sigui, la digitalització l'utilitzem com una eina de preservació. Si jo tinc un padró digitalitzat, no ha de passar per 3.000 mans. Et dono la peça digitalitzada i el document en si, que potser té 100, 120 anys, el preservo. Llavors, jo ara, quan qualsevol persona em demana un padró més, els padrons de 1930, jo els envio digitalitzats. No han de venir la persona, s'estalvia el viatge i jo preservo el document. Si algú té interès en consultar el document paper, jo no poso cap trava. Però sí que és cert que, bueno... tens aquesta opció que deixa que el document no es toqui tant, que al final els documents quan es toquen es fan malbé.
1: És una peça museística en certa manera.
3: Per això es guarden, a més tu ja, vull dir, quan anem a l'arxiu hi ha una temperatura especial, vull dir, sobretot
2: fa fresca,
3: Sí, quan entrem directament on estan els arxius, perquè primer, clar, hi ha l'apartat on ho pots mirar, etc. Tot i així, no, però quan ja entres directament on estan, és normal, perquè és una temperatura que justament s'han de representa que és el que s'han de conservar d'aquesta manera, bueno, és la conservació.
2: Sí, té una temperatura baixa.
3: Per evitar justament els focs o bitxers que pugui que malbé, no? Jo,
2: la fauna i la flora al fred no li agrada gaire.
3: Per això.
2: En aquest, la que afecta els arxius, evidentment. Normalment la temperatura baixa no ajuda a la proliferació d'aquest tipus de...
3: d'insectes, de fongs, de bitxets, no?
2: Sí, bitxets,
3: jo que sé com se li pot dir, però el cas és que hi són. Mira, ara passem a la Setmana Internacional dels Arxius i aquí, tot i que veuràs que les preguntes van adreçades a la Esther, amb Toni després també m'agradaria sentir com ho viu la tortuga des de fora de l'arxiu, no? A veure, què representa per vosaltres, per això la pregunta va així, què representa per vosaltres celebrar aquesta Setmana Internacional dels Arxius?
2: A veure, l'arxiu...
3: Perquè, de fet, cada any...
2: Sí, cada any.
3: I afortunadament, cada any hi ha noves propostes. Vull dir que això està molt bé.
2: Aquí tenia variat una mica. A veure, pensa que l'arxiu és un lloc poc visible. Són poc visibles, no passa res. Fan una feina, no són un lloc de masses, però tampoc ho pretenem.
3: Però sí que és important,
2: Però sí que és bo que la gent ens coneixi. Des de la persona que vol fer història fins la que vol buscar alguna cosa per reivindicar els seus drets, perquè és que sembla que no, però som una font de drets també i de garanties de diverses qüestions. Llavors, la forma de fer veure que existeix als arxius és aquesta setmana, fixa't que el dia internacional és el 9.
3: Demà.
2: I nosaltres, així a Catalunya, diem, pues no, farem la Setmana Internacional, a lo grande. Llavors, fem tota la setmana i gairebé tots els arxius, més o menys, que tenim capacitat, fem propostes perquè la gent s'apropi, ho vegi. Potser no vindrà mai més, no passa res, és perquè sàpiga que existeix si algun dia ho necessita. I aquí estem. I per això fem totes aquestes activitats. Jo he intentat, des que vaig començar el 2013, fer coses aquest dia, aquest dia o aquesta setmana. Jo diria que quan vaig començar era el dia i durant aquests 13 anys ja fem la setmana, vull dir, s'hem expandit i sempre intento fer alguna cosa que pugui ser engrescadora. A vegades he tingut més sort, a vegades menys, però bueno, mai he deixat de fer-ho per això.
3: No, i els últims anys, doni-do, eh? Vull dir que des de tenir en compte la maternitat del nen, en aquest cas, perquè està aquella plaça sí. que es va fer, i justament tenir en compte... aquí crec que va venir l'autora del llibre, sí. en aquest cas...
2: És que va haver-hi una proposta d'un ciutadà que va proposar l'Elisabeth Eidenberg.
3: Exacte.
2: I quan rasques i mires que és l'Elisabeth Eidenberg i el que va fer... Doncs dius, pues sí, una plaça i un monument si cal, no? Es va proposar a la Comissió Nomenclàtor, que és un altre organisme, i va dir que li semblava molt correcte aquest nom, perquè a més és una forma de feminitzar el nostre nomenclàtor extraordinàriament masculí. I quan va dir, què fem per l'arxiu? Dic, bueno, parlem amb aquesta senyora. T'he de dir que va ser, crec que de totes les activitats d'arxiu que he fet, la que em va costar més, perquè recordo aquella xerrada que la tinc clavada a l'ànima, eh? En concret. M'has tocat la fibra, eh?
3: Sí.
2: Sí.
3: No, perquè són...
2: Perquè ja va ser...
3: Bueno,
2: va ser molt
3: que,
2: dura, eh?
3: És que t'entra... És molt emotiva,
2: molt,
3: senzillament.
2: Molt.
3: Tenint en compte a l'Elisabeth Heidenberg, el llibre també... Ai, és que ara no m'està sortint la...
2: Sí, l'Assumpta.
3: L'Assumpta Montella. Sí, sí, sí.
2: Ara no em sortia, però tampoc a mi el nom.
3: Sí, no, Assumpta Montella, que és l'autora, i a més va estar present.
2: Sí, sí, va ser ella
3: que
2: va fer...
3: Va estar fent aquella xerrada que es va fer parlant, vull dir, molt... Però és que parlant de l'Elisabeth Heidenberg i també la passió que posa l'Assumpta, de fet, ella va fer el llibre, doncs va ser molt important, molt, molt, molt emotiva.
2: Molt. Jo... Mai m'havia passat això a la feina, eh? Però és que jo estava plorant com una magdalena, tota avergonyida, per cert, però és que va ser molt...
3: No, va anar molt
2: va
3: bé.
2: Va ser preciós aquella xerrada.
3: No, no, i la biblioteca plena.
2: Sí, la biblioteca
3: a més,
2: plena.
3: Es va fer justament
2: al vestíbul,
3: sí, perquè sí. Ja es veia que vindria bastant gent. Bé, no sé si això, el que representa per vosaltres, aquí volies comentar alguna cosa, Toni, o passo ja a la propera?
1: No, passo, ja sí. És que, clar, en certa manera, doncs, és això, i és 50 anys de la revista ja també, ja, sí. Això, ja és un arxiu, no?
3: Sí.
1: En si, i és important, no sé, el que deies, de, aprofitar qualsevol ocasió per obrir, per mostrar aquestes coses que normalment són per uns poquets, vull dir, és com el que parlàvem abans a l'entrar de tu de coses d'aquí Caldes, d'aquests panells que es posen en llocs d'edificis que ja estan desapareguts i coses així informatius per les properes o pels nanos d'avui en dia, per les properes generacions, és important perquè realment se sorprenen d'això.
3: Uh-huh.
1: Doncs aleshores també aquestes coses a vegades és saber trobar el punt que interessi i atraure a algunes persones més, alguns nanos i jovent que es puguin interessar per aquestes coses, perquè realment és el que ens forma com a persones i com a persones amb criteri i amb ganes de coneixement.
3: Mm-hmm. I què podrem descobrir els participants a les rutes guiades del dia 10 i 11 d'aquest... O sigui, de fet, és aquest dimecres i dijous?
2: Sí.
3: I el divendres serà a la taula rodona, eh?
2: Jo ja veig que sempre parlo dels meus companys perquè sapigueu que teniu uns treballadors municipals que fan goig. Una altra companya, quan li vaig dir, bueno, de fet, la cap de comunicació, li dic, bueno, tinc que fer lo del dia dels arxius. I diu, oi, per què no fas? I em va proposar una cosa. I vaig dir, pues tens raó. Donem-li una volta al que faig sempre, que és la visita a l'arxiu. Però els dipòsits dels arxius no són com les biblioteques. No entra la gent. La gent es queda a la sala de consulta, que jo no tinc cap problema perquè entrin a la sala al dipòsit. Però en principi mai s'entra, perquè l'arxiu no és com la biblioteca. Tu no pots agafar un llibre i emportar-te'l. L'arxiu no, és que necessites. Li facilites, ho consulta a la sala de consulta i es retorna a l'arxiu. Llavors sempre faig l'entrada dins de l'arxiu, explicar què és un arxiu, tot això. I la companya em va dir, no seria xulo que poguessis estar en un altre edifici municipal i explicar-lo? I vaig pensar, saps què? Que tens tota la raó del món. Dones inspiradores que tenim per l'Ajuntament. Llavors, la proposta és molt senzilla. Durant tot aquest temps, al final acumules coneixements per la teva necessitat, per la teva feina. I pensant en el carrer Font i Boet, que porta a la biblioteca, porta a l'arxiu històric, aquest camí porta allà, vaig pensar, quants documents tinc a l'arxiu que m'expliquen aquest carrer? Fotografies, documents, què? I bueno, vaig fer una petita reconstrucció de com, de documents que m'ajuden a explicar com va créixer Caldes en aquella direcció, perquè clar, Caldes era fins... Bueno, a la plaça de l'Àngel era perquè n'hi havia una entrada a la muralla allà, no? Uh-huh. Llavors creix cap a Font i Boet, entre altres llocs, eh? També cap a Carrer Major, cap al Remei, però cap a Font i Boet. I vaig dir, bueno, pues fem un passeig per aquí explicant això no sé què, això no sé quantos, i explicar com va créixer aquest espai a través única i exclusivament de documents de l'arxiu. Que jo no sé això perquè li he preguntat a la IA, ni tampoc perquè l'he preguntat a Google. Li he preguntat als meus papers. I els meus papers em diuen que aquesta casa es va construir en 1918. Per què? Perquè hi ha una llicència municipal. Aquests edificis van néixer per aquesta raó. I com ho sé? Perquè tinc aquesta documentació notarial. I si algú no s'ha llegit aquest document, difícilment li puc preguntar a Google quan es va construir aquesta casa. I això és el que vull mostrar. Que, evidentment, la ciència de la informació i tots els... qüestions que tenim a l'abast estan molt bé, però s'han de nodrir d'algun lloc. I jo vull demostrar jo que es pot nodrir de l'arxiu municipal.
3: I tant.
2: Aquesta és la filosofia que em vaig plantejar. I res, no serà molt llarg, eh? No us penseu, eh? Perquè Font i Boet tampoc
3: penso
2: és molt llarg.
3: No sé si és
2: és curtet, vull dir, anirem ràpid.
3: Des del TOC,
2: des del
3: no?
2: TOC,
3: des
2: perquè,
3: del TOC.
2: Clar, perquè és on comença realment l'Eixample, bueno, seria el parc, no?, quedaria fora de la muralla, però que també podria explicar alguna cosa del parc, eh?
1: Allà precisament també hi havia hagut el sindicat
2: exacte,
1: agrícola,
2: sí,
1: que també
2: sí,
3: que ha canviat molt.
1: Una repercussió important a
3: la plaça d'1 d'octubre
1: agrícola i econòmica del poble, no?
2: Sí. Perquè no he volgut tirar, perquè també és cert que també hi ha el document de quan es va demanar la construcció de una cosa que ja no existeix, que és aquest espai que era del sindicat, i dintre hi havia maquinària del sindicat.
1: Sí.
2: Hi ha fotografies de dades de quan van fer fora, bueno, quan van tirar l'edifici, que es veu part de la maquinària que hi havia dins d'aquell edifici. I pel que fa a la tortuga, a la taula rodona, com que van començar a parlar de la digitalització, va haver-hi dotacions de documents, bueno, documents de números de la tortuga a l'arxiu, i vaig dir, ostres, fan 50 anys, i vaig dir, ostres, això podem fer alguna cosa aquí que estigui bé. I d'aquí va sortir la idea de reunir aquestes persones que van fer, crec, una gran funció social, perquè en aquell moment fer una revista que parlés del poble, d'una obertura, perquè és que estem parlant de l'any 76, en el que vol dir l'any 76.
3: Sí.
2: Clar, un moment en què tu agafes aquesta revista i veus escrits en català, escrits en català, en castellà, una agenda d'activitats, unes ganes d'apertura, una voluntat, el primer número, el número 0 del juliol del 76, una voluntat d'obrir-se al poble, de donar un espai de coneixement, de treure les teranyines que podia haver-hi, no sé, era, jo trobo molt interessant, però que parli l'Antoni aquí.
1: A més, era, amb això que dius, en un moment que ens trobem els primers números, no hi ha ni qui formava el part del Consell de Redacció, la majoria d'articles estan signats o amb pseudònim o només amb inicials, que realment era una mica clandestí, no? Gairebé encara. I vull dir, les reunions es feien en cases particulars i així, va ser un punt de partida de moltes activitats i molta iniciativa que...
3: Home, és totalment, o sigui, en el moment el 75 va morir el dictador, doncs el 76 estem en plena època és a dir, és a partir del 1977 que es considera que és la transició, és a dir, una miqueta abans, vull dir, us heu avançat,
1: exacte,
3: no?
1: Exacte, sí. Una de les primeres coses que va organitzar la Tortuga i l'Associació Cultural eren debats i i xerrades polítiques de partits polítics i de tot això. Vull dir, el moment és crucial, no?
2: Sí, cal posar en valor aquell moment, aquelles reunions, aquelles converses.
1: Sí, sí, i a part, doncs, amb tot això, amb el que estàvem dient, ja, jo, ja, en aquella època, el 1976, em vaig casar. Vull dir, no estava d'això, però, aviam, jo tinc bellíssims records de tot el batxillerat que vaig fer a l'acadèmia. Crec que vaig ser l'alumne més jove que es feia en aquell moment ingrés, i l'ingrés es feia, l'examen d'ingrés es feia als 9 anys, però a mi em van apuntar, els pares em van apuntar a l'acadèmia amb 8 anys. Vull dir, vaig passar allà, era un impàs que just feia els anys i després em podia fer l'examen i d'això. I en guardo molts bons records del que es deia a l'edifici aquest, al primer lloc, va ser aquí al carrer Major, després a la Farinera, en allà, mm-hmm. tot plegat. Aleshores, 50 anys de que no hi era en un principi a lo que és la tortuga, però sí que en el moment en què doncs vaig tenir la primera filla i la vaig portar a l'escola, doncs ja em vaig implicar, i després d'aquí va ser passar a la Junta, i de la Junta a la Tortuga, i tot això és, vull dir, una experiència que diem són molts anys, i les hem vist de tots colors i tal. I recordo, doncs, a la Tortuga, quan ens reuníem i ens portaven corregíem les galerades que fèiem el muntatge.
3: Mira, és la pregunta, com ha evolucionat justament la Tortuga al llarg d'aquests 50 anys?
1: Exacte.
3: Pensant per aquestes galerades,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sí, sí, esclar.
3: Jo... On s'imprimia en aquell moment?
1: Em sembla, en principi, s'imprimia amb una impremta de castellà.
3: Ah, vale, la que imprimia el Montbui.
1: Pot ser, sí, sí, sí. I posteriorment va ser cal·lígraf, el Pere
3: sí,
1: Creus.
3: Sí, després,
1: així,
3: a continuació,
1: així, que és més o menys a l'època on jo vaig aterrar també la Tortuga, i recordo això, que ens reuníem allà com un dia o dos a la setmana i corregíem les galerades, fèiem el muntatge. Aquí caldria fer-hi un dibuix. Toni, fes un dibuix per aquí.
3: I buscar una foto. Com a pintor, igual te tocava fer-lo tot, o sigui, de tot, no? Des de dibuix, després articles també, no?
1: Sí, sí, sí, normalment feia així. Aviam, la capçalera de la Tortuga, la tortuga aquesta aquí hi ha...
2: Disculpa, Esteve, la tortugueta aquesta?
1: No, aquesta, jo, aquí això és l'inicial, i això és del Joan Ausió, aquest dibuix.
2: Ah, vale.
1: Sí, sí, i però després, per exemple, jo quan vaig entrar a la Tortuga i començar a escriure i tal, per exemple, amb el Jordi Galí i la Llúcia Luna, doncs es van crear, perquè és clar, en Joan Ausió no estava aquí, no estava al país, estava fora i tal, hi havia una pàgina sempre dedicada, que era el Quelonius, la Tortuga, que com una pàgina còmica, per dir-ho d'una manera, o satírica, uh-huh. de la revista, i hem considerat que, home, fer servir la creació d'una altra persona, doncs ho barrejàvem i vam crear el Lleó Felip. No sé per què el nom, però el nom no ho recordo, però el Lleó pel Lleó de la Font, no? I llavors les vinyetes i la historieta es feia, el protagonista era el Lleó Felip, però sempre tenia interacció amb la Quelonius, amb la Tortuga i tot plegat, no?
3: I què ens explica aquests 50 anys del 76 al 2026, no? Sobre la evolució també de Caldes i la seva gent a través de la Tortuga i també a través de l'arxiu que queda reflectit.
1: Sí, evidentment, el que us he dit al principi, és clar, la Tortuga era una revista mensual. aleshores al principi sembla que tenia el número 18, no sé, el número 1 sembla que tenia 18 pàgines o una cosa així, no? Però a part hi havia el setmanari Montbui, que era les notícies més habituals.
3: El Montbui crec que era del 44, de 1944.
1: Sí, era sí, d'això.
3: Però que... també era molt diferent després, perquè sí, estem parlant
2: del número del Montbui.
1: Tenia el llum i les fletxes.
3: El llum i les fletxes, vull dir, com va evolucionar.
2: No, clar, és que llegir el primer número del Montbui... És interessant, si més no.
1: Sí, sí. I aleshores, doncs, esclar, el ser de tirada mensual, la revista no era tan actual, aleshores tractava temes diversos, alguns d'actualitat o de comentaris sobre l'actualitat d'aquell moment, però d'altres que eren més de plan històric, i aleshores és la manera de conèixer. Recordo una secció que feia l'Andreu Canals, que era de catalans il·lustres o una cosa així, vull dir, de donar a conèixer de gent de relleu, de la història de Caldes, i altres temes també basats en anècdotes o en llocs concrets de Caldes. I així ha anat evolucionant. Aleshores, clar, la revista aquesta va, amb el pas del temps, en quan l'escola va passar a la xarxa d'escoles públiques de la Generalitat, l'associació cultural va quedar com un quelcom al marge de l'escola, no? I la tortuga també. Aleshores, la tortuga es donava als pares dels alumnes que anaven als alumnes que anaven a l'escola, perquè havien de ser socis de l'associació. També es venia, però es venia poquíssim, i aleshores va anar minvant, va passar de ser mensual a bimensual, i a la tercera època ja no ho aguanta més, no? I ara, clar, el canvi que ha fet ara és que és això que deien, el fer-la digital.
3: El cos ha variat totalment, no?
1: Ha variat, a més, tots els que hi som, i per descomptat el maquetador que ens fa la revista i això així, ho fan sense dir altruistament.
3: És voluntariat.
1: Sí.
3: Voluntariat, sí.
1: Aleshores, esclar, et permet tenir una cosa de qualitat, amb un ampli expansió, no és tan local com podia ser en el seu moment.
3: Bé, però és que, sentit, a veure, no, és clar, que s'ha d'anar així.
1: És funció dels temps, no?
3: I a més, clar, ara podríem dir que avui dia és com més cultural, perquè justament, com dius, no és tan local, perquè és que te quedes moltes vegades és el fet d'anar a més, no? De fer algo diferent, perquè n'hi han d'altres mitjans locals que ja toquen directament tema local, i en aquest cas no cal, no? Tanta, vull dir, que ho podeu fer, aprofundir en altres temàtiques que puguin estar relacionades d'alguna manera amb el poble, però no sé
1: sí, és més genèric, és més...
2: Les necessitats són diferents, sí. El context és diferent, suposo, no?
1: Sí, sí, aleshores això ja el servei aquest d'informació d'això la fan els altres, el que dius, altres mitjans que hi han escrits i així. Uh-huh. Aleshores això és més amb un altre vessant, més cultural, més d'història, tocar temes més en profunditat, el que sempre hem procurat i procurem i mantenim i això així és la defensa de la reivindicació de la llengua.
3: Això
1: és bàsic, no?
3: Clar, i tant.
1: Vull dir, és de molts, alguns dels temes són explícitament sobre llengua, història, literatura. Sí, és més temàtic, però és més ampli.
3: Però ampli, més ampli, però que justament són temàtiques que no es toquen tant en els mitjans, que toquen més les notícies del dia a dia, no? Sí. I en aquest sentit no cal, perquè com... ben has dit, ja ho toquen, i és anar a buscar algo diferent, però que arribi a tota la gent, i que sigui important, com acabes de dir, la llengua, la història i la literatura.
1: Difícilment la revista aquesta, avui en dia, la podríem fer amb els mitjans que tenim, impossible de fer-la físicament.
3: Ja. En paper,
1: perquè no hi ha recursos.
3: Sí, sí. Ni que sigui un número especial per aquest 50 aniversari.
1: Això això,
3: no
1: és
3: sé,
1: lo,
3: sí.
1: Això és el que intentem fer. N'hem fet algun número especial. Per exemple, vam fer un quan feia un any que havíem tornat a sortir en format digital, i alguna altra ocasió més n'hem fet 3 o 4 quan es va dedicar a l'Andreu Canals, es va fer també un número extraordinari, i ara la nostra intenció seria que al setembre
3: pugui sortir
1: també.
3: O per la Festa Major, podria dir.
1: Bé, és que el setembre és quan va sortir el número 1.
3: Vale.
1: El juliol va sortir el número 0 i el setembre el número 1 és el que volem intentar, però esclar, hem de mirar de buscar
3: els
1: en
3: costos.
1: Aquest cas sí, algun recurs o
3: finançament, subvenció, clar. Passem a aquesta taula rodona i d'actes commemoratius. Què podrem veure i escoltar a la taula rodona del dia 12 d'aquest divendres?
1: Bé, del dia 12 hem buscat una...
3: L'hora és a les 5?
2: És a
1: dos quarts de 6.
3: A dos quarts de 6.
1: Sí.
2: Exacte, a la Biblioteca Municipal, a la sala d'actes.
3: Sí.
2: Ho dic perquè la gent es quedi amb el joc.
3: No. És una taula rodona en el que estareu presents justament la Carme Canals, que ja com a persona que ha viscut també tota aquesta història,
1: sí,
3: no?
1: Com
3: des de l'escola Montbui.
1: Va ser mestre de l'escola des dels principis, i després tenim el Miquel Reventós, que de fet va ser l'ànima mater de la
3: revista.
1: I ara eclesiàsticament està jubilat, però encara continua col·laborant, vull dir, no ha deixat de col·laborar en cap moment, ni el vam recuperar també en el moment de fer-la digital. I després en Josep Puig, que també havia estat dels iniciadors, del que hi havia hagut al principi, i així.
2: Jo en aquest punt tinc que agrair que jo vaig fer la proposta, però he d'agrair que
3: a l'Antoni,
2: però també el Carles, són les persones que han contactat amb aquestes persones, que han organitzat, m'han explicat qui són aquestes persones, perquè clar, jo sempre ho dic, jo no soc d'aquí de Caldes, soc adoptada només. Llavors ja em falta context a vegades amb certs noms i certes persones, i he d'agrair a la gent de la Tortuga que hagi contactat amb aquestes persones, que hagin posat d'acord amb una data, amb una hora, i perquè de fet he de dir que això m'ho han donat, gairebé mastegat, vale? Llavors és un agraïment públic amb aquest fet, i bueno, això, agrair-lo.
1: Sí, no, també a veure, no, esperem que hi vingui gent i així,
2: sí, interessant. Sí, segur.
1: Perquè també hem fet, que deies, hem mencionat, el Carles va ser un que s'hi va, el Carles Montpart.
3: És família, potser, perquè com es diu, Antoni Font i Montpart.
1: Som cosins, sí.
3: Carles Montpart, a més també filòleg, persona molt arrelada també amb el tema literari i d'història del poble.
1: Sí, els seus articles de literaris de la Tortuga són una meravella, vull dir, és molt interessant.
2: Sí, sí.
1: Doncs és el que es va fer una recerca per mirar de contactar amb el màxim de gent possible dels que havien estat col·laboradors o implicats en la Tortuga. I tots els que vam aconseguir dades i això així, els hi hem enviat un mail o un WhatsApp per mirar de fer-los-hi avinent recordar-los que fa 50 anys,
2: sí,
1: i que si ens volien dedicar unes paraules de cara a aquest número especial que hem fet. Hi ha alguns que han respost, d'altres de moment no.
3: Mira, només que sigui per aquest motiu assistirà bastant gent, perquè el fet de que han col·laborat durant 50 anys, imagineu, si han col·laborat bastant,
1: sí,
3: i les persones que estiguin físicament bé, vull dir, presents, doncs segur que assistirà.
1: Sí, malauradament, esclar, són molts anys.
3: Clar.
1: I
3: 50, és tota una vida.
1: Hi ha alguns que ja no hi podran ser-hi, no? Però bueno, no, hi ha, i a part, doncs, hi ha alguns col·laboradors que són des de, com el cas de mossèn Miquel, doncs, des del principi.
3: Sí, sí. Quin futur imagineu per la Tortuga i per la memòria documental del poble? Aquí van les dues preguntes. Per la Tortuga, quin futur li veus? Perquè justament el ser digital, no? O també és necessari... Bé, hi ha persones joves, podríem dir, aquí, és necessari relleu?
1: A veure, evidentment és necessari el relleu...
3: Okay. No necessari, que es vagi, no, sí, que es vagin afegint, que es vagi afegint un relleu.
1: Hi hauria de ser-hi, no? I malauradament no ho tenim massa, no? Tots ja tenim una certa
3: edat. Saps què passa? Que, clar, moltes persones... ser voluntari és difícil, no? I a vegades, doncs, i sobretot quan a l'hora d'escriure, etc, busques com un incentiu econòmic, podríem dir, no? Cosa que amb les persones que portem molts anys treballant...
1: Són més altruistes, doncs,
3: no? Exacte.
1: No, per exemple, ara amb el cas, perquè és una cosa recent, ja fa uns anys no sé si és Acció Cívica o el Casino de Caldes, que fan per Sant Jordi un concurs de contes.
3: Uh-huh. És Acció Cívica, sí.
1: Aleshores, doncs, el que fem ja des de fer 3 o 4 anys és publicar els treballs guanyadors i convidar-los, doncs, a que si volen col·laborar, fer alguna cosa, fer algun article. De moment no ha sigut així. Quan penses que la gent ha de tenir un cert inquietud per presentar-se en un concurs o alguna cosa així, però no sé si hi ha un cert reparo, un cert d'això, i clar, ja la majoria som jubilats. Aleshores, el futur, si hem de ser els mateixos, doncs mentre anem treballant
3: perquè entri noves...
1: I a part d'això, vull dir, la qüestió econòmica, vull dir, nosaltres, ningú dels qui col·labora cobra, però qui cobra són els drets dels dominis d'internet i tot això, que això s'ha de pagar. Aleshores, vull dir, si hi ha sortides i no hi ha entrades, és efímer, però bueno...
3: No hi ha problema, ahir.
1: No hi pensem, amb això, endavant.
3: I per la memòria documental?
2: Nosaltres no tenim altre remei que ser-hi. Vull dir, no hi ha opció en el nostre cas. En el nostre cas, l'arxiu seguirà existint, el que hi ha i el que vindrà. Vindran altres formats, altres formes de fer, altres formes d'organitzar-se, segurament. Hem viscut un fet revolucionari que no havíem viscut mai. És a dir, sí que és cert que fa milers d'anys vam començar escrivint en una tauleta d'argila, però fa molts anys escrivim sobre un suport físic. Al no escriure en suport físic sí que és realment una revolució per la memòria. Jo crec que sobreviurem.
3: I tant,
2: continuarem, viurem amb el que ja tenim de passat, però també amb el que tenim per davant, perquè no tenim un altre remei. Hem de ser-hi. Per tant,
3: la memòria ha de continuar.
2: Bueno, és que, com t'he dit, des del mateix moment que existeix la ràdio també genera un arxiu.
3: I tant.
2: Sigui sonor, per exemple, però també és un arxiu.
3: Sí, sí, sí.
2: I en generes. No pots deixar de fer-ho.
3: No, i queda, i a més que queda, queden els podcasts i tal, vull dir, tot és un arxiu.
2: Amb molts reptes, això sí,
3: Res, alguna pregunta sorpresa, perquè ja ens queden poquets minutets. I aquestes són ràpides, un document que us hagi emocionat. Si no et ve algú, doncs passem. Vull dir, es passem. En el cas de la tortuga, recordes un número de la tortuga que recordes especialment?
1: No, mira, ara així, que com que aquests dies he estat buscant arxiu, sí, remenant de números antics i tal, recordo un número especial que vam fer dedicat a la Torre Marimón, mm-hmm, un altre a l'aigua termal. Eren edicions, números monogràfics, i estava molt bé. A part, vull dir, hi ha a part de la tortuga i d'això així, el que dèiem, la sociologia cultural, els actes que es feien abans, havia vingut realment personalitats aquí a Caldes a fer xerrades i conferències, que és del que parlàvem. Vull dir, no sé si potser molt el cas i coses, però abans venia un Santiago de Xeus, posem per cas, sí, que no passa pel cap, o un Miquel Portemoix,
3: sí,
1: això així, i els hi donava un poder de flors del remei i una llangonissa, i ja estava, no? I ja, acabat d'un quant temps, ja et demanaven que volia cobrar la gent, sí, que et venia, no? Vull dir, ja va canviant les coses així. I aleshores, clar,
3: hem de deixar-lo aquí perquè acaben, vull dir que la pregunta sorpresa era ràpida.
1: Doncs, perdó.
3: No passa res. Esther, Antoni, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, de fet tan rica, que se'ns ha passat molt ràpidament
1: i
3: jo m'he passat, m'he anat passant preguntes, eh?
2: Ah, podeu venir divendres, eh?
3: I
2: a la taula rodona.
3: I tant que sí. Gràcies per preservar, explicar i compartir la memòria del nostre poble. Que vagi molt bé aquesta Setmana Internacional dels Arxius i aquesta celebració dels 50 anys de la Tortuga. De veritat que ha estat un plaer tenir-vos aquí al fòrum i sempre que vulgueu, doncs aquí sereu de nou. I amb aquest recorregut tan ric tanquem el fòrum d'avui i marxem acompanyats per una música que estem escoltant de fons, Contigo, de Bebo Silvetti. I de fet, doncs recordem una mica que avui a la primera hora ha passat per la llibreteria amb la Marina de Meses, després amb música

0: instituciones y la...
1: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 30a edició de Caldes Flor, el corpus calderí que s'ha ajuntat amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí per tenyir Caldes de flors i de colors. Durant tot el cap de setmana hi ha hagut actes i mostres florals que han conclòs amb l'estesa d'ahir de 24 catifes de flors d'entitats i organitzacions calderines i d'arreu. La jornada ha estat acompanyada de les visites de les conselleres Núria Parlon i Sònia Hernández. La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha visitat Caldes a les festes del Corpus, signant el llibre d'honor de l'Ajuntament. Durant la trobada s'ha anunciat l'elaboració del Pla Director de les Termes Romanes, un projecte que comptarà amb una subvenció de 30.000 euros de la Generalitat i que permetrà definir les actuacions de conservació, manteniment i posada en valor del conjunt termà romà. La visita també ha servit per presentar l'estat de les obres de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, que es convertirà en un nou equipament cultural multidisciplinari destinat a acollir serveis culturals i educatius del municipi. Aquesta setmana, l'Ajuntament dona peu a una nova edició de la Setmana Internacional dels Arxius, amb un programa d'activitats per apropar el patrimoni documental i la història local als calderins. La iniciativa inclou dues rutes guiades sota el títol Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal. El dimecres a les 11 del matí i el dijous a 5:45 de la tarda, que finalitzaran amb una visita a l'Arxiu Històric. A més, el divendres a 5:45 de la tarda s'organitzarà una taula rodona dedicada al 50è aniversari de la revista La Tortuga, amb la participació de diverses persones vinculades a l'editorial. L'objectiu és posar en valor la memòria col·lectiva del municipi i donar a conèixer la tasca de preservació i difusió que es desenvolupa a l'Arxiu Municipal. La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral a les persones joves de Caldes, de més de 16 anys, per incorporar-les a les empreses del municipi. En esports, el Club Hoquei Caldes cau per partida doble en els partits de les finals de play-offs d'ascens d'aquest cap de setmana. El Recam femení va perdre per un aparatós 8-1 a casa de les campiones de Lliga, el Mataró, mentre que el segon equip masculí va patir fins al final per acabar caient als penals contra el Noia B a la Torre Roja. Tots dos equips tindran l'oportunitat de forçar el tercer partit el cap de setmana que ve. Pel que fa al temps, avui tindrem una jornada molt estable i plenament assolellada. El cel es mantindrà serè durant pràcticament tot el dia, sense precipitacions previstes en cap moment. Les temperatures començaran suaus, amb 16 graus durant la matinada i primeres hores del matí. Al migdia i a primera hora de la tarda, els termòmetres pujaran fins als 29 graus i serà a partir del vespre on la temperatura baixarà gradualment fins als 21 graus al final del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, 107.8.
3: Benvingudes i benvinguts a Líders, l'espai on conversem amb persones que inspiren, transformen i deixen empremta a través de la seva manera de liderar i de relacionar-se amb el món. Soc la Núria Cortés i avui parlarem de confiança, de llegat i de relacions, perquè hi ha vincles que es construeixen al llarg d'una vida i que amb el temps també es converteixen en una manera de liderar. Sovint parlem de treball en equip, de talent i de confiança, però avui ho farem des d'una perspectiva molt especial, perquè les nostres convidades comparteixen molt més que un projecte professional. Comparteixen una història, comparteixen valors i comparteixen una relació que les acompanya des del primer dia de la seva vida. Avui ens acompanyen la Judit Sánchez i la Lluïsa Roig, mare i filla, dues dones, dues generacions i una mateixa voluntat de créixer, evolucionar i construir plegades. Amb elles parlarem de lideratge intergeneracional, de confiança i de reptes, aprenentatges i de què passa quan la vida personal i la

0: professional es troben cada dia. Benvinguts i benvingudes, això és Líders. I ara sí, benvingudes. Abans de parlar de feina, m'agradaria parlar de vosaltres, Judit i Lluïsa. Qui és la Judit per la Lluïsa i qui és la Lluïsa per la Judit?
1: Bueno, primer de tot és la meva filla. Segon, una companya i un suport també, un recolzament en totes les àrees de la meva vida i potser també barra amiga ara que ja és gran, vull dir que pots parlar de moltíssimes coses amb total llibertat i amb total confiança, és el no em jutjaran, no? Llavors és això.
0: Sí, aquest espai, no?, on una sí. pot ser una mateixa sense...
1: Sí, exacte. I això també per la feina és molt important. Quan ets emprenedora penso que és importantíssim.
0: I tu, Judit?
2: Pues també. Per mi el primer és ma mare i per mi un suport. O sigui, m'ha apoyat en totes les fases en què hem passat, ja des de petitona fins que ja vam començar en el món professional a treballar juntes, fins ara. O sigui, és una persona amb qui puc comptar en qualsevol moment i sota qualsevol circumstància.
0: Sí, això és molt bonic. De fet, ara m'heu fet recordar que l'altre dia la meva filla, la Martina, em va dir: mama, és que amb tu puc ser lliure, no? Tu puc ser qui sóc. I això és fonamental perquè llavors tot passi.
2: Exacte.
0: Perquè, de fet, en entorns de feina s'us veu tot sovint totes dues juntes.
2: Exacte.
0: No? Ara fa poquet que vam fer la convenció de BNI, a les que les tres pertanyem, no? També.
2: Sí.
0: També sempre juntes, sempre recolzant-nos, això és molt bonic de veure des de fora, també.
2: Sí, la veritat és que, bueno, compartim moltes etapes del món professional. Aquestes etapes han passat per l'empresa familiar, per BNI, o sigui, per moltíssims contextos en què m'és impossible contemplar-lo sense ella al meu cantó, no? Llavors ella és realment un pilar molt, molt fort, molt fort.
0: I és maco perquè, de fet, pel que jo conec, no, Judit i Lluïsa, ja veniu d'una història emprenedora, d'empresa familiar, no? Com és una mica aquest recorregut també de família? Perquè aquí se n'ha parlat molt a l'estudi de la relació família-empresa, que no és del tot senzill, que té coses molt bones, però que realment a vegades pues, té coses molt complexes. No? D'on ve el vostre projecte? D'on neix?
1: Bueno, l'empresa la vam generar el meu exmarit i jo, i a partir d'aquí doncs, es va fer una empresa bastant gran. I bueno, arrel de que arriba un moment en què tant la Judit com la meva altra filla bueno, es van fent grans, s'incorporen a l'empresa, i llavors el meu exmarit es va jubilar i Judit i jo vam agafar la decisió de continuar amb àrees. Aquella empresa era molt gran i tenia àrees, i jo em vaig quedar amb l'àrea de lo que era l'assessorament energètic i ella amb l'àrea del project manager. Ja portava en aquella època lo que eren obres, els treballadors, treballadors, encarregats i tal, i la meva altra filla doncs s'ha decantat també per el món de l'emprenedoria, però el que és, ella és entrenadora personal. Li envio un petó.
0: I ara per una mica també explicar una mica els vostres projectes, explica'ns, Judit i Lluïsa, què és ser project manager, no? Perquè a vegades podem entendre que és dintre d'una empresa, però tu fas una cosa super concreta en un món també poc feminitzat en aquest moment, no? Que també és un tema que parlarem. I Lluïsa, també, què és ser assessor energètic, no? Perquè al final donem per fet nosaltres, que moltes vegades tothom ho entén, però què feu cada una? Quina és la vostra feina cada dia?
2: Clar, un project manager al final és una persona que gestiona una obra, vale? Una reforma, un projecte de rehabilitació, de construcció, al final, no? En 360 graus, no? O sigui, el meu objectiu a través de la meva feina que faig cada dia és arribar a un objectiu de costos, de temps i de qualitat. Llavors, durant tot el procés, fins i tot abans de que el procés s'estigui executant, quan ja s'està d'una manera gestionant, no? El que faig és fer uns mecanismes, uns processos perquè aquest projecte es vagi desenvolupant, que el client disfruti de la reforma.
0: Que ja és difícil, eh?
2: Sí, és un projecte molt complicat. Llavors, el meu objectiu és que disfruti de la reforma i jo me n'ocupo de tot el que hagi de fer falta perquè aquest projecte es desenvolupi en terme de qualitat, de costos i de temps, sobretot, que són els tres indicadors que fan que una reforma es valori de manera òptima o es valori de manera, pues, que s'ha de millorar, no?
0: Sí, que de fet diuen que fer una obra és un moment d'estrès supergran.
2: Sí.
0: No? Genera, és una de les situacions que genera més estrès per a una persona.
2: Sí.
0: Llavors, perquè jo entenc, Judit, és, tu ets la persona entre la que contracta, ets el filtre entre la persona que contracta i tots els industrials que van a darrere, no?
2: Exacte.
0: Llavors, a través d'una persona, la gent pot, o sigui, simplement té contacte amb tu i tu t'encarregues de tota la resta.
2: Sí, jo per fer-ho entendre, perquè la gent del sector de la construcció fàcilment entén el meu paper, no? Però potser la gent que no és al sector o que no ha fet una reforma, que és fàcil que molta gent no hagi fet una reforma o vàries a la seva vida, no saben ben bé el que és. Llavors, jo sempre per facilitar aquesta comprensió, el que faig és comparar el meu paper amb un wedding planner.
0: O sigui,
2: un
0: wedding planner... Això és molt interessant, sí. Això, en veritat.
2: Pues mira, un wedding planner és aquella persona que t'ajuda a contractar una boda perquè tu puguis disfrutar de la boda. Què passa? Que tu una boda, sí, la pots gestionar tu. Pots contractar la música, pots contractar pues, el pastís, pots contractar les flors, no? Però si tu tens una persona que és la teva interlocutora, que t'orienta cap a quins proveïdors necessites, quins professionals són els més adequats per al tipus de boda que tu vols i tal, pues és molt més fàcil. I si t'acompanya en tot aquest procés, pues llavors s'assegura un èxit, no? Llavors jo comparo això, no? Un wedding planner organitza modes, jo organitzo reformes.
0: I és veritat que les dues coses generen un estrès bestial, sí. I que poden ser també causa de fricció també de parella, vull dir,
2: sí,
0: que són importants les dues funcions.
2: I tant. Molta gent que li explico el meu paper dintre d'una obra diu, ostres, diu, tant de bo t'hagués conegut fa uns anys quan vaig fer una reforma perquè va ser horrible, es va allargar moltíssim, em sortien imprevistos per tot arreu, o sigui, realment la meva figura és molt necessària. Llavors, la meva figura també s'orienta cap a dos tipus de clients, no? Sinó del client final que vol fer una reforma i no vol o no pot dedicar-hi aquest temps, vale? I després a professionals de la construcció que necessiten un suport. O sigui, amb tota l'experiència i tota la trajectòria que he tingut de l'empresa familiar dintre del sector de la construcció, m'he adonat que moltes empreses del sector de la construcció fàcilment o perquè els projectes fàcilment poden durar pues, 6 mesos, un any i mig, no? Pues, ràpidament poden trobar aquest sostre de facturació, no? Llavors, amb la meva figura, sempre dic que sempre els ajudo a superar aquest sostre de facturació sense que això comporti costos, perquè al final jo sóc una figura freelance que entra en projectes concrets o de manera recurrent, doncs, amb hores fixes o així durant el mes. Llavors, bueno, és una figura molt interessant.
0: Bueno, ara tornarem a la teva posició, Judit. Anem a escoltar a la Lluïsa. Realment sembla que... Bueno, un assessor energètic. Què fa una assessora energètica?
1: Un assessor energètic, bueno, com el seu nom diu, assessora energèticament. Arrel d'una factura de llum i de gas, perquè fem llum i gas, doncs comença a fer un anàlisi exhaustiu dels hàbits d'aquella persona, de la potència que té contractada, de les tarifes, de si a més demanes més d'una factura, bueno, pots veure el recorregut que té amb la seva comercialitzadora actual i busquem la millor opció per aquella persona. També som especialistes en el que és autoconsum, perquè bueno, l'autoconsum varia molt, hi ha moltíssimes varietats i cada vegada que ens demanen un estudi d'autoconsum hem de començar a fer, bueno, a fer com estudis perquè canvia molt, cada comercialitzadora canvia molt. Llavors, arrel d'aquí, doncs, aconseguim quasi bé el 100% dels nostres clients, un estalvi que moltes vegades és important, només estem parlant del 20 o del 30%, vull dir que és un bon estalvi, i a partir d'aquí, doncs, estan a la nostra cartera de clients i nosaltres els cuidem. Què vol dir cuidar? Doncs, bueno, jo necessito una factura que no m'arriba, necessito que m'expliquis aquesta factura, te l'explico, o, bueno, he tingut una trucada d'aquestes sospitoses i no sé ben bé què m'estan dient, perquè moltes vegades espanten. Lluïsa, digue'm què ets a fer o digue'm que ho tinc tot normal, jo els atenc amb moltíssima amabilitat i amb molt d'amor, i, bueno, i així és com estem fidelitzant els nostres clients, que realment és el que ens interessa. I si en un cas hipotètic aquest client estés correctament assessorat a on està, jo també li dic no facis res, ja estigues aquí i ho mirem si vols d'aquí un temps o no. Vull dir, sempre volem clients satisfets.
0: Clar, clients contents, no?
1: Sí.
0: Però és molt curiós que ara que... Mira que us conec, eh?
2: Sí.
0: I ara que us estic escoltant, penso, les dues teniu una funció realment una mica similar, no? Que és
2: sí.
0: Aquesta tensió, aquesta cura i treure aquest estrès a la gent de... Sí, és veritat, és que a més darrerament hi ha moltes trucades, molts missatges...
1: És una bogeria.
0: És molta bogeria, no?
1: Sí.
0: I llavors... està ben assessorat i està en bones mans, la veritat és que jo crec que cada vegada més que estem tan hiperestimulats per tot, tenir gent que et digui no, tranquil·la, amb mi estaràs bé, tant en un cantó com a l'altre, és molt important.
1: A la meva ponència de BNI, una de les slides, poso, coneixes el nom del teu assessor energètic? I penso que és una pregunta molt important perquè, bueno, que és important tenir el teu assessor energètic que t'orienti amb tot i que es pot estalviar molts diners, encara que de vegades no ho sembli o no tinguem temps de mirar-nos bé les factures de la llum o del gas.
0: I escolta, quan arribarà això també en el món de l'aigua? Perquè aquesta és l'eterna pregunta, no?
1: Sí. Bueno, l'aigua jo ho veig complicat. Allà complicat, ells estan tancats totalment i allà no entra ningú. Clar, aquí és arrel de que es va liberalitzar l'energia que van començar a entrar comercialitzadores. I aquí pots escollir molt. Jo, a part d'escollir preu, que és la prioritat meva, també escolleixo servei. Que a mi les comercialitzadores em donin servei, que jo amb una trucada pugui resoldre el problema que té el meu client, evidentment.
0: I com a empresa també sou molt complementàries.
1: Sí, ens complementem totalment, sí. Ella, quan de vegades s'ha posat en un edifici des del començament amb el provisional d'obres, vull dir, l'he gestionat jo, després amb totes les vivendes que surten per allà fins al definitiu per cada vivenda, ho he gestionat jo. Sí.
0: Clar, perquè Judit, podem parlar de pisos, podem parlar d'edificis, podem parlar de tot, no? Perquè moltes vegades sí que és veritat que jo també he caigut amb l'error, gràcies, Lluïsa, perquè jo pensava, bueno, la reforma d'un pis, no? Però tu també pots reformar, o sigui, pots ser project manager d'una reforma d'un hotel, d'un edifici, del que sigui, no?
2: Sí, per exemple, fa uns mesos vaig fer la substitució d'una moqueta a un hotel a Barcelona, que potser pot semblar algo que no té importància, però bueno, la moqueta tenia un dibuix molt concret, vale? I els hotels ja se sap que el seu negoci es basa en complir molt un calendari. Per exemple, era superimportant complir unes feines de cara a una planta, a una segona planta. Llavors, bueno, faig reformes, o sigui, ajudo en qualsevol projecte de reforma, ja sigui integral, parcial o el que comentaves tu, de pisos, locals o edificis.
0: I hi ha una cosa que a mi m'encanta, no?, quan tinc dones com vosaltres a l'estudi, parlar del lideratge femení. Mm-hmm. Perquè, bueno, potser, Lluïsa, no sé si a tu també et passa, però a tu et deu passar molt, ja estic segura, Judit, no? Sí. Que en el teu sector que vingui una dona com tu i et digui per aquí i per allà, com es viu tot això en els vostres sectors?
2: Bueno, jo intento ser molt assertiva, no? I al final treballo molt amb persones, vale? I sobretot, pues, el món de l'obra, pues, ja se sap, no? Treballo amb molts homes, no? Llavors, bueno, allò que la primera trobada sempre es troben de, ostres, a veure per on em vindrà aquesta noia, no? Però jo al final sempre intento comunicar que jo estic allà per ajudar-los, perquè la meva feina ja no només perquè una obra, una reforma funcioni bé, ja no és aconseguir que el client estigui satisfet, estigui tranquil i estigui relaxat, sinó que els industrials també ho estiguin.
0: Això és molt
2: important. Entro a una reforma i vull conèixer, vull saber quin és el punt feble de cadascun, quin és el punt fort, valorar la seva feina, perquè a més, com que vinc de l'empresa familiar de les instal·lacions, sóc una forta defensora dels oficis, de la crisi que s'està visquent en els oficis de la construcció, i bueno, els cuido molt. O sigui, jo per mi un paleta, o per mi un pladurista, o per mi un tècnic de clima, són persones que necessiten molts anys per tenir tot el coneixement i tota la pràctica, i al final el que pot semblar pintar una paret no és algo que es faci senzill, d'una manera senzilla, bé. Llavors, sempre defenc molt això i cuido molt dels meus industrials. Llavors, clar, a la meva feina ja no només procuro que el client estigui content, sinó que els industrials també. Alliberant aquesta tensió, aquesta pressió en una obra, i fins i tot gestionant el que són els pagaments, els cobraments, doncs perquè això dona tranquil·litat. O sigui, jo sé, com que vinc de l'empresa familiar, sé el que són les tensions de tresoreria, sé el que és que et paguin a 30 dies o et paguin a més, o sigui, sé els problemes que comporta. Llavors, sóc una figura que és el que m'agrada, no?, de la meva figura, que estic al mig de la situació i d'aquesta manera també puc resoldre o puc ajudar a que tots estiguin bé i tot fa que la reforma arribi a bon port, no? Llavors és algo que m'agrada molt de la meva feina.
0: Sí, això és molt interessant i em feia recordar això de que antes de patrones sido marinero, no? Quan una persona ve, no? Que tu has néixer amb la vostra empresa i coneix tot el tot el que passa en el procés, ara ets capaç, no, de dir, jo conec tot el que tu estàs passant i sóc capaç d'ajudar-te a totes les àrees. Això em sembla molt interessant. I una cosa, noteu salt generacional entre vosaltres? Hi ha hagut alguna vegada alguna cosa que digueu, ai, mira, aquí tenim un salt generacional i es nota. Hi ha alguna cosa que destacaríeu? O sempre esteu molt alineades amb tot?
1: Bueno, potser és amb la tecnologia, no? Que jo em tinc que posar les piles. Bueno, de fet, és algo que m'agrada, no? Perquè m'obliga, per exemple, BNI, no? Vull dir, t'obliga a saber fer un PowerPoint, a saber la IA, per exemple, ara, vull dir, a compartir fitxers amb un drive, vull dir, a fer coses que potser si no estés a BNI o si no estés fent coses no ho sabria, no? La tecnologia potser és el que...
0: El repte més gran, no?
1: Sí.
0: A tu també, Judit?
2: Sí, per mi també. O sigui, és algo que dintre del meu ofici, intento a veure en què em pot ajudar la tecnologia, no? Ara que està la intel·ligència artificial, per exemple, que està a l'ordre del dia, doncs sempre intento estar al dia de les eines que van sorgint, de com em poden ajudar la meva feina diàriament, com em poden ajudar a estalviar temps o a millorar aquesta gestió de l'obra del client, no? Fins i tot la seva experiència, no? Durant l'obra, doncs perquè a més de tenir-me a mi, tinguin, doncs, no sé, un drive al núvol on puguin consultar sempre els seus plànols, puguin consultar, ostres, com era l'aixeta que se la vull ensenyar al meu amic al sopar del dissabte, com era l'aixeta que vaig escollir per ensenyar-li, saps? Pues que puguin accedir a tota aquesta experiència de la reforma.
0: Sí, perquè, mira, curiosament també, darrerament es parla molt de que precisament això que obríeu, no?, de la intel·ligència artificial, la tecnologia, i cada vegada més, per contra, que clar, ara ja no sé si és la nostra generació o és tothom, no? Cada vegada més busquem serveis més personalitzats, més d'atenció, més propers. No sé si vosaltres també heu viscut una mica un canvi amb tot això.
2: Sí, jo estic convençuda. O sigui, estem passant d'un temps on es buscava molt la quantitat de client a la qualitat. O sigui, jo ara crec, és com el que comentava ma mare, no?, fa un moment, que en la slide de BNI ella va posar, saps el nom del teu assessor energètic? Pues realment jo crec que molta gent em contracten a mi ja no perquè necessitin un project manager, sinó perquè necessiten que jo els ajudi, no? Perquè li agrada la meva manera de treballar, em coneixen, saben que hi fico passió, que hi fico ganes i que no m'importa dedicar-hi les hores que calgui perquè un projecte tiri endavant. O sigui, jo crec que és això, o sigui, canviem d'una quantitat a una qualitat d'atenció. I bueno, és el que amb ma mare sempre estem comunicant als nostres clients, ella des de la seva banda i jo des de la meva.
1: Bueno, jo penso que a tots ens agrada que ens tractin amb amabilitat, amb respecte, que ens cuidin. Vull dir, llavors jo tracto els meus clients, vull dir, com m'agradaria que tractessin a mi, res més. I hi ha molts clients, que sense venir a cuento m'envien un WhatsApp o em truquen i em diuen, Lluïsa, estic supercontent amb els preus i amb la teva gestió. Vull dir, de fet, he tingut clients importants que em diuen, no miro pas tant el preu, sinó que tu continuïs gestionant la cartera meva.
0: I d'aquí us deuen venir les vostres millors recomanacions, no?
1: Sí.
0: Perquè també... Al final una cosa és vendre i ja quan et recomanen ja és premi,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Quan
1: sí.
0: Algú parla de tu...
1: Sí. O t'arriben... A mi, per exemple, BNI treballem amb referències, com bé sabeu, no? Llavors a mi m'arriben de vegades clients que em contacten que jo procuro sempre seguir el fil i saber a quin company li haig d'agrair, no? Però moltes vegades hi ha algun client que ho tinc posat a m'interrogant perquè no sé de bona sortir. Vull dir, arriba un punt en què el boca a boca treballa de tal manera que és impossible seguir aquest fil. I llavors, bueno, penso que és molt interessant i per mi, a mi m'encanta.
0: Sí. I escoltar una mica parlant ja d'aquest binomi mare-filla, no?, i també que treballeu juntes, si haguéssiu de definir quina és més valenta de les dues? Quina és més echa palante, com se sol dir? O més o menys deu a la part?
2: Jo crec que més o menys anem a la part,
1: sí,
2: jo crec.
1: Jo també diria això. Penso
2: crec que
1: som bastant semblants.
0: Autònom has de ser.
1: Sí,
0: has de tenir un espavilaret.
1: Sí, has de tenir un punt important de valentia.
0: En consciència.
1: Sí. Sí. No? Has de ser la força. Llavors penso que això ja és important. També penso que una persona autònoma, per mi és d'admirar, jo ho he sigut sempre, penso que tens uns valors, una valentia i unes ganes de treballar de diferent manera, no? De ser tu qui decideix on vas i cap a on vas i el que fas. Penso que és importantíssim,
2: sí,
1: que ningú t'hagi demanat.
0: I escolta, i també m'agradaria saber la vostra opinió, perquè és una pregunta que també acostumo a fer tots els programes, que què penseu, que el líder neix o es fa? O sigui, l'emprenedor neix o es fa? Què en penseu? Perquè, clar, és un temazo aquest, eh? Jo tampoc sabria, si me la fessin a mi aquesta pregunta, tampoc... No, potser... Perquè, clar, vosaltres també... Clar, vosaltres ja heu viscut empresa familiar, però clar, tu vas engegar-la, vull dir, sí, també venies llavors generacionalment?
1: No, jo vaig començar. Però jo penso que hi ha una bona part que és la persona, no? La persona que ja li agrada, doncs, anar pel seu compte, que té aquest punt d'independència, però després, evidentment, la formació és molt important.
0: L'aprenentatge constant, no?
1: L'aprenentatge, en el meu cas, va ser molta pràctica, vam estar a l'empresa molts anys, i llavors allà aprens molt, inclús ara, que estem les dues, com el que diu Judit, no? Continues aprenent o fent servir el que has après anys enrere, sí.
2: Clar, jo per mi, per exemple, és que al tenir l'empresa familiar, jo recordo, no?, des de petitona, jugant amb bombetes, amb cables, allà per al magatzem, corrents per al magatzem, no? Llavors, quan ja vaig començar a anar a l'institut o així, doncs lo típic, no?, de tons pares, vinga, doncs a treballar a l'empresa, no?
0: Ai, sí,
2: no?
0: Jo també.
2: Llavors, una
0: els
2: mica...
0: Els estius eren horribles, no?
2: És com que no veus la teva vida professional d'una altra manera, no? Que no sigui emprendre i fer empresa, no? Llavors, per mi, era com continuar el que em sortia de dins, realment.
1: Sí. Clar, a casa també es parla a les converses es parla de l'empresa,
0: cosa
1: que de vegades genera discussions, però moltes vegades també genera molta unió. Des del meu punt de vista, una empresa familiar genera molta unió perquè tots vas...
0: Remeu, no?
1: Cap a una il·lusió comú. Penso que també és que uneix molt a les persones.
0: I si haguéssiu de parlar de valors, quins valors creieu que us defineixen?
2: La feina dura, la consistència, o sigui, el fet de quan un dia tens un dia dolent o et trobes amb un problema, no?, tirar endavant. O sigui, per mi, fins i tot amb l'empresa familiar, o sigui, hem tingut problemes, hem tingut dificultats i en el meu interior sempre hi havia aquesta empenta de dir cap endavant. O sigui, donava igual el que se'm posés al davant que endavant. Sí, sí.
0: Sí, perquè moltes vegades no queda més remei, però sí que és veritat que és una decisió. Mm-hmm. No? A vegades hi ha gent que no queda més remei. Bueno, no ens traguem mèrit, no? És a dir, tu tens un problema al davant i tires milles i això també, no? És
1: jo
0: molt
1: penso que això és una qualitat dels autònoms, els circumstants.
2: Sí.
1: Penso que és una qualitat de la que millor tots els autònoms, si anessis a mirar, penso que hi ha unes qualitats, jo penso que són comunes, i una d'elles, i molt important, penso que és la constància, el voler millorar cada dia, el superar-te,
0: La resiliència. No? Nosaltres vam tenir aquí a l'estudi l'Elisabet Bach, que a banda de consultora econòmica, evidentment és la presidenta de Pimec Autònoms, i vam parlar llargament, no?, del món de l'autònom, i que realment aquesta resiliència que desenvolupem els autònoms també sí que és bé que és una decisió, però és que és el que hi ha. Vull dir, avui torna a ser dilluns, avui tornem a aixecar negocis, i és molt, molt important. I quan teniu desavenences, primer, en teniu, no? A vegades, ja no tan personal, sinó potser a l'hora de gestionar alguna situació, com ho gestioneu tot això?
2: Bueno, jo penso que alguna en tenim, però penso que la solucionem. Ella i jo tenim l'avantatge de que ens assemblem molt. I a la feina, quan hem tingut allò que estàs en una reunió o estàs en una dificultat, o sigui, hem tirat... Només mirar-nos ja sabem cap a on anem, ja sabem quina és l'alternativa que volem agafar, no? Llavors, penso que encara que potser hi ha hagut moments en què hi ha hagut algun d'ostres que escollim, A o B, no? Però sempre hem anat molt, molt en línia, crec.
1: Sí, ens assemblem bastant, llavors això facilita molt les coses. Vull dir, a la millor potser les friccions que pots tenir és després d'un dia que hagis tingut dies durs, que també...
0: Sí, no, i a vegades una mala contestació o el que sigui,
1: sí,
0: no?
1: Però bueno, també... El fet de que sigui la teva filla o la seva mare, també dius, bueno, pues, no passa res, no?
0: Clar,
1: al final no passa res.
0: Sí, sí. Jo una de les coses que també me n'adono que s'està perdent molt també la cultura aquesta de l'esforç, no? Dels que tant els catalans hauríem de fer, no?, bandera. Perquè jo també venia d'empresa familiar i jo, des de que acabava el col·le fins que començava, estava treballant.
2: Sí, sí.
0: No? I això també fa caràcter, perquè això també et fa... I en canvi ara la cosa canvia, no? Mm-hmm. Jo també tinc una filla de 19 anys i evidentment, o sigui, no és res. També potser jo també m'he anat a l'altre extrem. No sé vosaltres també com viviu això, si realment fa falta... aquesta implicació al 100%, al 1000% a l'empresa. No sé si vosaltres també poseu límits personals o feu com fèiem nosaltres, que dissabtes, diumenges i dies de guardar també parlàvem de la feina.
1: No.
2: Jo, per mi és important establir límits, o sigui, forma part de cuidar-me com a emprenedora, no? El fet d'establir unes hores de descans, perquè sent autònoma també això és complicat, no? A vegades, i més quan la teva feina t'apassiona i t'agrada molt. És molt fàcil que et passis 12, 14 hores,
0: sí,
2: 16 hores treballant, no? I és a vegades que haig de dir, bueno, a tal hora plego, perquè és que si no estaria tot el dia treballant. Sí que és cert que potser els caps de setmana treballo en coses que m'agraden més de la meva feina i en guardo per al dia a dia, no? La feina més dura o que no és tan agraïda, no? Però intento ficar límits, horaris, límits de cuidar-me, de no ser, de que la feina, tot i que m'apassiona i m'agrada molt, no em defineixi, sinó que hi ha altres coses que em defineixin a mi, com pot ser l'esport, com pot ser la música, com pot ser la natura, o sigui, totes aquestes coses. Intento cuidar-les molt perquè d'aquesta manera també cuido la meva dona empresària i la meva dona emprenedora. Penso que és super necessari.
0: Sí, sí. Sí, una de les coses que recordo, una vegada et vaig dir, Judit, i aquest cap de setmana no hauria jo, cap de setmana cuido el meu descans, i vaig pensar, ole tu, és veritat, però a vegades quan la setmana no m'adona, no?
2: Sí,
0: i és veritat, i vaig pensar, és que és veritat, és que és cap de setmana, sí, vull dir, ja ho farem dilluns,
1: és
0: si convé, no?
1: És important saber cuidar-te, jo penso, jo sempre ho he fet, vull dir, he treballat molt.
2: Sí, segurament em ve d'ella, també.
1: He treballat molt, però també sempre he tingut clar, per exemple, l'esport per mi ha sigut molt important, el desconnectar en certs moments, el sortir a sopar, anar de vacances, i penso que t'has de cuidar per després donar també el millor de tu mateix. Si no et cuides, no pots donar després, i penso que és molt important, tant com a persona com a empresària, eh?
0: Sí, sí, com a persona.
1: De les dues maneres. I el tema sempre li dic també, sempre, a les dues filles meves.
0: Sí, bueno, de fet, si permeteu l'esment, la vostra filla es dedica especialment a l'esport, no?
1: Sí, també és emprenedora.
0: I també és emprenedora, vull dir que això és que us ve de família.
2: Sí, sí, per mi l'esport, per exemple, és una cita més de l'agenda, o sigui, igual que organitzo les reunions o organitzo les visites d'obra, m'organitzo la meva sessió al gimnàs. I això, si passa alguna cosa, escolta, haig d'anar al gimnàs, perquè és que forma part de que jo després pugui funcionar bé i estigui al 100%. I és que, a part, la meva feina és molt absorbent, haig d'estar molt concentrada, o sigui, estic agafant diners i estic agafant somnis amb meus clients, que haig de cuidar molt, això. Llavors, bueno...
0: Que bonic, que estic agafant somnis, és que és molt bonic, això.
2: Clar, haig d'estar al 100%. Haig d'estar al 100%.
0: Molt bé. I escolta, i què heu après l'una de l'altra?
2: Buf.
0: Alguna cosa que vulgueu destacar? Què heu après?
1: Jo diria que la Judit és una persona molt, molt centrada, molt equilibrada.
0: Sí, amb el cap molt ben amoplat, no?
1: Sí, sí, sí. I jo potser... Jo de vegades sóc impulsiva, no? I ella de vegades m'ho ha dit, no? Perquè decidir-me algo jo ho faria ja, no?
0: Em sona, sí. Jo també jo sóc així.
1: Aniria ja per feina, no? I, bueno, d'ella hi ha après això, no? A la millor reflexionar una mica més o esperar-me o dir, bueno, sí, a ser una mica més equilibrada, a parar aquests impulsos.
0: Molt bé.
2: No, jo d'ella, jo crec que és que ha estat sempre tan present, com que hem compartit empresa, he treballat en l'empresa familiar, o sigui, ha estat tan present, jo crec que al final he arribat a on soc gràcies a ella, o sigui, amb tot el que m'ha donat, quan m'ha tingut que fer una xerradeta, quan m'ha tingut que dir, escolta, Judit, o el que sigui, o sigui, tot ha fet que jo arribi al punt on estic, i la veritat és que no imagino, saps? Una altra manera, una altra alternativa, saps?
0: Hi ha una altra cosa que també m'agrada preguntar molt, que és que, dintre de les vostres àrees, evidentment, quin és el projecte que més us ha agradat o que més us ha marcat? O, saps? Quin és aquell projecte que dius, mira, si de tot el que he fet hagués de destacar alguna cosa, quin seria? O, per exemple, en el teu cas, Lluís, aquí has pogut ajudar més? O, no sé, què ens podeu explicar?
2: Jo crec que...
1: Ui. Una de les coses que m'entra més, perquè jo també sóc conscient de que sí, el meu al final són els diners que cobrem i tal, no? Al final és sempre la finalitat, no? Però si en el camí ajudo a gent, doncs em sento molt realitzada, no? Doncs moltes vegades em truca gent gran que veus que no s'entera massa, doncs ajudar-les al 100% a fer,
0: sí,
1: encara que a mi em costi, doncs estar una bona estona tots explicant-los les coses. A mi això sincerament m'omple molt, més a més això que no pas que m'entri un gran projecte que dius uau, no? Però sí, a l'ajudar la gent, a aquestes persones que van perdudes amb la tecnologia moltes vegades, que ara me pide el PIN, el telèfon, que no sé què, no saben, ajudar-les, doncs m'omple molt.
0: Sí, el servei personalitzat que dèiem, no? També sí, per això hi ha banca, sí, sí. Hi ha banca privada, no?, que nosaltres sí. coneixem, que guanyen molt el terreny a la banca tradicional per això, perquè sí. és que realment hi ha una persona que t'assessora amb tot clar. El que has de fer, sí, sí. i cada vegada jo també, no sé si és que m'estic fent gran, però també cada vegada més aposto per aquest servei.
2: No, jo crec que es tirarà cap aquí.
1: Penso que sí, que és necessari.
0: I tu, Judit, si haguessis de dir, mira, aquest projecte m'ha marcat molt per algun motiu...
2: Jo, mira, jo és que crec que tinc una cosa molt bona, i és que de cada projecte que faig, el faig únic. O sigui, jo crec que no podria escollir cap projecte. Fins i tot he fet coses que potser... O projectes que una altra persona diria, ostres, quin rotllo fer això, o el que sigui, o fer una altra reforma integral, no? Jo és que per mi... Cada projecte és únic, el client és únic, el projecte és únic, o sigui, per mi, cada projecte que començo és una il·lusió nova per fer les coses millor, per aprendre més, o sigui, la veritat és que no et sabria escollir-ne cap.
0: O, per exemple, o un projecte, el més gran que hagis pogut fer, no? I tu també, Lluïsa, quin és el projecte més gran que has fet?
2: Jo, per exemple, projectes he fet a Barcelona. He fet reforma de pisos, no? Del típic pis al carrer Provença, allò d'una reforma
0: integral, no?
2: Exacte. Pues, aquests projectes són molt agraïts, perquè d'un pis que és fos, no? Perquè abans es feien els pisos amb moltes habitacions, perquè hi vivia molta gent o hi havia el servei i tal, pues, realment obres un pis i és un canvi brutal, no? I aquest tipus de projectes fan molta il·lusió.
0: Bueno, i també t'ha contractat en interioristes de molt renom, sí. no? Estàs amb equips molt sòlids, no sé si podem esmentar
2: algú. Sí, de constructores, d'interioristes, sí, sí, treballo per empreses importants.
0: És que he d'anar rascant perquè no us poseu purpurina. Jo sempre dic a la gent, vull purpurina.
2: Ja.
0: Clar, jo sé coses que no les puc dir, però sé que estàs en l'equip de molta gent de molt renom que surt a premsa,
2: sí.
0: no? I t'estàs acompanyant projectes molt grans.
2: Exacte, sí, sí, sí.
0: Clar, i aquesta purpurina és la que necessitem,
2: no? Ja, sí, sí. No, sí, treballo per interioristes que fan projectes importants per gent important i, bueno, i la veritat és que tampoc em sento la llibertat de dir nom,
0: no.
2: però sí, allò que bueno, tinc l'oportunitat de fer projectes molt xulos i la veritat és que sempre ho agraeixo molt. I, bueno, no m'oblido tampoc dels petits projectes, ja et dic. O sigui, per
0: sí, tot
2: mi,
0: és important,
2: tot
0: no?
2: és important i m'agrada molt.
0: I, Lluïsa, i tu, quin és el projecte més gran o client més gran, si es pot, sense noms, una mica que hagis pogut, amb el que hagis pogut treballar? Perquè, clar, tu dius que sí que és veritat que el petit ajudes molt, però en els grans, en els negocis, estalvies molt, que això per un sí. empresari també és molt important.
1: Sí, sí, sí. Clar, els grans el que miren realment són els números.
0: Sí.
1: A no ser que algun client també mira que jo ho gestiono, també de grans. Vull dir, també per mi és molt important. Jo estic molt orgullosa especialment de quan vam reprendre aquesta aventura, la Judit i jo soles, vam agafar alguna comercialitzadora i l'he tractat jo tota l'estona, la cartera i tot, i ara és una cartera important i d'això estic molt orgullosa perquè, diguéssim, m'ho he currat jo sola, no? Uh-huh. Els clients, bueno, estan supercontents, la cartera es van fent renovacions i jo estic especialment orgullosa d'això.
0: Molt bé. Sí. No, és que tots tenim històries grans, no?
2: Sí.
0: Perquè, clar, una assessora energètica no és que jo t'aporto la meva factura de casa, és que fas moltes coses, ajudes
2: sí,
0: a molta
2: sí,
0: gent
2: sí.
0: des del més petit, no? Com deies,
2: sí.
0: la persona
2: sí,
0: gran
2: sí.
0: que ajudes, com, bueno, com una comercialitzadora que li fas créixer la cartera.
2: Sí,
0: i
2: sí,
0: això
2: sí.
0: és molt
2: sí.
0: a destacar.
1: Sí, sí. Home, el restaurant que tenim de,
0: clar.
1: Com a client, vull dir, jo et puc dir que el 20% d'un restaurant amb la facturació que té al cap de l'any, si anualitzes això, són molts diners.
0: Clar, vull dir que al final també sou de molta ajuda per
1: sí,
0: moltíssima
1: sí,
0: gent
1: sí,
0: no? a tirar
1: sí,
0: endavant.
1: Sí.
0: I sobre...
1: O tenir l'habilitat també d'apretar a la comercialitzadora perquè benefici el client, que jo això també ho faig, no? I també m'ha sortit bé moltes vegades. No? De vegades els han retornat diners, sí. Sí, sí, a veure, no tothom, evidentment, però sí, amb segons quins clients, sí.
2: Llavors, sí, entre nosaltres sempre ho parlem, no? De que volem treballar sempre la qualitat, no la quantitat,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Això, hi ha molts assessors no? energètic o ja estem buscant sempre com el gruix, no? I nosaltres sempre anem a buscar aquesta qualitat a aquest client perquè tot i que costa més, no? O comporta la mateixa feina que un client gran, potser, però realment la riquesa que t'aporta és molt més gran, llavors. Sempre ho diem, i allò que volem dedicar-hi.
0: És aquest tarannà, no? Vostre, no? Una mica que us defineix, que potser sí. A priori seria més ràpid anar a volum, no? Però sí. Tenim una mirada molt més estratègica.
2: Exacte, anem a llarg termini.
0: A mig, llarg termini, no? Que a vegades això quan es comença, doncs també pot costar una mica salvar això si no tens claredat cap a on aneu.
1: Sí, tenir una ètica també, tenir la prioritat d'energia verda, totes les nostres comercialitzadores són d'energia verda i 100% certificades. Hi ha clients que tenen negocis i em demanen el certificat anual i els hi fem sense... Bueno, sense
0: però això és molt important.
1: Sí, és molt important.
0: Té, oi, això?
1: No, hi ha molta gent que diu que són verdes i després no t'ho fan i molt menys t'ho certifiquen, nosaltres sí.
0: Molt bé, molt interessant.
1: També és important.
0: I ara m'agradaria parlar una mica de lideratge femení, no? Què aportem les dones en el món de lideratge, segons vosaltres, no? Que aquesta mirada, penseu que tenim una mirada diferent a la dels homes, o sigui, ni millor ni pitjor, eh? Simplement aquí no, evidentment no és nosaltres o ells, eh? Vull dir, no va d'això. Yeah. Simplement tenim una mirada diferent a l'hora de liderar projectes, a l'hora de tractar amb el client, com ho viu vosaltres això?
1: Jo penso que sí, que som nosaltres, pel fet de que la nostra biologia ens demana ser mares, o ens està en lo natural, o podem ser mares, penso que ja fa que tinguem una sensibilitat que molts homes, també hi ha homes que la tenen, però sí. Penso que en general, parlant en general, penso que això seria potser un punt que ens defineix a les dones.
0: Sí, potser més cooperatives, no? Jo si hagués d'aportar alguna cosa, sempre penso que nosaltres som una mica més cooperatives, poder ens perdem en el món de la competència, sí. Potser som menys competitives, però més cooperatives.
1: Sí.
0: I clar, no sé si el món on estem ara demana més una cosa que l'altra. No sé vosaltres què en penseu.
2: Bueno, jo crec que ambes parts tenen els seus punts forts i els seus punts febles i tots tenim que aportar, no? Llavors, a mi m'agrada, no m'agrada tant parlar de sexes com de parlar de caràcters, no? Uh-huh. Llavors, perquè realment és el que diu ma mare, no? O sigui, hi ha moltes dones que tiren cap a aquesta banda més cuidadora, però també a vegades et trobes alguns homes que dius, ostres, saps? Que també té aquesta banda més sensible. Llavors, a mi sempre m'agrada parlar de caràcters, de personalitats, més que de sexes.
1: Uh-huh.
2: Sí, llavors, per això, també a vegades em xoca que la construcció costi tant que entri la dona, no? Perquè penso, ostres, si tenim molt que aportar a la construcció i realment tenim més que guanyar que no perquè perdre, no? I la veritat és que és algo que trobo molt a faltar, però cada vegada menys.
0: Eh? Cada vegada sí. Més, per això.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Cada vegada la presència de la dona
0: està més normalitzada a tot arreu.
1: Sí, sí, a tot arreu, sí.
2: Per exemple, fa poc m'he associat amb una empresa d'empresàries de la construcció, de dones a la construcció, i bueno, la veritat és que estan començant a treballar i treballar aquest punt, no?, de que se'ns vegi més a les obres, perquè realment és algo que podem aportar molt nosaltres, com a dones, sí, sí.
0: Molt bé, i si vosaltres, per exemple, ara haguéssiu de donar, no sé, ja no un consell, sinó, bueno, si haguéssiu, ara ens està escoltant mares i filles, no? O mares i fills o pares així, que volen emprendre junts, què els hi diríeu? Perquè, clar, moltes vegades l'empresa familiar està una mica demonitzada, una mica per
2: sí,
0: això, no? Perquè
2: sí.
0: No, però què sí que aporta?
2: Jo crec que es deixin, jo aconsellaria que es deixessin fluir, no? Moltes vegades ens empecinem,
0: sí,
2: ens posem molt tossuts
0: amb una
2: manera de fer, amb una manera d'un camí i tal, i a vegades les coses interessants venen quan et deixes fluir i obres una mica la perspectiva. Jo miro enrere tota la carrera professional que hem tingut juntes amb ma mare i tal, i de veritat que és que jo potser, o nosaltres, estàvem entossides en anar cap a un camí, no? I havia de ser cap allà, i realment te n'adones que arribes a un punt tan diferent, però tan xulo, saps? Que dius, ostres, mai m'hagués imaginat que haguessin arribat a aquest punt, no? I a vegades a aquest punt no hi arribes si no tens aquesta mentalitat oberta i de deixar-te fluir, no? De que a vegades...
0: Ens aferrem, no? Ens
2: sí,
0: aferrem molt.
2: Sí, el deixar anar una mica i deixar-te fluir, perquè potser el que ve... és molt més guapo que el que tu tenies planificat, no? Mm. I amb les obres a vegades em passa, no? Que tu pots planificar molt, puc adelantar-me molt a les situacions perquè no passin incidències, perquè no sorgeixin imprevistos, perquè... però sempre en sorgeixen, no? I te n'adones que, ostres, a vegades fluint les coses van millor, no? o veus que les coses s'arreglen soles, no?
0: Sí, que una mica el tema de l'empresa familiar és que, clar, es viu molt, no?, amb molta intensitat i a vegades, sobretot a les petites, perdem una mica la perspectiva econòmica, no?, i en lloc de deixar anar, estem allà enganxats, sí, enganxats, no?, i això moltes vegades provoca friccions personals, no?, que després són insalvables.
2: Exacte, i complica, no?, complica les coses. I a vegades, quan deixes fluir, és quan hi tens confiança en tu i amb els que t'envolten en el teu equip, les coses es van desenredant, saps què vull dir?
0: Com us veuríeu plegades d'aquí 5 anys? Com, cap a on mireu?
1: Pues jo tant pensaments a llarg plaç tampoc em faig gaires, soc més de curt plaç.
0: Parlem d'un any vista, per exemple. Quin seria el vostre proper repte?
1: El meu repte aconseguir, o sigui, el que he fet amb una certa comercialitzadora és continuar perquè fa cada vegada més clients, continuar ajudant a la gent, o sigui, continuar una mica amb aquesta dinàmica que estem portant fins ara.
0: I per exemple, Lluïsa, tu tens, per exemple, visió de dir, mira, m'agradaria entrar en un determinat sector que ara no hi soc. Hi ha algun lloc on no hi siguis o realment et toques una mica de tot arreu?
1: Sí, clar, quan comences a... Clar, l'ideal de qualsevol assessor energètic és com més gran l'empresa, millor, això en teoria, no? Perquè també què passa quan una empresa és molt gran, que també hi ha molts buitres allà i al final jo tampoc treballo rebaixant preus ni si no compreu quan és just ens quedem aquí, si ve un altre i el rebaixa per aconseguir aquest client, doncs per ell.
0: Molt bé.
1: Llavors penso que el repte seria això, agafar cada vegada més
0: clients de més clients envergadura, potser,
1: de més,
0: no?,
1: envergadura, el que són tipus escoles, tipus... Perquè clar, jo per la meva feina no cobro a èxit, no?, diguéssim. Llavors, clar, vull dir, si el client gasta més, nosaltres cobrarem més. Vull dir, no...
0: Clar, per això deies una mica, jo d'aquest client petit no cobro.
1: No, no, no, no, no.
0: Clar, vosaltres la vostra feina d'assessor energètic no es cobra el servei, cobreu arrel del que aconseguiu per la comercialitzadora, no?
1: Exacte. Llavors, clar, com més despesa té el client en quant a quilowatts anuals, doncs això és el que nosaltres cobrem. Llavors, un restaurant m'interessa molt més que un residencial, no? Encara que sempre diem que sí, sempre tenem a tothom
0: molt bé
1: igual.
0: I aquí entraria una mica també la figura de BNI, no? Què ha suposat també BNI per vosaltres en la vostra trajectòria?
2: Pues per mi BNI ha sigut com un màster empresarial, no? Realment. Ja fa 6 anys que estic a BNI i la veritat és que quan miro a la noia que va entrar a la primera reunió allà, que realment vaig entrar per l'empresa familiar, no?, per buscar projectes per l'empresa familiar, pues la veritat és que el canvi ara ha sigut bestial, o sigui, i per mi BNI, jo sempre ho dic i sempre ho saps, que per mi BNI ha fet possible el meu canvi professional més arriscat, que va ser el canvi d'empresa familiar a jo autònoma, no?, a fer els meus serveis dintre d'una empresa, a oferir-los i a fer-los de manera jo sola, no? O sigui, BNI ha tingut un paper bestial amb tu, Núria, que m'has ajudat molt, la Elisabet Bach també m'ha ajudat molt amb el programa Consolida't, la Anna Garcia, que em va donar el meu primer projecte en project management, o sigui, realment...
0: Anna Garcia, interiorista, diguem-ne.
2: Interiorista, exacte. Anna Garcia,
0: no?,
2: interiorista, exacte. O sigui, no oblido aquestes persones que m'han ajudat moltíssim. L'Àxel Clement, que em va fer l'entrevista a BNI, o sigui, per mi... O sigui, són persones que han marcat la diferència.
0: No? Sí. Bueno, també m'agrada que introduïm el tema de BNI perquè, com sabeu, obrim BNI a Vallès Oriental i el primer grup l'obrim a Caldes,
2: genial,
0: no? Volem també que Caldes estigui allò en el mapa dels grups de BNI, no?, dels més d'11.500 que hi ha al món, i és molt important d'haver portat referents com vosaltres dintre l'organització per explicar què és tot això, no? I llavors també una mica, Lluïsa, el que dèiem, no?, aquests clients també dintre de BNI, diguéssim que es fan possibles, no?, a través de connexions.
1: En el meu cas, sí, en el meu cas, jo necessito que la gent en referenci, amb tot el que està caient por ahí amb els assessors energètics, necessites anar de la mà o que quan a mi un client em truca o el truco jo, que sàpiga que sóc una persona de confiança i que li diré la veritat i que no li diré coses que no són. Per tant, BNI m'està ajudant i moltíssim. Ja. A nivell personal també t'ajuda moltíssim a parlar en públic, a desenvolupar eines que no tocaries, com he dit abans, vull dir, és a conèixer moltíssima gent, que no t'ho acabes, realment és que no t'ho acabes.
0: Sí, és que fa poc vam coincidir en la convenció, no?
1: Sí, exacte. Bueno,
0: sí, que va venir el subdirector nacional, el David Igea, a parlar aquí també, i és que jo em vaig fer un fart de connectar amb gent tot el dia, o sigui, és
1: tot
0: que
1: el dia, tot
0: era
1: el
0: impossible
1: dia.
0: Fer passos sense connectar amb gent, clar, és
2: que
0: és una passada.
2: Els límits els poses tu, o sigui, BNI, a més, és un sistema que permet molt créixer al teu ritme, no? O sigui, tu et vas envolupant, vas creixent, vas fent els mentoratges al principi, o sigui, vas fent, i et vas desenvolupant, vas creixent a mesura que el teu discurs, la teva estratègia empresarial també es va fent cada vegada més forta, més sòlida. BNI t'ajuda a tot aquest procés de creixement. No? Llavors arriba un moment que en BNI, al ser una xarxa mundial, és que el límit és el cel, no? O sigui, jo ara mateix també estic fent classes d'anglès a nivell de business, pues perquè els meus serveis són molt valorats per la gent de fora que vol fer projectes, vol venir a viure a Catalunya, vol fer negocis a Barcelona, a Catalunya. Llavors, realment en BNI et veus tot amb aquesta xarxa global, no?, que t'ajuda. Llavors és molt bèstia, és molt gran.
0: Bueno, i anem a fer una menció també, digueu també quin grup sou, si voleu fer alguna menció, no sé, a algú, sentiu-vos lliures, perquè al final també totes tres som de tres grups diferents,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I al final estem aquí juntes i impulsant-nos les unes a les altres, i això també és molt important. Llavors, Lluïsa, tu de quin grup vens?
1: Jo vinc del grup de Sant Boi, d'Impulsa, i el meu director executiu és Toni Pereira, que estic molt agraïda amb ell. La veritat és que el tracte és immillorable.
0: I tu, Judit?
2: Jo vinc del grup BCC Exit, que és una regió diferent a ma mare, pels que no el coneguin BNI. Doncs BNI és una xarxa internacional, no?, que a nivell local, doncs, hi ha diferents grups de regió i tal, no? Llavors, jo pertanyo a una regió, que és Barcelona Ciutat Centre, que el director executiu és en Pere Gibert, i ma mare, doncs, a una altra regió. Llavors, a la meva regió tinc el meu grup propi, en BCC Exit, que bueno, que allà estan els meus companys, que si m'estan escoltant, els saludo a tots.
0: Sí, els mencionarem també. Exacte. A tots, perquè...
2: I bueno, que estem tots a la mateixa línia, creixent negocis, compartint referències, ajudant-nos entre tots, perquè el món de l'autònom, pues, com deia ma mare i hem dit nosaltres, és un món molt dur, i el fet de tenir una xarxa com és BNI al darrere, pues, et fa sentir superacompanyat. Bueno, a mi és una de les coses que em va enamorar més de BNI, el fet de que en qualsevol crisi, per exemple, amb la pandèmia, ens vam ajudar, o sigui, realment bestial.
0: Sí. Bueno, i ja també, perquè les persones que ens escolten ho sàpiguen, no? Truques a algú de BNI, què és el que et pregunten?
2: De quin grup ets, no?
0: Com et puc ajudar?
1: En què et puc ajudar?
0: Primer de d'on ets, ja ho decidirem.
2: Sí, però bueno, ja és una... El fet de ser de BNI, no? Jo, per exemple, com busco col·laboradors o necessito algun industrial o el que sigui, dic, escolta, que t'he vist el nostre conec i així, sé que fas això i mira, que et passaré aquesta informació perquè puguis valorar un projecte, no? Llavors, bueno, simplement pel fet que ell és de BNI i jo també, ja et posa en un nivell de compromís, no?, igualat, no?, de
0: serietat. Sí, i a més és que ens fem amics, perquè sí, clar, és que ens veiem totes les setmanes, i això la gent no ho entén.
1: Sí.
0: No?
1: Al final arribes a generar una molt bona relació. També coneixes a gent amb especialitats superinteressants, vull dir, per exemple, a la convenció, quan et comences a moure una mica, o jo mateixa, a la meva regió, vull dir, tenim un grup molt gran i canvien d'especialitat i dius, ostres, tu, aquesta especialitat, que interessant que és.
0: Sí. L'altre dia a nosaltres ens entra un que eres especialista en oratòria de persuasió. Li vaig dir, ostres, tindràs molta feina.
1: Sí. Ha anat al lloc adequat.
0: Sí, totalment. Sí. Escolta, abans, per anar acabant també el programa, teniu algun somni pendent? Ja pot ser empresarial o, ostres, doncs mira, a vegades també, perquè sí que és veritat que vosaltres veniu d'una empresa familiar amb molta estructura, no? Uh-huh. I que suposo que el salt també a ser d'alguna manera més lliure sense aquesta estructura també us permet somiar d'una altra manera, no? Hi ha alguna cosa que dius, mira, aquest seria el meu somni?
2: Home, a mi, per exemple, jo sempre dic, no?, que sóc una project manager que li agrada molt l'interiorisme, m'agrada molt la reforma i així, no? Llavors, per mi un somni seria fer en la mateixa línia, en la mateixa filosofia que gestiono les obres, que gestiono les col·laboracions amb els diferents clients o amb els diferents col·laboradors, crear una espècie, doncs, d'estudi cooperativa, alguna cosa així, m'agradaria molt. Si un estudi d'interiorisme o d'arquitectura, m'agradaria molt de col·laborar gent, que gent que treballés de manera similar a la meva.
0: Clar, trobar, sí, aquesta, no, com deia la Lluïsa en aquest sentit, només treballem amb comercialitzadores d'energia verda, no? Buscar aquest sentit que donés això.
2: Exacte.
0: Ah, però això està molt bé. Sí. Això per projectar
2: sí,
0: està...
2: Sí, exacte, m'agradaria i poder agafar projectes més grans o projectes més importants, no? Més
0: sí,
2: creatius.
0: I gent amb la mateixa filosofia
2: exacte.
0: Que tu, que és bàsic, eh? Quan coincideixes amb
1: és
0: valors
1: bàsic,
0: i amb filosofia,
1: sí.
0: Diguéssim, les coses... poden sí. anar d'una altra manera.
2: Exacte, que molt creem bé. Entre tots aquesta experiència única, no?, amb el client.
0: Sí, I Lluïsa, i tu tens algun de dir, escolta, jo, mira, al camp del Barça, no?, m'agradaria que fos
1: bueno,
0: client
1: a també,
0: meu.
1: A mi també m'agradaria, lo millor, ampliar lo que és la, bueno, lo que és la els agents que tenim, no? Ara mateix estic jo sola i m'agradaria doncs, tenir
0: equip.
1: Fer un equip de gent que treballessin igual que nosaltres.
2: Exacte.
1: I,
2: bueno. Sí, també és algo sí. que ens agradaria,
1: sí,
2: sempre ho
1: sí,
2: parlem.
1: Sí.
2: d'ampliar
1: sí.
2: una mica, fer un creixement sostenible, no? Que sempre li diem.
0: Sí. Molt bé, molt bé. I ara per anar acabant, ara sí que m'agradaria que ara és el super moment on us demanaria que li diguéssiu a la gent que ens escolta com us poden trobar, no? Telèfon de contacte, mail o xarxes, el que vosaltres vulgueu, o web, el que vosaltres vulgueu.
2: Sí.
0: I sobretot també que em féssiu el retorn de si hi ha alguna cosa que no us he preguntat, però, oita, que ho volguéssiu dir.
1: Bueno, jo crec
0: com,
1: que quedat...
0: com us troben? Com us troben, Lluïsa, primer de tot?
1: Com ens troben? Doncs a l'Instagram, el meu Instagram és lilacbcn-energia.
2: Sí.
1: I allà pues, bueno, anem penjant. De fet, s'encarrega més la Judit. Anem penjant doncs, slides com de, per assessorament i tal, de...
0: Que me'n recordo el dia que em vas dir de Lilac, li vaig dir, però escolta, Judit, això de què ve? Diu, no sé, sona bé, i vaig pensar, pues, també és un bon motiu.
1: Sí, va ser...
0: Bueno, sí, també és un bon motiu, és que exacte, no tot té que tenir un sentit místic de la vida.
2: Exacte, sí, sí, era algo tan... tan senzill, no?, com que el color lila és el meu color preferit, i mira, em va fer gràcia, no?, i nosaltres, bueno, a Instagram, a part del Instagram d'assessorament, tenem el de Lilac BCN, i després també ens poden trobar pues, al Google, al Lilac Instal·lacions i Reformes, i al LinkedIn pues, em poden trobar a mi, a Judit Sánchez Roig. Llavors sempre em poden escriure i tal, i bueno, i trobar sí. projectes junts.
1: Sí, jo Lluïsa Roig, i bueno, i tot això.
0: Molt bé.
1: Les xarxes socials són les mateixes, realment.
0: Voleu dir alguna cosa per finalitzar? Si no, ja hem
2: bueno,
0: escoltat els nostres pirates.
2: Agraïm molt a la Núria que m'hagi convidat a aquesta entrevista, que ens doni la possibilitat d'explicar-nos el que consisteix, els problemes, els reptes que té una empresa familiar i bueno, agrair-li molt
0: moltes
2: aquesta
0: gràcies.
2: Col·laboració.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Així que ara sí, avui hem compartit una conversa que va molt més enllà d'un projecte professional. Hem parlat de confiança, hem parlat de llegat i de valors. De dues generacions que han sabut trobar la manera de créixer plegades, aprendre d'una de l'altra i convertir una relació familiar en una fortalesa professional. Perquè darrere de qualsevol projecte, l'èxit ve de les persones. I darrere de les persones hi ha relacions que les impulsen, les sostenen i les fan créixer. Moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Lluïsa, per compartir amb nosaltres la vostra història, la vostra experiència i la vostra manera d'entendre la vida i la feina. Gràcies també a totes les persones que ens escolteu cada setmana i que formeu part d'aquesta comunitat que continua creixent, programa rere programa. I un agraïment molt especial al Ferran, als comandaments tècnics, per fer possible que aquest espai arribi cada setmana a les vostres llars, a les empreses i als projectes. Soc Núria Cortés, des de Ràdio Caldes, continuem construint una comunitat de líders perquè el networking ets tu, perquè les relacions correctes ho canvien tot i perquè el futur pertany a qui sap construir relacions. Fins la setmana vinent. Això és Líders.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
3: La ràdio que parla de tu.
4: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els bailets, i no tan bailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble. També aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig per l'ensol, programes de tota mena, més o menys densos, no patiu que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any, pujant el compromís i la militància, el programa setmanal encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
3: La ràdio que parla de tu.

caldes de flors i de colors. Durant tot el cap de setmana hi ha hagut actes i mostres florals que han conclòs amb l'estesa d'ahir de 24 catifes de flors d'entitats i organitzacions calderines i d'arreu. La jornada ha estat acompanyada de les visites de les conselleres Núria Parlon i Sònia Hernández. La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha visitat Caldes a les festes del Corpus, signant el llibre d'honor de l'Ajuntament. Durant la trobada s'ha anunciat l'elaboració del Pla Director de les Termes Romanes, un projecte que comptarà amb una subvenció de 30.000 euros de la Generalitat i que permetrà definir les actuacions de conservació, manteniment i posada en valor del conjunt termà romà. La visita també ha servit per presentar l'estat de les obres de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, que es convertirà en un nou equipament cultural multidisciplinari destinat a acollir serveis culturals i educatius del municipi. Aquesta setmana, l'Ajuntament dona peu a una nova edició de la Setmana Internacional dels Arxius, amb un programa d'activitats per apropar el patrimoni documental i la història local als calderins. La iniciativa inclou dues rutes guiades sota el títol Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal. El dimecres a les 11 del matí i el dijous a 5:45 de la tarda, que finalitzaran amb una visita a l'Arxiu Històric. A més, el divendres a 5:45 de la tarda s'organitzarà una taula rodona dedicada al 50è aniversari de la revista La Tortuga, amb la participació de diverses persones vinculades a l'editorial. L'objectiu és posar en valor la memòria col·lectiva del municipi i donar a conèixer la tasca de preservació i difusió que es desenvolupa a l'Arxiu Municipal. La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral a les persones joves de Caldes, de més de 16 anys, per incorporar-les a les empreses del municipi. En esports, el Club Hoquei Caldes cau per partida doble en els partits de les finals de play-offs d'ascens d'aquest cap de setmana. El Recamp Femení va perdre per un aparatós 8-1 a casa de les campiones de Lliga, el Mataró, mentre que el segon equip masculí va patir fins al final per acabar caient als penals contra el Noia B a la Torre Roja. Tots dos equips tindran l'oportunitat de forçar el tercer partit el cap de setmana que ve. Pel que fa al temps, avui tindrem una jornada molt estable i plenament assolellada. El cel es mantindrà serè durant pràcticament tot el dia, sense precipitacions previstes en cap moment. Les temperatures començaran suaus, amb 16 graus durant la matinada i primeres hores del matí. Al migdia i a primera hora de la tarda, els termòmetres pujaran fins als 29 graus i serà a partir del vespre on la temperatura baixarà gradualment fins als 21 graus al final del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

0: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.
1: Ara per fi estem sols,

0: which shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Es la una. Noticias. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 30a edició de Caldes Flor, el corpus calderí que s'ha ajuntat amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí per tenir Caldes.

0: manteniment i posada en valor del conjunt armà romà. La visita també ha servit per presentar l'estat de les obres de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, que es convertirà en un nou equipament cultural multidisciplinari destinat a acollir serveis culturals i educatius del municipi. Aquesta setmana, l'Ajuntament dona peu a una nova edició de la Setmana Internacional dels Arxius, amb un programa d'activitats per apropar el patrimoni documental i la història local als calderins. La iniciativa inclou dues rutes guiades sota el títol Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal. El dimecres a les 11 del matí i el dijous a 5:45 de la tarda, que finalitzaran amb una visita a l'Arxiu Històric. A més, el divendres a 5:45 de la tarda s'organitzarà una taula rodona dedicada al 50è aniversari de la revista La Tortuga, amb la participació de diverses persones vinculades a l'editorial. L'objectiu és posar en valor la memòria col·lectiva del municipi i donar a conèixer la tasca de preservació i difusió que es desenvolupa a l'Arxiu Municipal. La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral a les persones joves de Caldes, de més de 16 anys, per incorporar-les a les empreses del municipi. En esports, el Club Hoquei Caldes cau per partida doble en els partits de les finals de play-offs d'ascens d'aquest cap de setmana. El Recamp Femení va perdre per un aparatós 8-1 a casa de les campiones de Lliga, el Mataró, mentre que el segon equip masculí va patir fins al final per acabar caient als penals contra el Noia B a la Torre Roja. Tots dos equips tindran l'oportunitat de forçar el tercer partit el cap de setmana que ve. Pel que fa al temps, avui tindrem una jornada molt estable i plenament assolellada. El cel es mantindrà...
1: Bon dia i bon dilluns, 8 de juny de 2026, això és l'En Joc.
2: En Joc. Martí González.

Dilluns 8 de juny, avui amb la ressaca de tot el que hem tingut aquest cap de setmana, començant per la Copa, una nova Copa del Rei per al Barça, abans de disputar aquest cap de setmana vinent la Final Four de la Champions a Colònia, en handbol. També parlem de futbol i de l'eliminació de l'Europa, amb el cap venal, això sí, els play-offs per pujar a segona divisió masculina, i també de la selecció espanyola masculina també, perquè ja avui mateix, aquesta matinada, disputa l'últim partit de preparació per al Mundial, que comença aquesta setmana amb el partit inaugural. La selecció espanyola debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Molt futbol, molt handbol i també bàsquet, perquè tindrem finalment dos equips catalans a les semifinals del play-off pel títol de l'ACB. El Barça ja va superar dissabte al Múrcia. Ahir ho va fer a la penya, també a domicili, a la pista del Baskonia. La Joventut, que s'enfrontarà al València, el Barça serà qui s'enfrontarà amb el factor camp, això a favor, contra el Tenerife, que va protagonitzar la gran sorpresa d'aquestes quarts de final, eliminant el Real Madrid. Tot això més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tot el que l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: Al futbol, la selecció espanyola masculina disputa aquesta matinada l'últim amistós de preparació per al Mundial.
1: Doncs així és, el comitat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça s'enfronta al Perú, selecció que no s'ha classificat per a cita mundialista a partir de les 4, hora catalana, a la localitat mexicana de Puebla. Encara no hi seran a les 3 lesionats Nico Williams, els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que continuen complint amb els terminis de les seves recuperacions i s'espera que estiguin disponibles pel debut oficial a fase de grups del Mundial. I junts de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd.
0: En principi, en el partit d'avui han de tenir més minuts els que no van jugar contra Iraq, per exemple, els barones Pau Cubarsí i Pedri, entre d'altres. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent.
1: El comitat estatal mirarà de certificar la primera plaça al grup contra Islàndia, després del clar triomf de divendres contra Anglaterra 4-0.

0: 0 en doblet d'Alexia Putellas i gols de les blaugranes Patri Guijarro i Clàudia Pina.
1: Pel que fa als clubs, Florentino Pérez continuarà presidint el Real Madrid.
0: El president actual del Club Blanc continua al capdavant de l'entitat fins al 2030, després de guanyar ahir les eleccions a la presidència. Florentino es va imposar amb un 65% dels vots, per sobre del 35% que va obtenir l'altre candidat, Enrique Riquelme. Amb la victòria de Florentino Pérez s'ha de confirmar el nou projecte al Real Madrid, amb el retorn de José Mourinho per entrenar el primer equip masculí de futbol que ha tancat dues temporades sense títols.
1: En el futbol de casa nostra, l'Europa va tancar ahir una gran temporada competint molt, però perdent, finalment, el play-off per pujar a segona divisió.
0: El conjunt gracienc va acabar caient en la pròrroga 3-2 a la tornada de la primera eliminatòria del play-off contra el Celta Fortuna i a Balaïdos. El màxim golejador de la primera federació, Jordi Cano, va avançar a l'Europa a la primera meitat i va tornar a empatar de penal el duel després de la remuntada dels gallecs per portar l'eliminatòria a la pròrroga en què el filial del Celta va acabar fent el gol de la victòria.
1: L'Europa tornarà a competir l'any vinent, per tant, a la primera federació, en principi al Nou Sardenya, on s'hi ha de posar gespa natural, i es trobarà de nou amb el Sant Andreu, que ha pujat, i amb el Nàstic de Tarragona, altre català. Qui sí que jugarà la final per pujar a segona és el Sabadell.
0: Els serlequinats buscaran tornar al futbol professional contra el Zamora després que ahir el conjunt castellà remuntés també un 2-0, com ja va fer divendres el Sabadell, en aquest cas contra el filial del Villarreal. Dissabte a les 9 de la nit es jugarà anada d'aquesta final a Zamora, al Rua de Plata, mentre que la tornada serà el divendres 19 de juny. També a les 9, a la nova Creu Alta, l'altra final per pujar a segona, la jugaran el Celta Fortuna i la Ponferradina.
1: I el Badalona serà el representant català en la final per pujar a la segona federació masculina.
0: El conjunt escapolà va remuntar el 4-1 de l'anada contra el Cornellà, guanyant per 3-0 per forçar la pròrroga i aguantar el marcador també al temps extra. L'equip de Miquel Azparren jugarà la final contra el Compostela, segon classificat del grup gallec de tercera, amb l'anada diumenge vinent a Galícia i la tornada la setmana següent al Municipal de Badalona.
1: En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB.
0: La penya es va imposar ahir per 88-96 al Baskonia, victòria en el tercer i definitiu enfrontament, i jugarà a semis davant del València de Pedro Martínez, l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. L'eliminatòria, el millor de 3, començarà dimecres al Roig Arena. Demà arrenca l'altre semi, que enfrontarà el Barça i el Tenerife amb factor pista favorable als blaugranes, després que els canaris eliminessin el líder de la Lliga regular, el Real Madrid, a quarts, i tanquin la temporada el conjunt blanc sense títols.
1: Exacte, com també en el futbol, i en el masculí i en femení. En handbol, el Barça guanya amb contundència a la Copa del Rei just abans de la Final Four de la Champions de Colònia.
0: Els blaugranes han anat de menys a més aquest cap de setmana a Alacant per acabar imposant-se ahir a la final Vidasoa de 20 gols de diferència, 17-37. És la trentena Copa de la història de secció, la tretzena consecutiva d'un Barça que ja pensa en la cirereta del pastís per tancar la temporada a la Final Four de la Champions que es disputa aquest cap de setmana a Colònia.
1: El Barça jugarà dissabte a la segona una semifinal contra l'Olborg danès. Abans s'hauran enfrontat en la semifinal Alemanya el Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana d'hoquei lliga masculina arribarà al cinquè partit.
0: L'Igualada va superar ahir el Barça per 2-1 a les Comes i allarga la sèrie fins al cinquè definitiu a Salt, que jugarà demà a Blanes, perquè el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de semis de l'ACB de bàsquet. A la final, que començarà divendres, ja espera el Liceu, que hi va guanyar per 3-4 el Calafell, el Joan Hurtoll, en el comiat de l'hoquei professional del capità del conjunt penedesenc, Gepi Salva.
1: A l'hoquei lliga femenina, per cert, el Vilassana s'avança a la final i podria guanyar el títol diumenge vinent, ja a la pista del Fraga.
0: Les del Pla d'Urgell es van endur el primer duel de la final aquest dissabte per 3-2 a la pròrroga. El segon enfrontament es jugarà diumenge a la pista del Fraga i si calgués un tercer jugaria de nou a la pista del Vilassana el dissabte 20 de juny.
1: En futbol sala amb el Barça podria obtenir ja el bitllet per a la final del play-off de lliga, la primera masculina.
0: Els blaugranes es van posar dissabte en el primer partit de semis a Movistar Inter 4-3 i demà visiten el pavelló Jorge Garbajós amb l'objectiu d'obtenir la plaça a la final, a més de classificar-se per la Champions de l'any vinent. A l'altre semi, el Pozo de Múrcia es va imposar contundentment ahir en el primer partit contra el Palma, 4-1.
1: I a l'altre equip català de primera, l'Indústria Santa Coloma, ha presentat avui el seu nou entrenador.
0: Després de la sortida de Xavi Closas, el club colomenc aposta per Jorge Vargas, entrenador al filial d'Indústries les dues últimes temporades i acumula 6 campanyes a l'entitat. Vargas, que debutarà a primera divisió, ja s'ha mostrat il·lusionat i ambiciós per començar amb el nou repte.
1: I un últim punt en motor, Marc Márquez torna a guanyar el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
0: Doncs el cerverí ha aconseguit la seva victòria número 100, comptant totes les categories ahir a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria, la 74 a la categoria reina. L'última prova guanyada pel gran desmarque després de molts mesos complicats marcats per les lesions va ser el setembre de 2025 a San Marino. Marc Márquez havia guanyat dissabte la cursa sprint i li retalla 30 punts al líder de la general, l'italià Marco Bezzecchi, que ahir va caure en el primer revol arrossegat per Jorge Martín. Pel que fa la resta de catalans, Àlex Rins va entrar 13è i Maverick Viñales 15è.

0: Dilluns 8 de juny, 11 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina juga aquesta propera matinada a Puebla, a Mèxic, l'últim partit amistós abans de l'inici del Mundial. La cita arrenca aquest dijous amb el Mèxic-Sud-Àfrica inaugural i el comiat estatal, amb 9 jugadors catalans i 8 jugadors del Barça en total, s'estrenarà dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd, en el primer partit de la fase de grups. Demà, però, toca amistós contra Perú. De fet, aquesta mateixa matinada ja, una selecció que no s'ha classificat per aquest Mundial. La intenció és que participin els jugadors que van tenir menys minuts de la setmana passada en l'amistós contra Iraq, com per exemple els blaugranes Pau Cubarsí i Pedri, que no van jugar. Encara no hi seran, per cert, els tres lesionats, dels quals catalans, Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que a més de Nico Williams, que segons ha tornat a explicar Luis de la Fuente a la roda de premsa prèvia, estan complint tots tres els terminis i haurien d'estar disponibles per dilluns vinent.
1: En condiciones estarían, calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
0: I un altre dels grans debats de la selecció espanyola és qui ocuparà la porteria, amb dos dels tres porters també catalans, el blaugrana Joan Garcia, que és qui va jugar l'altre dia contra Iraq, el finalista de la Champions i campió de la Premier amb l'Arsenal, David Raya, a més de l'Atlètic Club Bilbao, Unai Simón, titular, per exemple, en l'última Eurocopa que va guanyar Espanya fa dos anys. De la Fuente va tornar a confirmar que té clar qui ha de jugar dilluns vinent, però no va voler avançar res.
1: ¿Qué queréis? ¿Que os diga la alineación? Que no lo voy a decir. Que no lo voy a decir, hombre. No, vamos a ver. Los tres porteros están sensacionales. Me gustaría que los hubierais visto, que no habéis tenido oportunidad de verles trabajar algo. Y están en un momento fantástico los tres. Os lo dije hace ya tiempo, que no tengo ninguna duda, ningún problema de poner a uno o otro, porque son buenísimos los tres. Pero sí tengo en mi cabeza quién va a iniciar el Mundial. Si no hay ninguna circunstancia, vuelvo a decir, adversa, que me haga pensar lo contrario, que no debe ser así, pero bueno, siempre el fútbol te puede sorprender.
0: Aquesta matinada a les 4 hora catalana jugarà aquesta Espanya-Perú a la localitat mexicana de Puebla. Com dèiem, el debut al Mundial serà dilluns vinent, 15 de juny, a les 6 de la tarda, també hora catalana, contra Cap Verd. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent contra Islàndia, amb l'objectiu de certificar la primera plaça després del clar triomf de divendres 4-0 contra Anglaterra. Més futbol. Pel que fa als clubs, l'Europa es va quedar a les portes de la final del play-off d'ascens a segona divisió. El conjunt escapolat tanca una gran temporada per sobre de les expectatives després de caure 3-2 ahir a la pròrroga en la tornada de l'eliminatòria contra el Celta Fortuna, que es va jugar a Balaïdos. Escoltem el tècnic de l'Europa, Dai Benítez, emocionat després del partit de declaracions a BTV, deixant molt oberta la seva continuïtat al club de Gràcia, malgrat que encara té un any a contracte.
2: El camí no ha sigut fàcil ni curt, perquè són dos anys per poder jugar un playoff a segona divisió. Malauradament no l'hem aconseguit, però haig de dir que he confiat en aquesta plantilla, encara que moltes vegades he dit que començaven sent els últims, que tal. Hem sigut els cinquens a aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí. Aquesta etapa de dos anys, fins aquí.
0: Fins aquí. Veurem si segueix o no Adai a l'Europa i veurem si també si segueix, per exemple, Jordi Cano, després de l'espectacular temporada que s'ha marcat el petit dels Cano, sent el màxim golejador de la categoria de la primera federació i marcant ahir els dos gols del seu equip. Són declaracions de l'enjoc cap de setmana.
3: L'any vinent, doncs, bueno, ara estar tranquil amb la família, desconnectar d'aquesta temporada que ha sigut molt dura. Al final, doncs, ja quan et veus amb opcions de pujar, doncs, no pares i físicament doncs, també acabes tocat. Però bueno, veurem què passa. Jo, a mi m'encantaria continuar a l'Europa perquè és el club de la meva vida, però de moment no sé què passarà.
0: L'Europa que tornarà a competir a la primera federació masculina el curs vinent, i també hi seran el Sant Andreu, per tant tindrem derbi de nou, i el Nàstic de Tarragona. Pel que fa als catalans, veurem què passa amb el Centre Esport Sabadell, que jugarà a partir d'aquest divendres, dissabte, volíem dir, l'anada de la final per pujar a segona divisió contra el Zamora d'Òscar Cano. Tants catalans com castellans, per cert, venen de remuntar tots dos un 2-0 en contra en la primera eliminatòria de play-off, i tots dos contra filials. El Sabadell divendres ho va fer un gran partit contra el Real Madrid Castilla, i ahir el Zamora al temps afegit contra el Villarreal B. I parlant de play-off, el Badalona serà finalment el representant català en la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Els badalonins van aconseguir ahir remuntar el 4-1 en contra de l'anada davant del Cornellà amb un 3-0 al final de la pròrroga. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
4: Bon dia. El Badalona va creure en les seves possibilitats i va remuntar el marcador del partit d'anada contra el Cornellà amb un triomf per 3-0 després d'una pròrroga. Els de Miquel Azparren s'han classificat per l'eliminatòria final i és que va ser una bogeria absoluta a l'estadi municipal i amb més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. La primera part va ser intensa, però en poques ocasions, amb un Cornellà ben ordenat al darrere que va impedir que els badalonins poguessin generar ocasions clares per marcar. En el segon període, l'entrada de Josu va dinamitzar el maig i el mateix jugador va fer el primer 3 minuts després de la represa. Això va donar ales als de Miquel Azparren, que van continuar creient. I al minut 70, Toni Larrosa, de cap a la sortida d'un corna, va fer el segon. En el darrer sospir, en el 90, va arribar l'èxtasi amb el 3-0 en una acció en la qual Marco Martínez va aprofitar una pilota solta a l'interior de l'àrea. Els 30 minuts de pròrroga van ser increïbles, amb el Badalona perdonant en diverses ocasions el quart gol i amb el porter escapulà Carlos Azón, que en dues grans intervencions va evitar el gol del Cornellà. Azón es mostrava feliç al final del maig.
5: La verdad que ha sido muy bonito, la verdad, vivir esto en el campo, con la afición y con el campo así lleno. Creo que, bueno, desde que la semana pasada, después del partido, pensamos todos en remontar, el equipo ha confiado hasta el final, íbamos 0-0 al descanso, era muy complicado. En el descanso hemos dado una arenga a todos para intentar confiar hasta el final y bueno, por suerte se ha dado, sufriendo hasta el final y eso es lo bonito del fútbol.
4: El Badalona s'enfrontarà al Compostela a la tercera definitiva eliminatòria per ascendir. El primer partit serà a Galícia el dia 14 i el 21 de juny la tornada al municipal.
0: Gràcies, Ramon. El Compostela va quedar segon, també, com el Badalona, en aquest cas el grup 1, el grup gallec, en la tercera federació i s'ha fet en les dues eliminatòries prèvies del Villalbés i l'Atlético Arteixo. El Cornellà, en canvi, que ja sap que tornarà a competir l'any vinent a la tercera federació masculina, on hi volen tornar a ser, on hi volen tornar el Sant Mauro i la Pobla Mafumet, que estan disputant el playoff per pujar de Lliga Elite a tercera federació. En l'anada aquest dissabte passat, triomf dels tarragonins 1-2 a Santa Margarida de Montbui. La tornada serà dissabte vinent a la Pobla. En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB. Si dissabte el Barça, que tindrà, per cert, el factor pista favorable després que el Tenerife hagi eliminat el Madrid, va superar el Múrcia. Ahir la penya va fer la gesta a Vitòria, guanyant en un gran partit 88-96 al Baskonia, el tercer definitiu duel de la sèrie. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
6: Felicitar al equipo, creo que hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy y que no habíamos hecho en otros momentos. Así que súper contentos.
0: La penya que s'enfrontarà a semifinals al València de Pedro Martínez, que va superar per la via ràpida el Bilbao Bàsquet a quarts. De fet, el València és l'únic equip del top 4 que serà a semifinals. Aquesta eliminatòria començarà dimecres al Roig Arena. A l'altre semi, com dèiem, tindrem un Barça-Tenerife a partir de demà mateix amb el primer partit del Palau Blaugrana a partir de les 8 del vespre. En handbol, el Barça va complir els pronòstics i va avançar a Alacant un nou títol de Copa del Rei, després de superar ahir el Vidasoa a Girona a la final de 20 gols, 17-37. La defensa blaugrana va ser espectacular, així com també la porteria amb Emil Nielsen, per agafar bones sensacions a cara a la cirereta d'una temporada que de moment és pràcticament perfecta. Aquest cap de setmana juga la Final Four de la Champions de Colònia. Escoltem el capità blaugrana, Dick Amem.
7: Muchas veces se habla de que el Barça es muy superior y que hay una diferencia. No nos vamos a engañar, hay una diferencia. Pero yo creo que es la forma de cómo se gana. Y muchas veces yo creo que es lo que tenemos que valorar. No que el Barça gane, sino cómo ganamos. Porque cada día vamos a entrenar, preparamos los partidos, tenemos respeto a los rivales. Podíamos en algún partido salir al partido y jugar a 20%, pero estamos casi siempre al 100% y esto creo que es mucho mérito, entonces tenemos que seguir así para el futuro.
0: Ara ja toca descansar i preparar aquesta Final Four de la Champions que arrenca dissabte amb les semifinals. El Barça s'enfrontarà a l'Olleborg danès a les 6 de la tarda. Abans de les 3 s'haurà disputat la semifinal alemanya entre el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada es decidirà demà amb el cinquè i definitiu partit que jugarà a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau Blaugrana perquè, recordem, jugar al partit de bàsquet entre Barça i Tenerife de semis de ACB. Ahir el triomf de l'Igualada 2-1 amb remuntada inclosa després que el Barça es posés per davant va forçar, com dèiem, aquest cinquè i definitiu duel. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
8: el divendres vam mereixer guanyar ja, i la sort ens va, no ens va somriure, però estic fermament convençut que hem tornat a mereixer guanyar, i avui hem guanyat, no? Quan ens han posat per davant, els hem transmès, amb els jugadors, estem sent superiors, hem arribat molt més que ells, estem bé, i crec que avui l'esport ha sigut just, i hem pogut treure aquest partit endavant.
0: Com dèiem, demà jugarà aquest últim partit a Blanes per la impossibilitat de jugar-ho al Palau Blaugrana entre Barça i Igualada amb una plaça per a la final en joc. Ja espera la final al Liceo, que hi va guanyar 3-4 al Joan Ortoll contra un combatiu Calafell que s'acomiada de la temporada. Un partit, per cert, que també posa punt i final a la gran trajectòria de Jepi Selva, el capità del Calafell, com a jugador d'hoquei professional. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
9: Forçar el quart partit de semifinals davant el Liceo, veure el pavelló Joan Ortoll ple i l'afició contenta per la temporada, el moment trist del cap de setmana va ser l'acomiadament d'un dels grans, Jepi Selva, que va dir adéu a la seva etapa com a professional.
10: Estic molt, molt emocionat i molt content de com s'ha acabat la meva carrera esportiva, d'haver-ho fet aquí a Calafell, amb un pavelló com el Joan Ortoll, amb la gent que ens estima i que ens segueix sempre, amb la meva família, amb els meus amics, i amb un club que es mereix estar on està, que lluita cada dia des de la Junta, el cos tècnic, l'equip, l'afició. Tots som un, i no res. Ara seré un calafellenc més, seré un estrellat més, i llarga vida amb aquest Calafell, que estigui sempre amunt.
9: Guillem Cabestany també va voler acomiadar a un gran jugador, però sobretot a un amic.
11: Evidentment, despedir el Jepi, que ha sigut doncs, la nostra, l'ànima d'aquest equip, inclús en un final de temporada ha tornat a pujar el nivell, el seu nivell individual, quan ja sembla que ja no li queda gasolina, encara ha tret energia i forces de no sé on, per donar un molt bon nivell en aquest playoff. I per tant, se'n va un dels grans, se'n va un gran jugador, se'n va un amic també, en aquest cas, i això és del més bonic que et deixa el hoquei.
9: Com ha dit Jepi, a partir d'ara serà un aficionat més.
0: Gràcies, Toni. En waterpolo aquest dimecres arrenca la Final Four de la Champions femenina amb dos equips catalans, Mataró i Sant Andreu. N'anirem parlant. També es jugarà a partir de dijous, en aquest cas, la Final Four de la Champions masculina amb un català, el Barceloneta, també a Malta. D'altra banda, aquest cap de setmana la Cometació Rubí ha certificat l'ascens a la Divisió Honor femenina després de superar el playoff al Barcelona. Ràdio Rubí, Siscolara García.
12: Satisfacció absoluta a les files del Club Natació Rubí després que el seu equip femení hagi assolit la divisió d'honor. Retorn a l'elit del waterpolo gràcies a superar en l'última de les eliminatòries el Club Natació Barcelona i acabant de certificar el que es van començar a treballar. Tot just quan l'any passat doncs baixaven de categoria. Escoltem l'entrenador Carlos Ligero.
13: L'any passat quan va acabar, me'n recordo, estàvem a l'autobús d'Iruña tornant 8 hores totes plorant. I jo vaig agafar el micro per dir quatre paraules d'agraïment, perquè al final havíem fet una gran temporada, encara que no s'havia assolit l'objectiu. I a poc a poc totes van anar a sortir i van anar dient jo me quedo. I és algo que portem internament, que nosaltres com a grup ho sabem, que sabem el que hem treballat des de l'1 de setembre.
12: 9 mesos de feina amb només dues derrotes, la final en Copa Federació, així com també l'últim partit de fases regulars quan ja estava tot dat i beneït. I en una primera nacional del waterpolo que per al tècnic del Club Natació Rubí ni molt menys és una categoria fàcil.
13: Era la més complicada de mai perquè hi ha un transatlàntic com és el CNB, però nosaltres som un històric d'aquesta lliga i avui s'ha vist la piscina plena, els nens aquí, les bubuceles, les famílies, tothom, i això és una festa i ens ho mereixem.
12: Dissabte nit de festa i ara ja que comença la feina als despatxos, toca confeccionar una plantilla que sigui competitiva de cara a l'elit, a la divisió d'honor del waterpolo en dones.
0: Gràcies, Siscu, i abans d'acabar també us expliquem que en futbol sala demà el Barça té la primera oportunitat per classificar-se per a la final de Lliga a la primera masculina, amb el segon partit de la semifinal contra el Movistar Inter, que jugarà a Torrejón de Ardoz, al pavelló Jorge Garrajosa. A l'altre semi, el Pozo de Múrcia es va endur el primer assalt ahir contra el Palma, guanyant per 4-1. I en categoria femenina, aquest que va setmanar, Linyol ha fet història després d'aconseguir pujar a primera divisió femenina, remuntant l'eliminatòria contra el San Fernando. Qui s'ha quedat a les portes de tornar a primera és, en aquest cas, l'Esportiu Rubí, que va caure contra l'Almagro després d'empatar a 2 a Terres Murcianes i de la derrota 1-2 a l'anada a Rubí.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: La ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Bon dia i bon dilluns, 8 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 8 de juny és època de play-offs d'ascens, descens i definició de títols, i això d'això toca parlar avui. Del final de curs d'una gran temporada de l'Europa, que es queda fora de la final per pujar a segona divisió, masculina de futbol estem parlant, sí que jugarà per pujar aquesta final al Sabadell, que s'enfrontarà al Zamora, segons va conèixer ahir mateix. En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals del play-off de l'ACB, el Barça, que va superar a l'UCAM Múrcia, i la Penya, que ahir va superar el Baskonia al Buesa Arena de Vitòria. I en hoquei patins, demà es decidirà a Blanes la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada, després que els igualadins empatessin ahir la sèrie a 2. A la final ja espera el Liceo, que s'ha desfet per 3-1 del Calafell. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina disputa aquesta matinada l'últim amistós de preparació per al Mundial.
1: Doncs així és, el combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça s'enfronta al Perú, selecció que no s'ha classificat a la cita mundialista a partir de les 4 hora catalana a la localitat mexicana de Puebla. Encara no hi seran els tres lesionats, Nico Williams, els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que continuen complint amb els terminis de les seves recuperacions i s'espera que estiguin disponibles per al debut oficial a la fase de grups del Mundial dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd.
0: En principi, en el partit d'avui han de tenir minuts els que no van jugar contra Iraq, com per exemple els blaugranes Pau Cubarsí i Pedri, entre d'altres. En categoria femenina, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent.
1: El combinat estatal mirarà de certificar la primera plaça del grup contra Islàndia després del clar triomf de divendres contra Anglaterra per 4-0 amb doblet d'Alexia Putellas i gols de les blaugranes Patrick Guijarro i Clàudia Pina.
0: Pel que fa als clubs, Florentino Pérez, ja ho direm, continuarà presidint el Real Madrid.
1: El president actual del Club Blanc continuarà al capdavant de l'entitat fins al 2030, després de guanyar les eleccions a la presidència. Florentino es va imposar amb un 65% dels vots, per sobre del 35% que va obtenir l'altre candidat, Enrique Riquelme. Amb la victòria de Florentino Pérez, s'ha confirmat el nou projecte del Real Madrid amb el retorn del portuguès José Mourinho per entrenar el primer equip masculí de futbol que ha tancat dues temporades en blanc.
0: En el futbol de casa nostra, l'Europa va tancar ahir una gran temporada competint, però perdent al final el play-off per pujar a segona divisió.
1: El conjunt gracien va acabar caient a la pròrroga 3-2 a la tornada de la primera eliminatòria del play-off contra el Celta Fortuna i a Balaïdos. El màxim golejador de la primera federació, Jordi Cano, va avançar a l'Europa a la primera meitat i va tornar a empatar de penal al duel, després de les remuntades gallecs per portar l'eliminatòria a la pròrroga, en què el final del Celta va acabar fent el gol de la victòria.
0: L'Europa que tornarà a competir l'any vinent a primera federació, en principi en Nou Sardenya, on s'hi ha de posar, recordem, gespa natural, i es trobarà de nou, per exemple, amb el Sant Andreu, que ha pujat, a més del Nàstic de Tarragona, que ha aconseguit la permanència en l'última jornada. Qui sí que jugarà la final per pujar a segona, ho veurem, és el Sabadell.
1: Els arreguinats buscaran tornar al futbol professional contra el Zamora, després que ahir el conjunt castellà remuntés també un 2-0, com ja va fer divendres el Sabadell, en aquest cas contra el filial del Villarreal. Dissabte a les 9 de la nit es jugarà anada aquesta final a Zamora, al Ruta de Plata, mentre que la tornada serà el divendres 19 de juny. També a les 9, a la nova Creu Alta, l'altra final per pujar a segona, es jugarà en Celta Fortuna i Ponferradina.
0: I el Badalona serà el representant català en la final per pujar a la segona federació masculina.
1: El conjunt escapolat va remuntar el 4-1 de l'anada contra el Cornellà, guanyant per 3-0 per forçar la pròrroga i aguantant el marcador també el temps extra. L'equip de Miquel Azparren jugarà a final contra el Compostela, segon classificat del grup gallec de tercera, amb l'anada diumenge vinent a Galícia i la tornada la setmana següent al Municipal de Badalona.
0: En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga CB.
1: La penya es va imposar ahir per 88-96 davant del Baskonia a Vitoria en el tercer definitiu enfrontament i jugarà semifinals davant del València de Pedro Martínez, l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. L'eliminatòria al millor de 3 començarà dimecres al Roig Arena. Dimarts arrenca l'altre semi, que enfronta el Barça i el Tenerife amb el factor pista favorable a les blaugranes, després que els canaris eliminessin el líder de la Lliga regular, el Real Madrid, a quarts.
0: En handbol, el Barça va guanyar ahir amb contundència la Copa del Rei just abans de la Final Four de la Champions de Colònia.
1: Els blaugranes han anat de menys a més aquest cap de setmana a Alacant per acabar imposant-se ahir a la final a Bidasoa de 20 gols de diferència, 17-37. És la 30a Copa de la història de la secció, la 13a consecutiva d'un Barça que ja pensa la cirereta del pastís per tancar la temporada, la Final Four de la Champions, que es disputa aquest cap de setmana, com no podia ser d'una altra manera, a Colònia, cita habitual.
0: Sí, de fet, els últims 16 anys ja han jugat a la localitat alemanya. El Barça jugarà dissabte a la segona semi contra l'Albordanès. Abans s'hauran enfrontat en la semifinal alemanya el Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana d'hoquei lliga masculina arriba al 5è partit.
1: Igualada va superar ahir el Barça per 2-1 a les Comas i allarga la sèrie fins al 5è definitiu a Salt, que jugarà demà a Blanes perquè el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de semis de la CB de bàsquet. A la final, que començarà divendres, ja espera el Liceu Gallec, que hi va guanyar per 3-4 al Calafell el Joan Urtoll en el comiat de l'hoquei professional del capità del conjunt panadesenc, Josep Isalba.
0: I a l'hoquei lliga femenina, el Vilassana s'avança a la final i podria guanyar el títol ja diumenge a la pista del Fraga.
1: Les del Pla d'Urgell es van endur el primer duel de la final aquest dissabte per 3-2 a la pròrroga. El segon enfrontament es jugarà diumenge a la pista del Fraga i si calgués un tercer jugarà de nou a la pista del Vilassana dissabte 20 de juny.
0: En futbol sala amb el Barça podria obtenir ja el bitllet per a la final del play-off de Lliga a la primera masculina.
1: Els blaugranes van imposar dissabte en el primer partit de semis a Movistar Inter per 4-3 i demà visita el pavelló Jorge Garabajós amb l'objectiu d'obtenir la plaça a la final a més de la classificació per la Champions de l'any vinent. A l'altre semi el Pozo de Múrcia es va imposar ahir en el primer partit contra el Palma 4-1.
0: I l'altre català de primera a la masculina, futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, presentat avui el seu nou entrenador.
1: Després de la sortida de Xavi Closas, el club colomenc aposta per Jorge Vargas, entrenador filial d'Indústria de les dues últimes temporades i acumula 6 campanyes a l'entitat. Vargas, que debutarà a primera edició, s'ha mostrat il·lusionat i ambiciós per començar aquest nou repte.
0: I un últim punt, en motor, Marc Márquez torna a guanyar el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: El cerverí va aconseguir la seva victòria número 100, comptant totes les categories. Ahir, en la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria, la 74, la categoria reina. L'última prova guanyada pel Gran dels Márquez, després de molts mesos complicats marcats per les lesions, va ser el setembre de 2025 a San Marino. Marc Márquez havia guanyat dissabte la cursa sprint i li retalla 30 punts al líder de la general, l'italià Marco Bezzecchi, que hi va caure el primer revolt arrossegat per Jorge Martín. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins va entrar 13è i Maverick Viñales 15è.

0: Dilluns 8 de juny, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina juga aquesta propera matinada a Puebla, a Mèxic, l'últim partit amistós abans de l'inici del Mundial. La cita arrenca dijous amb el Mèxic-Sud-àfrica inaugural i el combinat estatal, amb 9 jugadors catalans i 8 del Barça en total, s'estrenarà dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd. Demà, però, toca amistós contra Perú, una selecció que no s'ha classificat per aquest Mundial. La intenció és que participin els jugadors que van tenir menys minuts a la setmana passada en l'amistós contra Irak, com per exemple els bolonars Cubarsí o Pedri, que no van jugar cap dels dos. Encara no hi seran, per cert, els tres lesionats, dos dels quals catalans, a l'extrem d'Osasuna Víctor Muñoz i Lamine Yamal, el del Barça, a més de Nico Williams, que segons ha tornat a explicar Luis de la Fuente de la roda de premsa prèvia, estan convinçuts tots tres amb els terminis i haurien d'estar disponibles per dilluns vinent.
1: Nico, Lamin y Víctor están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien, eran convenientes que esta semana, este fin de estos días, se quedaran trabajando allí para hacer trabajo más específico y seguimos, insisto, cumpliendo los plazos. Creo que si siguen esta evolución podrán estar los tres para el próximo partido disponibles, así que creo que es una gran noticia. Lamentamos que no estén hoy aquí acompañándonos, pero las indicaciones tanto de los servicios médicos como de la preparación física nos invitaba a que se quedaran allí para que continuaran con ese trabajo específico.
0: Un altre dels grans debats de la selecció espanyola en aquest inici de Mundial és qui ocuparà la porteria. Dos dels tres catalans, dels tres porters, també són catalans. El bolonar Joan Garcia, que és qui va jugar l'altre dia contra Irak, el finalista de la Champions i campió de la Premier amb l'Arsenal, David Raya, a més de el qui va ser titular de fa dos anys a l'Eurocopa, que va guanyar Espanya, Unai Simón, porter de l'Atlètic Club de Bilbao. De la Fuente va tornar a confirmar que té clar qui jugarà de jugar dilluns, però no va voler avançar res. També va voler preguntar al seleccionador per un vídeo molt comentat a xarxes d'una entrada del bolonar Gavi en un entrenament amb una trepitjada al capità Rodri. De la Fuente, evidentment, en va treure ferro.
1: Esto es fútbol, es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores, no tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto, no hay nada que reprochar a uno ni a otro. Está todo perfecto, en perfecto estado de revista. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía, pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
0: Aquesta matinada a les 4 hora catalana, com dèiem, aquest Espanya-Perú, a la localitat mexicana de Puebla. Com dèiem, el debut al Mundial serà dilluns vinent, 15 de juny, a les 6 de la tarda, hora catalana contra Cap Verd. En categoria femenina, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent contra Islàndia, amb l'objectiu de certificar la primera plaça després del clar triomf de divendres contra Anglaterra. Més futbol. En el futbol de casa nostra, ahir als clubs, l'Europa es va quedar ahir a les portes de la final del play-off d'ascens a segona divisió. El conjunt escapulat tanca una gran temporada per sobre de les expectatives després de caure ahir 3-2 a la pròrroga en la tornada eliminatòria contra el Celta Fortuna, que es va jugar a Balaïdos. Escoltem el tècnic de l'Europa, Dani Benítez, emocionat després del partit en declaracions de BTV, deixant molt oberta la seva continuïtat al club de Gràcia, malgrat que encara això sí té un any de contracte.
2: Toca pensar, ho hem fet bé, hi ha molts jugadors que ho han fet bé, el futbol està per aprofitar moltes oportunitats, o les oportunitats poques que tinguis, no sé què pot passar, perquè la idea sempre és progressar, però a l'Europa el porto al meu cor i tinc un any més de contracte, de moment. Ara necessito també descansar aquests dies, pensar bé i ojalà puguem progressar en el futbol, però la meva única il·lusió era progressar amb l'Europa, no ha pogut ser perquè el futbol té això, i com estic orgullós dels meus jugadors, els agraeixo tot l'esforç que han fet per mi, perquè crec que s'ha deixat la pell.
0: Veurem si segueix o no Adai a l'Europa i veurem si també segueix, per exemple, Jordi Cano, després de l'espectacular temporada que s'ha marcat sent el màxim golejador de la categoria a la primera federació i marcant els dos gols, per exemple, d'ahir del seu equip. Són declaracions de l'enjoc cap de setmana.
3: Tres, perquè al final, ens quedem a les portes de jugar a la final per pujar a la Hypermotion, però, d'altra banda, també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser. En quant a pressupost, som dels pitjors de la Lliga i hem fet un miracle perquè també la fam que tenen aquests jugadors també ha sigut gran part de l'èxit, no?
0: L'Europa que tornarà a competir a la primera federació masculina el curs vinent, on també serà, per cert, el Sant Andreu, per tant tindrem derbi, i l'altre dels catalans és el Nàstic de Tarragona. Veurem què passa amb el Centre Esport Sabadell, que jugarà demà, a partir d'aquest divendres, volíem dir, la final del playoff per pujar a segona divisió contra el Zamora d'Òscar Cano. Tant catalans com castellans, per cert, venen de remuntar, tots dos, un 2-0, en contra la primera eliminatòria d'aquest playoff, tots dos contra filials. El Sabadell ho va fer divendres en un gran partit de la nova Creu Alta contra el Real Madrid Castilla. El Zamora, ahir, el temps afegit contra el Villarreal B. I parlant de playoffs, el Badalona serà finalment el representant català en la final del playoff per pujar a segona federació masculina. Els badalonins es van aconseguir remuntar un 4-1 en contra de l'anada davant el Cornellà amb el 3-0 d'ahir al final de la pròrroga. Escoltem també l'enjoc cap de setmana a l'entrenador del Badalona, Miquel Azparren.
4: Es lo que necesitaba el equipo, no podemos ir a por tres goles de golpe, no podemos ir a de cualquier manera porque te pueden marcar ellos, nosotros teníamos claro el plan. Los retoques eran, los retoques, la importancia de los jugadores, de mirar a los ojos a su par y cómo iban a ir los duelos y cómo van a ir las situaciones, pero el tema era eso, desde el orden, reducir las distancias, el tercer gol era el que les daba la seguridad, si lo reducíamos con nuestra gente, con nuestro momento emotivo, sabíamos que podíamos hacer algo grande y el equipo lo ha conseguido.
0: El Badalona que s'enfrontarà a la final per pujar al Compostela, que també va quedar segon, en aquest cas el grup 1, el grup gallec a la tercera federació, i s'ha desfet en els dos eliminatòries prèvies al Villalbés i a l'Atlético Arteixo. El Cornellà, en canvi, ja sap que tornarà a competir el curs vinent a la tercera federació masculina, on hi volen tornar el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet, que estan disputant la final del play-off en l'anada aquest dissabte passat, triomf dels tarragonins 1-2 a Santa Margarida de Montbui, la tornada dissabte vinent a la Pobla. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
5: La Pobla de Mafumet va guanyar aquest dissabte el partit d'anada de la final del play-off d'ascens al camp del Sant Mauro per un gol a dos i posa peu i mig a tercera federació. Tot i això, el filial del Nàstic haurà de segellar-ho aquest cap de setmana vinent, sabent que en tindrà prou amb no perdre el darrer partit de la temporada a casa. Els pobletans van aconseguir imposar-se en un partit molt igualat i exigent. Millor primera meitat dels tarragonins, que van aconseguir avançar-se gràcies a un golàs de falta directa d'Eric Mora, i ja a la segona meitat el Sant Mauro va empatar en un servei de cantonada. Semblava que el partit podia decantar-se cap a la porteria de Peiri en la recta final per l'empenta dels locals, però la reacció de la Pobla a l'empat a 1 va ser d'aquí molt madur. Al minut 74, en una segona jugada d'un córner, la pilota li va caure morta a Beamuth sobre la frontal de l'àrea i va enganxar un xut que es va colar al fons de la xarxa per sumar l'1-2 definitiu. Així valorava el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, el triomf al camp del Sant Mauro.
6: Sí, una victòria de molt de mèrit, no? En un ambient doncs, carregat, en un ambient força hostil, amb molt de respecte per hostil, i al final jo crec que hem sabut doncs, gestionar bé el partit, i en general crec que hem fet un molt bon partit. La primera part crec que ha estat molt bona. La segona part sabíem que ells sortirien amb empenta, i així ha sigut. I bé, després jo crec que l'equip s'ha anat reposant i al final hem acabat fent el segon i crec que defensant molt bé en els darrers instants.
5: Avantatge per la Pobla, que va treure un gran resultat de Santa Margarida de Montbui, el mateix de fet que va treure en Lliga. L'equip i Costengui saben que res està fet i de fet saben que el Sant Mauro ja va guanyar 0-1 a la Pobla fa uns mesos, però també saben que tenen a la seva mà un ascens que s'han guanyat i que no volen deixar escapar.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB. Si el dissabte el Barça, que tindrà passat el factor pista favorable després que el tenis feia Gilimet al Madrid, va superar el Múrcia, ahir la penya va fer la gesta a Vitòria, guanyant en un partit gran partit 88-96 al Baskonia en el tercer definitiu duel de la sèrie. A Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
7: La penya ja és equip de semifinals de l'ACB. Ho és després d'imposar-se al Baskonia a domicili en el tercer i definitiu partit al Buesa Arena. 88-96 en un recital de l'equip de Dani Miret, que va deixar fora a combat l'equip basconista. Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora a combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
8: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
7: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
0: Gràcies, Albert. La penya s'enfrontarà, com sentíem, al València, l'únic de l'equip del top 4 que serà a semifinals. Aquesta eliminatòria de dimecres al Roig Arena. L'altre semi, com dèiem, tindrem un Barça-Tenerife a partir de demà mateix, amb el primer partit del Palau Blaugrana a partir de les 8 del vespre. En handbol, el Barça va complir els pronòstics i va alçar ja a Alacant un nou títol de Copa del Rei després de superar el Vidasoa a Girona a la final de 20 gols, 17 a 37. La defensa de l'Orana va ser espectacular, així com també la porteria Emil Nielsen, per agafar bones sensacions de cara a la cirereta d'una temporada que de moment és perfecta, la Final Four de la Champions, que es disputa aquest cap de setmana vinent a Colònia. Escoltem l'entrenador del Blaugrana, Carlos Ortega.
9: Queríamos acabar el partido con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acabó el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre, ¿no? Y muy contento, ahora tenemos tres días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca. Bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones, pero ahí estamos jugando con los mejores y seguramente irá todo de pequeños detalles, ¿no? Esperemos que sigamos haciendo cada uno con su trabajo centrado y seguro que tendremos opciones.
0: Això deia Carlos Ortega, ara toca, com dèiem, descansar i preparar aquesta Final Four, que arrenca dissabte a les semifinals. El Barça s'enfronta, com sentíem, a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Abans de les 3 s'haurà disputat la semifinal a Alemanya entre Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada es decidirà demà amb el cinquè definitiu partit que es juga, atenció, a Blanes, perquè hi ha impossibilitat de jugar-ho al Palau Brana per aquesta semifinal d'ACB, en aquest cas amb el Barça-Tenerife, que juga demà. Ahir el triomf de l'Igualada 2-1, amb remuntada inclosa, després que el Barça es posés per davant. Escoltem l'entrenador del Barça, Ricard Ares.
10: Malament, com és evident, no? Volíem tancar la sèrie, però bé, tal com va ser el partit anterior, ha anat de detalls. És cert que hem patit durant tot el partit i ens ha costat, però hem aconseguit posar-nos a davant, que era molt important, i en un minut ells han equilibrat el marcador. Bé, d'això va el play-off de guanyar-perdre. Tenim el factor casa, cinquè partit, que donarà l'accés a una final, i, evidentment, l'últim partit, que és una autèntica final.
0: Com dèiem, demà a Blanes, aquest Barça-Igualada, amb una plaça per la final en joc. Ja espera la final al Liceu, que hi va guanyar 3-4 el Joan Ortoll a un combatiu Calafell, que s'ha acomiadat de la temporada. Ràdio Vallvé, Toni Cansino.
11: Final de temporada d'equip gran. Així ens podem qualificar el Calafell, la menorquina d'hoquei patins. Després de tindre una eliminatòria en contra per les dues derrotes a Galícia, divendres va decidir que volia continuar i va guanyar per 4-1. Diumenge va lluitar fins l'últim minut en un partit davant d'un dels equips millors d'Europa. El 3-4 definitiu va deixar el Calafell fora, però abans del final va poder, com a mínim, forçar els penals, ja que va gaudir de bones oportunitats. L'entrenador Guillem Cabestany i el capità Gepi Selva ens ho resumeixen tot plegat.
12: Aquest últim gol a l'últim minut, o gairebé l'últim minut, doncs ens deixa un molt mal regust de boca per avui, però si mirem també el global i el nivell de l'equip i el que desprèn l'equip quan està a la pista, i ara ja parlo no només d'avui, sinó de tota la temporada, penso que hem d'estar contentíssims, que penso que això hauria de contestar l'afició, no?
13: Bé, crec que ha sigut un partit de molt alt nivell. La gent que omplera avui l'Ortoll ha pogut veure hoquei d'alta qualitat i crec que, com a tots els partits, molt bé. Hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria. I el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt, han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius, i crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Ortoll.
11: El Calafell continua sent un dels grans del món de l'hoquei patins.
0: Gràcies, Toni. A l'hoquei lliga femenina, el Vilassana va superar dissabte el primer partit de la final del Fraga, 3-2 a la pròrroga, i diumenge es podria ja proclamar campió, en aquest cas amb el segon assalt a la pista del Fraga, com dèiem. A Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
14: L'hoquei lliga Iberdrola és un pas més a prop pel Vilassana, concretament a només una victòria després de guanyar el Fraga per 3-2 en el primer partit del play-off pel títol. Les de Lluís Rodero han necessitat una pròrroga per derrotar les fragatines en un duel molt disputat. Ara bé, tot i la importància d'aquest triomf, la plantilla assegura que res està fet i que encara queda molt camí per endavant per aconseguir guanyar la que pot ser la seva primera lliga de la història. Escoltem a la capitana Maria Porta.
15: Hem tingut diverses boles aturades i, bueno, doncs no l'hem fet, però crec que la que havíem de fer al moment important, doncs, Doncs l'hem fet i bueno, ara ja pensar doncs, en la setmana que ve, perquè aquest partit ja no compta, com aquell qui diu, i la setmana que ve també crec que serà un partit molt intens que resoldrà per petits detalls i al final anem amb una pista que és molt difícil.
14: Un partit molt especial per a ella, ja que si guanya el Vila-Sana Fraga el d'aquest cap de setmana, hauria estat l'últim davant de la seva afició, ja que després de 24 anys penja els patins a final de temporada i ho espera fer guanyant la Lliga.
0: Gràcies, Julen. Encara a l'aire està l'eliminatòria d'ascens de l'hoquei Lliga masculina després de la suspensió cautelar de la tornada entre Manlleu i Vilafranca. Recordem que el Manlleu ja havia celebrat l'ascens directe per una eliminació indeguda del Mataró. Li va donar la primera plaça, per tant, l'opció de pujar al Lloret, al club manlleuenc, però va recórrer i ja estem en aquest punt, tot i que ja s'havia disputat l'anada d'aquesta eliminatòria entre Manlleu i Vilafranca amb triomf 2-3 dels penedesencs. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
16: El futur esportiu del Martinelli amb Club Patí Manlleu continua envoltat d'incertesa després que el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, acordés suspendre cautelarment el partit de tornada al play-off d'ascens contra el Vilafranca. El club continua pendent d'una resolució que pot canviar el desenllaç de tota la temporada. La decisió arriba després del recurs presentat pels manlleuencs contra la modificació de la classificació final a l'Hockey Lliga Plata Nord. El Manlleu defensa que havia aconseguit l'ascens directe sobre la pista, però en la resolució posterior, derivada del cas de l'alineació indeguda del Mataró, va acabar cedint el lideratge del Lloret i obligant els usonencs a disputar una eliminatòria d'ascens. Ara, amb el partit de tornada ajornat i sense data, l'espera que el TAT entri a valorar el fons de la qüestió, la situació és complexa, tant dins com fora de la pista. L'equip no sap quan tornarà a competir ni tampoc en quina categoria jugarà la temporada vinent. L'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, reconeix que aquesta situació està condicionant el dia a dia del club.
17: Estem en una situació molt complicada, la veritat. Està tot parat, l'eliminatòria de moment no té data. Pel que sabem, sembla que és difícil que es pugui solucionar aquest mes de juny, tot i que bueno, mai se sap. Llavors, bueno, això fa que estiguem en un moment de molta incertesa quan la temporada doncs, pràcticament ja s'ha acabat, no?
16: Malgrat tot, des del club mantenen la confiança que la resolució acabi reconeixent els mèrits esportius aconseguit durant la temporada. Mentrestant, la plantilla, cos tècnic i aficionats continuen esperant una decisió que marcarà el futur immediat del Club Patí Manlleu.
0: Gràcies, Eloi. I un dia punt abans acabant, rugby, la Sant Boiana tornarà a competir amb el seu primer equip femení, en aquest cas a la Divisió Nord B, després de superar i clarament 42-16 al Poble Nou en l'eliminatòria de permanència o ascens. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
18: La Unió Esportiva Sant Boiana seguirà una temporada més a la Divisió d'Honor B. El primer equip femení va guanyar aquest diumenge la final per la permanència, on s'enfrontava a Sitges al Club Natació Poblenou, que buscaven l'ascens. La Sant Boiana es va aconseguir una contundent victòria a l'imposar-se 42-16. La capitana Núria Jou i l'entrenador Dani Ripoll ens explicaven això després del partit.
19: Hem passat molt malament, però ha sortit, estic molt contenta de l'equip, hem jugat el que sabia, no hem tingut errors, sí, però hem sabut remuntar el partit i l'any que ve a donar-li més i prometem estar a la taula de dalt perquè ho hem passat malament aquesta temporada.
20: S'ha treballat molt i molt dur durant tota la temporada i el premi és mantenir-nos l'any que ve a Divisió d'Honor, que era el nostre objectiu. Tant el Mauri com jo encantats de seguir les Santboianes, si volen, un any més i de seguir treballant amb aquestes noies que tenen molt de futur.
18: Així, la Unió Esportiva Santboiana seguirà per tercer any consecutiu a la segona màxima categoria del rugby estatal.

Gràcies, Albert. I fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Eiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local. This is a sad song.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
4: Les veles s'inflaran.
5: Cada dilluns, a partir de 2:15 de la tarda,
4: el vent ens portarà.
5: Tota la programació del centro i del casino.
4: Com un cavall desbocat per Ràdio Caldes.
6: Molt bé, doncs ja està, ja he escalfat la veu. Ja podem gravar la falca, Jordi.
5: Però si ja està, Ferran, ja està.
6: Cada dilluns a 6:45 de la tarda,
5: la taquilla a Ràdio Caldes.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Els dimarts, 9 del vespre, La Pinta, el programa més intel·lectual de l'estètica termal. Mitja hora d'informació que ens portarà al punt d'ebullició de la nostra professió. Com sempre, a Ràdio Caldes.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Eurolliga...
10: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Són les 2. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
11: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 30a edició de Caldes Flor, el corpus calderí que s'ha ajuntat amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí per tenyir Caldes de flors i de colors. Durant tot el cap de setmana hi ha hagut actes i mostres florals que han conclòs amb l'estesa d'ahir de 24 catifes de flors d'entitats i organitzacions calderines i d'arreu. La jornada ha estat acompanyada de les visites de les conselleres Núria Parlon i Sònia Hernández. La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha visitat Caldes a les festes del Corpus, signant el llibre d'honor de l'Ajuntament. Durant la trobada s'ha anunciat l'elaboració del Pla Director de les Termes Romanes, un projecte que comptarà amb una subvenció de 30.000 euros de la Generalitat i que permetrà definir les actuacions de conservació.

11 del matí i el dijous a 5:45 de la tarda, que finalitzaran amb una visita a l'Arxiu Històric. A més, el divendres a 5:45 de la tarda s'organitzarà una taula rodona dedicada al 50è aniversari de la revista La Tortuga, amb la participació de diverses persones vinculades a l'editorial. L'objectiu és posar en valor la memòria col·lectiva del municipi i donar a conèixer la tasca de preservació i difusió que es desenvolupa a l'Arxiu Municipal. La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral a les persones joves de Caldes, de més de 16 anys, per incorporar-les a les empreses del municipi. En esports, el Club Hoquei Caldes cau per partida doble en els partits de les finals de play-offs d'ascens d'aquest cap de setmana. El Recamp femení va perdre per un aparatós 8-1 a casa de les campiones de Lliga, el Mataró, mentre que el segon equip masculí va patir fins al final per acabar caient als penals contra el Noia B a la Torre Roja. Tots dos equips tindran l'oportunitat de forçar el tercer partit el cap de setmana que ve. Pel que fa al temps, avui tindrem una jornada molt estable i plenament assolellada. El cel es mantindrà serè durant pràcticament tot el dia, sense precipitacions previstes en cap moment. Les temperatures començaran suaus, amb 16 graus durant la matinada i primeres hores del matí. Al migdia i a primera hora de la tarda, els termòmetres pujaran fins als 29 graus i serà a partir del vespre on la temperatura baixarà gradualment fins als 21 graus al final del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna, des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 30a edició de Caldes Flor, el corpus calderí que s'ha ajuntat amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí per tenyir Caldes de flors i de colors. Durant tot el cap de setmana hi ha hagut actes i mostres florals que han conclòs amb l'estesa d'ahir de 24 catifes de flors d'entitats i organitzacions calderines i d'arreu. La jornada ha estat acompanyada de les visites de les conselleres Núria Parlon i Sònia Hernández. La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha visitat Caldes a les festes del Corpus, signant el llibre d'honor de l'Ajuntament. Durant la trobada s'ha anunciat l'elaboració del Pla Director de les Termes Romanes, un projecte que comptarà amb una subvenció de 30.000 euros de la Generalitat i que permetrà definir les actuacions de conservació, manteniment i posada en valor del conjunt termà romà. La visita també ha servit per presentar l'estat de les obres de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, que es convertirà en un nou equipament cultural multidisciplinari destinat a acollir serveis culturals i educatius del municipi. Aquesta setmana, l'Ajuntament dona peu a una nova edició de la Setmana Internacional dels Arxius, amb un programa d'activitats per apropar el patrimoni documental i la història local als calderins. La iniciativa inclou dues rutes guiades sota el títol Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal. El dimecres a les 11 de

laboral de les persones joves i dona suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral a les persones joves de Caldes, de més de 16 anys, per incorporar-les a les empreses del municipi. En esports, el Club Hoquei Caldes cau per partida doble en els partits de les finals de play-offs d'ascens d'aquest cap de setmana. El rec en femení va perdre per un aparatós 8-1 a casa de les campiones de Lliga, el Mataró, mentre que el segon equip masculí va patir fins al final per acabar caient als penals contra el Noia B a la Torre Roja. Tots dos equips tindran l'oportunitat de forçar el tercer partit el cap de setmana que ve. Pel que fa al temps, avui tindrem una jornada molt estable i plenament assolellada. El cel es mantindrà serè durant pràcticament tot el dia, sense precipitacions previstes en cap moment. Les temperatures començaran suaus, amb 16 graus durant la matinada i primeres hores del matí. Al migdia i a primera hora de la tarda, els termòmetres pujaran fins als 29 graus i serà a partir del vespre on la temperatura baixarà gradualment fins als 21 graus al final del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8 FM.

La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 30a edició de Caldes Flor, el corpus calderí que s'ha ajuntat amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí per tenyir Caldes de flors i de colors. Durant tot el cap de setmana hi ha hagut actes i mostres florals que han conclòs amb l'estesa d'ahir de 24 catifes de flors d'entitats i organitzacions calderines i d'arreu. La jornada ha estat acompanyada de les visites de les conselleres Núria Parlon i Sònia Hernández. La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha visitat Caldes a les festes del Corpus, signant el llibre d'honor de l'Ajuntament. Durant la trobada s'ha anunciat l'elaboració del Pla Director de les Termes Romanes, un projecte que comptarà amb una subvenció de 30.000 euros de la Generalitat i que permetrà definir les actuacions de conservació, manteniment i posada en valor del conjunt termà romà. La visita també ha servit per presentar l'estat de les obres de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, que es convertirà en un nou equipament cultural multidisciplinari destinat a acollir serveis culturals i educatius del municipi. Aquesta setmana, l'Ajuntament dona peu a una nova edició de la Setmana Internacional dels Arxius, amb un programa d'activitats per apropar el patrimoni documental i la història local als calderins. La iniciativa inclou dues rutes guiades sota el títol Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal. El dimecres a les 11 del matí i el dijous a 5:45 de la tarda, que finalitzaran amb una visita a l'Arxiu Històric. A més, el divendres a 5:45 de la tarda s'organitzarà una taula rodona dedicada al 50è aniversari de la revista La Tortuga, amb la participació de diverses persones vinculades a l'editorial. L'objectiu és posar en valor la memòria col·lectiva del municipi i donar a conèixer la tasca de preservació i difusió que es desenvolupa a l'Arxiu Municipal. La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral

0: Pel que fa al temps, avui tindrem una jornada molt estable i plenament assolellada. El cel es mantindrà serè durant pràcticament tot el dia, sense precipitacions previstes en cap moment. Les temperatures començaran suaus, amb 16 graus durant la matinada i primeres hores del matí. Al migdia i a primera hora de la tarda, els termòmetres pujaran fins als 29 graus i serà a partir del vespre on la temperatura baixarà gradualment fins als 21 graus al final del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 30a edició de Caldes Flor, el corpus calderí que s'ha ajuntat amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí per tenyir Caldes de flors i de colors. Durant tot el cap de setmana hi ha hagut actes i mostres florals que han conclòs amb l'estesa d'ahir de 24 catifes de flors d'entitats i organitzacions calderines i d'arreu. La jornada ha estat acompanyada de les visites de les conselleres Núria Parlon i Sònia Hernández. La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha visitat Caldes a les festes del Corpus, signant el llibre d'honor de l'Ajuntament. Durant la trobada s'ha anunciat l'elaboració del Pla Director de les Termes Romanes, un projecte que comptarà amb una subvenció de 30.000 euros de la Generalitat i que permetrà definir les actuacions de conservació, manteniment i posada en valor del conjunt termal romà. La visita també ha servit per presentar l'estat de les obres de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, que es convertirà en un nou equipament cultural multidisciplinari destinat a acollir serveis culturals i educatius del municipi. Aquesta setmana, l'Ajuntament dona peu a una nova edició de la Setmana Internacional dels Arxius, amb un programa d'activitats per apropar el patrimoni documental i la història local als calderins. La iniciativa inclou dues rutes guiades sota el títol Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal. El dimecres a les 11 del matí i el dijous a 5:45 de la tarda, que finalitzaran amb una visita a l'Arxiu Històric. A més, el divendres a 5:45 de la tarda s'organitzarà una taula rodona dedicada al 50è aniversari de la revista La Tortuga, amb la participació de diverses persones vinculades a l'editorial. L'objectiu és posar en valor la memòria col·lectiva del municipi i donar a conèixer la tasca de preservació i difusió que es desenvolupa a l'Arxiu Municipal. La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral a les persones joves de Caldes, de més de 16 anys, per incorporar-les a les empreses del municipi. En esports, el Club Hoquei Caldes cau per partida doble en els partits de les finals de play-offs d'ascens d'aquest cap de setmana. El Recamp femení va perdre per un aparatós 8-1 a casa de les campiones de Lliga, el Mataró, mentre que el segon equip masculí va patir fins al final per acabar caient als penals contra el Noia B a la Torre Roja. Tots dos equips tindran l'oportunitat de forçar el tercer partit el cap de setmana que ve.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Bona tarda a tothom.
1: Bona tarda, Salem.
0: Bona tarda, Neko. Què tal, estem aquí? Un dia més a Línia de 3. Com sempre, comencem definint una miqueta la setmana i et sol preguntar normalment, però deixa'm dir la meva paraula primer. Surrealista, Neko. Sincerament.
1: Jo crec que avui estem d'acord amb la paraula.
0: Sí. O sigui... Què? Com explica'm això? Jo tiraria primer per a prop. El Madrid se'n va de tot.
1: Nada plete. A totes les seccions, eh? No només el bàsquet, no només el futbol masculí, sinó també el femení.
0: Real Madrid.
1: Nada plete.
0: No ha guanyat res.
1: Pues sí, sí que ha guanyat una cosa. Tenia Florentino fins al 2030.
0: Sí, és veritat.
1: Històric, eh?
0: Històric. També t'ho dic, tu que haguessis votat de Neko?
1: És que són madridistes els dos, tio. És que no sé.
0: Jo no tinc clar, eh?
1: Però és que l'altre és un fantasma que va prometent fitxar a Haaland i després surt l'entorn del Haaland dient que era mentida. Fitxaré al Klopp i el Klopp també desmentint que no volia, que estava cansat d'entrenar i que no volia entrenar cap equip encara.
0: També és veritat que anava d'Ancelotti, Florentino va anunciar Mourinho i ell mateix va comunicar al Benfica que el vídeo havia sigut fet en via, eh? Sí, que jo crec que el de Mourinho sí que és veritat, però el del vídeo dur també. Bon, en tot cas, el Madrid se'n va. Per què se'n va? La Laguna Tenerife
1: històric
0: amb Marcelinho Huertas de 43 anys i Patty Mills
1: 38.
0: De 38 o si por ahí.
1: També llargs. 30 llargs.
0: Sí, 30 llargs. Han tombat el Real Madrid sense Tavares i sense Ousmane Garouba amb dos fitxatges nefastos.

0: Però bueno, que eren els primers, igualment.
1: Sí. Home, el Madrid, sense aquests dos, hauria d'haver guanyat aquest
0: aquesta... Que tenien el Gessonya, sí, que és l'MVP, que...
1: Sí. Campazo.
0: Sí, clar.
1: Trail Lines.
0: I...
1: Uns quants, sí, sí.
0: Bueno, bueno, primer cop crec que de... des del 2000... No sé, do... no sé.
1: Feia 19 anys, crec que era.
0: Que el... Sí, que el vuitè eliminava el primer a primera, sí, ronda, històric. Bueno, òbviament és a primera ronda, primer contra vuitè, sempre. Sempre és així.
1: Posteriorment d'això...
0: Bueno, el València ja estava classificat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, València. El València...
0: Classificant dos partits.
1: El València contundent, l'únic que ho resol a dos.
0: Sí.
1: Com ha caracteritzat el València aquesta temporada? Contundència, jo crec.
0: Després el Barça, que...
1: Sí, això anava. El Barça...
0: Jo crec
1: que els seus jugadors han decidit començar a jugar a bàsquet a partir dels play-offs.
0: Bueno, ara que l'entrenador ha dit que se'n va, no?
1: Sí,
0: doncs fa... Comencen a jugar.
1: Molta gràcia, la veritat. Surrealista,
0: no, sí,
1: la pròpia paraula, perquè el Madrid arribarà més lluny... Perdó, el Barça, el CB arribarà més lluny que el Madrid, eh? De moment està a semis i el Madrid està a casa.
0: A Cancún, amb molts equips de la NBA.
1: Quan podríem dir que meritocràticament no hauria d'haver sigut així, però a vegades les coses passen. Will Clyburn, bueno, va fer de les seves. La Provitola també. Schengelia també. Bueno, jugadors que en moments de la temporada tu preguntes i no se sap ni on eren, ni si eren jugadors del Barça o no, però que ara han decidit que sí, ara que són play-offs. I també hem de comentar Penya,
0: sí,
1: tomba Baskonia, campió de la Copa.
0: Surrealista també.
1: No tant. No, no tant.
0: Com que no tant? O sigui,
1: no
0: com, tant. Com
1: tant
0: de guanyar el factor camp? És que no.
1: No tant.
0: Jo estic indignat. O sigui, puc entendre que perdis el segon partit aquí.
1: Ha sigut sorprenent, però no tant.
0: A Badalona. És surrealista com deixen... O sigui, com perden a casa el tercer partit. És surrealista, això. Sí. Va ser bastant contundent a sobre.
1: Sí, bastant, bastant, eh? En ningú moment la penya va deixar que se'ls hi apropessin. I el tema que anàvem i és que a tot això del Madrid, jo crec que ara s'ha obert aquí com un espai que ocupava el Coco, que podrem dir que era el Madrid, evidentment, i anem a veure qui l'ocupa. Jo crec que parcialment una gran part d'aquest mapa mental dels favorits per guanyar el títol, evidentment la Copa València Bàsquet és més que obvi. Dels equips que jugaven Eurolliga, dels que queden, no? Baskonia, Barça, València, el que més bon paper ha fet competint contra els més grans d'Europa ha sigut el València. El que va ser capaç d'eliminar el València d'Europa va ser el Madrid i ja no hi és. Però ara no sé. D'aquest espai que ocupava el Madrid, aquí més n'he que ho posem a l'equació, perquè...
0: Home, jo crec que...
1: Per exemple, la penya no es pot...
0: No crec que la penya passi a la final. Llavors, jo crec que està bastant clar que València estarà a la final. Únicament, perquè és el que has dit tu. És el que millor ha competit fora de CB.
1: Sí.
0: Només l'ha pogut eliminar, sí, el Madrid, que tampoc està.
1: I per l'altra banda,
0: la penya, sí, s'ha carregat el Baskonia, però no crec que es carregui el València. I ja per l'altra banda, potser sí que tinc una mica més de dubtes, perquè els dos que vam dir que en teoria anaven a passar no han passat. O sigui,
1: sí,
0: és que de fet hem si hagués sigut un examen sobre 10, hem tret un 2,5.
1: Sí.
0: Vam encertar un aquí.
1: Molt lamentable, la veritat.
0: Bueno, a veure, que sempre acaba aquesta possibilitat, no?
1: Tenim la recu en Eco, eh? Podem encertar a partir d'ara, no està malament.
0: No, però que sempre està, no, la possibilitat en el bàsquet de que pues, et guanyi l'altre equip, no? I pues, en aquest cas s'ha donat que ha passat. Ha passat tres cops.
1: Sí. Anem llavors, a veure la Laguna Barça.
0: Sí, la Laguna Barça. És que jo, fixa-t'hi, és que no em puc mullar, perquè és el que has dit tu també a l'inici, han començat a jugar al Barça, saps?
1: Sí, és que aquí jo crec que en condicions normals, eh? És clarament Barça. Però
0: home, vens de... és que la Laguna ve de guanyar el Madrid, Laguna... no?
1: És cert, però ve de guanyar el Madrid. Mira, ahir justament quan, bueno, ahir o abans d'ahir, ara no me'n recordo com... No, ahir no, segur. Quan estava jugant al Madrid van dir els comentaristes de Dazón, no sé què, no sé quanto...
0: Dazón són molt bons, tio, que el resum del partit de YouTube
1: sí?
0: De la penya Baskonia han posat el logo del Baxi Manresa en comptes del de Baskonia.
1: Perfecte.
0: Bravo, Dazón.
1: No, però et dic una cosa. Bueno, da igual. Això m'està. El que anava a dir, al Madrid és cert que en meitat del partit van comentar això de que li faltava algú a dins potent, ja sigui un Ousmane Garouba, que no té per què jugar dins Ousmane Garouba, perquè és hiperversàtil, però un Tabar és un jugador important a dins, que els dos fitxatges han sigut horribles. Però si mirem el Barça, és que ha jugat tota la temporada sense un 5 potent, perquè Youssoufa Fall i Willy Hernán Gómez Eneko són dos pivots que no sé que estigui,
0: que deixen bastant de...
1: que no sé que estigui Scariolo d'entrenador per tapar les vergonyes. Fixa't el que et dic, que és quasi
0: que podries,
1: que pitjor que els fitxatges del Madrid,
0: o què? Que podríem ser professionals o què?
1: No, bueno, jo només dic que el problema que ha tingut el Madrid aquestes últimes, l'últim mes, l'ha tingut el Barça tota la temporada, eh? Llavors la Laguna Tenerife,
0: és que la Laguna Tenerife és que juguen molt bé. Jo crec que han tingut mala sort durant tota la temporada.
1: Bueno, que Pati Mills no està des del principi també.
0: Sí, també.
1: I Pati Mills, la feina que
0: mira,
1: va fer...
0: Mira, que deien que venia aquí a retirar-se, a fer quatre sí. canastes i venga cap a casa, i l'ha liat, ella.
1: L'ha liat. De fet, el partit que Pati Mills, recordo, el que guanya el Madrid, no juga... Comença la segona part, no juga res del tercer quart, i a l'últim juga un minut i el canvia, no? Algo així. I aquell partit va ser precisament el que va poder guanyar el Madrid, perquè Pati Mills tenia molèsties de no sé què i tal. Llavors fixa't el que és Pati Mills a la pista, s'ho van portar a la Laguna dos cops, sense ell va poder guanyar el Madrid el seu únic partit.
0: Ja, això són molts easy, de cara a...
1: No, bueno, però vull dir...
0: No, però què vull dir? Que són molts easy de cara a la següent fase, perquè és molt... I si Pati Mills no... I si Pati Mills les molèsties aquestes afecten? I si...
1: Jo crec que no. Jo crec que no. I espero que no, perquè llavors podem tenir un Barça...
0: Bueno, jo crec que el Barça...
1: És que... Factor camp... Canàries.
0: No. Factor camp...
1: Ah, no, cert. Perdó. Factor camp al Barcelona. Clar.
0: És que com guanyi la Lliga al Barça, sí que seria surrealista, eh?
1: Home, sincerament ho dic, espero que no, perquè si aquesta lliga la guanya el Barça, algú ha funcionat malament aquesta temporada, perquè que el València se'n vagi una temporada en blanc.
0: Bueno, pot passar.
1: A més, amb el que va passar la Final Four de, bueno, la Final Four i abans de la Final Four de l'Eurolliga. Per cert, Olympiacos demana que prohibeixin durant dos anys el propietari de Panathinaikos entrar a qualsevol pista, eh? Meitat del partit va entrar, o sigui, no va anar a amenaçar la taula com vam veure el partit contra el València. No, aquest dia va dir, va, vaig a fer una miqueta més d'això, em vaig a passar una miqueta, aviam què passa. I va entrar dins de la pista a recriminar els àrbitres. Llavors, amb tot el que hem viscut aquesta temporada, no...
0: És que jo el deixaria seguir entrant. És que per què deixi aquestes imatges?
1: Ja, negro, és perillós, eh? Incites a... al pavelló, si estàs jugant de local, a que les coses no vagin bé. I més a Grècia.
0: Ja, bueno.
1: En tot cas...
0: No sé, que l'alim és a l'Eurolliga i que es donin compte d'una punyetera vegada...
1: Bueno, és que els de l'Eurolliga no van amb els ulls tapats, perquè si es donen compte i fan alguna cosa, doncs potser hi haurà un problema i hi haurà gent que s'anirà i si gent se'n va, els diners se'n van. I ja, si els bueno, diners se'n van, que... se'n va l'Eurolliga sencera i que... se'n va, doncs...
0: No sé si és ja l'any que ve o el següent.
1: Sí, que ve la NBA.
0: Sí, algo així, no?
1: Sí.
0: Això no... S'anirà, vamos.
1: No va anar a comentar encara, perquè hi ha molt poques informacions oficials. De fet, sí. No n'hi ha cap, realment.
0: Bueno, també està la Champions, que ja han hagut equips, a l'exemple l'Alba Berlín, que ja s'ha pirat de l'Eurolliga.
1: Sí, de fet...
0: Que sí, que no es parlarà tant com...
1: Recorda'm
0: de la
1: nom...
0: Champions, no? Que, com el...
1: Recorda'm el nom, porfa, de les tres. Era Eurolliga, Champions, i la tercera com era? Perquè em sembla que és... O sigui, n'hi ha tres, així, fortes. I em sembla que és en aquesta tercera on vol entrar la NBA, però clar, tot això és... Potser,
0: no, jo crec que ara només hi ha dues i que entraria la tercera, sí? La NBA, eh? Jo crec que
1: és
0: sí.
1: És que clar...
0: Hi ha molt poca informació.
1: Sí. Llavors, és que no tenim ni idea. Jo crec que, pel que vaig entendre jo de l'últim cop que m'ho vaig mirar, és que la NBA buscaria comprar directament una de les competicions europees i convertir-la en NBA Europa i ficar-hi equips, però bueno, com això no se sap, ja veurem. També et dic una cosa, si ve la NBA Europa i fixa't que això fa mal dir-ho, però ojalà ho facin amb el format americà, ja t'ho dic, perquè aquí els cachondeos dels pressupostos, dels fitxatges, bueno, dels fitxatges encara ho regulen, que també és l'Eurolliga, no tant com la CB, que el Madrid es pot pimplar ara dos paios per jugar només als playoffs.
0: Però això és d'agència lliure, això es pot...
1: Sí, a CB sí, però a Eurolliga no. A Eurolliga jo... No.
0: Però a l'NBA també es pot, no?
1: No, home, no.
0: Sí, pots fitxar...
1: Sí, no, home. Què vols dir? Que ara podrien els Spurs agafar-se a l'Stephen Curry i dir-li...
0: No,
1: can...
0: però no és això.
1: No es pot? Doncs pues el Madrid ha fet això literalment.
0: Però on estaven aquests dos paios?
1: A uns altres equips.
0: Ai, jo és que no me'ls vaig ni mirar.
1: Un venia de Turquia i l'altre... Clar, home.
0: Però jo... O sigui, la situació seria... Lo correcte no seria que haver agafat dos jugadors que no tenien equip?
1: O alguns de la Lliga 1, jo què sé, no... Tampoc podem criticar el Madrid per això, perquè la jugada és completament legal, vull dir.
0: Ja, ja.
1: Bueno, en tot cas, que si venen, que ho facin amb... Però clar, imposar els límits salarials igual que als Estats Units és supercomplicat, perquè... Bueno, no sé, ja veurem, eh? Pot sortir molt bé o molt malament, eh? Si venen
0: jo amb fixa't tot. Jo fixa't-hi per què crec que sortirà malament.
1: Home, jo veig dos conceptes, si és que mantenen el seu, molt difícils de combinar, per no dir quasi impossibles. Però també et dic que la NBA... Part,
0: seria bàsquet FIBA o seria bàsquet NBA? Clar.
1: Home, jo crec que bàsquet FIBA, no? Si no...
0: Clar, és que aquí, si no, ja, aquí si no... ja entraria un altre problema.
1: No.
0: Aquí ja entraria un altre problema.
1: No, perquè per començar hauries de fer els parquets més grans. Els estadis d'aquí no estan pensats per això. Que potser cabrien, però... Seria molt rebuscat, no, jo crec que no. Perquè després...
0: Ja saps com són, els americans.
1: Ja. No sé, jo crec que no. Però ja ho veurem. Bueno, en tot cas. Tenim...
0: T'imagines en la porta amb el Silver? Podria ser una imatge molt...
1: Seria...
0: Històrica.
1: No t'ho dic, prefereixo no imaginar-m'ho, bueno, el que estava dient, que també et dic que la NBA és proof. Bueno, no hi ha ningú millor en ells en donar-li la volta a situacions complicades, i més tenint en compte que aquests playoffs són els més vistos, em sembla, en la història de la NBA, eh? Aquestes sèries d'Oklahoma Spurs Em sembla que no hi havia hagut tanta audiència en la vida. Poca broma, també t'ho dic. Llavors anem a NBA, ja que l'hem tret aquí, o no?
0: Sí.
1: Situació en Eco... Com és Nova York ara mateix? Com a ciutat, et pregunto.
0: Com a ciutat?
1: Com a ciutat.
0: Jo crec que encara no ha rebentat la ciutat, tipus...
1: Jo crec que
0: no ha sortit el drac encara de la cova.
1: No ha sortit... També et dic, es veu la cova des de fora i va sortir en foc, eh?
0: Sí, això sí.
1: És a dir, el drac està escalfant per sortir, eh?
0: Això sí.
1: Nova York és...
0: Es pot liar una, tu.
1: Es pot liar una draca interessant.
0: Les falles de València serien un cachondeo,
1: no,
0: eh?
1: No, i... Que va. Al igual, no sé si tan exagerat com el del PSG, eh? Jo crec que no.
0: Bueno, però ojo, cuidado, eh?
1: La densitat poblacional és molt important. I sí, clar, a París no hi ha rascacels on poden viure allà, jo què sé.
0: 1.000 persones.
1: Literal. Això a París no existe... Bueno, 1.000 persones no, em sembla poc. Jo crec que en rascacels
0: bueno, sí.
1: Poden viure unes quantes més.
0: S'entès.
1: Sí, sí, o sigui, és que clar, si tu baixes a... Si tu... No, un edifici així random, promig de Manhattan, sobretot, perquè...
0: No hi haurà espai al carrer suficient.
1: És el que t'anava a dir. Si tu baixes totes aquestes persones al carrer, què fas? Està complicada la cosa, eh? Està complicada la cosa.
0: A lo millor de tan baixa penya, l'últim m'ho veuria des de San Francisco.
1: Literal, nego. Bueno, en tot cas, els Knicks...
0: Com els Knicks guanyin, allò peta, eh?
1: No, i jo vaig pensar, i com ho fan... Bueno, com ho faran ara els Spurs, que han de jugar dos partits a Nova York, per sortir del pavelló? Tipo... Per on...
0: No, però...
1: Hi ha un túnel secret del Madison que els treu, vull dir, allò queda col·lapsat completament. Has vist els vídeos? És impossible.
0: No, però hi ha d'haver-hi alguna manera.
1: Ni que sigui fent un dispositiu allà que fiques les valles amb no sé quantes hores d'instal·lació, no? Jo ni ho veig possible, sincerament. No sé. Bueno, alguna manera hi haurà, sí, així secreta, evidentment. Suposo. O no, no sé, no tinc ni idea, però... És que allò es col·lapsa i poca broma, eh?
0: A lo millor dormen allà.
1: Sí, no? Els hem de fer unes suites. Bueno, perdonem les molèsties. Els nostres aficionats no us deixen sortir d'aquí, però... Us deixem aquí unes habitacions.
0: Hòstia.
1: No sé. Bueno, Knicks 2-0 a dalt.
0: I 2-0 trencant el factor camp.
1: Trencant-lo doblement.
0: Com ara guanyin el tercer al Madison, ja està, eh? Jo crec que ja està, eh?
1: Jo crec que ja està. També et dic una cosa. Mai s'ha remuntat un 3-0 unes finals.
0: Bueno, de fet, a
1: cap eliminatòria de playoffs.
0: Sempre, però... ja tornem a treure aquest tema. Ho hem tret diversos cops, eh, aquesta
1: sí.
0: temporada.
1: Però jo crec que si algú pogués...
0: Jo crec que els Spurs no.
1: Són els Spurs. Jo
0: no,
1: crec que sí.
0: Jo crec que no.
1: Què creus que així històricament... O podia... Aviam, no val que em diguis...
0: Celtics ho podia haver fet, però no van voler.
1: Sí, home, vinga,
0: la van cagar.
1: Sí, home.
0: No, sí, jo crec que sí. Jo crec que Celtics...
1: Ho van intentar i no van poder. Van jugar al Game 7 i el van perdre.
0: Bueno, però van estar això.
1: No, però Celtics és un exemple d'un equip que no va poder.
0: No, però que sí, que jo crec que si un equip ho pot fer, som Celtics, que sí.
1: Jo t'estava preguntant perquè em diguessis algú...
0: Hornets, mira.
1: Que no se'ls... Sí, home, va, Washington Wizards. Algú que no se'ls ha posat l'ocasió, però que dius tu, uf.
0: Que d'aquí... És que històricament...
1: Per exemple,
0: els
1: Cavaliers de 2016 van remuntar un 3-1...
0: Sí, però
1: fins i tot amb un 3-0 quasi, no sé, no ho sabrem perquè no es va jugar aquell partit, però ho haguessin tingut allà. Els Warriors 2017, poca broma, eh?
0: Sí, però és que si no ho han fet Celtics, si no ho han fet Lakers, si no ho han fet aquests equips, jo crec que és impossible.
1: Bueno, però perquè aquests equips eren tan bons que ni se'ls va posar per davant. El Celtic se'ls va posar per davant i van perdre, però per exemple els Lakers...
0: Però és que és el que té la NBA, que un equip que no és preferit, bueno, la NBA o el bàsquet en general, com ho vulguis veure, que un equip que no és preferit te la lia.
1: Ja, ja.
0: Perquè els Bucks d'aquell any eren molt superiors, els Celtics eren molt superiors a molts equips i els hi van quedar un 4 a primera ronda, els mateixos Heat.
1: Els Bucks d'aquell any no eren superiors.
0: Els Bucks d'aquell any, tu vas veure, tu te'n recordes la temporada regular que van fer?
1: És igual, però la temporada regular d'aquests Pistons i Go Home, no sé, tampoc era per tant, jo crec. O sigui, sí.
0: Jo crec que tenien, eren contender clarament.
1: Sí, home, una cosa és contender i l'altra dir que eren ultra superiors als Celtics. Tampoc cal
0: jo crec que eren, jo crec que era prou superior.
1: Bueno, els Heat els va costar més.
0: Sí.
1: Celtics que Bucks.
0: Perquè és que van estar a re. O sigui, jo crec que ho poden fer, van estar a re. Jo crec que es planta un altre cop l'oportunitat i jo crec que, bueno, ara no sé.
1: Has vist fotos de Haliburton tirant, eh? No sé si van gravar cap vídeo. Potser si no...
0: No, un altre tema, Pacers. Jo crec que els Pacers de l'any passat ho podien haver fet, també. Un tre... que sí.
1: Contra aquests Knicks?
0: No, contra aquests Knicks no.
1: Vale. Pues jo crec que una miqueta va per aquí, el tema.
0: Perquè sí, contra els Heat, jo crec que... Però és que és això que et dic.
1: Bueno, però hauria d'haver sigut molta mística, perquè...
0: No, però és això que et dic. Guanyar 4 partits seguits en una sèrie de play-off... Home, jo crec que...
1: Bueno, els Knicks porten com 13, eh?
0: Sí, però no en la mateixa situació. O sigui, no... Porten guanyant 13 partits seguits, però no, ve, no, no els hi han...
1: Ja,
0: no els hi han guanyat 3.
1: Sí, sí, és veritat.
0: O sigui, jo crec que és que és físicament impossible, jo crec que arriba a un punt.
1: Sembla que si guanyen un mes empaten la màxima ratxa històrica de partits guanyats en playoffs, crec. Bueno, si estan trencant rècords, aquests Knicks. Poca broma, eh?
0: Tu què creus que guanya Knicks, l'anell?
1: Jo crec que té tota la pinta. Haurien de liar una traca interessant, eh?
0: Bueno, tu tranquil, que ara el Wembanyama truca als seus amics Shaolins i...
1: I li fan... Potser li fan vudú a Jalen Brunson. Sí, com a tècnica alternativa. No sé.
0: Sí, però és que si ara es posen 3-0, no remunten. Guanyar 4 partits en una sèrie de play-offs és impossible. A primera o segona ronda? Mira, encara. Jo crec que si això pot passar, jo crec que és a primera o a segona ronda.
1: A veure, un moment, també t'ho dic.
0: Que sí.
1: Però.
0: Unes finals de conferència, unes de finals, és impossible que es remonti un 3-0. Impossible.
1: Ara et diré una cosa. Si al Game 3... Perquè ara és com un punt mig, eh? El 2-0 és el resultat més enganyós, jo crec que de tots els esports, eh? Sí. En quin esport un 2-0 t'assegura alguna cosa? Bueno, mira, el tennis en un partit a 3-16, evidentment has guanyat el partit, però a 5... És a dir, que amb un 2-0 encara no guanyis, tens d'anar a Rafa Nadal, et liquida. El bàsquet, no. Hem vist que 2-0 és a partir del 3, perquè 2-0 s'ha remuntat moltes vegades.
0: És que...
1: I el futbol, que és de fet d'on neix aquesta frase, el 2-0 és el resultat més enganyós de tots. Et dic una cosa, si el Game 3 el guanya Spurs, els Knicks es veuen obligats a anar a Sant Antoni. Posa que el 3 el guanyen Spurs i els 4 Knicks.
0: Yeah.
1: Se'n van a Sant Antoni amb un 3-1. Això sí que s'ha remuntat, eh? Amb aquest context, de fet.
0: Sí.
1: Uns Cavaliers ho han fet.
0: Sí.
1: És un mes.
0: Però ja no seria un 3-0.
1: Clar, per això t'ho dic. Un 3-1. I et dic una cosa.
0: És que Salem, guanyar 4 partits seguits a playoffs, havent perdut els 3 primers.
1: No.
0: És que jo crec que és físicament impossible. O sigui, el cos no dona per guanyar 4 partits seguits.
1: Vale. Tu estàs donant per fet que el tercer l'ha guanyat Knicks. Bueno, calma. Tot sembla indicar que el guanyaran.
0: No, no, he dit això. Jo he dit en l'hipotètic de que qualsevol equip, ja no només els Knicks, qualsevol equip, jo crec que és impossible.
1: Pues ja
0: i jo crec que només... a primera o a segona ronda?
1: Pensa't això, diràs que és molt easy, però realment tampoc és tant, eh? El tercer el guanya Spurs 2-1. El quart el torna a guanyar Nova York 3-1. Viatges a San Antonio, vale. Seria el cinquè. El cinquè el guanya Spurs 3-2, ja se t'estan apropant. I ara tens dos partits per davant, una casa de cadascú, quan ja saps que has guanyat un al Madison. Tampoc és tant, jo crec. El partit clau és el que ve ara, està claríssim.
0: Ja, però el Game 5, que seria a San Antonio, els Knicks també saben, sí, que li han destrossat el factor camp.
1: Sí. Però bueno, si al final t'has recomposat una miqueta, doncs ja ho veurem. Aviam, els clau, tots els partits són clau, però si n'hi ha un ara, i més venint de guanyar 2-0 camp contrari,
0: no, sí,
1: és el tercer,
0: que juguen avui, no crec,
1: aquesta nit, sí.
0: Que pràcticament avui podríem ja saber qui és el campió de la NBA.
1: Quasi. I de fet et dic una cosa, perquè jo era anat molt enllà a dir que els Spurs ho guanyen en 7, però si guanyessin el tercer partit, ojo al quart, que també es pot,
0: sí,
1: pot haver-hi una miqueta de complicacions i cagadeta per part de Nova York, eh?
0: Però bueno, que és el que, hem dit, que si guanyen el tercer ja no és un 3-0, eh?
1: Per això. Llavors ja...
0: A part, és que no creus que un 3-0 és com ja... O sigui, no has de llançar la tovallola, però... Saps quan al boxeo estàs a punt de tirar la tovallola i no la tires i l'acabes tirant? O el típic de remar i mors quan estàs a punt d'arribar, no? Jo crec que és una mica això, perquè... Home, jo crec que si durant la temporada regular has demostrat que pots guanyar, sí, pots guanyar 4 partits seguits, sí, però no són contra un mateix equip, no són en dinàmica de playoffs, no t'estàs jugant la vida. És que jo ho veig molt difícil, eh? I si no ha passat ja, si no ho han fet aquells Celtics, si no ho ha fet qualsevol altre equip, uns Lakers, uns Cavaliers, uns... tot i que no s'hagi presentat l'oportunitat, és que jo crec que és molt difícil, perquè has perdut 3 partits de primeres. Home,
1: sí,
0: és per alguna cosa, no? I, per...
1: I més en aquest context, perquè si has perdut 2 a fora i una té casa, però és que els Spurs ho tenen al revés, han perdut 2 a casa i una... I,
0: no, hipotèticament... si es posen 3-0 seria la mateixa situació que Lakers Heat, tot i que això són unes de finals i allò va ser unes finals de conferència, perquè van perdre els dos primers al TD Garden, el tercer a Miami, i ja després van guanyar el quart.
1: Celtics, sí, sí. Ja. Bueno. Molt complicat,
0: no sé. Jo crec que si posen el 2-1 poden guanyar encara, si no...
1: Sí, tant, si clar no... que sí. És que si posen el 2-1... Si posen el 2-1...
0: Per molt Wembanyama que hi hagi, jo crec que... Que no. Un 3-0, no.
1: Sí.
0: La càrrega de partits que portes durant tota la temporada... per jugar-te les de finals com si fossin una final.
1: És que és veritat, els Spurs porten molta càrrega, eh? Els Thunder porten 4-3, molta, saps? Menys.
0: Els Thunder, no, els Knicks.
1: No, dic, volia dir els Thunder, que si estiguessin aquí els Thunder, durant la temporada regular van jugar moltíssims menys minuts.
0: No, però en aquest cas que estan els Knicks, sí, també, perquè és el que has dit tu, que han guanyat tot 4-0 menys que primera ronda, no?
1: Sí, a primera ronda crec contra els Hawks va ser, no? Que van perdre un partit.
0: Dos.
1: Van perdre, dos. O sigui, van anar a Game 7. Increïble.
0: No, van anar a Game 6.
1: A 6, vale. Sí, clar. Vale.
0: No, sí, jo crec que sí que va ser un 4-2, però clar, 4-0. 4-0. 4-2, sí. És que...
1: És que és fulminant, això sí que és contundència.
0: Ho compares amb Spurs,
1: que ve d'un
0: 4-3 contra Thunder, contra Timberwolves, un altre Game 6, contra Trailblazers, un 4-1.
1: Jo crec que Timberwolves se'ls hi van ennuegar una miqueta més del compte. No era per anar a Game 6, jo crec,
0: Ja. Yeah.
1: Sincerament, no era per tant aquells Timberwolves. Però bueno, en tot cas, no sé com visualitzem en la NBA de cara a l'any que ve. Per què? Tenim a la millor... el millor equip és Spurs, jo crec, jugador per jugador a dia d'avui. Sí, jo crec que és Spurs, però tenim els que es pensaven que eren els millors, que no s'han ni presentat a les The Finals, com Thunder. Tenim uns Spurs
0: que estan patint, podríem dir que han patit durant no tot el playoff, però
1: et dic una cosa,
0: el 75% del playoff.
1: Sí, et dic una cosa, Spurs, i més concretament Víctor Wembanyama, si perdés aquestes de finals, si fem una lectura de la seva carrera a NBA, el primer any li roben el defensor de l'any, aquest any
0: MVP.
1: Bueno, estava Jokic també, però en tot cas de Shai no era, i que podem considerar que li han robat l'MVP, i en el mateix pot haver perdut les de finals. Poca broma, perquè
0: no, però
1: podem tenir un alien cabrejat,
0: que és el tercer any, no, ja?
1: Sí.
0: Jo crec que no està tan malament.
1: No vull dir que estigui malament, dic que si tu et poses la pell del jugador, les tres coses que podies haver guanyat les has perdut.
0: Però llegint un fred, sí, jo crec que gran part de la comunitat sap que no és així.
1: No, si no vull dir des del seu cap, de que si ja li han robat, o sigui, li han robat, vull dir, si ha perdut ja tres, l'any que ve fliparem, tot tenint en compte que per aquest, per l'altra banda, tindríem a uns Knicks campions, tot suposant, amb un Jalen Brunson posant-se molt amunt en el rànquing de millors jugadors de la NBA actualment, perquè
0: sí, és que jo no entenc com va acabar així de rebot, o com sigui, l'MVP a Shai aquest any. No, és que no, ja està,
1: indignació.
0: No, home, sí, a veure, després diem que tindríem a Wembanyama enfadat, però és que és completament normal.
1: T'ho he imaginat? Està sent superclutch Jalen Brunson aquest any, estem d'acord? Pues tu pensa que l'any passat es va gravar Haliburton, i Haliburton no va ser més un jugador que el més probable és que veiem a partir d'octubre l'any que ve.
0: Sí, però els Pacers...
1: No. Però els Pacers què? Estem parlant de que en el moment en el que es va anar era un top 5 segur, top 4 o top 3 jugadors de l'NBA. Llavors...
0: Sí, però els Pacers és que jo crec que la van liar mal, perquè van fer un trade i van deixar anar, és que no sé qui van deixar anar, però és que hi ha hagut una baixada de nivell, una baixada de rendiment,
1: és que ara no me'n recordo qui tenen, però si han mantingut a Siakam, a Memphart i als altres,
0: hòstia, però no té sentit que hagin perdut tant.
1: Bueno, sí, tancar ja.
0: Sí, i que s'han emportat al final. No estan ni al top 10, crec.
1: Bueno, perquè... Sí, són els... Segons Google, si no m'està fent la liada, són exactament els mateixos jugadors, O quasi els mateixos. almenys els importants: Haliburton, Siakam, Zubac, Nembhard, Obi Toppin, Jay Huff i Aaron Nesmith. Nesmith, perdó.
0: Però no sé.
1: Aquests eren els bons.
0: És que em sorprèn.
1: No sé, per aquí... Ah, bueno, i TJ McConnell, clar, que encara hi és. Sí, sí. El que passa és que TJ McConnell ja quants anys té? Uf, 34. Clar.
0: Bueno, sí, és que jo crec que era el seu any l'any passat, eh?
1: Sí, però mira, Nesmith... Que no em sé si... Nesmith té 26. I Nembhard... 26 també. Clar, el problema és que Siakam 32 no està, nen, eco. Zubac 29. És una plantilla prou jove, eh? Jo crec. No sé, Obi Toppin 28, eh? És que són jugadors que jo crec que poden estar al seu prime perfectament tots. I després Haliburton 26. Parlant de Haliburton, el seu estat físic deixa dubtes, eh? Sincerament. Deixa bastants dubtes.
0: Que s'ha marcat dir... un Eden Hazard o què?
1: Bueno, ell va dir que era perquè per la recuperació es prenia unes pastilles que el feien veure molt inflat. Bueno, joder, s'inflat, molt inflat, de fet. Però en teoria, segons ell, les va deixar a faixa com un mes... I sí que és veritat que és una miqueta de desinflada, però no tanta, eh?
0: Home, però...
1: Saps el problema?
0: És que hem de tenir en compte que estàs, sí, parat molt temps.
1: I també et dic una cosa. Això, el que passa molt amb esportistes és que el nivell el ritme de la competició de NBA, la ingesta calòrica, ha de ser brutal, perquè està jugant un partit dia sí, dia també. O sigui, el que has de menjar ha de ser una barbaritat, perquè el que deu desgastar un partit de playoffs... I a més, el nivell al que jugava Haliburton de 40 minuts per partit, sent protagonista en quasi totes les jugades, això li feia consumir una energia que, per molt de que lesionat, la vulguis seguir consumint entrenant altres coses que no pot fer amb l'Aquiles trencat, és pràcticament impossible que no t'engordis. Llavors, aviam, aquí sí, el ritme pot... També et dic, Tatum, jo no sé com ho va fer, però se'l veia finíssim, eh? En totes les etapes. També és veritat que Tatum se'l veu molt més esportista, o sigui, vull dir, esportista de l'Ison els dos, faltaria més, però vull dir,
0: més atlètic,
1: tirant més cap al físic en potència, que no Haliburton, que jo crec que de fet una de les claus del triomf de Haliburton és el seu físic.
0: Sí, bueno, és que Haliburton és molt fideu, jo crec.
1: Sí, per això.
0: I Tatum és més musculós.
1: Exacte.
0: No tant, sí. No tant.
1: Bueno, però... Tatum tela,
0: però té un brazaco que, vamos, que et calda una hòstia tela. I dones voltes, vamos, com una baldufa.
1: Sí, Tatum jo crec que... Segur, o sigui, de fet, Tatum, en el moment en què es va lesionar, de fet segurament la seva ingesta calòrica diària devia ser superior a la que tenia Haliburton quan es va lesionar, però veient els dos físics...
0: Ara, jo crec que la baixes.
1: Bueno,
0: si,
1: bueno,
0: si, no,
1: bueno.
0: Si estàs lesionat, jo crec que l'has de baixar, no?
1: Però no tant, el cos no canvia això en dues setmanes, eh?
0: No, sí, però vull dir...
1: O sigui, vull dir, tu mira't els jugadors quan es retiren. Ronaldo, Nazario... Tot i que també és veritat que tenia problemes d'abans. Wayne Rooney, Ronaldinho. O sigui, és que pensa que han estat molts anys consumint una barbaritat.
0: Sí, a veure,
1: que de cop, d'un dia entenc, per l'altre, pam, s'acaba.
0: Ja, jo entenc que...
1: O mira els jugadors durant les vacances, se'ls en va la tableta.
0: Ja.
1: No a tots, a Cristiano Ronaldo no, perquè no té vacances. S'està entrenant tots els dies, però... Factor tant en compte. Llavors jo crec que Tatum, l'apartat físic, el devia tenir més treballat que Haliburton, i a l'hora de lesionar-se no...
0: També va, jo crec que baixarien una miqueta la ingesta, una miqueta.
1: Home, no, sí, molt. Evidentment, no, evidentment. És que tu, però això...
0: Però que això, tot i que sigui una miqueta, es nota.
1: Evidentment que es nota. Tu menges el mateix una setmana que hi ha cursa que una que no.
0: A veure, sí i no.
1: Ara fotem.
0: O sigui, Jo crec que de quantitat més o menys el mateix, però de tipus de menjar no.
1: Ah, però això ja afecta, perquè no tot és la quantitat. Però aquí ho tenim una miqueta. Llavors jo crec que segurament per part de Tatum ingeria més, però va poder, pel seu estil de vida o el que fos, mantenir el, diguem, ingesta, el contrari seria, bueno, cremar-ho, per dir-ho així. Seguir amb una miqueta més de normalitat, jo crec, que el que ha pogut fer Haliburton. Però bueno, en tot cas, veurem. També et dic, a mi sincerament, si Haliburton torna malament, em faria molta pena.
0: Sí.
1: Perquè se li en va a l'NBA
0: no,
1: una peça sí, sí, històrica.
0: Si sí, Haliburton torna malament, adeu NBA. I és una mica el que parlàvem la temporada passada, és que se li pot anar el que podia haver sigut una de les cares de la futura NBA.
1: 100%. Amb 26 anys és més o menys, és el que té Doncic, just, són de la mateixa, sí. Crec.
0: Pues no, és una mica trist i més de com s'aniria. Perquè no s'aniria per la porta gran, sinó per la darrera.
1: Sí.
0: I per una lesió que...
1: Últimament les lesions en l'esport en general fan molta mandra.
0: Però és que sobre una lesió que no o sigui, que va haver-hi moltes lesions a la temporada passada a playoffs. Dius de l'any de Celtics, que equip, bueno, que es trobaven, equip que tenien any... lesionat, però no eren lesions, vamos, ni un dotzer del que van ser les de l'any passat.
1: L'any passat, de Celtics es va comentar molt perquè justament es lesionaven tots els equips contra els que anaven a jugar els Celtics, per això feia gràcia. Però
0: ja, però eren lesions que no eren,
1: bueno, Jalen Brunson es va trencar la mà, eh?
0: Ja, però no és un LCA, saps? No són... I per molt que et trenquis la mà,
1: Anteto es va lesionar també,
0: sí, però per jo crec que una fractura 2, vamos, jo crec que no és tan punyatera com una fractura d'Aquiles o una fractura d'LCA.
1: Bueno, a veure, depèn de qui no, o sea, si trenques un os del dit, bueno, venga, va, tires, però si trenques qualsevol os d'entre el turmell i la cintura o la cadera, jo crec que estàs cuinat, no al següent, eh?
0: Però vamos, jo crec que trencar-te el peroneu, la tíbia o el fèmur, jo crec que és molt més fàcil recuperar-ho que no pas trencar-te uns creuats.
1: Jo crec que no, eh? Bueno, no sé jo, depèn. És que després hi ha altres coses que nosaltres tampoc sabem ben bé com funcionen.
0: Jo crec que és que, de fet, trencar-te un os és menys temps que...
1: Com es diu el jugador que hi ha del València, Mokhtar Diakabi, que es va lesionar contra el Madrid, que es va trencar els creuats, però és que a sobre se'ls va luxar. Saps que hi vas acumulant coses que depèn de com sigui la lesió, doncs poden liquidar completament. Bueno. Ja veurem la temporada que ve. De moment, com creus que pinta? Del 0 al 10.
0: La que ve?
1: Sí.
0: És que és molt difícil fer una predicció ara, sense el draft, sense... No, bueno, és que
1: bueno, però el draft
0: amb draft o sense és impossible fer-la també. És que no sé, tio.
1: Jo crec que amb un Doncic competitiu sense lesions i un Haliburton competitiu en un bon nivell, ni que sigui un 80% d'un ho va deixar, que ja seria una autèntica barbaritat de jugador, podem tenir una NBA divertida.
0: Home, sí.
1: Jo crec que jo la veig i penso, uf, l'any que ve ens ho podrem passar bé, la veritat. Una sí, miqueta més que aquest any.
0: Però...
1: Tatum ja ha tornat, els Celtics ho poden patar l'any que ve bastant. Els Celtics, de fet, l'any que ve... si féssim una predicció de com s'acaba la temporada ara...
0: A mi em generen molts dubtes, eh?
1: A mi no tants, eh? Escolta'm, que tenen un Big 3 potent, eh?
0: És que la derrota contra Filadèlfia, tio, em va generar molts...
1: Bueno, també t'ho dic, no haguessin guanyat a l'anell, eh?
0: No, però, home...
1: Els jugadors es van voler anar a casa abans d'hora. Ja, estaven molt cansats.
0: Van voler anar a jugar al Catan aquell que porta el Hugo González als...
1: Sí, al Catan, increïble.
0: El Hugo González volia anar a veure el Madrid jugant.
1: Sí.
0: Bueno, no sé. A veure... Sempre quan comença una nova temporada no és il·lusionant, és... serà millor que la següent 100% i a vegades no. Llavors, no sé, això...
1: Que sigui millor que aquesta no és tampoc tan difícil, eh? És que aquesta en certs moments ha donat bastanta mandra.
0: Ja, no, sí, i és el que dius, ja només si torna Haliburton a bon nivell, Tatum ja estaria tota la temporada.
1: Tenim un Cooper Flagg ja més experimentat.
0: Cooper Flagg amb experiència, el seu company d'habitació de la universitat també, que era la Lia Parda.
1: Vigil Edgecom.
0: Més, sí.
1: AJ Divansa. Caleb Williams.
0: M'agradaria dir que Jerick McCain també, però bueno, des que es va trencar
1: McCain, els... McCain ho ha patat aquests playoffs,
0: eh? Ja, des que es va trencar els playoffs ja no està... Ha fet com l'Anakin Skywalker, tio.
1: S'ha passat a...
0: Sí, sí. No, sí, sí. S'ha passat a la banda oscuro, eh? A la banda oscuro.
1: A la banda Vamos, equivocada, eh?
0: O sigui... Mira, si Celtics hagués perdut contra Filadèlfia amb el TikToker a Filadèlfia, no m'hagués fet tan mal, eh? Sincerament.
1: Uf. Normal, també t'ho dic.
0: Però no, és que s'ha hagut d'anar, ok, sí. Mira que hi ha equips a la NBA, eh? Mira que hi ha equips a la NBA. I a Terres, ok, sí. Vamos.
1: Vergonya.
0: A veure si fa com a la sisena de Star Wars i torna a ser un Jedi i no es queda allà.
1: Si sortís, a dia d'avui ho veig complicat i més amb el rendiment que ha donat.
0: Ja, yeah. No m'ha fet malament.
1: I a part que s'haurien de donar bastantes coses a canvi de Jared McCain.
0: Hòstia, és que... quina llàstima, es va trencar els creuats també, no?
1: McCain, sí. Però bueno, ha tornat molt top.
0: Sí. Ja, però és que no és un Aquiles, saps? També.
1: I et dic una cosa, saps el que també pot molar? El mercat d'aquest any. El problema és que l'equip que més espai pressupostari té és l'equip que pitjor ho fa, llavors pot ser una miqueta el joc dels disbarats. Llavors, no sé. És que Bulls té per davant projecte... S'hauria de fer un projecte...
0: Com s'hauria... se'n vagi Bucelis... Vamos.
1: No. Bucelis no es pot anar.
0: No, si se'n va Bucelis va prendre...
1: Sí, home.
0: El projecte...
1: A Cancún, vamos. Jo crec que Bulls pot fer un projecte, t'ho dic en sèrio, eh? Per estar a unes finals de conferència de Finals 2030. Perfectament.
0: A veure, tu, que truquin a l'Enrique Riquelme.
1: Sí, i que porti a Haaland, no? I que li diguin... Que no, que aquí no era. Que ja li han dit això.
0: Ja, no, sí, és que...
1: Històric.
0: A veure, jo crec que milloraria, una mica els despatxos de Bulls, tot i que sigui una mica.
1: Bueno, ja s'acaba això. Tenim Mundial, d'aquí a poc, Neko?
0: Sí, dijous, també.
1: Comença dijous ja?
0: Uah, és que
1: sí, és veritat. Sí, sí. Comença dijous, Mundial.
0: No, estiu molt top, Estiu molt top. Mundial, el que queda de les de finals de la NBA i Mundial, i més Mundial.
1: I més Mundial. I et dic una cosa, és el que sol mola l'estiu. Wimbledon pot ser una... anava a dir una... algo que no es pot dir.
0: No és a dir una barra basada.
1: Pot ser molt lamentable.
0: Pot ser nefasto.
1: Hi ha en compte que el millor del món té la mà trencada i que Jannik Sinner es va lesionar aquest últim Roland Garros a segona ronda. Podria ser històric una final de Wimbledon. Jakub Mensik contra...
0: Tsitsipas
1: no, perquè està, crec, fora del top 100 ja. Bueno, aviam, que torni ja el Carles Alcaraz i ens ho passem bé. Hamilton als pòdiums m'està agradant, eh?
0: Sí.
1: Li queda bé. Bueno... En tot cas, aquí, després d'haver fet un últim resum interessant. Ens veiem la setmana que ve. Mateix lloc, mateixa hora. Ràdio Caldes, a les 5.
0: Dilluns.
1: Línia 3. I us diem...
0: Adeu. Adeu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Les veles s'inflaran.
2: Cada dilluns, a partir de 6:45 de la tarda,
1: el vent ens portarà
2: tota la programació del centro i del casino.
1: Com un cavall desbocat per Ràdio Caldes. Molt bé, doncs ja està, ja he escalfat la veu. Ja podem gravar la falca, Jordi.
2: Però si ja està, Ferran, ja està.
1: Cada dilluns a 6:45 de la tarda,
2: la taquilla a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
3: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dilluns 8 de juny i obrirem l'informatiu fent un repàs del cap de setmana, uns dies on el Caldes Flor 2026 va tenir una presència total a la vila, omplint els carrers de flors i colors amb 24 catifes d'art efímer. Sense deixar de banda la visita de les conselleres Núria Parlon i Sònia Hernández, qui va signar un nou pla director de la Generalitat per la renovació de les termes romanes. Com a notícia del dia, tenim que la comunitat energètica local segueix adherint domicilis d'arreu del municipi. Concretament, 224 noves famílies gaudiran dels beneficis de l'energia renovable i pública. Continuarem parlant sobre esdeveniments actuals, i és que aquesta setmana se celebra la Setmana Internacional dels Arxius Històrics. Al llarg d'aquesta, l'Arxiu Municipal organitzarà diferents activitats i posarà en valor els 50 anys de la revista La Tortuga. I com no et pot faltar, després del cap de setmana, els esports. El Club Hoquei Caldes cau per partida doble en els partits de les finals dels play-offs de ascens d'aquest cap de setmana. Tot i això, encara tenen l'oportunitat de girar-se la truita. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. La comunitat energètica local es consolida amb èxit l'ampliació de les urbanitzacions a Caldes. Concretament, 224 noves famílies de les urbanitzacions s'han adherit a la CEL, consolidant així l'extensió de la comunitat energètica a tot el sòl urbà del municipi i arriben amb aquesta resolució a un total de 611 famílies beneficiàries, gairebé un 10% dels domicilis de Caldes. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 30a edició del Caldes Flor, el corpus calderí que s'ha ajuntat amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí per tenyir Caldes de flors i de color. Durant tot el cap de setmana hi ha hagut actes i mostres florals que han conclòs amb l'estesa d'ahir de 24 catifes d'entitats i no, catifes de flors i d'entitats i organitzacions calderines i d'arreu. La jornada ha estat acompanyada de les visites de les conselleres Núria Parlon i Sònia Hernández i l'anunci d'un nou pla director de la Generalitat per la renovació de les termes romanes. Aquesta setmana, l'Ajuntament dona peu a una nova edició de la Setmana Internacional dels Arxius amb un programa d'activitats per apropar el patrimoni documental i la història local als calderins. La iniciativa inclou dues rutes guiades sota el títol Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal, els dimecres a les 11 del matí i el dijous a 6:45 de la tarda, que finalitzaran amb una visita a l'Arxiu Històric. A més, el divendres a 6:45 de la tarda s'organitzarà una taula rodona dedicada al 50è aniversari de la revista La Tortuga, amb la participació de diverses persones vinculades a l'editorial. Pel que fa als esports, el Club Hoquei Caldes cau per partida doble en els partits de les finals dels play-offs d'ascens d'aquest cap de setmana. El Recamp femení va perdre per una

0: A mesura que avanci el dia, els termòmetres pujaran progressivament fins a assolir els 27 graus entre el migdia i primera hora de la tarda. Al vespre, la temperatura anirà baixant de manera gradual fins a situar-se al voltant dels 19 graus al final de la jornada.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: La comunitat energètica local es consolida amb èxit en l'aplicació amb la ampliació a les urbanitzacions de Caldes. Concretament, 224 noves famílies de les urbanitzacions s'han adherit a la CEL, consolidant així l'extensió de la comunitat energètica a tot el sòl urbà del municipi. I arribant així, amb aquesta resolució, a un total de 611 famílies beneficiàries, gairebé un 10% dels domicilis de Caldes. Així ho ha comunicat l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda.
2: Permetran 224 domicilis puguin adherir-se a la comunitat energètica pública més gran de Catalunya, aquesta iniciativa tan innovadora que tenim al nostre municipi per lluitar contra el canvi climàtic i també per reduir la factura de la llum. Aquestes mateixes instal·lacions donaran servei a través d'un quilowatt a cada una de les famílies que ho han sol·licitat. En concret, les que som ara donaran servei a fins a 75 veïns o domicilis d'aquí de Can Valls i de Torrenagrell. Això passarà també amb diferents veïns i veïnes, per exemple, de Can Maspons, de Can Regassol, de Lledoners o també del Farell. D'aquesta manera aconseguim cobrir, gràcies a aquestes diferents instal·lacions, tot el nucli urbà, totes les urbanitzacions, arribant a més de 600 domicilis consumint energia verda del potencial fotovoltaic d'aquestes 27 instal·lacions públiques que hi ha a la nostra vila.
0: El passat divendres, el govern local es va reunir per resoldre favorablement les sol·licituds d'adhesió de la fase 3 de la CEL, destinada als veïnats de les 8 urbanitzacions de la vila. Després d'aquest pas, des de l'àrea d'acció climàtica, es notificà la resolució a les persones beneficiàries i properament es posarà en contacte amb cadascuna d'elles per comunicar-los el dia de la signatura. Des de l'Ajuntament declaren com un èxit aquesta iniciativa que representa la consolidació d'un model energètic que ja dona cobertura a tot el sòl urbà del municipi. Així ho explica el regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, el benefici que suposa a les famílies calderines adherides a aquest projecte.
3: Tot el sòl urbà de Caldes es pot connectar a la CEL. Totes les persones que viuen a Caldes poden formar part de la CEL de Caldes. En total, després d'obrir les adjudicacions, s'han apuntat 224 famílies provinents de les urbanitzacions del nostre municipi. Reflexa l'èxit d'aquesta iniciativa. És a Can Valls una instal·lació de 100 kW aproximadament que donarà servei a 75 famílies que s'han apuntat de Can Valls i de Torrenagrell. Per tant, totes aquestes persones, òbviament les de Can Valls i Torrenagrell, però de totes les altres urbanitzacions, del Farell, dels Saulons, de la Font dels Enamorats, de Regassol, de Maspons, de Lledoners, totes aquestes famílies, a partir d'aquest estiu, ja gaudiran d'un descompte a la seva factura de la llum, seguint avançant amb l'aposta forta per una energia quilòmetre zero sostenible fotovoltaica feta al nostre municipi.
0: En total, les noves 224 adhesions es distribueixen en diverses urbanitzacions. Pel que fa a les famílies adherides, Can Maspons té 26, Can Regassol té 5, Can Valls té 43, El Farell, Sant Sebastià 15, Font d'Enamorats 62, Lledoners 13, Saulons 28 i Torrenagrell 32. En total s'han adherit 224 famílies, on l'any 2024 la CEL beneficiava ja a 300 famílies en la modalitat A, havent generat un estalvi total de prop de 40.000 euros i produït prop de 300.000 kW per hora d'energia renovable, dels quals 160.000 van ser autoconsumits directament per les llars participants. El projecte va estar seleccionat com un dels millors projectes d'innovació urbana d'Europa amb el guardó Urbact City Festival 2025.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquest cap de setmana, Caldes s'ha tenyit de colors amb el Caldes Flor, el corpus calderí impulsat per Acció Cívica Calderina, que enguany ha celebrat el seu 30è aniversari amb una mà de coincidències. De primeres, el centenari de Gaudí s'ha fet notar totes les catifes i, a banda d'això, ha estat un cap de setmana amb un parell d'anuncis culturals molt importants. Ens ho explica tot plegat Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
4: Bona tarda, Òscar. Sí, els carrers del nucli antic de Caldes s'han tornat a omplir de catifes i flors aquest cap de setmana en l'excepcional edició d'aquest any del Corpus

0: Pues que ha combinat la celebració de l'any Gaudí amb el seu 30è aniversari. El Cal d'Esflor ha acollit actes durant tota la setmana, durant la qual s'han exposat mostres de roses i de rams, però, com sempre, el Prat Gros ha arribat pel cap de setmana. Aquesta edició l'han fet possible les 24 agrupacions, entitats i associacions que han pintat els terres del nucli històric i del carrer Font i Boet amb pètals i materials vegetals dels vius colors gaudinians. A més de flors, ahir els carrers també van tenir més llum i color gràcies a la instal·lació de l'Ocomball a la plaça de la Font de Lleó i a les obres d'art que alguns comerços municipals van penjar per l'ocasió als seus aparadors. Així va elevar la gran festa floral als micròfons de Ràdio Caldes la presidenta de l'Associació Cívica Calderina i de la Federació Catalana de Catifaires, Vicenta Pallarès.
1: En aquests últims 10 anys hem millorat moltíssim, hem treballat molt, hem fet tallers, hem fet moltíssim esforç tots plegats i avui omplir una catifa aquí a Caldes ja se sap que és fer un disseny adequat, fer un disseny molt maco, aquest any amb Gaudí és una meravella i altres anys igual, i dedicar-s'hi, fer-ho, llavors convidar tothom, no?, que vinguin a veure aquestes catifes, que aquestes catifes no les veuran enlloc més, són unes catifes d'una mida estàndard molt important que permeten que el disseny es visualitzi molt bé i que a la vegada es puguin condensar en un carrer maco com aquest.
0: Per enaltir l'efemèride cultural, aquest cap de setmana han visitat Caldes diversos perfils institucionals, com la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va venir divendres per inaugurar l'acte, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que va fer la visita oficial diumenge. A banda de firmar el llibre d'honor de l'Ajuntament, ahir la consellera també va aprofitar per presentar, juntament amb l'alcalde Isidre Vineda, un nou pla director per la renovació, atenció, d'un altre gran patrimoni cultural calderí, com són les termes romanes. Hernández també va aprofitar per posar en valor l'enorme aportació cultural, històrica i de patrimoni de Caldes.
2: És un dia molt important per Caldes de Montbui. És un municipi que conec una mica perquè, com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar en altres etapes professionals i compartim valors, compartim estratègia amb l'Ajuntament i això és molt important. Agraeixo molt aquesta priorització que Caldes fa de la cultura.
0: Celebrant la gran tradició catifaire, la commemoració d'enguany ha estat més significativa que mai. No només s'han ajuntat els aniversaris de la festivitat caldenina i el de la mort de l'arquitecte català, sinó que per acabar-ho d'adobar, la jornada també ha coincidit amb l'any en què el moviment pel reconeixement de la UNESCO de l'art efímer floral com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat hauria d'arribar a bon port. A finals de novembre, l'associació organitzadora del Corpus Acció Cívica Calderina serà a la reunió del Comitè Intergovernamental de la UNESCO, a Xiamen, Xina. Allà es presentarà, juntament amb Bèlgica, Itàlia, Malta i Mèxic, la candidatura internacional que reconeixeria com a patrimoni l'art efímer de tot el món, el qual inclou les catifes de flors catalanes. S'hi ha referit també la presidenta d'Acció Cívica Calderina, Vicenta Pallarès.
1: La nostra candidatura és internacional, la nostra candidatura serà guanyadora. No perquè ho digui la Vicenta, ni perquè ho digui aquest, ni perquè ho digui l'altre, perquè és una candidatura que està forjada en 5 països, que cap dels 5 països ningú li negarà la votació. Això us ho dic jo, primera. Segona, perquè Espanya ho ha estès. Nosaltres hem presentat la candidatura nostra i s'ha fet servir, però ho ha estès a les altres autonomies i han posat art efímer de tot i colori. Per tant, no poden dir a les altres que l'any que ve l'altre tindrà cada un el seu PCI. No, o aprofitem i ho tindrem o no ho tindran. Per tant, serà guanyadora segur.
0: Entre els molts participants del Cal d'Esflor cal fer menció especial als col·laboradors de l'acte, entre els quals destaquen el grup de dansa Stage, el balneari Termes Victòria, l'espai jove al Toc, l'escola gegantera castellera i bastonera de Caldes, el grup de catequesi parroquial i l'escola Pia, que han donat un cop de mà amb diferents propostes que han donat encara més vida a l'esdeveniment. En aquesta ocasió, l'organització d'Acció Cívica Calderina ha comptat també amb l'ajuda de l'entitat cultural convidada Ara i Sempre, de Barberà del Vallès, i també dels més de 258 voluntaris que han participat en la confecció de catifes. Tant els joves com els veterans coincideixen en destacar la companyia com a ingredient principal per donar alegria a la jornada de catifes florals. Escoltem com ho valoraven els micròfons de la casa Neus Fita i Àlex Castillo, participants per Rotari i per Ara i Sempre, respectivament.
3: Vaig començar amb el meu fill fa 30 i pico d'anys, llavors per circumstàncies ho vam deixar i ara torno a fer-ne. Bueno, és com tot el que... Jo estic també al Comitació Caldes, vull dir, és tot, és estar amb la gent, participar, bueno, socialitzar-te i fer coses pels altres.
4: Ha sigut molt divertit i una experiència molt xula. L'Adri i la meva mare han fet el disseny i després l'hem enganxat i hem anat col·locant els colors. M'ha agradat estar amb l'Ara i Sempre i estar amb els meus amics.
0: Acció Cívica Calderina ha destacat que la participació en el muntatge de catifes és sempre molt agraïda i està molt plena, però que el més complicat i on s'agraeix més l'ajuda és en la gestió dels materials i en l'organització de la festivitat. La tradició del Caldesflor es va recuperar el 1996 de la mà d'un grup de veïns i veïnes que va voler tornar a fer catifes amb l'ajuda de la recollida de materials per part del poble. Ja aquest primer any, l'aportació del poble va superar amb escreix l'esperada i, per tant, es van acabar fent 12 mostres florals. Gràcies a aquesta voluntat popular, Caldes té avui uns dissenys majestuosos que fa 30 i 20 anys eren absolutament impensables.
5: Les notícies a Ràdio Caldes.
6: Aquesta setmana se celebra la Setmana Internacional dels Arxius i amb motiu d'aquesta, l'Arxiu Municipal de Caldes ha organitzat dues rutes guiades i la visita al seu equipament. Els arxius municipals tenen molta importància en la preservació de la història i la identitat dels pobles. La seva principal funció és custodiar documents que expliquen com ha evolucionat una comunitat al llarg dels anys. Ja sigui amb registres civils, publicacions locals, actes municipals o testimonis de la vida quotidiana dels habitants del poble. L'Arxiu Municipal de Caldes treballa per mantenir aquesta història municipal i de la gent que l'habita. Fa accessible el llegat de la vila a tothom qui vulgui conèixer la història d'aquesta. Així valora la responsable de l'Arxiu Municipal, Esther Sánchez, la feina que fan els arxius de les viles en declaracions al Fòrum de Ràdio Caldes.
7: L'arxiu és inherent a totes les activitats que fem. Si us fixeu, tot ho deixem per escrit. Encara que ara sigui vídeo o imatge, però això també és un document. Tot allò que fem ho documentem d'alguna manera. Per tant, és inherent a la nostra condició gairebé d'humà, se't diria. I la importància de l'arxiu municipal és bàsic. Recull cadascuna de les accions que fa el municipi. Recull, la cosa més típica i tòpica que et diria, són les actes del ple municipal, però és que allà es recullen accions, drets, qualsevol la qüestió legal i de la comunitat queda reflectida en aquests documents. O, per exemple, altres documents són els padrons d'habitants. Això és un document molt important perquè el padró d'habitants, ho estem veient, està donant drets, dona drets a la gent actualment. I de passat et permet recordar qui ets.
6: A motiu d'aquesta setmana es faran diverses activitats començant amb la iniciativa de dues rutes guiades sota el títol Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal. Tindran lloc el dimecres a les 11 del matí i el dijous a 5:45 de la tarda, les quals finalitzaran amb una visita a l'Arxiu Històric. La regidora de Memòria Democràtica, Carme Germà, amplia la informació sobre l'activitat del passeig històric en declaracions a Ràdio Caldes.
8: Es tracta d'una ruta que començarà al TOC i farà un passeig pel carrer Font i Boet fins a l'Arxiu Històric i explicarà amb els documents originals de l'arxiu la història del TOC, de les cases dels mestres, de l'Eixample de Font i Boet i acabarà la biblioteca. Teniu dues oportunitats. El dia 10, dimecres, a les 11 del matí, sortida des del TOC, i el dia 11, dijous, a les 17:30, sortida també des del TOC. Aquesta activitat porta per nom un passeig històric amb l'arxiu i és molt, molt recomanable.
6: A més, el divendres a 6:45 de la tarda s'organitzarà una taula rodona dedicada al 50è aniversari de la revista La Tortuga, amb la participació de diverses persones vinculades a l'editorial. Així ho ha explicat Carme Germà a Ràdio Caldes.
8: L'altra data important és el dia que farem la taula rodona. Una taula rodona amb els fundadors de La Tortuga, que aquest any, aquest juliol, compleix 50 anys, i amb la gent que porta la revista La Tortuga actualment. Això passarà el divendres, dia 12, a les 17:30, a la Biblioteca Municipal. I aquesta activitat li hem posat de nom La Tortuga 50 anys. Amb aquesta activitat el que volem és fer un homenatge a la revista La Tortuga i, a més, donar a conèixer tota la feina feta i tota la feina que estan fent actualment.
6: Profunditzant més sobre el 50è aniversari de la revista La Tortuga, Esther Sánchez explica la feina conjunta amb la Biblioteca de Caldes sobre la digitalització de la revista. Declaracions al Fòrum de Ràdio Caldes.
7: Una línia de suport de biblioteques. La directora de la biblioteca i jo vam dir, què fem? Aprofitem això? I llavors agafam la col·lecció sencera de La Tortuga, van demanar a la Diputació de Barcelona la digitalització. La Diputació, crec que van enviar ja a l'OK, farà la digitalització per poder-ho posar a la seva plataforma que es diu Trencadís, que és un punt que tothom pot consultar la premsa digitalitzada dels diferents municipis. I és una meravella, perquè al final la gràcia d'això és que la cultura es difongui, perquè tenir una caixa i pots venir a consultar l'arxiu, i tant. Però clar, una meravella de poder accedir des de casa teva, des de qualsevol punt, a més de que et permet fer una cerca, perquè clar, avui dia els documents ja et permeten fer una cerca per paraula, agilitzar la feina moltíssim.
6: L'Arxiu Històric de Caldes té incorporat en el seu catàleg una col·lecció d'antics exemplars de la revista La Tortuga. La primera d'aquestes donacions es va dur a terme l'any 2013 amb una cessió d'un total de 102 exemplars, dels anys 70, 80 i 90. La segona es va realitzar el mes de juliol de 2025, on la família Agut Canyamera es va donar una col·lecció formada per prop de 900 publicacions del setmanari Montbui, amb edicions entre el 77 i 99, i de la revista La Tortuga, amb exemplars d'entre el 76 i el 92. Aquestes donacions permeten no només la seva conservació... conservació, sinó que també fan possible que estiguin a disposició de la ciutadania. Així destaca la importància de tenir aquest servei l'actual president de l'Associació Cultural Antoni Font, al Fòrum de Ràdio Caldes.
9: Aprofitar qualsevol ocasió per mostrar aquestes coses que normalment són per uns poquets, vull dir, és com el que parlàvem abans a l'entrar de tu de coses d'aquí Caldes, d'aquests panells que es posen en llocs d'edificis que ja estan desapareguts i coses així, informatius pels nanos d'avui en dia, per les properes generacions, és important, perquè realment se sorprenen d'això. Uh-huh. Doncs aleshores també aquestes coses a vegades és saber trobar el punt que interessi i atraure a algunes persones més, alguns nanos i jovent que es puguin interessar per aquestes coses, perquè realment és el que ens forma com a persones, i com a persones amb criteri i amb ganes de coneixement.
6: La Setmana Internacional dels Arxius és una iniciativa promoguda pel Consell Internacional d'Arxius, que se celebra cada any al voltant del 9 de juny, data que commemora la fundació d'aquest organisme per part de la UNESCO l'any 1948. L'objectiu d'aquesta celebració és apropar els arxius a la ciutadania, donar a conèixer el patrimoni documental que custodien i fer valdre la feina dels professionals que els gestionen.
5: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
6: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà a les 7 de la tarda, a la seu de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental a Granollers, se celebra la conferència La columna del Vallès Oriental, la ruta dels milicians vallesans durant la Guerra Civil. L'activitat a càrrec de Josep Manel Gómez explica com, amb l'ajut de projeccions d'imatge, ha recorregut fet per la columna del Vallès Oriental des de setembre de 1936 a gener de 1939 pels fronts d'Osca, Terol i d'Extremadura. L'activitat s'emmarca en la Setmana Internacional dels Arxius i l'assistència és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. I com cada dilluns, després del cap de setmana, obrim també Pàgina Esportiva. I anem ara a repàs esportiu, perquè el cap de setmana d'hoquei no ha estat el millor pel Club Hoquei Caldes, que ha vist com els seus dos equips perdien durament de maneres oposades els seus partits de play-offs d'ascens. El segon equip masculí, de Recamp, va caure als penals per un frustrant 0-2 en el que els locals no van transformar cap tir de falta directa, i el sènior femení va caure a casa del Mataró per 8-1. Ens ho explica, com sempre, Aleix Marí.
0: Sí, Òscar, l'hoquei Calderí ha viscut una mala primera jornada de les finals dels play-offs d'ascens a Hockey Lliga i a Hockey Lliga Plata del sènior femení i del segon equip del masculí del Recamp, respectivament. En primer lloc, el partit més intens de la jornada va ser el del Recamp Láser B, que ahir va rebre el Noia B a casa en un enfrontament igualadíssim en què els locals van acabar desaprofitant el partit a casa per posar-se per davant el global de la final a 3 del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata. El Recamp va començar poc concentrat i va permetre que els locals es posessin per davant el marcador, i a partir d'allà va ser un partit d'estira i arronsa en què els visitants s'avançaven i els calderins empataven. Aquesta dinàmica es va repetir fins a 3 vegades, fins i tot en una segona part on els locals van tenir molta possessió i diverses ocasions per avançar-se més. Amb un Noia molt efectiu, es van en una pròrroga amb el 3-3 i al no haver-hi gols, tot i de nou les grans ocasions d'Alcaldes, el duel es va definir des del punt de penal. A les faltes directes, l'efectivitat del Noia es va tornar a demostrar i va combinar amb el desencert dels locals, que no van saber transformar cap dels seus 4 tirs. L'entrenador del Rèquem, Eduard Candami, va explicar als micròfons d'aquesta casa què és el que més els va perjudicar.
10: Bueno, jo penso que avui hem comès errades que no vam fer el dia de Mollerussa. Potser ens ha pogut les ganes. Sabíem que seria una final molt complicada, sabíem que hi hauria moltíssima igualtat, s'ha vist. Hem fet aquesta feina d'empatar el partit, d'igualar-lo. Hem arribat a les directes, no ho hem acabat de fer bé. Doncs anar a Noia, a guanyar el partit i a veure si podem aconseguir un tercer partit aquí, una final, que serà guapíssim aquí a Caldes.
0: Els calderins visitaran Sant Sadurní dissabte que ve per intentar forçar un últim partit a la Torre Roja que els permetria lluitar per l'anhelat ascens a segona nacional que porten ja 2 temporades lluitant. Per la seva banda, les dones van viatjar dissabte a Mataró per veure's les cares amb els campiones de Lliga, que van demostrar per què van acabar la temporada regular 14 punts per davant del segon, perdent només 2 partits. Tot i que les d'Oriol Sapinya van aguantar molt bé els primers minuts i es van plantar amb 1-0 a falta de 5 minuts per acabar la primera part, els minuts psicològics d'abans i després del descans van ser complicats per les calderines, que van veure com les locals anotaven atac rere atac fins a posar-se 6-0 al marcador al minut 5 de la segona. Es pot dir que en aquest punt les jugadores van perdre una mica la motivació i, tot i que la situació es va estabilitzar, el marcador local encara es va estendre més al final de la segona i amb el gol de l'honor del Rèquem a 2 minuts del final, el duel va acabar amb aquest aparatós 8-1. Indiferentment del resultat, però, el recompte és només una victòria a 0 pel Mataró i, per tant, les calderines buscaran el seu punt a la Torre Roja aquest dissabte a 7:45 del vespre per forçar també la final.
6: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Avui ha obert el període d'inscripció per als ajuts de menjador del curs 2026-2027. Des del 8 de juny fins al 30 de juny romandrà obert el període al termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per l'assistència al menjador escolar del curs vinent. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en centres públics o concertats de Caldes. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Demà i demà passat, el 9 i el 10 de juny, els busos dels Segalers en direcció a Barcelona quedaran afectats per la visita del Papa. Les línies 202-203, 212-213, 201 i l'E9 no passaran per la plaça Tetuan de Barcelona i les sortides i arribades es faran des d'Avinguda Meridiana. Pel que fa al temps, demà tindrem una jornada força estable, amb intervals de núvols baixos i alguns núvols alts que es combinaran amb estones de sol al llarg del dia. No s'esperen precipitacions en cap moment i les temperatures començaran fresques, amb valors entre els 18 i els 20 graus durant la matinada i primeres hores del matí. A mesura que avanci el dia, els termòmetres pujaran progressivament fins a assolir els 27 graus entre el migdia i primera hora de la tarda. Al vespre, la temperatura anirà baixant de manera gradual fins a situar-se al voltant dels 19 graus al final de la jornada.

0: fins aquí l'Infocaldes d'avui, dilluns 8 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, l'Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: and chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
0: cupidity, timidity,
1: mistakes,
0: fakes,
1: rhymes,
0: mimes,
1: tumblers, rumblers, rumblers, rumblers, the royal.
2: Bona tarda, benvinguts i benvingudes un dilluns més a La Taquilla, un programa que us parla de les activitats culturals del centre i del casino, sempre que n'hi hagi, clar. Ferran Devesa, avui via telefònica, bona tarda.
3: Què tal? Molt bona tarda.
2: Avui has d'entrar per telèfon, no?
3: Sí, sí, escolta, què tal? Estic a... És que estic a Camprodon.
2: Ah, estàs a Camprodon, a comprar... Què es compra aquí? Galetes, no?
3: Sí, de fet els hi vaig a fer un taller de formació contra incendis, els de les galetes, en Birba.
2: Ah, són els de les galetes, aquí els hi fas, molt bé, molt bé.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: O sigui que vigila el que fas, si no menjarem galetes torrades.
3: Exacte. De fet, mira, ara just he arribat a l'hostal, que és un poble que queda al costat de Camprodon, molt maco. Ara tinc una senyora que està... Sí, això és en directe
2: sí.
3: des del costat de Camprodon. Estem veient una senyora regant el seu hort. Al costat hi ha el seu gos, el seu estimat i fidel gos, i bé, a veure, aquí... Ostres, realment és que no veig més que quatre ocells i poca cosa més, perquè no hi ha ningú més.
2: I aquí és on t'allotges per passar una nit de feina en feina.
3: Sí, exacte, però perquè, clar, vinc de fer una formació i demà al matí... Tu saps a quina hora comencem la formació?
2: A quina hora? A les 9 del matí, a les 8 del matí, no?
3: A les 6 del matí.
2: A les 6 del matí, una formació sobre incendis? A veure, la gent no estarà al tanto, se'ls hi cremarà tot.
3: Clar, clar, no, o sigui, increïble. Comencem a les 6 del matí, eh?
2: Déu-n'hi-do.
3: És que... Jo no estic pagat.
2: No, estàs pagat, no?
3: Ai, senyor. Doncs, escolta, mira, aquí estem. Després, ara, espera't, Jordi, un segon, perquè com que acabo d'arribar...
2: Ara estàs...
3: El que estic fent...
2: A l'habitació, sí. Estàs arribant ja o no?
3: Sí, estic a l'habitació. Mira, és una habitació dels anys 90 a Catalunya.
2: Ah, molt bé.
3: M'he teletransportat als anys 90.
2: Està bé. D'aquí hi ha pòsters.
3: És una meravella. No, pòster... Bueno, sí, mira, hi ha un quadre, com així, un bodegó d'unes plantetes, però el tema és les rajoles, per exemple.
2: Ah.
3: O el mando de la tele...
2: Ah, sí?
3: Té un protector al mando de la tele, que és un protector que jo tenia quan era petit.
2: D'aquells gruixuts?
3: Sí,
2: de plàstic,
3: sí.
2: De, com que ho envoltaven tot?
3: Sí.
2: Pues sí que has fet un viatge en el temps, sí, molt bé.
3: Molt fort, sí. Molt fort. Escolta, mira, ja he pogut ara baixar-me el guió, veig que... Hòstia, a veure...
2: Tornem a començar, eh? El
3: clar,
2: guió.
3: Exacte. O sigui, això ha sigut un...
2: Això és mentre et trucàvem.
3: Una mica... Clar, sí, escolta, és preciós, també he de dir que és preciós. Les vistes que tinc ara són una meravella. Una llàstima que m'hauré de llevar a les 4 i mitja del matí.
2: Déu-n'hi-do.
3: És molt dur, això.
2: Sí. Aquí no aniràs a dormir. Avui... No vagis a dormir gaire tard, eh?
3: No, ara, quan acabi la taquilla, me'n vaig a dormir.
2: Ah, molt bé. Doncs fem veure que la tornem a començar.
3: Vinga.
2: No cal que posi la sintonia des del principi. Monter, puja-la i la baixem de seguida.
1: Baritones and bass.
2: Doncs vinga, fem veure que tornem a començar. Bona tarda i benvinguts i benvingudes un dilluns més a La Taquilla, aquell programa que us parla de les activitats culturals del centre i del casino, sempre que n'hi hagi, clar. Ferran Devesa, avui via telefònica. Bona tarda.
3: Bona tarda, Jordi Graví. Avui he d'entrar per telèfon per qüestió de feina.
2: De feina? Treballes en una companyia telefònica?
3: Sí. Hola, ¿con quién hablo? ¿Es usted el titular de la línea? ¿Con qué compañía actúa habitualmente? Si se cambia a Ferrifón, tiene una llamada gratis al extranjero. Tarifa plana si es de Castellón de la Plana y todo el mundial por la tele gratis. Pero no este, el del 2042. ¿Qué le parece? Pues es una buena oferta.
2: Esta, ¿eh? Home, si Catalunya participa al Mundial 2042, m'interessa canviar de compañía.
3: Sí, no, es de verdad, yo se lo aseguro, esto es participación segura. Usted tendrá una llamada gratis con la Cataluña del 2042.
2: Ah, molt bé, molt bé, molt bien. Muy bien. ¿Y podría hablar en catalán?
3: Sí. No, porque estamos ya en el 2042 y fíjese. Estamos hablando en castellano ya, ¿eh?
2: Ah, ya se habrá acabado esto de Cataluña.
3: Hombre, esto de Cataluña ya no tenía parangón esto, ¿eh? Esto ya no tenía remedio, ¿eh? Esto teníamos que terminarlo esto.
2: O sea, eran habas contadas, ¿no?
3: Claro, o sea, yo no sé qué contábamos en esos tiempos, pero yo siempre les decía, no cuenten conmigo.
2: Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, quiero decir.
3: Muy bien. No, pues, escuche, ¿le parece bien que yo le haga
2: el cambio de compañía de la línea? Sí.
3: El cambio de compañía.
2: El cambio de compañía.
3: Ferrifone.
2: Sí, yo ahora estoy en compañía del Monter. Quiero un cambio de compañía.
3: Hombre, me parece normal que usted quiera hacer el cambio, ¿eh?
2: Vale, muy bien. Vendo tirando van al programa, así que... Sí. ¿Qué hem d'obrir, Ferran?
3: No ho sé, jo ja et dic, estic cobrint un paquet de galetes Virba, perquè tinc gana, i...
2: No.
3: Bueno, de fet... No, ah, no?
2: No, és la taquilla que hem d'obrir. Ho saps?
3: Ah, hòstia. És que, saps què passa? Que los aires del monte em confonen.
2: Ah, molt bé. Doncs obrim la taquilla.
3: Em confonen. Obrim la taquilla.
2: La setmana passada, poca cosa, els nostres ateneus, el centre res i el casino el teníem ocupat per la gent de les catifes del Corpus.
3: Sí, perquè allí es van fer els actes de Caldes Flor, de parlaments, entrega de premis i coses d'aquestes.
2: Sí, moltes coses. Em sembla que van venir els castellers, pot ser? O eren els pastoners? O què era? Ara no recordo.
3: Mira, va venir tothom. Tothom hi era, tothom.
2: Tothom hi era?
3: Sí.
2: És malaurat de mi.
3: Oh. Ai, conti-ho.
2: No. Seria molt llarg.
3: No, però, escolta, és que va ser... A veure, això del Corpus és molt xulo. A mi m'agrada molt, el Corpus. Mira que no he estat aquest cap de setmana, però m'agrada molt. És a dir, això del que és l'art efímer, m'agrada. Sí, m'agrada, perquè hi ha una feinada... I després et venen els de la cultura popular, t'ho aixafen, t'ho restreguen, t'ho... Hòstia, és un punt de Sodoma i Gomorra a lo català.
2: A mi em sap greu que durin tan poc les catifes, o sigui, que estiguin fetes al matí i que a la tarda ja... Sí. Adiós, muy buenas.
3: Haurien de posar a sota una capa de superglú que untés tot i mantenir-ho com a mínim 3 setmanes.
2: Clar, que posin un fixador. Com es fixa això? Amb esprai, amb vernís, no?
3: Sí, exacte. Amb no sé, amb algú. Ostres.
2: O amb forro, forro de llibres de quan eren petits, d'anar al col·le.
3: Sí, sí, hi ha gent al govern de Catalunya que està fixada amb algun producte així.
2: Ah, doncs
3: perquè
2: mira, segur.
3: No marxa.
2: No. O la laca que feia servir l'Artur Mas per aquell tupé que em portava.
3: Hòstia, és que, clar... No, aquest tipus de laca és molt bona. Mm. És molt bona. Jo no n'he fet servir perquè contamina molt. De fet, el part de no sé si t'has fixat que ara ja no es parla de la capa d'ozó, del forat de la capa d'ozó.
2: És veritat.
3: I és perquè l'Artur va deixar de fer-ho servir.
2: Va. Ara s'entén tot.
3: Clar. Ah, però escolta, saps qui va venir?
2: Qui teníem per aquí amb les catifes?
3: Va venir la consellera d'Interior, divendres, la Núria Parlon.
2: La Núria Parlon. Sí, sí. Vaig veure una foto que pràcticament anaven vestits igual. La Núria Parlon, la consellera, l'alcalde i la Vicenta.
3: Sí, anaven vestits igual.
2: Sí, sí.
3: Es van posar d'acord. Em va agradar molt a mi. Aquella foto, a més, estaven simpàtics. Sí o no?
2: Sí. A mi feia el seu efecte.
3: Estaven allò... Sí, estaven... Hi ha una, em vaig veure una, que és com molt tendra. I vaig dir, clar que sí. I després, el diumenge...
2: El diumenge que va venir?
3: Home, la consellera de Cultura, la Sònia Hernández...
2: Ah, la Hernández.
3: Sí, et dic una cosa, jo no sabia que la consellera de Cultura té Sònia Hernández.
2: Jo vaig haver de buscar-ho per internet, a veure quina cara feia, per si me la trobava pel carrer.
3: I... Abans hi havia una altra, no?
2: No ho sé, ja, últimament ja he perdut els comptes dels consellers i qui són. Doncs el vaig mirar per internet, vaig mirar la foto per si la trobava pel carrer i efectivament va passar pel carrer on jo estava, a la tasqueta, jo estava fent el vermut, jo no estava fent catifes.
3: Ah, molt bé. Eh? No. No.
2: Però la vaig reconèixer de seguida perquè, clar, és la... anava l'alcalde, tots els regidors, la Vicenta, i la Vicenta la portava agafada de la mà perquè no se li escapés.
3: Ah,
2: i vaig dir, ah, calla, aquella és la... l'Hernández de Cultura.
3: Molt bé. No, no, doncs, molt bé, es veu que destinaran 30.000 euros a fer un pla director per conservar les termes.
2: Ah.
3: Fixa't tu.
2: Molt bé.
3: Es veu que fins ara... allò era campi qui pugui. Era campixa, allò.
2: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do. Sí, sí. I ara faran un pla director que val 30.000 euros. Collons.
2: Que ens els donguin a nosaltres, els 30.000. Que ja farem alguna
3: cosa. Sí.
2: Oi?
3: No, jo el pla director també el faig.
2: Sí, faré de director.
3: No, sí. No, no, sisplau, no pintin. No entrin. En cas que entrin, faci-ho descalços.
2: Mm.
3: En cas que descalços, vigilen les pedres. No, perquè són pedres que punxen, saps?
2: Sí, sí. Bé, doncs molt bé, doncs és perfecte això. Escolta, avui Ferran, que no t'ho he pensat a dir, no tenim ningú aquí a l'estudi de públic. Tu tens algú per aquí? On estàs tu?
3: Doncs sí. Sí, sí, sí. Mira, just aquí a l'habitació, al meu costat, tinc una persona que en aquest cas està literalment de públic, que, mira, entrarà per telèfon ara mateix. Mira, posa't i saluda. Posa't.
4: Hola, soy Edu. Feliz Navidad.
2: Ah, molt bé. Moltes gràcies. Doncs ara sí que ja podem començar amb l'agenda,
3: Sí. No. Un moment, que falta la música. Edu, tens alguna música? Mira, em diu que sí.
2: Ah, doncs endavant, que comencem amb l'agenda, amb aquesta música del teu amic Edu.
5: Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu,
2: Navidad. Ferran, no, em nego. Això és molt egocèntric per part del teu amic Edu,
3: És veritat. Edu, escolta, ho sento, que no posarem aquesta cançó a l'agenda. I jo porto la pistola de la setmana passada aquí amb mi. O sigui que, Edu, així que... Que te call.
2: Apa, Edu! Feliz Día de los Muertos! Per sort, un oient que tenim, que es diu Elton, ens va enviar una música d'agenda.
3: L'Elton John?
2: No, un altre Elton. Elton Tito.
3: Elton Tito? Doncs espero que no faci honor al seu nom. A veure, endavant, que comenci l'agenda.
2: Som-hi.

0: Vinga, amb la pitjor cançó del món, també. Ferran?
1: Hòstia, a mi m'agrada, eh?
0: Ah, sí? T'agrada?
1: Sí.
0: Bueno, té el seu què. Doncs amb aquesta cançó, música de gent d'avui, cap de setmana de cinema i teatre, cinema al centre i teatre al casino. Comencem pel cinema.
1: Dissabte, a les 6 de la tarda, tenim una nova pel·lícula del cicle Gaudí al centre.
0: Aquesta vegada es tracta d'una pel·lícula anomenada Estrany Riu.
1: Estrany Riu. No és un estrany que riu, eh? A veure, escoltem el tràiler i després ens expliquem de què va això.
2: Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
3: Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
4: Papa, mama, ens podem tirar?
5: No està tan fred.
4: D'aquí sí que ho tinc idea, això.
3: Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i ens va escapar.
2: I no vas tornar a veure?

0: Ferran, has entès alguna cosa amb aquest tràiler? Ah, que no?
1: No. No.
0: Només per la música i pel que diuen, sí. Ja veuràs que no és una pel·li de riure.
1: No, això ja ho he mig intuït, però algun mort, també, algun ambient una mica psicotròpic.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, però, sí, no.
0: No. No vol dir que sigui dolenta la pel·lícula, eh? Simplement que no anireu a riure. Explica'm la sinopsis. La tens per aquí, Ferran?
1: Sí, a veure. Diu... En Didac té 16 anys i passa les vacances familiars recorrent en bicicleta a la riba del riu Danubi, quan una trobada inesperada provoca un profund canvi en ell. Un noi misteriós apareix entre les aigües del riu... Collons.
0: Oh.
1: A veure, això... I la seva presència enigmàtica no només desperta alguna cosa nova en el Didac, sinó que també comença a alterar la relació amb la seva família. El seu germà mitjà... El seu germà mitjà, Biel, percep un distanciament amb ell mentre la seva mare, la Mònica, reconeix en el seu fill ecos del seu propi passat adolescent. Amb una mirada poètica, poderosa i construint un univers propi, Estrany Riu explora amb delicadesa temes com el primer amor o el desig que ens reconnecten amb el món emocional adolescent. Amb una fotografia molt cuidada, una música vibrant i un ritme pausat, aquest viatge que recorre el riu Danubi esdevé per en Didac una metàfora de creixement, de descobriment personal i de transició cap a l'edat adulta i la independència.
0: Molt bé. És una pel·lícula d'amor, doncs.
1: Sí, jo diria com de descoberta, de canvi d'etapa, de ritual...
0: Sí. Per cert...
1: Sí.
0: Per cert, quan...
1: Hola?
0: Sí, et sentim.
1: Ah.
0: Per cert, quan una pel·lícula, que per mi dic, ai, em costaria veure-la, perquè no és el meu estil, eh? Jo sé que la gent sí que és el seu estil i els agrada, però sempre destaquen la fotografia. T'hi has fixat, amb això?
1: Sí, però perquè el que t'està dient és que val la pena veure-la al cine, que no t'esperis a veure-la a casa.
0: Ah, amigo, vale.
1: És, mira, això és una mica com aquella, la de com es diu, aquella de la Riff?
0: Sí,
1: que estaven allà.
0: La Cirat.
1: Clar, Cirat diu, mira, això o ho mires al cine o a casa no ho miris.
0: Mm. Doncs vinga,
1: té
0: tots...
1: molt bon so i té molt ben... Clar, això ho has de mirar al cine, això em vol bé, no? Tens un Dolby Surround System High Quality Process High Tube, si no, res.
0: Si no, mira, tens una vella al costat que t'està explicant la pel·lícula. Ara passarà això, nen, ara passarà això.
1: Altre. Exacte.
0: Escolta, hem de parlar dels actors perquè si mires el tercer actor que hi surt, fa molt riure.
1: Ostres, a veure... Direcció, Jaume Claret Muixart.
0: Que és el seu primer llargmetratge, mai no havia fet una pel·lícula sencera. Havia fet curts, però una pel·lícula no. I ara és la seva primera, l'obra...
1: Molt bé.
0: Com es diu això? Òpera prima, no?
1: Òpera prima, molt bé, sí. Llavors, els actors, a veure, tenim el Bernat Soler Palau.
0: Sí, bien.
1: El Francesco Vens.
0: Bien.
1: El Jan Monter.
0: Qui és aquest?
1: Jan Monter?
0: És el germà del Monter, no? Suposo.
1: És el germà o és... Monter, això ens ho has d'aclarar. Aclarir.
0: És el fill. Fa que no amb les mans, que no vol saber res.
1: No vol saber res. Jordi Oriol Canals.
0: Sí.
1: És de Caldes, aquest, eh?
0: Home, si es diu Canals, doncs és de Calxamós.
1: Nausica Bonin.
0: Ah, molt bé, la Nausica. Sí, senyor.
1: Molt bé. I el Roc Colell.
0: Molt bé. Aquesta pel·lícula va tenir també premis després de la seva estrena al Festival de Venècia, on va obtenir el premi a la millor contribució artística i també va passar pel Festival de Reykjavik, on va guanyar un Frailecillo d'Or. Doncs Estrany Riu ha estat una de les pel·lícules revelació d'aquest any i ha estat nominada, que no guanyada, 2 premis Goya, 8 premis Gaudí, un premi Feroz i ha rebut també, això sí, un premi audiovisual Ciutat de Barcelona.
1: Doncs escolta, molt bé.
0: Déu-n'hi-do. Això, sí, doncs, sí. L'Estrany Riu, dissabte a les 6 de la tarda, cicle Gaudí al Centro.
1: Escolta, saps què és un Estrany Riu?
0: Què?
1: Anar a fer un riu, o sigui, anar a pixar, per exemple, després d'haver menjat espàrrecs. És un Estrany Riu perquè el pixum fot pudor.
0: Ai, saps? Ai, sí, porc. Aquest és porc. Va, música d'agenda, que continuem.
1: Sí. Mi pa, zu, zu, zu, zu, zu, zu. Mi pa,
0: escacus, nyam, nyam, nyam. Nyam, nyam, nyam, nyam. I ara anem cap al casino perquè hi ha teatre del grup escènic Casino.
1: Sí, tant dissabte com diumenge, eh?
0: Sí, dos dies seguits.
1: Sí, sí, hi ha segona i tercera oportunitat de veure La doble vida. L'obra que fa un parell de setmanes va estrenar al grup escènic Casino.
0: Recordem que és una obra molt divertida, d'aquelles d'anar amunt i avall, obrir i tancar portes... Vaja, que molt
1: gasta,
0: bé.
1: Sofàs, gent que entra, gent que dius, i vostè qui és, i l'altre que no sé què...
0: Ara sí, m'haig d'amagar, sí. M'haig d'amagar en un lloc, m'haig d'amagar en un altre... Molt bé, molt bé.
1: Exacte, ara resulta que una cosa no és el que era... Bueno... Tremendo. Escolta, per exemple, perquè la gent se'n faci una idea, comença llegint la sinopsi, jo faig els efectes de so.
0: Vinga, va, ja en vam parlar d'aquesta obra, però si no hi ha un at, la vam recomanar mil vegades, amb el Ferran, sí. aneu-hi. Diu així la sinopsi, digues el títol espectacularment.
1: Sí. La doble vida.
0: El Joan Puig és taxista, viu a Gràcia i sobre el paper... Fes un paper. Porta una vida ben normal amb la seva dona, l'Antonella Puig.
1: Io, ma, porco dio!
0: I també la seva filla adolescent, la Laura.
1: Vull follar!
0: Colló. Només hi ha un petit detall. Que de normal no en té res. També està casat...
1: Sí.
0: També està casat amb l'Antònia Puig.
1: Ole!
0: Que viu a Sants.
1: Sants, Sants, Sants, carrer de Sants, Sants, Sants, el que no trobis aquí, enlloc no ho trobaràs que...
0: Amb qui té una altra filla adolescent, que es diu Marc.
1: Jo també vull follar.
0: Molt bé. Continuem. Durant 18 anys... Compte fins a 18.
1: Un, dos, tres, quatre, cinc, 18.
0: El Joan ha estat el rei de l'equilibri impossible.
1: I tot tiro, i tot tiro, i tot tiro, i tot tiro.
0: Dos matrimonis.
1: Toma.
0: Dues famílies.
1: Retoma.
0: Un taxi.
1: Driver.
0: I la complicitat del seu millor amic Lluís com a única excusa per creuar Barcelona a tota velocitat i amb el rellotge sempre en contra.
1: Lluís, tu fas tu furiós, tu Barcelona.
0: Tot perfectament organitzat fins que l'univers...
1: Einstein.
0: Vale, molt bé. Que té molt sentit de l'humor, l'Einstein, doncs? Decideix... Esperava un acudit petit, sentit de l'humor.
1: No, perquè com que era l'Einstein, sentit de l'humor, he fet que treu la llengua.
0: Molt bé. Doncs això, l'Einstein... Bueno, doncs que l'univers, que té molt sentit de l'humor, decideix intervenir. Perquè la Laura i en Marc...
1: No, espera, perquè la Laura... Ja veuràs, fes.
0: Perquè la Laura...
1: Vull follar.
0: I en Marc...
1: Jo també.
0: Sense saber que són germans...
1: Hòstia!
0: Es fan amics per internet.
1: Follem?
0: I decideixen quedar en persona.
1: Follem.
0: A partir d'aquí, el que era una vida doble es converteix en una carrera d'obstacles. Mentides improvisades...
1: Yo nacido. Estaba así cuando llegué.
0: Trobades impossibles.
1: Eres tu i dices, sí, soy yo.
0: I portes que s'obren en el pitjor moment possible.
1: Pepe, me das 10 euros?
0: En Joan haurà d'activar tots els recursos i alguna mentida nova cada dos minuts per evitar que els seus dos mons xoquin...
1: Tic-tac.
0: Xoquin frontalment.
1: Boom.
0: La gran pregunta és, pots viure dues vides?
1: Pots viure dues vides?
0: Quan les dues comencen a quedar per poder-se conèixer?
1: Quan les dues comencen a quedar per poder-se conèixer?
0: Molt bé. I ara hem de repassar el repartiment, que ja el vam dir l'altre dia, però endavant, si fes una veu espectacular en off per recordar el repartiment.
1: Vinga, tu dius el personatge i jo dic el nom de l'actor?
0: Sí. Vinga, comencem. Joan.
2: Antoni Díaz.
0: En el paper d'Antonella.
2: Montse Pierre. Ah, mira, espera, ho farem al català, ja veuràs, el teletrasià.
0: Vale.
2: Vinga, comença, Joan.
0: Joan.
2: Anthony X. Díaz.
0: En el paper d'Antonella.
2: Montse Pieres.
0: En el paper de Laura.
2: Judit Álvarez.
0: Com Antònia.
2: Núria Puigdueta.
0: Ha fet una cosa rara al guió i està mal escrit i puja per el Puig d'Angoles. No sé per què. El paper de Marc.
2: Mateu Font.
0: Com a Lluís.
2: Oriol Montsalvatge.
0: I com a pare del Lluís.
2: Per... És com en francès, saps? Per... Puc Domènec.
0: Perquè també està mal escrit. Molt bé, molt bé, molt bé. La direcció és per part de...
2: Aleix Vila.
0: 3 punts.
2: Caral Díaz. Judit Galera.
0: Equip tècnic.
2: Carme Ubals. I Gisela Guerrero.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim. Dues oportunitats, no?, per veure aquesta obra.
2: Sí. Escolta, escolta, avui jo no sé si és l'aire d'aquí dalt, però em sento com molt més idiota del normal, sí o no?
0: Perquè
2: el Montereu està dient que sí, el Montereu.
0: Sí, sí, sempre, ja ho saps.
2: Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs escolta, què tal? Com estàs tu, Jordi?
0: Doncs bé, patint la calor. Aquí m'has deixat solet aquí a l'estudi i...
2: Ja... Yeah.
0: I mira, ara, bueno. Ara podem acabar el programa perquè es veu que l'Òscar ha de gravar el butlletí.
2: Què dius?
0: Sí.
2: Ah, però han sortit notícies noves o què?
0: No, però no he tingut temps de fer-lo abans.
2: Home, Oriol. Molt bé, doncs, sí, doncs ho tanquem, així donem temps, no?
0: Sí, home, i tant. Escolta, recorda, recorda els horaris, va, que aquesta obra, doble
2: vinga,
0: vida.
2: Va. Vinga, dues oportunitats, eh? El dissabte dia 13 a les 8 del vespre o el diumenge dia 14 a 6:45 de la tarda, que en lloc d'un O podria ser un I, eh? És a dir, podeu venir tant el dissabte com el diumenge, eh?
0: Home, esclar que sí, per si no us ha quedat clar alguna cosa, podeu tornar-hi. A més, està molt Exacte. Bé perquè la part de dissabte no coincideix amb el cinema.
2: Clar.
0: Teniu temps d'anar a veure el cinema al centre, l'Estrany Riu, i sortint, oita, tires el carrer una miqueta cap avall... I ja ets al casino i encara hi ets a temps per veure l'obra de teatre.
2: Molt bé, doncs escolta, nosaltres deixem-ho aquí, donarem pas al butlletí informatiu de Ràdio Caldes.
0: Mm.
2: Sí, Jordi Graví, posem-nos serios, eh?
0: Posem-nos serios,
2: fins la setmana vinent.
0: Ferran de Mesa, igualment, fins la setmana que ve, que espero que no t'hagis quedat aquí menjant galetes a Camprodon.
2: Oh, ja ho veurem, això. Escolta, només ens queda dir avui que, Monter, moltes gràcies per aquest servei tècnic tan majestuós. I nosaltres, Jordi, què fem?
0: Doncs tanquem...
2: La taquilla!

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La comunitat energètica local es consolida amb èxit en l'ampliació a les urbanitzacions de Caldes. Concretament, 224 noves famílies de les urbanitzacions s'han adherit a la CEL, consolidant així l'extensió de la comunitat energètica a tot el sòl urbà del municipi. I arribant també així, amb aquesta resolució, a un total de 611 famílies beneficiàries, gairebé un 10% dels domicilis de Caldes. Demà els alumnes de segon de batxillerat de Caldes comencen les paus. La convocatòria ordinària de les proves d'avaluació per accedir a la universitat s'allargarà fins al dijous 11 de juny, reunint els estudiants en diversos espais de la comarca. Demà i demà passat, el 9 i el 10 de juny, els busos de Segalers en direcció a Barcelona quedaran afectats per la visita del Papa a Barcelona. Les línies 202, 203, 212, 213, 201 i la E9 no passaran per la plaça Tetuán de Barcelona i les sortides i arribades es faran des d'Avinguda Meridiana. Ja ha obert el període d'inscripció per als ajuts de menjador del curs 2026-2027. Fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per l'assistència al menjador escolar del curs vinent. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en centres públics o concertats de Caldes. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Pel que fa al temps, demà tindrem una jornada força estable, amb intervals de núvols baixos i alguns núvols alts que es combinaran amb estones de sol al llarg del dia. No s'esperen precipitacions en cap moment i les temperatures començaran fresques, amb valors entre els 18 i els 20 graus durant la matinada i primeres hores del matí. A mesura que avanci el dia, els termòmetres pujaran progressivament fins a assolir els 27 graus entre el migdia i primera hora de la tarda. Al vespre, la temperatura anirà baixant de forma gradual fins a situar-se als voltants dels 19 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Que parli només l'Aina.
1: Hola, què tal?
0: Perfecte.
2: Puta mare, no? Jo m'escolto bastant fort, però no
0: ho sé. Tu sents fort?
2: Jo sí, però...
1: És el 2, eh?
2: Sí, correcte, sóc el 2. Ho
0: deixem una mica.
1: Perfecte.
2: Però perquè m'agrada menjar-me el micròfon, no?
0: Què, com esteu? Ja som a juny. Bé, ja érem juny l'últim dia,
3: ja
0: però
3: juny.
0: És 8 de juny ara.
3: Acabem de començar el juny. Era
1: ja és juny de veritat.
3: Ara. Ara sí, ara,
0: ara
3: sí.
0: Ja estem en ple juny.
2: Real juny.
3: Era broma. No feia, encara no feia calor.
1: Sí, clar que sí. Home,
2: no fa
1: sí?
2: tanta ara.
1: Hosti.
2: Fa molta home, calor per vosaltres ara?
3: Jo tinc molta calor.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo vaig amb pantalons llargs, per tant...
2: Uau.
3: No, però són aquests pantalons que són frescos.
1: Sí, exacte.
3: Ara.
2: Però llarg.
3: Bueno, però...
2: Jo crec que no. Bueno, mai me n'he provat uns. Mai me n'he provat uns així. Però jo crec que passaria calor. Les hores són negres.
3: Home, però, no, però...
1: Tu penses que jo porto blancs al col·le perquè me'ls pintin i me'ls ratllin?
3: Clar, sí. El color blanc està prohibit a la feina.
2: És veritat,
1: no, no.
2: És,
1: sí. Que tu vagis de blanc no significa que els altres.
3: Però si haguessis de triar... Què et dona més calor? Un pantaló llarg o una màniga llarga?
2: Pantaló llarg.
1: Una màniga llarga.
3: Jo crec que una màniga llarga, eh?
2: Jo
0: sí,
2: pantaló llarg.
0: De llarg.
3: Oi?
0: Sí, sí, sí.
1: Però és que el que pensa l'Arnau.
0: No,
3: home, a veure,
0: sí,
3: estem
0: no,
3: aquí comentant.
0: Ja s'apliques la meitat.
2: No sé.
3: Exacte.
1: Tu què portes més, màniga llarga o pantalons llargs?
2: Màniga llarga, et diria.
3: És que este
2: bueno,
3: senyor
2: no,
3: és
2: possible. No,
3: ja
2: no ho sé.
0: Que gairebé no tinc mànigues llargues.
3: Ja, és que màniga llarga és molt poc.
1: Yes.
0: Sobretot de samarretes.
3: És molt poc.
1: Però tens molt molts més pantalons llargs que samarretes mànigues llargs?
2: No.
1: Tens més... Bueno, és que...
2: És que pantalons llargs... crec que de pantalons llargs he de tindre 6 i samarretes llargs he de tindre 6.
3: És que és tan segur que tens aquest número de pantalons.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: No, l'Aina és...
2: Correcte, l'Aina és el 3. És que m'acaben de pujar el micròfon, però ara jo m'escolto molt fort.
0: El Monter.
2: És que Monter...
0: Posar-li el micròfon a...
3: Què faríem, això?
2: Ara m'escolto bé, Monter.
1: Jo, si vols, puc cridar més.
0: Bueno...
1: La qüestió és que...
0: Comencem el programa o què?
1: Sí, sí.
3: Comencem-lo.
0: Sí.
1: Sí, sí, podem començar.
0: Farem un petit repàs informatiu ara mateix. Quin diríeu que és el tema més d'actualitat?
3: El papa!
1: Molt bé, papa. Jo també he dit el papa.
0: Voleu començar parlant del papa.
1: I tu què haguessis home, dit, Arnau? Si... Espera't un moment.
3: Si pogués evitar-ho.
1: Què haguessis dit?
3: Examen.
0: No sé res.
1: Què examen, si no està fent res?
3: No, imbècil, que vull dir que tenia la cara d'examen de me quedo en blanco, yeah. Profe.
0: Ah, hi ha una notícia que va molt d'exàmens, no. També.
3: Vull dir que... l'Espau.
1: Comença demà.
3: Comencem amb l'Espau. Ah, molts bueno, és que jo ja he vist molta cosa de la Pau d'Andalusia que s'ha liat part amb l'examen de mates.
0: Sempre, sí.
1: Però la d'aquí comença demà.
0: Sí, sí, sí.
1: Amb vaga de docents.
0: Com ha de ser.
3: Liada, eh? Els pobres de segon de batxillerat deuen estar atacats. Mama, que si no em deixen fer l'examen, què passa?
0: A part que hi ha molta gent que està en contra de la naturalesa pròpia de les Pau, com a proves d'accés universitàries.
3: Correcte, és un tràmit, no? Un tràmit
0: clar, és un tràmit
3: en continu...
0: En el moment en què tu ja estàs a dins i te l'has de menjar, sí o sí, és millor agafar-te la filosofia de que és un tràmit.
3: Sí, per suposat.
0: Però no està mal també pensar, ostres, realment... Bueno, calen aquestes proves?
3: Clar,
0: saps?
3: Exacte, o jo no dic que és un tràmit
0: ben plantejades,
3: que està, és un tràmit que està en constant com qüestionament,
0: d'acord.
3: No?
0: Una pensava que és un tràmit, però jo...
3: Cal,
0: que li diries,
3: dins,
0: de què li diries al pobre xaval que demà comença les Pau?
1: No, vas a pillar, que vagi bé.
0: Em sap greu, és un tràmit. Sí.
3: Frente una tila i suerte.
0: Vosaltres a les Pau éreu més de... Per ara deia l'Edu, pret una tila, però segur que n'hi ha d'altres que van amb cafeïna fins al cul per
3: hòstia,
0: poder no dormir. I
3: que éreu de cafeïna o de tila, no? Vols
0: clar.
1: Jo tinc tila.
0: Necessiteu relaxar-vos o necessitàveu més hores de,
1: tinc
0: de vida? Saps?
3: Team...
0: Sí, jo també he sigut molt de dormir sempre.
3: Tim de tila, jo. Sí.
0: I hi ha molta gent que estudia millor a les nits.
3: Jo estudiava millor a les nits. És a dir, em fotia el gran sprint als vespres nits a fondo, però per la selectivitat vaig anar com molt zen, molt estudiant a les nits
1: molt
3: i
1: bé.
3: Molta tila a l'examen abans d'entrar.
1: No, jo és que quan em poso una... Vull dir, hi ha situacions que costa dormir, per tant, a canvis o situacions així que no... que vull anar a dormir i no puc, és com, no, tila i a dormir.
3: No, jo podia dormir.
1: No, jo no.
3: Era el moment de fer l'examen que em posava tan nerviós. Tant. O sigui, recordo tants nervis en aquells exàmens.
0: Jo també som molt d'agafar nervis al moment de l'examen.
3: Ja veus.
0: Arnau, vols dir alguna cosa?
1: No cal.

0: Però nervis,
1: Pau al món.
2: No, Pau, germans.
0: Nerviós quasi mai. En exposicions sí que ho he estat una mica més i tal, però en exàmens sempre... Vengo a hacer lo que sé.
3: Però és que la pregunta és... Jo, per exemple, la selectivitat...
0: Però clar,
3: era molt...
0: passat per això.
3: Vale, és que jo és el que anava a dir, era molt conscient del que volia fer i de quins passos havia de seguir que ho necessitava per fer.
2: Clar.
3: Jo no sé fins quin punt... Vull dir, l'Arnau ho això ha pogut ho veure a... perquè potser no ho ha gestionat.
2: Ho dius des de la perspectiva de que tenies el teu objectiu o de que anaves tranquil·la?
3: No,
2: o...
3: des de que jo m'havia de preparar un espau per preparar-me un espap, per preparar-me, i si jo no tinc les proves a l'accés al professorat, jo no tinc la carrera d'educació. I era, o sigui, tenia molt clar el que volia, per tant... ho necessitava i era un tràmit pur i dur al final.
1: Passo per l'aro, faig el que bonament pugui, ho faré molt bé perquè estic preparada i ximpum.
3: No, no va ser tan fàcil, però sí. Però
1: és el calent de dia tota la gent que està escoltant, que està a punt d'anar als exàmens.
2: També una mica la meva experiència va ser que jo vaig anar a l'ESPAU pensant que faria filosofia, que necessitava una merda de nota.
1: Correcte.
2: Entre cometes, merda de nota, però
1: sobraven
2: places a filosofia, sí. I després va resultar que vaig acabar fent periodisme i tampoc vaig anar gaire sobrat.
1: Epa.
2: Perquè vull dir que intenteu donar-ho tot.
1: Sí, exacte, aneu a saco, aneu a saco.
3: Vull dir que en realitat
2: tinc apuntat
3: pues molt millor nota.
2: Que diria que estan fent rècord amb més de 45.000 estudiants afrontant les proves d'accés.
1: És que si no vas a la uni no sirves para nada, tots els pares, no dient això, els nens.
3: Molt bé.
2: Clar, jo entenc que hi ha aquest punt, però
1: que no, que és mentida.
3: Aquí som dos contra dos, eh?
2: Jo tinc la sensació que aquests últims anys s'ha popularitzat molt el tema dels cicles, o com a mínim aquesta ha sigut la meva impressió des de fora, i també la imatge ha canviat molt, vull dir... De que, o com a mínim tinc la impressió de que tires 5 anys enrere i al plantejar-te fer un cicle no té res a veure amb si ho fas ara.
1: És veritat.
3: Penso jo ho vaig fer fa 10 anys, eh?
1: Perquè ja és una mujer adelantada. 5
2: anys, 10 anys, 15, i com tiris més enrere, més bèstia serà el canvi.
3: He tirat 5 i he dit, merda, estava a la uni, no, per tant el cicle
2: l'he
3: fet abans.
2: Últims anys.
3: No, sí.
0: Però sí que és veritat, però igualment segueixo escoltant a alguns pares i mares dient-li...
2: Sí, esclar, no,
0: o als perquè... seus fills o filles dient-me, no, és que els meus pares m'estan obligant, o sigui, a fer un batxillerat, quan jo tinc molt segur que vull fer aquest cicle. I el pal... Bueno, parla-ho, gestiona't tu, o sigui, vols capturar les teves escoles, busca informació, o sigui, que vegin com a mínim, si estàs tan segura que vols fer un cicle, doncs que et vegin que tens realment ganes, o sigui, busca't
3: la vida. Que tens
0: una
3: predisposició.
0: Clar, correcte.
1: Al final, els tres, bueno, els quatre, estem d'acord en el que l'important d'aquesta etapa, vagis a l'ESPAU o no, és...
3: Què és? Estan parlant del cicle.
1: Que tinguis clar que tot el pas que facis el facis convençut, o no, però que el facis.
0: Sí.
1: Saps? Que tot està bé, que tota opció és correcta.
2: Clar, sí. Això,
1: que vagis a l'ESPAU o no...
2: Tens molt temps a equivocar-te.
1: Exacte.
2: Tant a l'hora de fer l'ESPAU com a l'hora de tirar la carrera, com a l'hora de no fer-les i triar a fer un cicle...
1: Correcte.
0: Facis el que facis, tirar endavant, no et quedis quiet.
2: I que...
1: Bueno, quedar-se quiet també està bé.
3: Sí, no, però que tens temps a equivocar-te, a canviar...
2: I superpositiu.
3: Que si ho pots acabar molt millor que no acabar.
1: Ja. I no te la juguis a anar directament a la selectivitat de setembre com vaig fer jo.
3: Ah, no. Però pots anar a setembre.
1: Però sempre hi haurà setembre.
2: Com recordes que és aquell estiu, Edu?
1: Era un estiu, clar, és que ara ho estàvem comentant amb l'Obajín i amb Maila. Jo fa 18 anys que vaig fer la selectivitat. Vale, llavors, hi ha gent que m'està mirant ara com una persona anciana. Però, clar, en aquella època, bueno, vulguis o no, també l'entorn era diferent.
0: Vols que et parli de vostè?
1: No cal.
2: Clar.
1: No cal.
2: Jo
1: no,
2: però al final cal l'opció... Vaig començar l'escola primària.
1: Flipes, molt bé. I què tal? Què tal la primària?
2: No tinc gaire records.
1: Vale, jo et puc parlar què tal l'ESPAU.
2: Sí.
1: No, l'ESPAU va ser... O sigui, és a dir, era com o ho fas, perquè al final ja ho tens. Saps? Vens del batxillerat i dius, és igual si has de fer un cicle o no, si no. Jo en aquella època no ho tenia gens clar, per això vaig anar directament al setembre. I per això parlava de que facis el que facis, que estiguis tranquil o que estigueu convençuts de que el que feu i ja està, i que ja hi haurà temps per rectificar.
3: Aquí cadascú ha fet una carrera, o sigui, no una
1: un
3: carrera, sinó
1: diferent.
3: Un camí diferent.
1: Correcte.
3: Jo, per exemple, només vaig fer la part general, que era l'obligatòria per fer, perquè tenia molt clar que no volia començar a la universitat i volia fer un cicle superior. Exacte. Vull dir, a l'acabar el batxillerat, per saber si era el que volia. o m'agradava o m'encaixava a la meva forma de pensar. Uh-huh. I vaig decidir que, com no estava del tot segura, pues, fer el tràmit de clar. Passar la general. Uh-huh. I crec que, és que ara estava pensant i dic, no recordo haver fet cap específica. I ja està, vull dir, vaig fer el cicle del cicle uni
1: i ja està,
3: i ja està.
1: Aquí
3: no, especialització i ja està, boom. Això sí.
1: I això, que bueno, anar directament a jugar-te-la al setembre és de valents. És com molt estressant. És molt, va ser molt estressant. Jo anava molt, molt, o sigui, zen, sí, com he dit abans, gràcies. Perquè clar, al final necessites com, bueno, el que he fet al batxillerat ha de servir per alguna cosa. Durant l'actiu jo vaig dir, estudiaré cada dia.
2: Sí, esclar.
1: No va passar.
3: Home, és que
1: no va passar,
3: és impossible.
1: Però vaig fer un repassillo suficient i ni tan mal.
2: I te'n vas en sortir, eh?
1: I me'n vaig en sortir. Si l'hagués fet al juny, probablement...
3: M'hagués en sortit més.
1: Millor, exacte. Clar, sí. Però molt bé, molt bé. Molt bé, de fet, vaig conèixer a una de les meves companyes de la universitat, que, mira, ara encara va ser el seu aniversari fa dos dies, vull dir que ens tenim super bon rotllo i estem allà a tope, i ens vam conèixer a l'examen de el primer examen de selectivitat. Vull dir que no oblideu que també és un acte social a la CL. Poseu-vos guapes, guapos, guapes, poseu-vos el xip de...
2: Ves a conèixer gent.
1: Correcte, perquè esteu tots passant per al mateix. Una etapa de merda!
0: Sí, cert, això ve... Tots els que es reuneixen, o sigui, tothom està igual de nerviós, o vull dir...
1: Bueno, hi ha el típic sobrat, eh?
0: No, vale, però tothom es juga el mateix.
1: Clar, jo vinc a
0: tothom es ve a jugar el mateix.
3: Però si vens al setembre no vas de sobrat.
1: No, doncs mira, us haig de dir, la gran majoria de setembre era penya molt sobrada. No, és que
2: volien anar a pujar nota, eh?
1: Vinc a pujar nota perquè vaig punxar l'examen de mates, vaig treure un 7.5 i busco el 9. Filla de puta, aparta't d'aquí, que jo necessito...
3: Sí, però si hi ha gent, vull dir, que té molt clar els seus objectius i necessita un 13, és com...
1: No, clar. Bueno, és que la meva època era sobre 10, eh?
3: Ja, bueno, doncs dic...
1: Epa!
3: No sóc tan gran, jo te pas! Que
1: la meva sobre 14!
0: Deuria ser l'any següent. Jo el que se'm calcula per aquest curs vinent és sobre 17.
1: Ah,
3: massa, sí. Massa
0: no,
3: grans ja.
0: No. Wow.
1: És que aquests nens...
3: Però què, 17? Què et compten? Fàcil.
0: Perquè els que van...
3: Em falten números.
0: No. Els que van venen des d'un cicle mig que té a veure amb el cicle superior que vols fer, se't multiplica la nota per 1,7. La màxima nota, llavors, si tens un 10, és un 17. Llavors, si vols entrar com des de cicle mig i tens una nota al cicle mig, se't multiplica aquella nota.
2: Quina necessitat hi havia?
0: Entenia és perquè si jo, per exemple, vinc de fer agricultura i vull fer ara això, pues, per molt que tingui un 10...
3: O sigui, exacte, entenc que és el fet d'ajudar els que ja tenen coneixements o que ja saben molt, o sigui, i que no és, bueno, és la segona o la tercera alternativa que han posat.
0: Correcte.
3: Que això sí, no, eh? Vull dir que potser...
0: Però, sembla un...
3: És moltíssim, perquè potser jo he canviat de parell i vull entrar molt allà. I perquè si un altre ha fet un cicle amb pitjors notes, va abans que jo... Perquè salíem...
1: És un tejemaneje que jo...
2: L'Aina literalment estava parlant i de sobte ha dit, espera't que potser clar, no tinc tanta raó.
3: No, estic pensant que...
0: És anar dient com la realitat.
3: Que quin diàleg.
2: Sí, com,
3: o sigui, és un debat.
0: És molt complicat.
3: Sí, entenc les dues posicions.
2: Clar, sí,
3: perquè jo penso que si vaig fer alguna relacionat amb educació i després vull fer alguna cosa amb educació després, ojalà em puntuï més.
0: Clar, i perquè t'ha de passar per davant aquella que va fer agricultura.
3: Exacte.
0: Tu ara què vols ser mestre? Jo porto 3 anys volent ser mestre.
3: Bueno.
2: Bé, no sé. Alguna cosa més de les Pau o voleu parlar del Papa? Pau o Papa?
1: Jo estic força enfadat amb la visita del Papa. Estic força enfadat amb el nou Papa. Estic molt enfadat amb la penya que es volca perquè hagi vingut el Papa. Perquè estic segur que demà passat aquesta gent ja no se'n recordarà.
0: No sé de què
3: parleu. Jo només he escoltat una cançó.
0: Que ja no sé.
1: Però és que cap millorarà de Benedicto X V Palito.
3: No, li hem de buscar un. Jo l'altre dia vaig estar fent feina amb això.
1: Ah, sí?
3: Amb el meu papa. De buscar-li algú que enganxi. No enganxava res.
1: No.
3: Tot i això no.
2: Digues.
3: Hi ha una de la cançó del Lleó Vergonyós.
1: Ostres, és que em fa vergonya.
3: L'heu llegit?
1: Eh?
3: O sigui, l'heu escoltat o no?
2: No, però em sembla molt guai.
3: Vistes
2: agafar...
3: cardenals, no sé què, monges i sus muertos,
1: pobrets. És que és boníssim.
3: Perquè no parlava català.
1: Agraïts tots. Amb...
2: Edu, volies exposar perquè estaves tan enfadat?
1: Bueno, és senzillament perquè veníem d'un... Què?
2: és per hipocresia o...
1: principalment la hipocresia de les ciutats en les que el papa no, perquè veiem que són ciutats plenes de gent sense sostre, no, violència amb minories, amb problemes, no, de gent racialitzada, tal, no sé què, i arriba el papa i todos hermanos, viva la paz, i no sé què, no m'ho crec. Però ja personalment en el meu col·lectiu, doncs el senyor Lleó 14, no?
2: 14, sí, sí.
1: Bueno, doncs ha parlat molt tranquil·lament, no, de que parelles del mateix sexe no ens mereixem o no podem.
2: Aquesta és l'altra. Ha intervingut al Parlament espanyol.
3: Això és una bogeria.
1: Bueno.
3: És que
1: això, és molt heavy,
3: una cosa, perdoneu, però se li pot posar context a una personeta d'aquí que no en té ni idea d'absolutament res.
2: Sabem qui és el papa.
1: El papa?
3: Com es diu?
0: Sí, de Roma.
3: No.
0: Ah. Ja ho han dit.
1: No, és de Roma, és de Roma.
0: Ja ho han dit. Crec que si no ho hagués sentit, no...
3: No, però no. Que té numeret. Ja ho... Saps, amb el Lleumaret.
0: 14?
3: Sí.
1: Sí. Pau, hem de dir.
0: Ho heu dit, crec.
2: Ho ha dit l'Edu, però ben recordat.
0: Vale, no hagués dit ni el número. Potser el nom... perquè sí que me'n recordava... O sigui, quan heu dit Lleó he pensat... Ah, mira, és veritat.
2: Bé, doncs això, que ha intervingut al Parlament espanyol. No?
0: Ja, per
2: I,
0: aportar
2: clar,
0: què?
2: Clar, doncs,
0: coses positives?
2: Pues, el que en realitat, jo crec que no hauria de sorprendre tant. Vull dir,
1: bueno, no.
2: Ha dit el que...
1: Qui ha dit?
3: El que li tocaria dir.
2: Diu un papa. Pues, sí.
3: Papa?
1: Tu hazle caso a la mama, porque si no... Lo que diga la mama.
2: Posició tradicional de l'Església, la defensa de la vida des de la concepció, tot el tema d'antiavortaments... I eutanàsies, també. I clar, doncs els partits d'esquerra de sobte és com que van dir que molt bé amb el tema de migració i pau, però que es van desmarcar molt de les seves posicions contra l'avortament i l'eutanàsia.
3: També és de tots els papes que podia tocar, és un dels
0: xungos.
3: No, què va?
1: Ah, no, és veritat que sí, sí,
3: eren molts altres. És un dels que ni tan mal.
1: Ni tan mal, però és que veníem de el Francisco.
2: Sí.
3: Ah, és que
1: era molt guai.
3: Venim d'uns quants que eren guais.
1: Bueno, Ratzinger gaire guai no era, no, perquè si rascava, però si rascaves una mica del Ratzinger sortien coses xunques, esbàstiques i coses.
3: Perquè estem parlant del papa.
1: Sí, sí. Bueno, el Ratzinger va ser el papa d'abans.
3: La qüestió és que de tots els que podien sortir hi ha molts que estan com molt heavy. Sí. Vull dir que és un papa estadounidenc i que dels altres dos era el menys.
1: Sí,
3: però
1: sí.
3: Trump, però sí, sí, moltes sí, coses clar. que no toquen.
1: Bueno, doncs res, esperem...
2: Però clar, de sobte sembla ara de... Oh, què ha dit el papa?
1: Ho porta dient unes quantes setmanes.
2: Benvingut a l'església. És que...
1: Bueno, però és que ja et deia, el Francisco va deixar veure una església com molt... molt curativa, molt...
3: Ja. Saps què ha fet el papa? Sí. 6-7.
1: Ah, ha fet 6-7 el papa, és veritat! Ha fet 6-7.
3: Sí,
1: des del papa mòbil.
3: Des del papa mòbil. Ole.
1: Ole, ole. 6-7.
3: I clar, tots els nens, ole, el 7, papa.
1: 6-7.
2: Ha vingut a visitar la Basílica de la Sagrada Família.
1: Però ja?
3: No.
1: Demà.
2: Ha de venir, no?
1: Ah.
2: Vull dir, ha de venir, perdó.
3: Per favor.
1: Ha passat primer per Madrid.
3: Que toca demà la Moraneta.
1: Clar, ha passat per Madrid.
2: Hi ha molta gent emprenyada perquè es fa no sé què en castellà.
3: No, està en ello. Crec que ja ha canviat, el
0: discurs. Entenc que ha passat per Madrid a veure a Benito.
3: Tócamela.
0: No, a Benito.
2: Eh?
1: Benito?
3: Sí, perquè Lauren Play va fer un story dient he venido a ver a Bad Bunny i... Mira, passa aquí per el papa.
0: El papa, no?
3: Per això està el papa aquí.
0: És que 100%.
2: Pocs se'n parla de la foto històrica de Salvador Illa amb Bad Bunny.
1: Hòstia.
0: Salvador
3: que
0: Illa?
3: No ha passat amb el papa.
2: No.
1: Però sabeu què ha passat aquest cap de setmana? Que el Pedro Sánchez
3: el Pedro
1: no
3: Sánchez.
1: Ha anat a veure el papa i s'ha anat a passar-se superbé al Primavera Sound.
2: Primavera Sound escoltant Minibus Intergalàctic.
1: És que és tan
3: hi ha molt xou això, perquè deien que un senyor llamado PS...
1: PS?
2: Sí, M. Rajoy, no?
3: Clar, no saben qui és M. Rajoy, però PS sí, va, home.
1: Hijos de puta.
3: És que una cosa, no... Però que estaven molt ofesos perquè el P.S.
1: Havia anat a passar-s'ho bé en comptes d'anar a fer la visita del
3: paripé.
1: També et dic una cosa. O sigui, les dues posicions, o sigui, com se l'ha criticat per anar al Primavera, no estic d'acord. Però estic d'acord en que es qüestioni si realment no la figura d'un president de govern, tot i ser el president d'un govern d'un país... estrictament laic, no deixa de ser el president de tots. hi ha moltes persones d'aquest país que han votat a partits polítics cristians. Profundament cristians o amb una tradició religiosa més, bueno, doncs més tradicional, per dir-ho d'alguna manera, i entenc que es critiqui, que digui, ei, si estàs donant la cara, no?
2: Sí, no, perquè jo crec que no pots separar de la política a l'església, saps?
1: No la pots separar,
2: i també hi ha gent d'Espanya en posicions de molta extrema dreta, que si vingués algú segurament no ens agradaria que el Pedro Sánchez anés a...
1: Correcte.
2: I també seria o sigui, una persona que representa a part del...
1: Aquí està
2: d'Espanya.
1: Aquí està el que anava a comentar, dic que entenc lícita no, la crítica del
2: Clar,
1: Pedro
2: sí,
1: Sánchez
2: sí.
1: Que no hi vagi, però... M'encanta que hagi anat al Primavera Sound.
3: Molt bé. Ja veurem si el discurs el fa en català o no. Sé que això anava abans. Flashback ha fet la cançó de El lleó vergonyós.
2: Ah, és Flashback, eh?
3: Sí, el va parir, diria. En plan,
2: que guai.
3: Ha fet una cançó sobre el papa perquè ho vol parlar en castellà.
1: Bueno.
3: I ja està. Molt graciosa.
2: I aprofitant que des d'aquí l'hora us ara hem parlat més d'una vegada sobre, ara que dèiem el Primavera Sound, el fenomen dels macrofestivals.
1: Correcte.
2: Que, tot i que és guai que el Pedro Sánchez vagi al Primera Sound, doncs
1: es podria passar també.
2: Hem de tenir la consciència d'intentar apostar per una cultura no massificada.
3: També es va cancel·lar en alguns, perquè va ploure...
2: Ah, sí, el Primera Sound.
1: Gent amb...
3: Amb capelines.
1: Exacte, capelines.
3: Crec que hi ha els més heavies del primer dia, que entenc que és pues, a qui mou masses, es van haver de cancel·lar. Això ho hauries de saber tu, que és de música, rei.
1: Sí,
3: no, ni idea.
1: Plus de festivals. Bueno, no pateixis.
2: Digues, Monter. No t'he sentit bé. No passa res.
1: La història és que el papa ha vingut...
2: Ah, ostres.
1: El què?
2: Bueno. És igual. Una notícia bastant divertida.
1: Sí, sí, canviem.
3: Això, vale, digues.
2: Bueno, divertida, vull dir que és una temàtica guai que estigui aquí de tant en tant. Pla pioner per recuperar els ecosistemes marins.
1: Epa!
2: La Generalitat ha posat en marxa una estratègia de restauració del litoral català amb horitzó 2030.
3: Ep.
2: Llavors se centraria en hàbitats especialment importants com praderies de Posidònia, que sabem que la Posidònia és molt guai perquè es
1: manté,
2: fa,
1: no,
2: fa molta feina amb
1: fa
2: el tema
1: feina.
2: Del CO2. Vagi bé, Monter.
1: Adéu, Monter. Ja tanquem quan marxem.
2: S'actuarà en els boscos d'algues, en rodòlits, i també en fons de coralligen, una mena d'esculls mediterranis molt rics en biodiversitat.
1: És molt interessant això perquè, o sigui, que treguis la notícia ara, perquè ara fa un parell de setmanes, si no m'equivoco, o inclús tres, va aparèixer varada a la platja de Barcelona
3: una balena
1: amb la seva cria encara unida al seu cos amb un cordó umbilical. I no deixa de demostrar aquest fet abominable que ens estem carregant el planeta, que les balenes...
2: I que arribem al mar, també.
1: A Barcelona! Sí, sí,
3: sí. Un dia vindran aquí a xerrar del planeta el Dani i la Núria.
1: Haurien.
2: Doncs, i tant. Sí, sí.
0: Potser que anava a dir les balenes, jo.
2: D'altra banda...
3: s'ha
2: de dir tot i que és molt guai que hi hagi aquest projecte i aquest pla pioner...
1: Superxatxi. Però vés a la feina caminant.
2: Quants s'han invertit 3 milions d'euros, que és
3: res,
2: és una puta
1: merda. És una cacarruta.
2: Llavors també s'ha de tenir clau. Yeah.
1: Bueno, moltes gràcies per aquestes pallofes.
2: Després, d'altra banda...
1: Pallofes que no van anar a visitar el papa.
2: De pallofes passem al Pallars.
1: Epa, que como hila este señor.
2: S'estan sacrificant com 200 vaques perquè hi ha una crisi de tuberculosi bovina.
3: Oh, home...
2: I estan una mica emprenyats.
1: Les vaques tenen tos.
2: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
3: Es maten a totes.
2: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
1: Ara pujarà el preu de la llet.
2: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
3: Però del formatge també.
1: Clar, no ens interessa.
2: No, pel formatge, més pel que formatge. El per la llet, però...
0: Jo bec molta llet.
2: Sí, llavors, què més?
1: Doncs comença a estalviar.
3: No,
1: les
3: doncs...
1: vaques estan morint.
3: No.
1: El Covid de les vaques ha arribat.
3: Estalvia encara que no siguin per les vaques.
2: Sí, diria que també aquest dels porcs senglars, perquè clar...
1: No
2: podíem passar una estona sense parlar.
1: No, no fos cas. No fos cas.
2: Llavors, què més? Tres dies perquè comenci l'event més esperat que passa entre cada quatre anys.
0: Los Juegos del Hambre.
2: No són los Juegos del Hambre. És el Mundial de Furbo.
1: Samina, mina,
3: No, no és aquesta.
2: No és aquesta, però la Shakira...
3: Molt bé, la Shakira està. Es diu Dai Dai.
1: Que Dai Dai.
3: Dai, que no, que és Dai Dai. Let go. No sé què, sus muertos. No, perquè és...
2: Sí.
1: Jo aquesta senyora, des que ha guanyat la querella aquesta amb la hisenda espanyola, ja no em cau bé.
2: No. No et cau bé Shakira, eh?
1: Què? Ara ja no.
3: Però Shakira o Piqué?
1: Piquetón, sempre.
2: Ah, pues que,
3: bueno, pues així ja tampoc ho anava a
1: dir. No, home, si m'has triat entre ja Shakira o Piqué, prefereixo la Shakira, perquè no em cau tan bé.
2: Segueixen la Shakira. Tot,
0: jo crec que prefereixo el Piqué.
3: Molt bé.
1: És una mica estúpid, eh?
3: Pues com ell. Com ell, vull dir, com l'Arnau, eh? Persones que pensen que tenen dos dits de front. Totalment.
1: Sí?
3: Perdona, és que no els veu.
1: Què ha passat, de cop i volta?
0: No es veu perquè no vol Piqué.
3: Home, clar.
2: Tot ell és un...
3: La qüestió és que...
1: És un personatge.
3: Hi havia dos cançons...
0: És un personatge.
2: Desvinculat de la vida, sí.
0: Sí, sí.
3: Hi havia dos cançons del Mundial.
1: Que arribo jo... No, que deia el Piqué? Arribo jo a la casa de no sé què, em tallo jo el fuet, eh?
2: És veritat, sí, això va dir.
1: Fill de puta, com no tallis el fuet amb els milions que cobres, cabron, te la tallo.
3: Però una persona que ho té tot, entre comentes, doncs, què vols que faci? Vull dir...
1: Bueno, la Shakira també ho té tot i ens cau millor. Bueno, miro tant des de
3: fa cantar els seus fillets, de cançons xulis.
2: Bueno, fa cantar els seus fillets cançons que van literalment contra el seu pare, saps?
3: Sí.
2: Que també
3: els va veure els partits de futbol.
1: Violència vicària? Violència vicària?
3: Uh-huh.
1: Obro el tema.
0: Jo no sé.
3: Nervis. Podrem fer un dia de...
0: No em cau bé ningú dels dos.
2: Llavors,
1: exacte. Sí.
3: De buscar...
2: Hi ha un altre himne que diria que...
1: Ah, de sí, o sigui, de blanco negro.
3: No? El de Cae Sí.
2: Sí, això és fit.
3: Aquest, merdes. No
2: bueno,
3: sabia...
2: ja t'he entès.
3: Gràcies. Okay. Toma, ets un pringat,
0: sí,
3: jo sé aquestes
0: coses.
3: Sí, sé qui
0: és, això ho he explicat, però no sé... Doncs
2: pues ha decidit fer un himne del Mundial.
3: Del Mundial i va guanyar la Shakira. Mira. Joder-te. Sí.
1: Però qui va què?
0: Va guanyar, això ho he explicat, la Shakira.
2: O sigui, no és oficial.
3: Va guanyar la Shakira. Ah. Joder-te.
2: Però a més que la cançó no està mal, però és literalment un repàs de les seleccions. Sí. Es posa Argentina, Mèxic, Brasil...
1: Oh, vale.
2: Però com que és en anglès, sí, sona bé, perquè és en anglès.
3: Sí, saps? Però posa Ecuador, Colòmbia... I és com, tio, això és la llista de la compra.
1: Ja,
3: saps
1: ja,
3: què
1: ja,
3: vull
1: sí.
3: dir?
1: Hi ha una cançó que es diu Lista de la compra.
0: No dubtava gens que Aju sí. Espit hagi fet una cançó de merda fent comprant lletra de merda.
1: És que ja no es composa com abans.
2: Us faria il·lusió fer una predicció
1: tigre,
2: del Mundial?
1: Tigre.
2: La podem fer al final del programa, si voleu.
3: Sí, ja, demà quin partit fan?
1: Demà es fa un partidasso amistós.
2: Ah, sí?
1: Entre Espanya...
3: Molt bé.
1: I
2: amb qui hem d'anar?
1: Perú.
2: Perú.
1: Flauta.
3: És que no sé jo.
1: A les 4 del matí, suerte.
2: Estava visitant una flauta de pa per qui no ho hagi entès. A les 4 del matí, eh?
1: A les 4 del matí.
2: Vendre.
1: Jo estaré dormint.
2: Però és...
1: Perquè demà
3: no,
1: ni
3: no, si estic d'estar, que potser el miro, de veritat.
1: Aquí no. Home, a les 4 del matí, carinyo.
3: Saps on es fa el Mundial?
0: No.
3: Vale, doncs...
2: Arreu.
3: Nervits.
1: A veure.
3: Aviam, on es fa el Mundial?
0: Canadà.
3: Oh! A quin altre
1: la
3: país?
1: L'Arnau acaba d'ensenyar-li a l'altre. L'Arnau, sí. Una samarreta blanca.
2: Porta una samarreta...
1: Que darrere posa Canadà. Lletres.
3: Un altre país.
0: L'any passat es
3: no,
0: va fer...
3: No, calla. Ai, l'heu escoltat algú? M'ha començat
1: l'any passat? L'any passat? No, fa 4 anys.
2: Fa 4.
3: El Mundial es fa cada 4 anys.
1: Com les Olimpiades, però
3: igualment...
1: alternades.
2: Benvingut, sí.
3: Igualment es fa 3 països al Mundial. Un és Canadà, et falten 2.
1: Com?
0: Aràbia, però que no és Aràbia, que és...
2: Arnau, ens està molt a prop.
3: Pensa
2: per,
3: on es fan
2: per temes
3: les...
2: de logística. Sí. Clar, no pots jugar al Mundial a Canadà i a Austràlia, saps? Perquè els pobres jugadors...
3: Però pel cap de l'Arnau podia passar perfectament.
2: Sí. Llavors, que... a partir d'aquí, quins 3 països penses que...
3: Que poden acollir el Mundial.
0: La següent pregunta és una salvajada.
2: Molt propers a Canadà.
0: On està Canadà?
3: No, pues
1: no.
3: Pensa
1: no.
3: Països
1: Units?
3: Que estan... Molt bé!
2: Dos Estats Units, ja en tenim dos.
3: Dos
1: yes,
3: països.
1: Yes, baby.
2: I anem de
1: no
2: dades,
1: eh?
2: Canadà,
1: month,
2: Estats
1: Pride,
2: Units i...
1: Pride Month.
0: Brasil.
3: Ui!
1: Com vols que tinguis?
0: Argentina.
2: Més amunt, tira amunt. Més amunt de Perú.
0: Mèxic.
1: ¡Oh! Ra, ra, ra, por detrás.
0: Però Mèxic no està, no està molt amunt. Ah, no, no està tan amunt. No, no està molt amunt.
3: Però estem parlant d'amunt.
1: Mèxic, que està... Sí,
3: Mèxic, que està tocada als Estats Units.
2: De centro-Nord-Amèrica.
0: Està pel nord, Mèxic.
2: Està, literal, sí, perdó, o sigui, Mèxic és el que uneix Nord-Amèrica i Sud-Amèrica.
3: Canadà, Estats Units, Mèxic, que es fa aquí.
0: És com un 3 en 3. Mèxic està aquí.
1: Molt bé.
0: Wow.
1: Molt bé,
2: no passa res.
0: No, no, no diem, no diem on l'Arnau Càtedra ha assenyalat.
3: L'Arnau ha assenyalat Mèxic
0: a la punta de Canadà.
1: Groenlàndia, que encara és Groenlàndia, no?
2: Arnau, un tema que t'agradarà més.
3: Exacte.
2: És que...
3: Nervis.
2: Diria que va ser divendres passat i va haver l'State of Play Summer Game Fest.
0: Sí.
2: On es van presentar videojocs.
0: Sí.
2: A saco.
1: Epa! Sí.
2: Llavors, jo en tinc dos per comentar. No sé si a tu també algun al cap de primeres.
0: És que no sé si el que tinc un al cap, que crec que és el que tu estàs dient, i l'altre és el de Play. El de Play també ha fet un...
2: De Play?
0: La Play, ah. Sí, just l'endemà va fer un al Play...
2: Hi ha anuncis de nous videojocs, bàsicament.
0: El God of War. Exacte. Que...
2: Ara parlarem. Abans volia passar per un que m'ha cridat bastant l'atenció, que és el Wolverine.
0: Wow, vale, sí.
3: Que... wow, no, Wolverine. No.
0: Wow.
2: S'ha mostrat finalment després d'uns quants anys de silenci el gameplay de Marvel's Wolverine i sí. És literalment tu vas amb el Lobet, no?
3: Sí.
2: Aina, recordem que els ventalls amb sí. els micròfons no...
3: Escolta,
2: no
3: l'ha utilitzat i l'ha fet així aquest senyor i no ha dit res.
1: Bueno, és que és el Happy Pride Month. Ai, és al revés.
2: Jugues amb el Lobet, no? I...
0: Sí.
2: Pel que s'ha vist en el gameplay és bastant violent, o sigui, hi ha sang per tot arreu.
3: És apunyalar, no, no, però és a la penya.
2: És que tu vas
0: amb això, no sé si hi hagi sang. O sigui,
2: sí, hi ha sang a saco.
0: És que la cosa està en el gameplay que et mostraven, quan tu imagina't que estàs a qualsevol videojoc i comença la partida, ¿vale? Doncs tu imagina't que comença la partida en un joc de matar i mates a un, dos, tres, quatre, cinc, sis, bueno, és sangrent, ¿vale?
3: No, estem ara, hashtag no violència. Hashtag no violència, però en
0: un videojoc
3: o
0: una pel·lícula...
2: Estem a hashtag no violència,
0: doncs,
2: ara mateix?
0: No, mai. Doncs en el Wolverine, el primer que mates, el Wolverine està cobert de sang. O sigui, però banyat.
2: Sí.
0: Com si s'hagués tirat una puta piscina de sang.
2: Al final, o sigui, el tio mata, literalment clavant urpes a la gent.
1: No, clar, punxar.
0: Ja, però...
2: El més normal és que ataquis.
1: Un globo d'aigua.
0: Clar, però que ataquis la samarreta. Típic dispar que es veus en una pel·lícula que t'esquitxa una miqueta. Bé, doncs Wolverine és com que mata algú i s'ha banyat en una piscina.
2: Clar, però és que al final és el que dic. Si et dispares un tret, sortirà sang, sí, però del lloc on has fet el tret. Si de sobte agafes i li claves tres urpes de ferro
0: i
2: a una persona i les arrapes,
0: teu...
2: clar que surt una de sang.
0: Sí.
1: Bueno, podríem parlar que és un joc realista.
2: Sí, realista...
0: No ho sé.
2: Però potser és un punt excessiu.
0: Per
2: tot
0: mi
2: i que
0: no. Per mi és,
2: també
0: sí,
2: és una mica la gràcia de... Sí. Estàs fent un videojoc de Lobez, no? Pues, clar, correcte. Pots passar tres pobles. Vull
1: és que clar,
0: la pel·li de Lobez no és una locura.
2: Clar, exacte.
0: Les pel·lis de Wolverine...
2: I ja porten molt... aquesta estètica, sí. Igual que Deadpool.
0: Sí.
2: Vull dir, no...
1: Sí,
2: no,
1: el Deadpool,
3: no,
1: la categoria...
3: Però no tan sangriento. Entenc que és molt més obscur.
1: No
3: l'he
1: vist.
3: Jo me les he vist totes, eh? Però no, és, no surt dutxat de sang tot el cop que fa un cop.
2: Clar, és...
0: No, clar.
3: Ja t'ho dic
1: no,
3: jo.
1: No tenim ni idea.
3: És molt més suspense i més que, sí, que de violència, però no de sang i fetge.
2: I que l'actor mola moltíssim, sí, perquè...
3: L'estimem.
2: Després és capaç de fer-te el The Greatest Showman.
1: Correcte.
3: No, aquest senyor, jo...
1: És increïble.
3: En una dada.
1: Aquest sí que m'agradaria que fos el papa. El meu papa. Ra, per detrás.
3: Pobre, està en Summons.
2: No, li agradarà el següent. Perquè parlem, efectivament, del God of War.
1: Epa!
2: Sí. De sobte teníem el... recordem ja el Kratos, que és un senyor de 2 metres, calvo, barbut, molt fort. Sí.
1: Un daddy.
0: Sí.
2: Precisament Daddy, perquè porta el seu fill l'Atreus.
1: Correcte.
2: Com podem recordar. I s'havia d'anunciar el nou...
1: Part.
2: Sí, com el tercer de God of War.
1: I què ha passat?
2: Què ha passat? Primera, que no és una següent part.
1: És un joc...
2: O sigui, no és com linealment no avances en el Clar. Temps, sinó que et tornes al principi del primer joc on es crema... a la mare, us en recordeu que al principi del joc...
1: Spoiler?
3: Sí.
2: Bueno, spoiler,
0: no, spoiler
2: de fa dos jocs
3: sí,
2: enrere.
3: Sí que és spoiler.
0: No, no és spoiler.
2: I a més és l'inici.
0: No és spoiler.
1: Vale.
3: Spoiler.
2: Bueno, literalment, comença...
3: Se muere.
2: Dos jocs abans comencen...
0: No, Harry Potter diu... Se va convertir
2: en mare. Són pare i fill...
1: Oh! Spoiler!
2: Són pare i fill amb el cos de la mare i la cremen.
1: Correcte.
2: Doncs,
0: i li dius,
2: de sobte,
0: tu
2: tothom esperant el nou God of War on a veure què surt, de sobte les cendres de la mare pugen al cel i resulta que el següent joc de God of War és sobre la mare.
3: Morta!
2: És de Lofi, sí.
1: La mare des del cel!
2: Des de... Exacte. Aquí hi ha la fumada màxima.
1: M'ha agradat molt,
2: d'acord?
1: A mi això, eh?
2: Que és que recordem que God of War és Kratos, que és un tio que ve de la mitologia grega i se'n va a la mitologia nòrdica.
0: Epa. Passant per diferents mitologies.
2: Clar, què passa? Que a partir d'aquí la mare es mor i se'n va a una mena de lloc que és com
1: un limbo,
2: on van els déus quan es moren.
0: Correcte. Vale.
2: I aquí...
0: Aquestes mitològics.
2: Els que han fet per poder...
1: Enganxar-ho
2: fumar-se
1: bé.
2: Tot el que han pogut ha sigut ajuntar i que sigui com el lloc on van tots els déus de totes les mitologies quan es moren.
1: O sigui, allà hi ha una festassa entre els grecs, els romans...
2: Està guapíssim.
1: Sí. Que guai, sí. No?
2: I de sobte, bueno, que si déus xinesos, mongols...
1: Opa!
2: Déus egipcis... Vull dir...
1: Que guai!
2: Tenen una llibertat creativa brutal perquè poden escollir amb moltíssimes mitologies.
0: La mala malosa sembla que és egípcia. Que és el que ja la gent escoltava o ja anava dient. Que
2: sí, pot ser.
0: Ui, vindrà Egipte, i de sobte es veu el propi joc. Que... No
2: dos...
0: només Egipte, sí. Gent!
2: Han sortit com dos dolents. Han sortit com dos dolents. Un era un de la mitologia xinesa i un altre era una de la mitologia egípcia, que a més representa que estan junts.
0: Sí.
2: Que també, bueno, pues anem seguint-li posant capes a la cosa. I... Però, clar, el xinès s'ha descartat una mica perquè és el primer boss.
3: Estava pensant... Diu,
2: hi ha bosses, vale. I el primer boss...
1: La primera cultura oprimida és la xinesa.
2: És la xinesa.
1: M'encanta.
0: Però, clar, tampoc se sap si és
3: molt... Jo només sé deeses egípcies bones. Uà. Dolentes, no.
1: Hòstia, jo ets a dir que vaig molt peix amb deeses i déus, eh?
0: Sí. Jo vaig molt bé.
3: Ah, no. Jo també
1: és que
3: vaig
1: patir una crisi de fe fa molts anys i vaig dir a tomar por culo los dioses.
3: Però, o sigui, sé molts déus egipcis.
0: Sí, jo també. Però,
3: deeses dolentes, no. Bueno, però ja està. L'Arnau està fent el seu search.
1: A mi deeses no em surten bitxarracos com la Medusa.
3: Ja, però no és deesa egipça.
1: Correcte.
3: Egipcia.
1: Sabeu quin déu egipci em ve al cap?
3: Sehmet.
1: Sabeu quin déu egipci em ve al cap?
3: Ra. És que no se l'ha d'escoltar.
0: I qui és el pare de Ra?
1: El Ro.
3: Ahmen Ra.
0: No
1: ho sé.
3: Ahmen
2: Ra.
3: Mireu,
2: les que surten
0: Horus.
2: Són Sehmet.
0: I què és el germà
3: d'Horus? Veus, Sehmet.
2: Que és la deesa lleona de la guerra egípcia. I el déu asiàtic Bekhtse.
3: Oh, aquest no m'ha sortit.
2: Que és un déu de la guerra,
0: protector
2: del budisme tibetà i la mitologia mongola.
3: Set, es diu Set.
2: En xinès,
3: Per favor. És que...
0: No escoltes res.
3: No. Jo sí.
1: Llavors, perdó.
2: Per què creieu que s'ha liat? Arnau, tu entenc que ja saps per què.
0: No sé per què s'ha liat.
1: S'ha liat perquè... Jo sé per què s'ha liat.
2: Digues, Eduard.
1: S'ha liat perquè la gent... O sigui, l'últim joc quedava com un final rodonet i maco, però que s'esperaven com una continuació, no?
2: Hi havia molta gent que volia veure l'Atreus de gran.
1: Exacte, no? Potser va per aquí i sembla que no existeix encara aquesta idea.
2: No va del tot. Vale. No. Aina, alguna sospita?
3: No, perquè...
2: La gent està enfadada perquè és una dona.
1: No m'ho crec.
0: Sí,
2: ho dic de debò.
0: Jo t'anava a dir.
2: Tot Twitter ha explotat perquè de sobte...
1: La protagonista del joc és
2: una dona. El
1: joc
2: va de controlar el 90% del temps. Potser podràs controlar algun altre personatge. Una dona.
1: Doncs em sembla fantàstic.
2: La dona del...
0: Ja, a mi també.
2: Collons, del Kratos. Que a més és una tia que està xulíssima el personatge perquè és geganta. I a sobre ja sabem de predeterminat que va combatre aquesta tia contra el Thor i van empatar. O sigui
1: que és
2: una tia superpoderosa. I a sobre, a nivell de gameplay, pinta que serà molt més àgil perquè videojoc del Kratos és un tio enorme, llavors fot hòsties com pans, però...
1: Lentito.
2: És clar, exacte. I aquesta tia, a nivell de jugabilitat, sembla que serà fins i tot bastant més xulo els combats perquè és molt més àgil tot.
1: Haig de dir...
2: Però la gent està emprenyat perquè és una cosa.
1: Pues haig de dir que m'encanta que la gent s'emprenyi per això perquè un cop més queda destapada la puta merda de societat en la que vivim masclista i que ni tan sols amb una expressió tan xula i tan guai com és un puto videojoc, haguem d'estar lligats, no? Hagin d'estar lligats els que l'estan produint o l'estan fabricant o l'estan creant a més, no? A més paràmetres masculins i amb puta merda. Doncs mira, xato, si no t'agrada portar una dona...
2: Clar,
1: no el compris.
2: Ha molat molt també perquè, clar,
1: Borat.
2: Els jugadors de God of War s'esperen anar amb el Kratos, que és un senyor enorme.
3: I ara la dona, que és una fateta, maca... Oi,
0: si no és una fateta maca.
2: Ojo aquí, perquè hi ha la crítica encara més, retorçada, que és que aquesta dona és la mare de l'Atreus.
0: Sí.
2: I és una persona que és una senyora, saps? Vull dir, no és una noia. Llavors hi ha molta gent... La queixa ha anat més enllà i és no només que és una dona, sinó que a sobre no els hi sembla prou guapa.
1: És que és heavy.
2: Rotllo, no és una
3: no
2: tia jove i
3: porta
1: no tetes,
3: no va amb minifalda,
1: no es podrà follar cap company, no, així va d'aquí, no?
3: Clar,
1: cosa,
3: no va amb
2: no
3: biquini fent...
2: No és una tia jove sexualitzada.
3: No va amb biquini fent...
2: És com la seva
3: guerrera.
2: Única concepció de poder arribar a...
1: Si estoy jugando con una tia, almenys que le vea las tetas, no?
2: Sí, o que sigui guapa. Pues han dit que no és guapa, que a més és una tia que és una actriu, i a mi tampoc és que no em sembli guapa, però... O sigui, no és com una tia jove...
1: No està dintre dels estàndards, no?
2: Tampoc et pensis, vull dir.
1: No,
2: és una
1: que
2: tia que està en forma
1: perfil,
2: prima.
1: Una tia en forma prima, pel roja, guapíssima.
2: Sí. El que passa és que...
3: Més rosa que pel roja, però...
2: Ja, bueno, l'han tornat pel roja. O sigui, es veu que l'actriu és rosa, però l'han fet pel roja perquè és mitologia nòrdica i tal.
1: Ah, molt bé.
2: I bueno, la gent...
0: Jo m'agradaria saber...
2: O sigui, és molt bèstia que ja no només és... no vull jugar amb una dona, és no vull jugar amb una dona que a sobre no és guapa.
1: És que és tan heavy.
2: Hòstia, sí. No, doncs, ha explotat i la gran part del hate ha anat cap a que hi ha un canvi a la direcció executiva del God of War, del joc.
1: Perdó, és que estic veient... L'actriu, per ubicar les persones que ens escoltin, és una de les protagonistes de True Blood.
2: Sí.
1: Que és una de les vampireses, així com jovenetes, tal, que en el seu moment... va trencar una miqueta l'estereotip en aquesta sèrie de los jóvenes partimos la pana, saps? Va ser com molt guai, va ser com molt guai. Hòstia puta, doncs em sembla fatal que la critiquin, és tan heavy metal.
2: I això, la gran onada de crítica sobretot ha anat cap a que la directora del joc n'hi ha una de nova i és una tia. Llavors ha anat tot de... És aquesta tia...
1: La culpable...
2: La dictadura woke... que ens està fent que fins i tot el God of War hagi de ser amb dones. I després hi ha una cosa que a mi m'ha recordat una mica el cas de l'homofòbia i el com li has de dir al matrimoni, que és que hi ha molta gent que està dient que no hauria de dir-se God of War, que God of War és el Kratos, que aquesta
1: no
2: tia, saps? Li han posat God of War Lofi, que és el nom de la dona, que, però clar, és com... No han canviat el nom perquè per màrqueting els hi va de puta mare.
1: Correu, però és que no cal.
2: I
1: és a dir,
2: cal,
1: està dintre de l'imaginari del
2: sí que és veritat que el God of War, en sentit literal, és el Kratos, perquè és el déu de la guerra. Però, com gent dient, sí. Això no es pot dir God of War, saps? Com traient-li validesa, saps?
1: Vale, bueno, pues, a tota aquesta gent se li ha d'explicar, no? Pues, The Legend of Zelda, no? És la protagonista i no surt en tot el puto joc perquè el protagonista és el Link. Vull dir,
0: correcte.
1: És que de què estem parlant aquí?
3: De gent retrasada.
1: No, molt malament, molt malament.
0: He de dir que... primer de tot...
1: M'estic enfadant, jo venia aquí a la ràdio a passar-m'ho bé.
0: No,
1: sí, puta.
0: Jo, primer de tot, passaré molt...
1: No passa res, no és culpa teva, Arnau.
0: Un passo de la gent perquè crec que, òbviament, estem d'acord tota la taula, que no estem d'acord, o sigui, no estem d'acord amb la seva opinió. Dit això, el gameplay, el que jo vaig veure, i coses a destacar, i coses divertides, o coses que em van agradar. Com ha comentat ja l'Arnau, és un personatge que sembla que té molta més mobilitat, o sigui, és molt més àgil. El combat amb el Kratos... quasi el 100% era a terra. Amb aquesta tia
1: pots volar.
0: Crec que el 60% serà aeri.
2: Fent tirabuixons.
0: Correcte, fent voltetes.
2: Sí, és molt àgil.
0: Següent cosa. L'arma que et presenta és una espasa amb làtigos. Com es diu en català?
2: Sí. Bueno, hi ha com unes cintes que van lligades del pom.
0: Correcte, doncs aquestes cintes són... És un personatge i l'espasa és...
3: Fuets. Podrien ser.
2: Sí.
1: Fuets, correcte.
0: Doncs aquest fuet és un personatge...
1: O sigui, el
0: fuet és un personatge...
3: Flagell.
2: Sí.
0: El flagell és un personatge i l'espasa no. O sigui, l'espasa és una espasa normal.
2: L'espasa és una espasa que pinta que tindrà molt rerefons aquesta espasa.
1: Aquesta espasa serà, no?
2: Però... Important.
0: El personatge millor del món, un puto, cub.
2: És veritat.
1: Un cub?
3: Sí, ja t'he ensenyat.
0: La Treus,
1: no l'he vist.
0: La Treus del God of War.
2: El que farà la Treus.
3: La Treus d'aquí ja...
0: Segurament serà...
1: La Treus d'aquí ja no hi ha ningú.
2: I el cub... Un cub gelatinós.
0: I el cub es diu Frank.
1: Es diu Frank.
0: És el puto amo, hermano. O sigui...
2: Com si li poses... A mi ha caigut molta... Clar, o sigui, ja posats a tirar-li hate a la saga.
3: Ja,
1: pas. Ja comencem a rajar de tot.
2: Què collons esteu fent posant un cub de
0: mascota? Jo al revés, tio.
2: Saps?
3: Home...
2: Només fent bromes amb el cubo del Fortnite.
3: Quin és el joc que té un salchitxa retrasadet? Per mi és el millor joc.
2: Un salchitxa retrasadet?
3: No sé. Sí.
0: Però, mira, és que, fora bromes, em sembla, o sigui, un combo superguai, perquè el Frank té un nom divertit.
2: I a sobre hi ha combos molt guais que sembla que es podran fer amb el cub.
0: Que flipes!
2: Però tu podes donar-li dues hòsties a l'altre, saltar a sobre del cub i fer-lo servir per impulsar-te i tornar a fer els combos.
0: Espectacular. La cosa està en que, realment, si tu veus el videojoc, s'aprenen en sèrio. Igual que vaig a fer una comparació totalment...
2: No, pinta superguai.
0: Però, Maison Mason, que és d'Ai Juan, o Los Dioses, ¿vale? El que han fet ells és fer el tonto, però un disc amb gent i productors com molt en sèrio. Doncs,
1: seriosos.
0: Correcte. Llavors, jo aquest videojoc, jo crec que serietat màxima, però li volen donar aquest jaja. Em sembla espectacular. Si el treball de darrere és bo i de qualitat, tio, pa'lante.
1: Sí, sí.
3: Perdona, he trobat que era el Far Cry 6.
0: Amb rodetes.
3: A mi, aquesta mascota...
1: La mascota que ens està ensenyant l'Aina és un gos salsitxa en el qual no té potes a darrere i va sobre dues rodes, que crec que és un jetpack.
0: No, són
2: però això és com que...
0: Crec.
2: Passa sovint, hi ha molts gossos, a més diria que els salchitxes especialment, que acaben amb problemes d'esquena i han de portar com una mena de rodetes. Llavors, jo havia vist...
1: Soc tan fan de les rampetes dels gossos.
2: Hi ha una pel·lícula d'aquestes espanyoles que li diuen perruedines o alguna cosa així.
0: L'estimem.
3: Pues és que una cosa.
1: El ruedas.
3: On es quedi aquesta mascota a un quadrat...
0: No, el quadrat és millor.
3: Ai...
1: Ens està ensenyant...
0: El quadrat és
3: el perredines.
2: De El Vecino. Bé, voleu fer, abans de marxar, una predicció ràpida del Mundial?
1: Guanya Perú.
0: No està al Barça.
1: No Perú, està, esto què és?
3: No està ni al Mundial, pobret.
1: Ai, Perú s'ha quedat fora.
3: Sí.
2: Hi ha alguna selecció que doneu especial suport? A mi, per exemple, m'agrada Ghana.
0: El Mundial
2: no
0: és només
2: Mundial.
0: Sí, Espanya i això, no?
3: Se'n diuen països.
2: Sí, seleccions, sí.
1: Ostres, haig de dir que m'agradaria molt que guanyés una poc popular.
2: Seria xulo.
1: Sí. Seria xulí, sí.
2: D'acord, voleu intentar fer
3: una cosa, perdona.
1: Ràpida?
3: Itàlia. Torna a dir el que has dit.
0: Noruega.
3: Noruega. Els estimo tant...
1: Són guapos?
3: S'han vestit...
2: S'ha liat amb això que estàs dient ara mateix.
3: Perquè no estava jala ni l'han posat...
2: No.
3: Ah, per què?
2: Bueno, explica-ho primer.
3: No, perquè sortien super modo vikingos.
2: Sí. Noruega ha decidit fer una foto modo vikingos.
3: Que mola, no sé,
2: mola molt a nivell de representació, però es veu que hi ha polítics noruecs que han dit primer que és... com reafirmar una manera de masculinitat que no toca... I, o sigui, s'ha tirat bastant hate de, sobretot des de l'esquerra a això, perquè és com una manera d'agafar la tradicionalitat dels vikings, que és una cosa com poc inclusiva i que s'està a més caracteritzant els homes de la selecció com si haguessin de ser
1: espartanos,
2: vikings,
1: no?
2: I amb uns valors que no són els que toquen avui en dia. Llavors sí que és veritat que la foto està guapíssima, però que se li ha donat una volta.
3: Vale,
2: sí.
3: Pues que se li doni, però la foto...
0: Sí. Jo penso que una cosa va separada de l'altra i ja està.
2: Vull voleu fer una predicció del
3: un
2: Mundial?
3: Hi ha un tan guapo a Corea del Sud.
2: Comencem ara.
1: Ara ens ho expliquem, això, ara. Però jo vull
3: Països Baixos, per exemple.
2: Voleu començar a fer la predicció del Mundial?
1: Vinga, va. Jo...
2: Grup per grup.
3: Com? No, i no. Dilluns que ve ja hauran començat a jugar.
2: Sí.
3: Però és que potser millor...
2: Vols fer-ho dilluns que ve?
3: Que sapiguem com va... Bueno, no, jo et podria dir, vale, va. Quin quedarà primer i segon de cada grup? És que és molta estona, que ja, no ens tenim temps.
1: No, jo no tinc... O sigui, jo no sé qui està cada grup.
3: Ho fem, clar, però...
1: Fem-ho bé
3: la setmana que ve.
2: Us recito els grups perquè sapigueu de què va, vale?
1: Vale.
2: Al grup A hi tenim Mèxic, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia.
1: Mèxic.
3: Però passen tres entre cometes, però aviam si us he explicat bé. Passa el primer i segon i les terceres posicions de tots els grups passen la meitat o tres quarts de les terceres.
1: I com ho fan?
3: Ja t'ho explico fora de ràdio perquè
2: vale. Els millors tercers.
3: Els millors tercers.
2: Serà sobretot per punts,
1: per punts, si que no són gols.
2: Diria que per gols.
1: Els punts no són gols, punts. Clar.
2: Hi ha una mini lligueta entre quatre, sí.
3: Vull dir que arribar tercer, i pots arribar tercer amb molts punts o molts gols no encaixats, sinó...
2: Us recito les seleccions.
3: Sí,
2: i...
3: bé, ràpid, recita. I marxem.
2: I a veure si us en falta algú. Grup A, Mèxic, Sud-àfrica, Corea del Sud, Txèquia. Grup B, Canadà, Bòsnia, Herzegovina, Qatar, Suïssa. Grup C, Brasil, Marroc, Haití, Escòcia. Haití és de les més petites. Grup D, Estats Units, Paraguai, Austràlia, Turquia. Grup E, Alemanya, Curaçao, Costa de Marfil, Equador. Grup F, Països Baixos, Japó, Suècia i Tunís. Grup G, Bèlgica, Egipte, Iran, Nova Zelanda. Grup H, Espanya, Cabo Verde, Aràbia Saudita i Uruguai. No tinc clàssic que Cabo Verde en català és Cap Verde o alguna cosa així.
0: No cau.
2: Grup I, França, Senegal, Iraq, Noruega. Grup J, Argentina, Argèlia, Àustria, Jordània. Grup K, Portugal, República del Congo, Uzbekistan, Colòmbia. I grup L, finalment, Anglaterra, Croàcia, Ghana i Panamà.
3: Doncs molt bé.
1: Tinc una pregunta.
3: Digues
1: coses
3: rares.
1: Com han fet aquests grups? Com els han fet? Per sorts?
2: No del tot.
1: Doncs pues llavors és una puta merda, amanyao.
2: No, no és amanyat.
3: No has parat de
2: intentat
3: dir que... insults a fons.
1: Mira, és que...
2: s'ha intentat que no es barregin confederacions.
1: Vale, confederacions.
2: No, o sigui, rotllo, europeus amb europeus...
3: Que no estiguin tots sempre, exacte, tots els europeus junts.
1: Sí. Ah, no, correcte, perquè Europa és lo mejor.
2: I llavors també hi ha un rànquing FIFA que es...
1: Ma...
2: bueno.
1: Ma... bueno, que tindrà la seva raó, no? Retiro l'insult.
0: Gràcies.
1: Estic una mica hater, eh? És que m'he enfadat, Arnau. Avui m'has convidat a la ràdio i
3: no,
1: surto més enfadat.
3: Ara farem un rànquing. Jo ja els tinc.
1: Vale, però és que clar, no pot ser això.
3: Bona nit.
0: Sí, clar, no tinc idea. No,
1: en general, tot.
2: Ja,
1: el rànquing.
3: No, però ho farem, o sigui, ho farem dilluns que ve pensant en quin et crida l'atenció i ja està.
1: En plan, sí, risas, Arnau.
0: Noruega.
3: Però no.
0: I Ghana, perquè té un nom de guanyador.
3: Que no farem això. La setmana que ve, dels 4 de l'A, quins creus que passen primer i segon?
2: Sí, i llavors es faran emparellaments automàtics. Perquè és com que el primer del grup A anirà amb el segon del grup D.
3: Ho farem bé, ho farem bé la setmana que ve i ja està.
0: Sabeu quin musical és Alan?
3: Sí. Bueno... jo vaig és musical. Jo vaig veure una obra de teatre que deu ser del mateix i ara l'han fet musical.
0: Vale, segurament.
3: Vale, bona nit.
0: És de què va?
3: D'un nen?
0: Sí.
3: Sí, sí, és la mateixa, segur. No toca ara.
1: S'està fent la versió espanyola de Six.
0: Preciós.
1: S'ha fet.
0: No, ara parlem.
3: Necessitem que...
1: adéu!
3: Molta energia. Ja ho parlarem d'aquí dues setmanes.
1: Adéu, gràcies per escoltar-nos un dia més.
3: T'estimo.
1: Adéu, adéu. T'estimo,
3: t'estimo. Molta sort en els exàmens. De baix la vaga.
1: T'estimo. T'estimo.
4: És l'hora dels adéus.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La comunitat energètica local es consolida amb èxit en l'ampliació a les urbanitzacions de Caldes. Concretament, 224 noves famílies de les urbanitzacions s'han adherit a la CEL, consolidant així l'extensió de la comunitat energètica a tot el sòl urbà del municipi i arribant també així, amb aquesta resolució, a un total de 611 famílies beneficiàries, gairebé un 10% dels domicilis de Caldes. Demà els alumnes de segon de batxillerat de Caldes comencen les paus. La convocatòria ordinària de les proves d'avaluació per accedir a la universitat s'allargarà fins al dijous 11 de juny, reunint els estudiants en diversos espais de la comarca. Demà i demà passat, el 9 i el 10 de juny, els busos de Segalers en direcció a Barcelona quedaran afectats per la visita del Papa a Barcelona. Les línies 202, 203, 212, 213, 201 i la E9 no passaran per la plaça Tetuan de Barcelona i les sortides i arribades es faran des d'Avinguda Meridiana. Ja obert el període d'inscripció per als ajuts de menjador del curs 2026-2027. Fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per l'assistència al menjador escolar del curs vinent. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en centres públics o concertats de Caldes. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Pel que fa al temps, demà tindrem una jornada força estable, amb intervals de núvols baixos i alguns núvols alts que es combinaran amb estones de sol al llarg del dia. No s'esperen precipitacions en cap moment i les temperatures començaran fresques, amb valors entre els 18 i els 20 graus durant la matinada i primeres hores del matí. A mesura que avanci el dia, els termòmetres pujaran progressivament fins a assolir els 27 graus entre el migdia i primera hora de la tarda. Al vespre, la temperatura anirà baixant de forma gradual fins a situar-se als voltants dels 19 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
2: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
3: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
4: Àrea hermètica. Misteris a Ràdio Caldes.
3: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
1: Presentat per Josep Cozar.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: La comunitat energètica local es consolida amb èxit en l'ampliació a les urbanitzacions de Caldes. Concretament, 224 noves famílies de les urbanitzacions s'han adherit a la CEL, consolidant així l'extensió de la comunitat energètica a tot el sòl urbà del municipi i arribant també així, amb aquesta resolució, a un total de 611 famílies beneficiàries, gairebé un 10% dels domicilis de Caldes. Demà els alumnes de segon de batxillerat de Caldes comencen les paus. La convocatòria ordinària de les proves d'avaluació per accedir a la universitat s'allargarà fins al dijous 11 de juny, reunint els estudiants en diversos espais de la comarca. Demà i demà passat, el 9 i el 10 de juny, els busos de Segalers en direcció a Barcelona quedaran afectats per la visita del Papa a Barcelona. Les línies 202, 203, 212, 213, 201 i la E9 no passaran per la plaça Tetuan de Barcelona i les sortides i arribades es faran des d'Avinguda Meridiana. Ja ha obert el període d'inscripció per als ajuts de menjador del curs 2026-2027. Fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per l'assistència al menjador escolar del curs vinent. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en centres públics o concertats de Caldes. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Pel que fa al temps, demà tindrem una jornada força estable, amb intervals de núvols baixos i alguns núvols alts que es combinaran amb estones de sol al llarg del dia. No s'esperen precipitacions en cap moment i les temperatures començaran fresques, amb valors entre els 18 i els 20 graus durant la matinada i primeres hores del matí. A mesura que avanci el dia, els termòmetres pujaran progressivament fins a assolir els 27 graus entre el migdia i primera hora de la tarda. Al vespre, la temperatura anirà baixant de forma gradual fins a situar-se als voltants dels 19 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Hola, estimats oients de Ois de Ràdio Caldes. Se m'està caient tot, tio, aquí anava apuntant. Quin dia és avui? Quin dia és avui? No, és broma. Què tal? Ei, dilluns, eh? Dilluns, com esteu? Com esteu? A veure, el dilluns sempre... El dilluns és anar a tope, és això que agafes i dius... pistoletazo de salida, pam, no? Però ara ja són les 9 del vespre i ara ja el pistoletazo és acabado. O sigui, ha fet fos, la bala ja ha sortit aquest matí a les... Home, mira, hi ha gent que surt de casa a les 5, hi ha gent que surt a les 6, no? Ja podíem anar descomptant. Hi ha gent que va per la tarda, oi? I ara està a la feina i m'està escoltant. Uala, no? Que guai, no? Això, ara tinc una imatge mental d'aquell moment. Hi ha gent que, com deia moltes vegades aquí a la ràdio, està doncs, acabant de fer doncs, el sopar, encara no ha sopat, o ja renta els plats, ei, perquè són d'aquests com, anava a dir, nòrdics, que ja a les 7 del vespre ja, ara ja estan païnt i han fet la digestió i ja diuen, bueno, ara és l'hora d'anar al llit i anava a dir com les gallines. No ho sé si les gallines fan això a les...

La desconeixem completament. Inclús, quants de vosaltres, ara aquí, clar, no podem fer allò de truqueu, truqueu, quants de vosaltres esteu realment, diu, submergits dins d'un món natural i viviu d'ells? Poca. Inclús anava a dir los campesinos, els agricultors, la gent que viu d'animals, no, l'agricultura, coneix molt més directament que la gent que és de ciutat. La natura, perquè es guanya la vida, diguem-ne, la vida o subsistència o existència, l'alimentació, no?, i el poder costejar el viure produint productes agraris o agrícoles o ramaders, no? I llavors, clar, viuen plantes i animals directament, no? Però en realitat és un pensament, una forma de vida industrial, de reproduir coses moltes vegades a gran escala per comercialitzar, no? És un producte de consum, tot dintre d'un mercat, no?, d'aquest món en el que vivim. I realment conèixer de molt a prop els elements de la natura, que són els que realment ens haurien d'alimentar de forma més directa, ens queden superllunyans. I estem superdesconnectats. I a mi, a vegades, us estic fent com petites confessions, a vegades he sentit la necessitat de dir: aquest món en el que visc m'està, diguem, absorbint massa, massa energia i és massa accelerat per la meva possibilitat de ser paït, no?, i de ser gaudit. O sigui, paït, digerit, gaudit, no? O sigui, tu pots menjar com si allò ho engolissis d'una manera inconscient i vull dir, no sé com, quan menges amb gula i no estàs, no?, com el fast food, no?, de comida ràpida, que realment ho estàs menjant i no estàs gaudint del procés, de tot el procés d'alimentar-se, no? I a més mengem a vegades amb excés, massa, i tot el que realment ens convé a l'organisme i necessita. Doncs una mica, això que estic fent aquest símil alimentari, tinc la sensació que és aquest modus vivendi que tenim, no?, d'anar massa ràpid. També us haig de dir que durant la setmana, mira que jo personalment vaig molt, molt atabalada amb feines constants, pam, pam, pam, pam, però l'altre dia, un matí, entre setmana, que començava a treballar allò que dèiem de matinar, d'anar a la feina, sortir a les 5, a les 6, a les 7, no?, 7 i mitja, depèn de quina hora entres, doncs aquell dia de la setmana entrava més tard. I per les casualitats de la vida, doncs vaig tenir una estoneta, uns instants, per mi, per seure en un lloc, passejar, anava amb la bicicleta per Caldes, a seure en un lloc que dona al matí una mica de sol, perquè a l'ombra encara fa fred aquests dies, i el sol està asseguda menjant mandarines i contemplant el vol dels ocells, els coloms, com la llum reflexava en el seu llom. Us heu fixat que els coloms, el llom de, no sé com dir-ho, el coll, no?, la part del coll, allò, no el pechito de los palomos, no, el coll, doncs li donava el sol, i encara que alguns coloms tenen el plomatge com grisós, doncs feia allò de l'arcoiris aquest, sabeu, allò de los unicornios, allò del color de unicornios, de colores así como metalizados, però violeta, magenta, tons així, doncs el coll del colom anava segons es movia, amb aquell moviment així, amb el coll, pim-pim-pim, pim-pim-pim, pim-pim-pim, li donava això, no?, depèn de la llum, els colors del coll de les plomes canviava. I ara vaig estar-me, direu, no tenien cap moment de drogadicció ni res, estava menjant unes mandarines, uns cítrics, eren uns cítrics, i jo anava menjant mandarines, sí, menjant mandarines superbones. I llavors, doncs,
anava mirant els coloms, com es movien, com els hi brillava el coll, i les potetes amb aquest taronja, que pensava, hola, semblen que siguin de plàstic aquell, i dic, i vaig pensar, no se'ls hi faran mal, o sigui, estaven com recién estrenades, i jo deia, que les tenen com molt netes, i així com, semblaven com artificials de lo bé que les tenien, i jo, home, des d'aquest colom no s'ha fet mal, mira, té les potetes, i com se les cuidaran? Bueno, vaig estar amb aquesta paranoia mental,

tal una bona estona entre observar els coloms, mirar el cel, mirar els coloms els animals que volaven. Després estava sota un arbre i vaig mirar uns ocellets petitonets i llavors van començar a venir més ocellets petitonets i llavors mirava els ocellets a l'arbre que era fulla, estava bé, tenia fulla. Vull dir, no era aquest de fulla caduca i tenia el cel al fons blau. Bueno, vaig estar així doncs potser uns 10 o 15 minuts amb aquesta empanada mental i és, us ho dic, em vaig sentir tan feliç, tan contenta d'observar els ocells, els coloms, el cel, les mandarines, inclús passava gent, perquè estava asseguda al poble, enmig d'un carrer, i la gent anava dient adéu, adéu, amb un somriure de felicitat. Jo anava amb el casc de bici, m'havia aturat en un lloc a menjar-me les mandarines, i era com estar de vacances. O sigui, la meva ànima va estar uns instants gaudint de la vida, d'aquest reposar i observar, amb aquest sol del matí d'un mes de febrer, amb lluminós i el caloret del sol que s'agraeix. No ho sé, oients de Ràdio Caldes, jo em vaig sentir present i superbé. I crec que això és molt saludable, anar fent aquestes coses, aquest diguem-ne, és com una aturada, no?, del ritme constant i caòtic i allò que no pots veure ni relaxar-te, ni estar amb tu, ni observar, no?, i gaudir de la bellesa del que t'envolta. És una cosa que veig que em va treure molt de profit, em va com rentar l'ànima una mica, no? Tenia l'ànima més neta, més alleugerida després d'aquests instants. Bé, doncs ara no sé més bé, sí que tenia connexió amb això que he dit al principi del món natural, del món que vivim tan artificial, que ens arrossega amb aquests ritmes vitals, no? Jo avui, bueno, us volia parlar de cosetes. L'altre dia, a l'altre programa, vaig portar uns llibres i després no vaig poder parlar res del llibre perquè em vaig posar a xerrar de... A veure, us confesso que no sé ben bé de què vaig parlar l'altre dia, vale? Però avui us he portat uns llibres d'artistes, perquè una mica el que jo us estava dient d'observar és una cosa molt dels artistes. O sigui, parar atenció, observar molt de detall una cosa i veure-la des de molts punts de vista, mirades àmplies i diverses, no? Des d'un plan estètic, i moltes vegades també darrere de la forma hi ha tot un significat i una filosofia i un pensament, no? L'estètica forma part del pensament filosòfic, de la filosofia. Doncs avui us he portat un llibre de la biblioteca que vaig agafar l'altre dia i crec que no vaig... Ai, i si vaig parlar del llibre? Aquest, va, gràcies a Déu que hi ha algú que... que està present. Espero que no torni a parlar d'aquest. Potser vaig parlar amb mi mateixa, no al meu cervell. Potser vaig parlar amb mi, jo mirant el llibre. Doncs mira, és una col·lecció que vaig trobar, allò que agafo novetats de la biblioteca. És un llibre infantil. Bé, ei, els llibres de secció infantil són per totes les edats, eh? Vull dir, potser un llibre d'adult, un nen no l'entendria, però un llibre infantil, un adult... Home, esperem que sí que l'entengui, no? Vull dir, quan és infantil és per totes les edats. Quan és adult, doncs aquí els nens potser encara no han arribat, no? I aquest és una col·lecció que es diu L'Art en Joc, vale? Que ve del Centre Pompidou. Es diu L'Arribada de la Primavera de Wolgate. Bueno, bé, això és impronunciable. Wolgate. Sí, jo què sé, vale? És un poble, crec que això és una ciutat. Ara no m'he preparat per a buscar en internet Wolgate. Deu ser un lloc amb molts arbres, perquè diu la primavera en aquest lloc. I en la portada doncs veiem, encara que és una forma geomètrica, és una axonometria, o sigui, és un cub com si l'allarguéssim una de les cares i bum, no?
dintre d'un cub com en axonometria, tenim uns arbres i un entorn natural. Arbres, les escorces dels arbres, la sotabosc, i és tot de color verd, un verd d'aquells de «Ei, estoy aquí, soy un verde llamativo». Bueno, ja sabem que el verd vol dir natura, encara que aquest verd tan cridaner potser i tan pla és molt artificial, eh? Però el verd normalment és naturalesa, no? Ecologia, tranquil·litat, ve a donar-nos aquesta informació. Llavors, el llibre, l'estètica, doncs, va decorada, gires pàgina i hi ha tot de cubs amb una cara tota verda i la resta doncs així, no? amb un disseny ben divertit. I això que dèiem, l'edita al Centre Pompidou. Ei, sabeu què és el Centre Pompidou? Alguns diran sí, altres no, altres... Això està a París, eh? És França. Pompidou, eh? Oi que és en francès? Jo no tinc ni idea. Bueno, no com a tonteries, perdó, va. Jo he estat, oients, he anat... O sigui, vaig anar amb una parella que tenia fa molt i molt i molt i molt de temps i, pobre, el vaig martiritzar anant a tots els museus de París. Direu, ah, Déu meu, quin horror. Sí, sí. I vam entrar al Pompidou. És un edifici molt xulo perquè és així com molt modern i té forma com de molt de tubs, té molts tubs. I vam entrar i és un edifici que ja, pues, bueno, és art modern, eh? Contemporani. Llavors, aquest autor, el David Hockney, segurament hi ha obra en el Pompidou d'aquest artista, és un artista americà. Ara que m'estigui equivocant, Déu meu, ara em suspendran la carrera, em trauran el títol, ara vindrà un d'allò, em dirà, ja no tienes los galones de... És que el vaig estudiar, el David Hockney. És que entra dintre de... És un dels artistes que va ser molt famós perquè pintava piscines. Hi ha quadres d'aquests que estudies per la selectivitat on hi ha piscines, ¿vale? Però aquest home té una trajectòria llarguíssima perquè encara és viu, o sigui, són d'aquells que els has estudiat quan estaves a la universitat i encara aquest home doncs, encara no l'ha ginyat. Vull dir, porta molts i molts i molts anys fent d'artista i encara l'home doncs, fa coses. Ara, em sembla com que ja és gran, fa servir fa els últims anys de la seva trajectòria artística, treballa sobre digital, o sigui, el suport és digital, no treballa pintant quadres gegantins amb tela o amb pintura, sinó que ho fa digital i és més net i pot donar molt de joc també a treballar amb tablet i amb entorns digitals. Llavors, aquest David Hockney, que té llibres molt interessants a la biblioteca, publicats de diàlegs, i té un que és sobre la imatge, la història de la imatge, que el recomano moltíssim. O sigui, busqueu a la biblioteca d'aquí Caldes, que trobareu uns llibres, a veure si anoto bé les referències i us les puc posar, perquè ara no me'n recordo, però si aneu a la biblioteca i busqueu David Hockney, que s'escriu Hockney, vale, Hockney, doncs trobareu coses fetes per nens, llibres per nens que estan superbé. Doncs aquest és l'arribada de la primavera de Wallgate, vale? I el text, el que són l'imaginari, és de les imatges són d'aquest artista i el posen a ell com a persona reclam, no? Com a persona important, com a persona coneguda. Després, el que és el contingut i el disseny i tot això, Delphine Coffin i Alexandra de Bouchet. Bueno, la meva pronunciació em donarà un premi de... Estàs destruyendo l'idioma, eh? Però bueno, ho sento. Alexandra de Bouchelier, vale? Doncs aquestes persones han fet la part gràfica, vale? El disseny de tot el que és. O sigui que la realització de l'obra no és una realització que la fa una sola persona, vale? Sinó que veus disseny visual i text, aquesta Delphine i l'Alexandra, vale? Disseny visual i text, o sigui el text que ja estan fets per elles, l'edició ho fa una altra persona, l'iconografia, vale? Totes les icones i el disseny iconogràfic és d'una altra persona, fabricació ho fa una altra persona, la tipografia, o sigui, les lletres també la dissenyen una altra persona. Clar, i després als meus alumnes els demano que facin tot això una persona sola i em diuen, no, perdona, això ho hem de fer un equip. Però quan ho faig un equip, després alguns no treballen, eh? Això els hi costa. Bé,
Què diu a la història? De què parla? Doncs parla de la primavera, no? A la primavera al bosc, i vas girant fulles, veus, comença, a la primavera al bosc, vista de formiga. Ah, i llavors tu vas passant per les pàgines, vas veient trossos del quadre del David Hockney, i llavors vas fent, et van guiant la mirada, no?, amb un text que va dient vista de formiga, gires pàgina, vista de papallona, vale? Vas girant pàgina... i a més ara, mira, quan giro pàgina no la giro, sinó que es doble, es desplega, i llavors es fa molt més gran la pàgina, i llavors vas girant, té una edició molt ben feta, la veritat, el disseny és molt bonic. Vista de guineu, ah, mireu, fixeu-vos, formiga, papallona, guineu, no, cèrvol, anem cada vegada, depèn l'animal, esquirol, clar, va posant les imatges, va canviant-les, vista d'ocell, va fent les diferents mirades amb l'imaginari i un text acompanyat, vista de pintor. Cada primavera la natura ofereix un espectacle. La vegetació es desperta i s'alça. S'obren rodones de gemes. Tots aquells detalls captiven la mirada del pintor. A banda i banda del camí, la seva ment vagareja arreu. Vagareja, que bonic. És el que faig jo com a sec, Vagarejar arreu. Meravellada per aquesta sinfonia de formes, colors i perfums. Home, això és un plaer vital, poder seure en un lloc i deixar-te, diguem, és una invasió, però una invasió agradable, plaent, que il·lumina, no? No com ara que venia, no, ara no, quan era això, aquest matí o migdia, ara no tinc dubtes de quina hora era, però he pensat, Déu-n'hi-do, venien uns nois joves amb unes motos, ara estic fent de iaia, de iaia d'aquesta, de Quejica, uns nois joves amb unes motos fent un soroll, però d'allò horrible, i després passava la poli i pensava, baixeu les anava a dir a la poli, baixeu les finestres del cotxe i escolteu aquests que amb la moto, això no és contaminació acústica i una multa que té CACS. Això és multa, perquè han d'estar jo pel carrer tranquil·lament caminant i sentir un soroll que em deixa sorda. Vull dir, és una molèstia i és un greuge per la meva salut. O sigui, vale que hi ha moltes coses i que no hem de ser tan quisquillosos, però és una molèstia molt, és greu. Entre el cotxe aquell que fa que sembla que tingui el motor que es vagi trencant, a les motos joves que posen aquell soroll, home, multa, escolta, estàs creant un greuge al veïnat. El soroll també és contaminació. I al ple tu vas passejant i veus ara que aquests dies les flors estan espectaculars, els arbres tots florits, amb la llum meravellosa, vas caminant pel carrer i bueno, mira, els cotxes no podem evitar que ens mengem el gas aquest tòxic, vale? Ja seria agradable poder no tenir aquest gas tòxic, anar olorant i respirant això, no? Però a sobre també el soroll, no? Doncs no, doncs és un et destrota l'estat, no?, de poder estar bé. És salut. Doncs mireu, aquí ha agafat la vista de l'artista, no només els animals, la guineu i el pintor. Ah, llavors aquí, amb la mirada del pintor, s'hi atura una mica més i continua la història, però l'heu de mirar, No us desvetllaré tot el que diu el llibre. Molt bonic. Ja, jo penso... Bon dia. Jo penso, un llibre com aquest, que jo l'he agafat perquè sé qui és el David Hockney i tinc interès artístic i, a més, és un text que no és un text llarg, és un text curt, amb un aire poètic. Qui agafa un llibre com aquest a la biblioteca i se l'endú a casa? No? M'agradaria saber, quan anem a la biblioteca i els nens agafen llibres, clar, què ens crida l'atenció i agafem i ens enduem a casa i observem i mirem, no? Potser aquí darrere hi ha d'haver un adult que, com ara, no?, que han escollit aquest llibre i l'han portat, l'han seleccionat i l'han portat de novetat a la biblioteca, no? Pots comprar molts llibres, agafes aquest
i el portes com a proposta que pugui ser interessant per a les persones que van a la biblioteca, no? A més, aquest llibre està dintre d'una col·lecció de llibres, on és un tot el joc de l'art, una col·lecció de llibres perquè els infants descobreixin l'art del segle XX i XXI, no? Llavors diu, a mesura que passem les pàgines, una obra del Centre Pompidou se'ns revela a través d'imatges, preguntes, sorpreses, gràfiques, jocs, una invitació a mirar de manera lúdica l'art actual. Bueno, és una manera d'agafar, no? I mirar l'art i altres aspectes, no només formals i visuals, sinó també lingüístics, no? I treballar l'observació, l'atenció, no? I el plaer, no? De poder aturar-nos amb una visió. Una visió. Un llibre sempre et presenta i et mostra una visió per part d'un grup de persones, sigui el dibuixant, l'escriptor, no? Hi ha un grup de persones que fa aquell producte i és i vol transmetre, no, una visió del món, d'una porció de la realitat. I és molt interessant poder aturar-nos, perquè un llibre és una cosa que es mira a poc i amb atenció, aturar-nos i entrenar el cervell per això. I pels nens és molt bo, no? És un enriquiment, és molt positiu. Per tant, recomano aquest llibre inclús de l'observació directa del natural, no? A veure qui diu com observa la formiga, anem a mirar com creieu que, no? Dibuixa com veuria el món una formiga, no? Dibuixa com veuria el món una papallona i un esquirol, com veu el món, no? Posar-nos al costat, ostres, quina acció de ment, no? Quina imaginació, bueno, això fan els artistes, eh? Fer servir la imaginació i crear coses i mirar, és com l'altre dia, perdoneu, m'ha vingut un flash, em queda poc temps, eh? Vaig veure un vídeo que estava a l'Instagram, que era un vídeo que va guanyar un Òscar, potser l'any 60 i pico, és que ara no tinc la referència gaire clara, que era el vol d'una mosca i era tot el petit curtmetratge, l'animació, era el vol d'una mosca, la mirada d'una mosca, fins que pom, adéu punyetes la mosca, però flipant, entrava a la casa, es xocava contra un vidre, s'aturava aquí, i tot el que veies la imatge era una mosca, buah, era flipant. Bé, estimats oients, espero haver-vos entretingut una mica avui. Ara ja nones, eh? No us aneu gaire tard a dormir, ja heu sopat. Si jo a vegades sopo aquesta hora, eh? No us preocupeu que mira, que estic aquí m'esteu escoltant, eh? Imagineu-vos. Una abraçada amb molts petons, que gaudiu d'una bona setmana i som-hi ja. Vinga, al març, març-marçot. Març-marçot, gener, febrer, març, sí, estem al març. Ara sí m'equivoco de mes i tot, eh? Març-marçot i no sé, no me l'he mirada. I un bon cullerot. Vinga, petons, adeu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
0: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dilluns 8 de juny i obrirem l'informatiu fent un repàs del cap de setmana, uns dies on el Caldes Flor 2026 va tenir una presència total a la vila, omplint els carrers de flors i colors amb 24 catifes d'art efímer. Sense deixar de banda la visita de les conselleres Núria Parlon i Sònia Hernández, qui va signar un nou pla director de la Generalitat per la renovació de les termes romanes. Com a notícia del dia, tenim que la comunitat energètica local segueix adherint domicilis d'arreu del municipi. Concretament, 224 noves famílies gaudiran dels beneficis de l'energia renovable i pública. Continuarem parlant sobre esdeveniments actuals i és que aquesta setmana se celebra la Setmana Internacional dels Arxius Històrics. Al llarg d'aquesta, l'Arxiu Municipal organitzarà diferents activitats i posarà en valor els 50 anys de la revista La Tortuga. I com no et pot faltar, després del cap de setmana, els esports. El Club Hoquei Caldes cau per partida doble en els partits de les finals dels play-offs de ascens d'aquest cap de setmana. Tot i això, encara tenen l'oportunitat de girar-se la truita. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. La comunitat energètica local es consolida amb èxit l'ampliació de les urbanitzacions de Caldes. Concretament, 224 noves famílies de les urbanitzacions s'han adherit a la CEL, consolidant així l'extensió de la comunitat energètica a tot el sòl urbà del municipi i arribant amb aquesta resolució a un total de 611 famílies beneficiàries, gairebé un 10% dels domicilis de Caldes. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 30a edició del Caldes Flor, el corpus calderí que s'ha ajuntat amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí per tenyir Caldes de flors i de color. Durant tot el cap de setmana hi ha hagut actes i mostres florals que han conclòs amb l'estesa d'ahir de 24 catifes d'entitats i catifes de flors i d'entitats i organitzacions calderines i d'arreu. La jornada ha estat acompanyada de les visites de les conselleres Núria Parlon i Sònia Hernández i l'anunci d'un nou pla director de la Generalitat per la renovació de les termes romanes. Aquesta setmana, l'Ajuntament dona peu a una nova edició de la Setmana Internacional dels Arxius amb un programa d'activitats per apropar el patrimoni documental i la història local als calderins. La iniciativa inclou dues rutes guiades sota el títol Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal, els dimecres a les 11 del matí i el dijous a 4:45 de la tarda, que finalitzaran amb una visita a l'Arxiu Històric. A més, el divendres a 4:45 de la tarda s'organitzarà una taula rodona dedicada al 50è aniversari de la revista La Tortuga, amb la participació de diverses persones vinculades a l'editorial. Pel que fa als esports, el Club Hoquei Caldes cau per partida doble en els partits de les finals dels play-offs d'ascens d'aquest cap de setmana. El Recamp femení va perdre per un aparatós 8-1 a casa de les campiones de Lliga, el Mataró, mentre que el segon equip masculí va patir fins al final per acabar caient els penals contra el Noia B a la Torre Roja. Tots dos equips tindran l'oportunitat de forçar el tercer partit el cap de setmana que ve. L'últim titular és pel temps. Demà tindrem una jornada força estable, amb intervals de núvols baixos i alguns núvols alts que es combinaran amb estones de sol al llarg del dia. No s'esperen precipitacions en cap moment i les temperatures començaran fresques, amb valors entre els 18 i els 20 graus durant la matinada i primeres hores del matí. A mesura que avanci el dia, els termòmetres pujaran progressivament fins a assolir els 27 graus entre el migdia i primera hora de la tarda. Al vespre, la temperatura anirà baixant de manera gradual fins a situar-se al voltant dels 19 graus al final de la jornada.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: La comunitat energètica local es consolida amb èxit en l'ampliació a les urbanitzacions de Caldes. Concretament, 224 noves famílies de les urbanitzacions s'han adherit a la CEL, consolidant així l'extensió de la comunitat energètica a tot el sòl urbà del municipi. i arribant així, amb aquesta resolució, a un total de 611 famílies beneficiàries, gairebé un 10% dels domicilis de Caldes. Així ho ha comunicat l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda.
3: Permetran 224 domicilis puguin adherir-se a la comunitat energètica pública més gran de Catalunya, aquesta iniciativa tan innovadora que tenim al nostre municipi per lluitar contra el canvi climàtic i també per reduir la factura de la llum. Aquestes mateixes instal·lacions donaran servei a través d'un quilowatt a cada una de les famílies que ho han sol·licitat. En concret, les que som ara donaran servei a fins a 75 veïns o domicilis d'aquí de Can Valls i de Torrenagrell. Això passarà també amb diferents veïns i veïnes, per exemple, de Can Maspons, de Can Regassol, de Lledoners o també del Farell. D'aquesta manera aconseguim cobrir, gràcies a aquestes diferents instal·lacions, tot el nucli urbà, totes les urbanitzacions, arribant a més de 600 domicilis consumint energia verda del potencial fotovoltaic d'aquestes 27 instal·lacions públiques que hi ha a la nostra vila.
2: El passat divendres, el govern local es va reunir per resoldre favorablement les sol·licituds d'adhesió de la fase 3 de la CEL, destinada als veïnats de les 8 urbanitzacions de la vila. Després d'aquest pas, des de l'àrea d'acció climàtica, es notificà la resolució a les persones beneficiàries i properament es posarà en contacte amb cadascuna d'elles per comunicar-los el dia de la signatura. Des de l'Ajuntament declaren com un èxit aquesta iniciativa que representa la consolidació d'un model energètic que ja dona cobertura a tot el sòl urbà del municipi. Així ho explica el regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, el benefici que suposa a les famílies calderines adherides a aquest projecte.
4: Tot el sòl urbà de Caldes es pot connectar a la CEL. Totes les persones que viuen a Caldes poden formar part de la CEL de Caldes. En total, després d'obrir les adjudicacions, s'han apuntat 224 famílies provinents de les urbanitzacions del nostre municipi. Reflexa l'èxit d'aquesta iniciativa. És a Can Valls una instal·lació de 100 quilowatts, aproximadament, que donarà servei a 75 famílies que s'han apuntat de Can Valls i de Torrenagrell. Per tant, totes aquestes persones, òbviament, les de Can Valls i Torrenagrell, però de totes les altres urbanitzacions, del Farell, dels Saulons, de la Font dels Enamorats, de Regassol, de Maspons, de Lledoners, totes aquestes famílies, a partir d'aquest estiu, ja gaudiran d'un descompte a la seva factura de la llum. Seguim avançant amb l'aposta forta per una energia quilòmetre zero, sostenible, fotovoltaica, feta al nostre municipi.
2: En total, les noves 224 adhesions es distribueixen en diverses urbanitzacions. Pel que fa a les famílies adherides, Can Maspons té 26, Can Regassol té 5, Can Valls té 43, El Farell, Sant Sebastià 15, Font d'Enamorats 62, Lledoners 13, Saulons 28 i Torrenagrell 32. En total s'han adherit 224 famílies, on l'any 2024 la CEL beneficiava ja a 300 famílies en la modalitat A, havent generat un estalvi total de prop de 40.000 euros i produït prop de 300.000 kWh per hora d'energia renovable, dels quals 160.000 van ser autoconsumits directament per les llars participants. El projecte va estar seleccionat com un dels millors projectes d'innovació urbana d'Europa amb el guardó Urbact City Festival 2025.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Aquest cap de setmana, Caldes s'ha tenyit de colors amb el Caldes Flor, el corpus calderí impulsat per Acció Cívica Calderina, que enguany ha celebrat el seu 30è aniversari amb una mà de coincidències. De primeres, el centenari de Gaudí s'ha fet notar totes les catifes i, a banda d'això, ha estat un cap de setmana amb un parell d'anuncis culturals molt importants. Ens ho explica tot plegat Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
5: Bona tarda, Òscar. Sí, els carrers del nucli antic de Caldes s'han tornat a omplir de catifes i flors aquest cap de setmana en l'excepcional edició d'aquest any del Corpus, que ha combinat la celebració de l'any Gaudí amb el seu 30è aniversari. El Caldes Flor ha acollit actes durant tota la setmana, durant la qual s'han exposat mostres de roses i de rams, però, com sempre, el Prat Gros ha arribat pel cap de setmana. Aquesta edició l'han fet possible les 24 agrupacions, entitats i associacions que han pintat els terres del nucli històric i del carrer Font i Boet amb pètals i materials vegetals dels vius colors gaudinians. A més de flors, ahir els carrers també van tenir més llum i color gràcies a la instal·lació de l'ou com balla a la plaça de la Font del Lleó i a les obres d'art que alguns comerços municipals van penjar per l'ocasió als seus aparadors. Així va elevar la gran festa floral als micròfons de Ràdio Caldes la presidenta de l'Associació Cívica Calderina i de la Federació Catalana de Catifaires, Vicenta Pallarès.
6: En aquests últims 10 anys hem millorat moltíssim, hem treballat molt, hem fet tallers, hem fet moltíssim esforç tots plegats, i avui omplir una catifa aquí a Caldes ja se sap que és fer un disseny adequat, fer un disseny molt maco. Aquest any amb Gaudí és una meravella, i altres anys igual, i dedicar-s'hi, fer-ho, llavors convidar tothom, no?, que vinguin a veure aquestes catifes, que aquestes catifes no les veuran enlloc més, són unes catifes d'una mida estàndard molt important, que permeten que el disseny es visualitzi molt bé i que a la vegada es puguin condensar en un carrer maco com aquest.
5: Per enaltir l'efemèride cultural, aquest cap de setmana han visitat Caldes diversos perfils institucionals, com la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va venir divendres per inaugurar l'acte, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que va fer la visita oficial diumenge. A banda de firmar el llibre d'honor de l'Ajuntament, ahir la consellera també va aprofitar per presentar, juntament amb l'alcalde Isidre Pineda, un nou pla director per la renovació, atenció, d'un altre gran patrimoni cultural calderí, com són les termes romanes. Hernández també va aprofitar per posar en valor l'enorme aportació cultural, històrica i de patrimoni de Caldes.
7: És un dia molt important per Caldes de Montbui. És un municipi que conec una mica, perquè com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar en altres etapes professionals, i compartim valors, compartim estratègia amb l'Ajuntament, i això és molt important. Agraeixo molt aquesta priorització que Caldes fa de la cultura.
5: Celebrant la gran tradició catifaire, la commemoració d'enguany ha estat més significativa que mai. No només s'han ajuntat els aniversaris de la festivitat caldenina i el de la mort de l'arquitecte català, sinó que, per acabar-ho d'adobar, la jornada també ha coincidit amb l'any en què el moviment pel reconeixement de la UNESCO de l'art efímer floral com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat hauria d'arribar a bon port. A finals de novembre, l'associació organitzadora del Corpus Acció Cívica Calderina serà a la reunió del Comitè Intergovernamental de la UNESCO, a Xiamen, Xina. Allà es presentarà, juntament amb Bèlgica, Itàlia, Malta i Mèxic, la candidatura internacional que reconeixeria com a patrimoni l'art efímer de tot el món, el qual inclou les catifes de flors catalanes. S'hi ha referit també la presidenta d'Acció Cívica Calderina, Vicenta Pallarès.
6: La nostra candidatura és internacional, la nostra candidatura serà guanyadora. No perquè ho digui la Vicenta, ni perquè ho digui aquest, ni perquè digui l'altre, perquè és una candidatura que està forjada en 5 països, que cap dels 5 països ningú li negarà la votació. Això us ho dic jo. Primera. Segona, perquè Espanya ho ha estès. Nosaltres hem presentat la candidatura nostra i s'ha fet servir, però ho ha estès a les altres autonomies i han posat art efímer de tot i colori. Per tant, no poden dir a les altres que l'any que ve l'altre tindrà cada un el seu PCI. No. O aprofitem i ho tindrem, o no ho tindran. Per tant, serà guanyadora segur.
5: Entre els molts participants d'Alcaldes Flor, que han fet menció especial als col·laboradors de l'acte, entre els quals destaquen el grup de dansa Stage, el balneari Termes Victòria, l'espai jove al Toc, l'escola gegantera, castellera i bastonera de Caldes, el grup de catequesi parroquial i l'escola Pia, que han donat un cop de mà amb diferents propostes que han donat encara més vida a l'esdeveniment. En aquesta ocasió, l'Organització d'Acció Cívica Calderina ha comptat també amb l'ajuda de l'entitat cultural convidada Ara i Sempre, de Barberà del Vallès, i també dels més de 250 voluntaris que han participat en la confecció de catifes. Tant els joves com els veterans coincideixen en destacar la companyia com a ingredient principal per donar alegria a la jornada de catifes florals. Escoltem com ho valoraven els micròfons de la casa Neus Fita i Àlex Castillo, participants per Rotari i per Ara i Sempre, respectivament.
8: Vaig començar amb el meu fill fa 30 i pico d'anys, llavors per circumstàncies ho vam deixar i ara torno a fer-ne. Bueno, és com tot el que... Jo estic també al Comitació Caldes, vull dir, és tot, és estar amb la gent, participar, bueno, socialitzar-te i fer coses pels altres.
9: Ha sigut molt divertit i una experiència molt xula. L'Abril i la meva mare han fet el disseny i després l'hem enganxat i hem anat col·locant els colors. M'ha agradat estar amb l'Ara i Sempre i estar amb els meus amics.
5: Acció Cívica Calderina ha destacat que la participació en el muntatge de catifes és sempre molt agraïda i està molt plena, però que el més complicat i on s'agraeix més l'ajuda és en la gestió dels materials i en l'organització de la festivitat. La tradició del Caldes Flor es va recuperar el 1996 de la mà d'un grup de veïns i veïnes que va voler tornar a fer catifes amb l'ajuda de la recollida de materials per part del poble. Ja aquest primer any, l'aportació del poble va superar amb escreix l'esperada i, per tant, es van acabar fent 12 mostres florals. Gràcies a aquesta voluntat popular, Caldes té avui uns dissenys majestuosos que fa 30 i 20 anys eren absolutament impensables.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Aquesta setmana se celebra la Setmana Internacional dels Arxius i amb motiu d'aquesta, l'Arxiu Municipal de Caldes ha organitzat dues rutes guiades i la visita al seu equipament. Els arxius municipals tenen molta importància en la preservació de la història i la identitat dels pobles. La seva principal funció és custodiar documents que expliquen com ha evolucionat una comunitat al llarg dels anys. Ja sigui amb registres civils, publicacions locals, actes municipals o testimonis de la vida quotidiana dels habitants del poble. L'Arxiu Municipal de Caldes treballa per mantenir aquesta història municipal i de la gent que l'habita. Fa accessible el llegat de la vila a tothom qui vulgui conèixer la història d'aquesta. Així valora la responsable de l'Arxiu Municipal, Esther Sánchez, la feina que fan els arxius de les viles en declaracions al Fòrum de Ràdio Caldes.
10: L'arxiu és inherent a totes les activitats que fem. Si us fixeu, tot ho deixem per escrit. Encara que ara sigui vídeo, imatge, però això també és un document. Tot allò que fem ho documentem d'alguna manera. Per tant, és inherent a la nostra condició gairebé d'humà, se't diria. I l'importància de l'arxiu municipal és bàsic. Recull cadascuna de les accions que fa el municipi. Recull la cosa més típica i tòpica que et diria, són les actes del ple municipal, però és que allà es recullen accions, drets, qualsevol la qüestió legal i de la comunitat queda reflectida en aquests documents. O, per exemple, altres documents són els padrons d'habitants. Això és un document molt important perquè el padró d'habitants, ho estem veient, està donant drets, dona drets a la gent actualment. I de passat et permet recordar qui ets.
2: A motiu d'aquesta setmana es faran diverses activitats començant amb la iniciativa de dues rutes guiades sota el títol Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal. Tindran lloc el dimecres a les 11 del matí i el dijous a 5:45 de la tarda, les quals finalitzaran amb una visita a l'Arxiu Històric. La regidora de Memòria Democràtica, Carme Germà, amplia la informació sobre l'activitat del passeig històric en declaracions a Ràdio Caldes.
11: Es tracta d'una ruta que començarà al TOC i farà un passeig pel carrer Font i Boet fins a l'Arxiu Històric. I explicarà, amb els documents originals de l'arxiu, la història del TOC, de les cases dels mestres, de l'Eixample de Font i Boet, i acabarà la biblioteca. Teniu dues oportunitats. El dia 10, dimecres, a les 11 del matí, sortida des del TOC, i el dia 11, dijous, a les 17:30, sortida també des del TOC. Aquesta activitat porta per nom un passeig històric amb l'arxiu i és molt, molt recomanable.
2: A més, el divendres a 6:45 de la tarda s'organitzarà una taula rodona dedicada al 50è aniversari de la revista La Tortuga, amb la participació de diverses persones vinculades a l'editorial. Així ho ha explicat Carme Germà a Ràdio Caldes.
11: L'altra data important és el dia que farem la taula rodona, una taula rodona amb els fundadors de La Tortuga, que aquest any, aquest juliol, compleix 50 anys, i amb la gent que porta la revista La Tortuga actualment. Això passarà el divendres, dia 12, a les 17:30, a la Biblioteca Municipal. I aquesta activitat li hem posat de nom La Tortuga 50 anys. Amb aquesta activitat el que volem és fer un homenatge a la revista La Tortuga i, a més, donar a conèixer tota la feina feta i tota la feina que estan fent actualment.
2: Profunditzant més sobre el 50è aniversari de la revista La Tortuga, Esther Sánchez explica la feina conjunta amb la Biblioteca de Caldes sobre la digitalització de la revista. Declaracions al Fòrum de Ràdio Caldes.
10: Una línia de suport de biblioteques. La directora de la biblioteca i jo vam dir, què fem? Aprofitem això? I llavors agafam la col·lecció sencera de La Tortuga, vam demanar a la Diputació de Barcelona la digitalització. La Diputació, crec que van enviar ja a l'OK, farà la digitalització per poder-ho posar a la seva plataforma que es diu Trencadís, que és un punt que tothom pot consultar la premsa digitalitzada dels diferents municipis. I és una meravella, perquè al final la gràcia d'això és que la cultura es difongui, perquè tenir una caixa i pots venir a consultar l'arxiu, i tant. Però clar, una meravella de poder accedir des de casa teva, des de qualsevol punt, a més de que et permet fer una cerca, perquè clar, avui dia els documents ja et permeten fer una cerca per paraula, agilitzar la feina moltíssim.
2: L'Arxiu Històric de Caldes té incorporat en el seu catàleg una col·lecció d'antics exemplars de la revista La Tortuga. La primera d'aquestes donacions es va dur a terme l'any 2013 amb una cessió d'un total de 102 exemplars, dels anys 70, 80 i 90. La segona es va realitzar el mes de juliol de 2025, on la família Agut Canyamera es va donar una col·lecció formada per prop de 900 publicacions del setmanari Montbui, amb edicions entre el 77 i 99, i de la revista La Tortuga, amb exemplars d'entre el 76 i el 92. Aquestes donacions permeten no només la seva conservació... conservació, sinó que també fan possible que estiguin a disposició de la ciutadania. Així destaca la importància de tenir aquest servei l'actual president de l'Associació Cultural Antoni Font, al Fòrum de Ràdio Caldes.
12: Aprofitar qualsevol ocasió per mostrar aquestes coses que normalment són per uns poquets, vull dir, és com el que parlàvem abans a l'entrar de tu de coses d'aquí Caldes, d'aquests panells que es posen en llocs d'edificis que ja estan desapareguts i coses així, informatius pels nanos d'avui en dia, per les properes generacions, és important, perquè realment se sorprenen d'això. Uh-huh. Doncs aleshores també aquestes coses a vegades és saber trobar el punt que interessi i atraure a algunes persones més, a alguns nanos i jovent que es puguin interessar per aquestes coses, perquè realment és el que ens forma com a persones, i com a persones amb criteri i amb ganes de coneixement.
2: La Setmana Internacional dels Arxius és una iniciativa promoguda pel Consell Internacional d'Arxius, que se celebra cada any al voltant del 9 de juny, data que commemora la fundació d'aquest organisme per part de la UNESCO l'any 1948. L'objectiu d'aquesta celebració és apropar els arxius a la ciutadania, donar a conèixer el patrimoni documental que custodien i fer valdre la feina dels professionals que els gestionen.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà a les 7 de la tarda, a la seu de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental a Granollers, se celebra la conferència La columna del Vallès Oriental, la ruta dels milicians vallesans durant la Guerra Civil. L'activitat a càrrec de Josep Manel Gómez explica com, amb l'ajut de projeccions d'imatge, ha recorregut fet per la columna del Vallès Oriental des de setembre de 1936 a gener de 1939 pels fronts d'Osca, Terol i d'Extremadura. L'activitat s'emmarca en la Setmana Internacional dels Arxius i l'assistència és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. I com cada dilluns, després del cap de setmana, obrim també Pàgina Esportiva. I anem ara a repàs esportiu, perquè el cap de setmana d'hoquei no ha estat el millor pel Club Hoquei Caldes, que ha vist com els seus dos equips perdien durament de maneres oposades els seus partits de play-offs d'ascens. El segon equip masculí de Recamp va caure als penals per un frustrant 0-2 en el que els locals no van transformar cap tir de falta directa, i el sènior femení va caure a casa del Mataró per 8-1. Ens ho explica, com sempre, Aleix Marí.
5: Sí, Òscar, l'hoquei Calderí ha viscut una mala primera jornada de les finals dels play-offs d'ascens a Hockey Lliga i a Hockey Lliga Plata del sènior femení i del segon equip del masculí del Recamp, respectivament. En primer lloc, el partit més intens de la jornada va ser el del Recamp Láser B, que ahir va rebre el Noia B a casa en un enfrontament igualadíssim en què els locals van acabar desaprofitant el partit a casa per posar-se per davant el global de la final a 3 del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata. El Recamp va començar poc concentrat i va permetre que els locals es posessin per davant el marcador, i a partir d'allà va ser un partit d'estira i arronsa en què els visitants s'avançaven i els calderins empataven. Aquesta dinàmica es va repetir fins a 3 vegades, fins i tot en una segona part on els locals van tenir molta possessió i diverses ocasions per avançar-se més. Amb un Noia molt efectiu, es van anar a pròrroga amb el 3-3 i el no haver-hi gols, tot i de nou les grans ocasions del Caldes, el duel es va definir des del punt de penal. A les faltes directes, l'efectivitat del Noia es va tornar a demostrar i va combinar amb el desencert dels locals, que no van saber transformar cap dels seus 4 tirs. L'entrenador del Recamp, Eduard Candami, va explicar als micròfons d'aquesta casa què és el que més els va perjudicar.
13: Bé, jo penso que avui hem comès errades que no vam fer el dia de Mollerussa. Potser ens ha pogut les ganes. Sabíem que seria una final molt complicada, sabíem que hi hauria moltíssima igualtat, s'ha vist. Hem fet aquesta feina d'empatar el partit, d'igualar-lo. Hem arribat a les directes, no ho hem acabat de fer bé. Doncs, anar a Noia, a guanyar el partit i a veure si podem aconseguir un tercer partit aquí, una final, que serà guapíssim aquí a Caldes.
5: Els calderins visitaran Sant Sadurní dissabte que ve per intentar forçar un últim partit a la Torre Roja que els permetria lluitar per l'anhelat ascens a segona nacional, que porten ja 2 temporades lluitant. Per la seva banda, les dones van viatjar dissabte a Mataró per veure's les cares amb els campiones de Lliga, que van demostrar per què van acabar la temporada regular 14 punts per davant del segon, perdent només 2 partits. Tot i que les d'Oriol Sapinya van aguantar molt bé els primers minuts i es van plantar amb 1-0 a falta de 5 minuts per acabar la primera part, els minuts psicològics psicològics d'abans i després del descans van ser complicats per les calderines, que van veure com les locals anotaven atac rere atac fins a posar-se 6-0 al marcador al minut 5 de la segona. Es pot dir que en aquest punt les jugadores van perdre una mica la motivació i, tot i que la situació es va estabilitzar, el marcador local encara es va estendre més al final de la segona i amb el gol de l'honor del Rec a dos minuts del final, el duel va acabar amb aquest aparatós 8-1. Indiferentment del resultat, però, el recompte és només una victòria a 0 pel Mataró i, per tant, les calderines buscaran el seu punt a la Torre Roja aquest dissabte a 3:15 del vespre per forçar també la final.
2: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Avui ha obert el període d'inscripció per als ajuts de menjador del curs 2026-2027. Des del 8 de juny fins al 30 de juny romandrà obert el període al termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per l'assistència al menjador escolar del curs vinent. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en centres públics o concertats de Caldes. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Demà i demà passat, el 9 i el 10 de juny, els busos dels Segalers en direcció a Barcelona quedaran afectats per la visita del Papa. Les línies 202-203, 212-213, 201 i l'E9 no passaran per la plaça Tetuan de Barcelona i les sortides i arribades es faran des d'Avinguda Meridiana. Pel que fa al temps, demà tindrem una jornada força estable, amb intervals de núvols baixos i alguns núvols alts que es combinaran amb estones de sol al llarg del dia. No s'esperen precipitacions en cap moment i les temperatures començaran fresques, amb valors entre els 18 i els 20 graus durant la matinada i primeres hores del matí. A mesura que avanci el dia, els termòmetres pujaran progressivament fins a assolir els 27 graus entre el migdia i primera hora de la tarda. Al vespre, la temperatura anirà baixant de manera gradual fins a situar-se al voltant dels 19 graus al final de la jornada.

0: fins aquí l'Infocaldes d'avui, dilluns 8 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, l'Aleix Marí als esports i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Tan bonica, tan neta, tan apta per a un titular. Però mentre reimaginem, les flotes d'arrossegament continuen triturant els fons marins. Mentre reimaginem, milers de tones de plàstics arriben al mar i acaben, finalment, al nostre plat. El karma marí és exactament aquest. Tot el verí que hi llencem ens el mengem després amb forquilla i ganivet. Així que sí, avui és el Dia Mundial dels Oceans, un dia ideal per fer-nos fotos amb un fons blau i posar-nos un pin a la solapa. Però des d'aquest micròfon els proposo una altra cosa. Siguem crítics de veritat. L'oceà no necessita que el reimaginem, necessita que el deixem en pau, que s'aturin les subvencions a la pesca depredadora, que es prohibeixin els plàstics d'un sol ús, que les lleis deixin de tremolar davant dels lobbies. Perquè sí, el pulmó blau deixa de respirar, perquè si el pulmó blau deixa de respirar, nosaltres ens ofegarem amb ell. Escoltem els veritables amos de l'oceà i pensem-hi una mica aquest dilluns mentre mirem el mar de reull des de la distància còmoda de la nostra rutina. Bon dia a tothom, bona setmana, si l'oceà ens ho permet. Bon dia a Caldes i a totes les persones de bona voluntat.

Amb aquesta reflexió obrim el fòrum, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser això la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, després d'aquesta obertura, obrirem, o presentació, obrirem amb la llibreteria, amb Marina Meneses, que avui ens parlarà del fenomen dels llibres de llocs per adults. Tot seguit, a la segona part d'aquesta primera hora, Clàudia García ens portarà una nova edició de música, lletres i pantalles, avui dedicada al Hobbit, del Tolkien, el llibre, la seva adaptació al cinema i la banda sonora que l'ha convertit en un clàssic. A la segona hora, de 10 a 11, coincidint amb l'inici de la Setmana dels Arxius, ens visitarà Esther Sánchez, responsable de l'Arxiu de Caldes de Montbui. I per celebrar els 50 anys de la revista La Tortuga, ens acompanyarà també Antoni Font, actual president de l'Associació Cultural i membre de la redacció, avui continuada sota el nom de La Tortuga Avui. Una segona hora plena de història, de vincles i de complicitats comunitàries que ens permetrà entrar dins de la memòria viva del nostre poble a través de les persones que l'han fet i la fan possible. Així, doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa.

0: Doncs passem a la primera hora, a la primera part d'aquesta primera hora, com cada dilluns, obrint la porta d'un espai que ens acompanya, ens inspira i ens fa descobrir mons nous. És moment d'entrar a la llibreteria de la mà de Marina Meneses per parlar del que ella ens ha dit molt, llibres, històries i aquests tresors que ens fan viatjar sense moure des de la cadira. Bon dia, Marina.
1: Hola, bon dia.
0: I com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: I tot, mira, també ja des d'aquí, perquè també la tenim aquí al costat a la Clàudia, tot i que parlarem després, però ja la saludo. Bon dia, Clàudia.
2: Bon dia, Conchi. Bon dia, Marina.
0: Feia dies que no parlaven, eh?
2: Sí, feia una estona.
0: Doncs vinga, comencem. Marina, com estàs, primer de tot?
1: Bé, molt bé, molt bé. Com estàs?
0: I què ens hi trobarem avui en aquesta llibreteria tan especial que tenim al Furo? I sobretot, què passa amb els llibres de jocs per adults? Perquè s'han convertit en tot un fenomen.
1: Sí, sí.
0: Em fa l'efecte, eh?
1: I per això s'he volgut portar avui uns quants d'ells, perquè la veritat és que n'hi ha molts. Però, bueno, crec que és una bona manera de començar a pensar en les vacances, en el temps lliure, en aquelles estones que podríem passar mirant una pantalla fins a un scroll infinit.
0: I que tenen tant perquè atrapin d'aquesta manera? No sé si tu te trobes atrapada. Jo he de dir que encara no he pogut llegir algun.
1: Sí, la veritat és que una mica en algun, sí. I sobretot això, sent un bon antídot contra les hores mortes que, ja et dic, que normalment acabem en un scroll infinit davant d'una pantalla, i això pot ser una manera, doncs,
0: d'evitar-la.
1: D'evitar-la i de fer treballar una mica l'intel·lecte, cosa que normalment amb una pantalla, davant d'una pantalla no fem, no?
0: Clar.
1: I d'entretenir-nos molt, que al final és la finalitat, i passar una bona estona i això. Què tenen? Doncs això, sobretot jo crec que estan basats, clar, són per adults i per tant estan basats en jocs tradicionals, d'alguna manera, no? Perquè i ens atrapen, doncs, perquè

0: i bueno, no sé, crec que això és el que fa que ens tingui enganxats, no?
1: I exactament quan parlem de llibres de jocs, què és exactament? Què entenem exactament per llibres de jocs? Perquè, per una banda, com tu ben dius, també està molt millor que llegim aquest tipus de llibres, sobretot abans d'estar davant una pantalla, però que també la seva literatura també pot ser molt interessant. Vull dir que no estem parlant d'un llibre de joc que això representa com una part més que no és tan... tan narrativa com és una novel·la, per exemple.
0: No, clar.
1: Aquí estem parlant, evidentment, de tipus de llibres, no és assaig tampoc, sinó és una manera de mantenir-nos...
0: Actius, mentalment.
1: Actius, exacte. I això és molt important, també,
0: I
1: no?
0: I tant. Doncs sí, mira, us he portat uns quants perquè veieu uns exemples i...
1: Sí, quasi millor perquè és la millor manera d'entendre's, no?
0: Sí. El més famós és aquest que es diu Murdel, ¿vale? Que és de... Ja fa anys que existeixen. De fet, n'hi ha diversos d'aquests, n'hi ha 4 o 5 diferents. I sempre a través d'una temàtica en concret, en aquest cas doncs és el cas de les 7 calaveres. He de dir que també n'hi ha en català, eh? Però bueno, el que tinc aquí ara mateix a la mà és en castellà. Doncs és una sèrie d'acertijos, de lògica i misteri que s'han de resoldre. Això està publicat per l'editorial Temes de Hoy i el preu són 10,95 i ja veieu que és un llibre de
1: 10,95.
0: Sí.
1: Home, està, vull dir, no és una cosa petita.
0: No, són 300 pàgines, vull dir que n'hi ha per anar i donar. Aquest en concret, que és, ja et dic, existeix des de fa uns anys, ha tingut molt èxit, està basat en el joc del Cluedo. És a dir, has de descobrir qui és l'assassí, on ha comès l'assassinat i amb quina arma, no? A partir d'aquestes tres premisses, doncs amb unes graelles i unes pistes i unes, bueno, i tota una sèrie de descripcions dels personatges, dels sospitosos, dels llocs, de les, doncs s'ha d'anar descobrint el misteri.
1: Home, jo trobo que és molt interessant perquè sí. No és... Entenc perfectament que tu t'enganxis també o que me pugui enganxar, no? Perquè,
0: sí.
1: Perquè, o aquí també la Clàudia que es pugui, tot i que... perquè és una manera també de conèixer ben les, o sigui, de ficar-te en una història, no?
0: Sí.
1: I anar-la, com en podríem dir, teixint,
0: sí,
1: per altra banda. I a més que el cap està treballant contínuament.
0: Sí. Aquí ja et dic, hi ha un cas, al principi t'escriu ja unes pàgines de... Primer t'explica sempre en aquests llibres com funciona i com es has de resoldre i et dona les claus per poder començar, perquè si no realment també és més complicat. Et resol un cas i et va explicant com es fa, vale? I després pues, aquí doncs, hi ha un cas, no? D'un robatori, d'unes calaveres en un museu i les 7 calaveres aquestes doncs, diu que s'han enviat a diferents parts del món i aleshores diguem-ne que els casos doncs és això, no? Has d'anar com a diferents parts del món i l'ambientació, no? D'aquests jocs i et va... I a partir de tot això doncs es crea això, no? Com una història i has d'anar resolent
1: anar-la desenvolupant.
0: Exacte.
1: Molt bé, o sigui, anar resolent com tu ben dius.
0: Sí.
1: Bé, i a més imagina't, aprofitar tot el temps que puguis tenir moltes vegades doncs anant en l'autobús.
0: Sí,
1: mentre esperes a l'autobús, al tren, el que sigui.
0: Totes aquelles hores mortes sí. Que acabem agafant el mòbil, doncs això és una altra manera de...
1: Home, i tant, i mantenir-te actiu,
0: exacte.
1: O sigui, al cap, perquè és una d'aquestes parts del cos que hem de mantenir-la totalment.
0: Oh, i tant, s'ha d'exercitar, perquè si no es queda atontada.
1: No, i és el que dius, no hem d'estar contínuament amb aquesta pantalla, que és el mòbil,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: vull dir
0: sí,
1: que,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: És el fet de fer altres activitats, ja dic que llegir està molt bé,
0: sí,
1: sempre,
0: també,
1: però a vegades llegir necessites com un espai més tranquil, quan jo dic de literatura,
0: sí.
1: Normal, però en aquesta és aquella que dius tu, aprofito el temps, i mentre el meu cap...
0: També necessites estar concentrat,
1: sí.
0: No et pensis, vull dir que no... normalment aquests llibres van com

0: de misteris més senzills a més complicats, no? Però vull dir que necessita la seva concentració i necessita el seu... Vull dir que no són superfàcils, no? Vull dir, per això són per adults, si no serien per nens, no? però bueno, sí que és veritat. I que la lectura està fantàstica, però millor cadascú, jo crec que cada persona també té un temps de lectura, no? O un espai, no? De, pues mira, a mi m'agrada llegir sempre per a nit, o jo no puc dormir al llit i he de ser... Vale? I són estones que potser, bueno, jo crec que poca gent està 3 hores llegint, no? Sinó que sí. Llegir és una estona, que potser pot ser una hora... No pensis,
1: depèn del dia, perquè a vegades quan tens una obligació...
0: Ja, bueno, de... sí, però que vull dir que moltes vegades necessites desconnectar també sí, de la lectura totalment. I fer una altra cosa, no?
1: I tant. I aquesta, vale. Pues, a més, te permet desconnectar d'una lectura, ja dic com que tu ja m'entens el que vull dir, no? Sinó desconnectar i per altra vegada passar-t'ho bé, no?
0: Exacte, sí. Doncs un altre, que és el que jo crec que ha tret, que ha sigut el boom d'aquest any i el que, bueno, sincerament, jo no paro de vendre a la llibreria. Vull dir, a més, està contínuament esgotat i m'arriben 3 o 4 exemplars que els tinc reservats. Vull dir que... aquest està sent un fenomen aquest any brutal.
1: Vens aquest tipus o es venen aquest tipus de llibres més que qualsevol altre tipus de lectures.
0: No, però vull dir que ara, des que ha sortit... Exacte, sí. Està sent un boom i està molt demanat i això. Doncs aquest altre es diu Murdoku, vale? Pels que no el conegueu, perquè Instagram està ple de vídeos de com resoldre'ls, de com del fenomen que s'ha convertit. Doncs és una mica també com el mur del que us he explicat abans, no? Tipo Cluedo, però aquí mescla amb Sudoku, amb la qual cosa tu has de col·locar els diferents personatges amb una graella, vale, amb un escenari, que sempre són escenaris diferents, no? Amb unes habitacions, vale? I hi ha una graella que és tipus sudoku, amb la qual cosa cada personatge només pot estar en una columna i en una fila només pot haver-hi un personatge, com els sudokus, que només pot haver-hi un número, no? I aleshores et va donant pistes. Pues, per exemple, en aquest cas, l'assassino del sudoku. Adonis està en una habitació amb un home i una mujer. Pues, a tots els personatges, doncs, saps que aquest estava amb això, no? Emiko estava en la fila superior. L'altre estava en un llit. Només pot haver-hi una persona amb una cadira, no? I d'aquesta manera doncs, vas descartant i vas col·locant i al final queda un lloc que és on va la víctima, que sempre està en una habitació sola amb el que és l'assassí.
1: Molt bé.
0: ¿Vale?
1: No.
0: I realment, doncs, és, mireu bé.
1: O sigui, les persones que són aficionades als sudokus, que
0: sí,
1: n'hi ha moltes...
0: Sí, que jo no ho era, eh? No ho era per res, però en canvi això, clar, quan em vaig veure que me'l demanaven tant i tal, vaig mirar, això que deu ser i com deu ser, i allò que m'ho vaig mirar i vaig dir, ah, bueno, vaig a mirar a veure què tal. I sí, realment, enganxa.
1: O sigui, totes les hores, el que has dit abans, les hores mortes,
0: sí,
1: molt sovint
0: sí,
1: a vegades,
0: sí.
1: I dius, o estàs avorrida.
0: Sí, vaig a la...
1: Vaig
0: a ser una estona, no? Sí. I poses la tele i no... Bueno, i que tens ganes així com de desconnectar, doncs és una...
1: No, i és el fet de aquests moments que dius tu, ostres, necessito algo,
0: exacte.
1: Però no tinc ganes de fer.
0: Ah, exacte.
1: I aquesta és algo que... a més que te manté actiu
0: sí,
1: i
0: sí,
1: aquest
0: sí.
1: Avorriment que moltes vegades podem tenir, no? Aquesta, no sé, desídia de no fer res i tal, diu, ostres,
0: sí,
1: doncs
0: i
1: ja et donen ganes. Vinga, més.
0: Més, doncs aquests que us porto ara, bueno, hi ha algun de nou, però hi ha alguns que ja s'han editat des de fa anys. El més conegut és el quadern de passatemps per adults de Blacky Books, vale? Que està en català i en castellà, i aquest va més als passatemps de tota la vida, no? Els jocs de lògica, els mots encreuats, les sopes de lletres, no? Però tot ambientat sempre amb una, pues, jo què sé, pues, si són unes 7 diferències, pues, en un escenari, pues, jo què sé, pues, saps? Aquest que us estic ensenyant ara, pues, una piscina abarrotada de gent, no? I has de trobar coses, no? O tot enfocat en un... en ambients coneguts, no? I amb un llenguatge conegut i no...
1: Un llenguatge, podríem dir, planer, no? Vull dir, fàcil.
0: Sí, però tampoc són superdifícils, tampoc són superfàcils, fàcils. De fer, no, no. I amb personatges, doncs, de la, en aquest cas, doncs, de TV3 o de la història de Catalunya o... Vale, jo què sé, aquest. Relaciona les primeres coses amb l'any que es van fer, no? Quan va ser la primera Eurocopa de Lamine Yamal? O la primera pedra de la Sagrada Família? O el primer menú del celler de Can Roca?
1: Home,
0: vull dir, coses que tots coneixem, no?
1: Te fan pensar, et fan pensar,
0: Et fan pensar, sí, però al mateix temps no és. La guerra de la independència americana, no són coses nostres.
1: I més proper.
0: Exacte, són coses properes.
1: Allò, la primera Copa o Eurocopa
0: de Lamine Yamal, no? Són coses nostres i coses actuals, no?
1: No, i els que són així que els agrada el Barça i tot plegat, s'ho sabran de primera.
0: Sí. Després aquest que es diu Passatemps irreverents per a catalanoaddictes, de Fanbooks, aquest també jo crec que és la primera o la segona vegada que... O sigui, la segona o la tercera vegada que s'edita. Aquí ja veieu a la portada que també és una imatge divertida, que és com un xiringuito de platja, vale? I també el mateix, eh? Ve a ser, doncs, això, doncs, mira, unes set diferències, uns jocs de paraules... coses de tota la vida, l'esmorzar que molts associen directament amb l'escola i la llet calenta, o un iogurt que va convertir les postres en una qüestió de territori, vale? I van crear mots, sopes de lletres, troba el nom de 15 vins catalans, vale? Tot una mica relacionat, doncs, això, amb la cultura catalana i el nostre dia a dia, no? I en aquesta línia també Columna ha publicat aquest any per primera vegada aquests dos, que és Quadern de Llengua i Cultura i Quadern de Passatemps Històrics, vale? Un més centrat en temes relacionats amb la llengua, jeroglífics, mots encreuats, refranys, sopes de lletres, i l'altre amb passatemps històrics, no? Que està tot coses relacionades amb la història de Catalunya, eh? Uh-huh. Vull dir... Bueno, són curiosos. I per últim, l'últim que us he portat és el Cuaderno Lonely Planet d'Activitats per a Mentes Viajeres, que aquest també fa anys que s'edita. Aquest és en castellà només. I aquest és molt xulo perquè, diguem-ne, que cada pàgina o cada dues pàgines, no sé com va, és també com... O sigui, aquest també comença a introduir el tema de la història, no? Vas fent com un viatge a diferents parts del món, al final també has de descobrir com unes ciutats i uns... Vale, tot està relacionat perquè al final descobreixes unes ciutats i uns països, uh-huh. I a través d'això de diferents passatemps.
1: La veritat és que està molt bé. Jo et faria una pregunta, que, o sigui, quin és el perfil d'aquest tipus de lector i els que més s'enganxen?
0: Pues et diria que qualsevol
1: persona, que sí?
0: Sí, et diria que qualsevol. Potser sí que hi ha gent més...
1: Que li agrada bastant justament fer sudokus, fent aquest tipus d'activitats, no?
0: Sí, però potser la gent que està més acostumada a fer sudokus i passar temps de tota la vida, això com que... Ui! És com...
1: Més que un llibre buscant tenir el diari o aquestes llibretetes petitones...
0: Exacte, sí, que potser és una mica més la gent gran, la gent que està acostumada a fer això, i això potser és més un públic que no... que no acostuma a fer això, o que n'havia fet, però que s'havia acabat avorrint del passatemps tradicional, no? Perquè al final sempre és igual, i amb aquest s'ha descobert una mica, ostres, que hi ha una mica més, no? Que és un passatemps on t'ofereix una mica més.
1: Clar, és que quan així el comentar aquest tipus de jocs, no? És que també hi ha uns altres, vull dir, són aquestes històries que es diuen tria, pot ser que al principi sí que era tria la teva història, no? Adaptades al públic adult. No, t'ho parlo sobretot per al tema com l'escape room, l'escape book, o books, no?
0: Sí.
1: Que han arribat també per tirar-se,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Aquests no n'he portat cap d'aquests perquè, bueno, sí que és veritat que són llibres d'activitats també, però són com una altra categoria, no? Aquí ja sí que és més una lectura, vale? És una lectura on has d'anar endevinant o deduint coses.
1: És la diferència, no pot ser...
0: Aquest no necessites un llapis.
1: Sí.
0: Aquells.
1: Sí. Oh, aquí, sí. Aquí sí.
0: Aquí sí. Aquí necessites llapis
1: i goma. Necessites... Ah, però, clar, aleshores, depèn de quin... Si necessites llapis i gomes, ja, quan vas en l'autobús, és més difícil, no?
0: Bueno.
1: És anar fent... o sigui, a vegades fent servir el cap. Que moltes vegades, quan no trobes el resultat, i són
0: sí,
1: el resultat al
0: sí,
1: final, va.
0: Sí, sí. I hi ha com pistes també que et van com ajudant fins a deduir el... O sigui, més que la solució està la deducció,
1: sí.
0: Vale? Et va dient, pues si et fixes aquí hauria d'anar no sé qui perquè, vale? I a partir d'una potser tu pots, no? A millor et quedes encallat en algun lloc i dius, a veure per on va això, ah, mira, pues, o és que això ho tenia malament, o...
1: Sí, a sí, més, sí, com sí. És una cosa... aquí és teu, no? I lo estàs fent tu. Aquí sí que no busques que el Google o que
0: l'intel·ligència
1: doni la resposta. Vull dir que és absurd, no? Perquè com és el teu cap el que està fent el treball, no? Doncs vols saber realment fins a on pots arribar.
0: Clar.
1: És que la gràcia. Doncs no sé si...
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: No, gràcies a tu, de veritat, perquè és el fet de que ens... Bé, a vegades no sabem que existeix
0: aquest tipus. Exacte, sí, m'ha semblat interessant portar una cosa diferent.
1: No, i molt interessant perquè ja dic, no es tracta d'una cosa superflua, que no, al contrari, tot el contrari,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: ens
0: sí.
1: Ajuda molt, justament. Ja dic que moltes vegades és el fet de que no és, que vas en el... No te pots concentrar, pot ser en una lectura més tipus d'una novel·la, etcètera.
0: Sí.
1: En canvi, aquí sí que te concentres, tot i que costi, però com és una... és algo que tu jugaràs,
0: sí.
1: Doncs pot ser que te concentres més.
0: Mm-hmm.
1: I també això va molt bé pel cap, moltes vegades.
0: I tant.
1: Per evitar, sobretot per molt, també per oblidar-te de problemes. Doncs, Marina, moltes gràcies.
0: De res,
1: i ara
0: a vosaltres.
1: Donem pas amb la Clàudia a música, llibres i pantalles. Avui... Clàudia, com ja t'he presentat abans,
2: sí.
1: El Hobbit.
2: Sí, i quines ganes de comentar el Hobbit, la veritat.
1: Sí, perquè de fet ja l'havien de comentar la setmana passada,
2: sí.
1: Però no va estar possible perquè el fet de començar una miqueta més tard va passar això, no?
2: Sí, els temps.
1: Sí, però és el fet de que hi és aquí, no, i és molt important. O sigui, és un clàssic d'aquells que no passen de moda, de fet la primera edició, doncs, que a més l'escriptor és el J.R.R. Tolkien, no? Sí. Jo li dic J.R.R.
2: Jo també, jo crec que tothom li diem així. Tolkien, jo crec que arrodonim tothom.
1: I que va estar publicada en català per edicions 62, crec que és el 1966, no? No sé si era la primera edició, jo crec que sí, perquè el llibre està escrit el 1937.
2: Correcte.
1: Vale?
2: Diria que l'edició en català sí que és del 60 i alguna
1: cosa. Sí, 66.
2: Aquí sempre ens arriben les coses més tard.
1: Però vull dir, és el 66.
2: Ens ha arribat i s'agraeix.
1: Home, d'unidó, Tu no havies nascut encara, el 66. Faltava molts anys per...
2: Bueno, no havien nascut ni els meus pares, imagina.
1: De veritat.
2: Jo no estava en el mapa, jo no estava cap arreu.
1: Que va. Si jo pot ser que... Es... Que va, si no havien nascut ells...
2: No, jo...
1: No es coneixia.
2: Jo estava en el limbo encara, no?
1: Sí. Doncs mira, comencem... Ja crec que l'Estén sentint aquí,
2: sí,
1: la banda sonora, perquè, clar, la música sempre ens diu bastant, sobretot perquè aquí tenim el llibre, 1937-1965 quan arriba en català, la pel·lícula, i crec que la pel·lícula és del 2012, perquè s'han fet, és com
2: tres.
1: Una trilogia.
2: Hi ha tres pel·lícules, que és una cosa que volia comentar, perquè clar, em fa molta gràcia i és una cosa que comentem bastant els fans, que clar, jo ja deixo clar, des d'un inici, sóc molt friqui de l'univers del Hobbit, del Senyor dels Anells. Jo personalment sóc més fan del Hobbit.
1: Sí,
2: però...
1: Totalment d'acord. A més, és la primera. És com a partir d'aquí...
2: Clar. Jo em vaig llegir la novel·la fa... Que és, a més, és molt petitona. Jo fa molta gràcia perquè el debat que hi ha és... Realment necessitàvem tres pel·lícules? Perquè si tu et pares a veure la novel·la és superfineta, superpetitona... I clar, després veus que n'hi ha doncs, tres pel·lícules, que és això, la trilogia
1: sí,
2: que tu dius,
1: fet.
2: Que la va dirigir el Peter Jackson entre el 2012 i el 2014. Són les tres pel·lícules, El Hobbit, un viatge inesperat, el Hobbit, la desolació de Smaug, i finalment el Hobbit i la batalla dels cinc exèrcits. Uh-huh. Aleshores són tres pel·lícules per un llibre que tu després el veus i és la coseta més petita i més cuca del món.
1: Però se llegeix, el que és, importa és que es llegeix molt bé,
2: es llegeix
1: i a
2: molt
1: més
2: bé,
1: a
2: molt
1: més
2: fàcil.
1: T'arriba molt bé.
2: Sí, sí, sí. Jo m'he llegit el Hobbit, El senyor dels anells encara no, m'encantaria perquè òbviament també sóc molt fan de l'univers del senyor dels anells i les pel·lícules m'encanten. Crec que un cop a l'any me les veig en sentit cronològic, de que començo pel Hobbit i vaig vaig les tres del Hobbit i després les tres del Senyor dels Anells, mínim un cop
1: home,
2: a l'any.
1: El Bilbo Bolsó. És que el tenim també en El Senyor dels Anells.
2: Bueno, ja. per qui no sàpiga la trama, que arribeu una mica tard perquè és un fenomen això del Senyor dels Anells i el Hobbit, la novel·la segueix el Bilbo Baggins, que és un Hobbit és una criatura inventada per Tolkien, que consisteix, bueno, per posar-ho d'una manera que s'entengui, és un ésser humà molt petit amb els peus molt grans. Anava a dir, podria ser el pare de qualsevol, però bueno. En Bilbo Baggins és un hobbit que viu al que es coneix com la comarca, que és el territori on viuen els hobbits, i viu molt allunyat del que vindria a ser tots els conflictes territorials i les guerres que existeixen. És com una bombolla, és un paradís. I ell viu tranquil·lament fins que arriba el mag, el Gandalf el Gris.
1: Sí, a més, el Gandalf també
2: apareix al Senyor dels Anells.
1: Vull dir, i un paper molt important.
2: Sí, sí, sí, està tot connectat. Veureu que hi ha personatges que es repeteixen. I mira que passen anys entre història i història. Però aquesta és la gràcia, que els hobbits potser aguantant 150 anys. Hi ha altres races dins d'aquest món, que estan els enans, els humans, els elfs, els orcos, nazguls... Bueno, si començo no paro, bàsicament. I bueno, el Bilbo Baggins és un hobbit molt convencional, de que no es vol moure, de que no vol fer res amb la seva vida. I arriba Gandalf el Gris, amb 13 enans, els enanos, que estan liderats per Thorin Oakenshield, traduït com Thorin Escudo de Roble. Jo només dir el nom ja m'emociono. Que és bàsicament l'heredei del tro d'Erebor. Crec que d'Erebor, sí, que és el regne de sota de les muntanyes dels nans. Apareixen a ser a casa aquests 13 nans amb la intenció de recuperar la corona d'Erebor, que ha estat... el regne, que ha estat, com dir-ho, ocupat pel drac Smaug, que és dels pocs dracs que queden en aquell moment. Però bueno, això és un altre llibre, perquè després està el Silmarillion i moltíssims altres llibres de Tolkien, o sigui, realment l'univers no és només el Hobbit i el Senyor dels Anells, és enorme. No em pararé a comentar el que ens estem aquí dies. I això, durant el... intenten convèncer el Bilbo perquè s'uneixi a la seva causa i tal, i ell en un inici està com molt reticent, però finalment pensa, bueno, què farem la meva vida si em quedo aquí? Res, doncs me'n vaig d'aventures. I durant tot aquest viatge doncs es troben trolls, elfs, goblins, coneixen en Gollum, que a mi m'encanta, és possiblement dels meus personatges preferits. Es descobreix l'anell, que l'anell de poder tindrà molta importància
1: en El Senyor dels
2: Anells. Per algú es diu El Senyor dels Anells. I si algun dia us porto El Senyor dels Anells, us faré una comparació molt xula amb Wagner, també.
1: Hi ha una frase del senyor, o sigui, de l'anell, no? És aquell, quan surt aquest... no sé si és un elfo o quin tipus de
2: quina criatura, deu ser aquella.
1: Criatura és, però molt lletja, per cert.
2: Jo crec que és el Gollum, Jo crec que sí. Atreveres és el Gollum. Sí. Que, a més, està interpretat... Ai, ara no ho tinc, però és un actor boníssim. Això, si us porto algun dia El Senyor dels Anells, és que és... no sé, a mi m'encanta. Jo em poso molt friqui amb la música, perquè a més està molt relacionat amb Wagner, que Wagner va iniciar molt el tema dels leitmotivs, que hem comentat aquí en algun moment de la importància dels leitmotivs, com es relacionen amb els personatges, com t'ajuden a descriure les emocions o fins i tot preveure el que està a punt de passar. Bueno, és una burrada, a mi m'encanta i ja se'm nota que em flipa molt tot.
1: Home,
2: això
1: està clar que sí. El que passa que si algun dia toca El Senyor dels Anells
2: necessitaré una hora.
1: Sí, perquè són tres volums.
2: Sí. O sigui, avui
1: no
2: intentaré
1: fàcil. El Hobbit és molt
2: és més
1: a l'hora
2: compact,
1: de parlar
2: sí, és sí. més compacte. Jo intentaré de tot cor avui anar el més no deixem-me portar tant per la meva pel meu sentit friki.
1: Friki no, perquè és una lectura molt bonica.
2: És una fantasia.
1: És no, com totes. Bé, sí. A mi tots aquests llibres, El Hobbit, La història interminable, sí. El senyor dels anells, i és que n'hi ha tants, i la Marina ens diria, un altre dia la Marina es portarà també novel·les fantàstiques.
2: Sisplau. El cas és que, clar, de la novel·la a les pel·lícules hi ha bastants canvis, no? Per començar, que la novel·la és molt petitona
1: i en canvi,
2: i han exprimit allà pels diners el Peter Jackson tres pel·lícules.
1: Però què tal? Què tal són? No sé si...
2: A veure, realment, sí, les he vist totes perfectament 5 vegades. Hi ha bastantes similituds entre novel·la i pel·lícules, com per exemple que el Bilbo dins de les pel·lícules continua sent ell com el centre emocional de tot, de tot el relat, el personatge principal. Es manté aquest viatge cap a Erebor i apareixen, doncs, a les pel·lícules episodis que són molt claus a la novel·la, i després ja sí que fiquen una mica més de cosa, doncs, com per omplir-ho, perquè el Hobbit, tot i que cronològicament va abans que el Senyor dels Anells, va sortir després, perquè el Peter Jackson va veure que el Senyor dels Anells va triomfar moltíssim, que va ser un fenomen, que a dia d'avui encara hi ha fans.
1: Encara.
2: I clar, van dir, doncs anem a exprimir,
1: Jo penso que el Hobbit sempre tindrà fans,
2: sí.
1: Perquè és una novel·la, ja dic, fantàstica, etcètera, i a més, a partir d'una edat, jo diria que 14 anys perfectament es pot llegir.
2: M'atreveixo a dir abans,
1: Abans, jo penso que sí, totalment,
2: Realment el llenguatge que utilitzen tampoc és tan violent, i mira que hi ha bastanta batalla i tal, però una diferència que hi ha entre el Hobbit...
1: És diferent al Senyor dels Anells.
2: En aquest sentit, el Hobbit és bastant més relaxat, té més humor, és més proper.
1: Sí.
2: O sigui,
1: I estimes moltíssim al protagonista.
2: El Bilbo, el Bilbo és que és moníssim. Sí, sí, sí.
1: Quan surt, quan va a l'aventura, no? Quan marxa de viatge.
2: Sí, sí.
1: I després, quan es troba amb la dona... Bé, no sé.
2: Amb la dona?
1: Sí, té una dona, no?
2: Ui, no, jo crec que no, No el veig molt ladies man.
1: A veure si m'estic equivocant jo.
2: Jo no recordo cap dona, De fet, em sona que acaba sol. Que acaba bé, tranquil.
1: Sí, sí, sí.
2: Acaba superfeliç, el tio, crec que se'n va de retiro espiritual en algun país dels elfs, però no estic segura. Que parlant del Bilbo Baggins, jo crec que també fa molt el fet que el seu actor sigui el Martin Freeman. O sigui, és un actor boníssim, però és que...
1: Martin Freeman és la criatura aquesta...
2: No, és el Bilbo. El Bilbo. La criatura aquesta...
1: No sé per quina raó m'estic equivocant jo amb el...
2: No passa res, que són molts personatges.
1: No, perquè
2: ho tinc apuntat.
1: En el Senyor dels Anells, clar, penso que aquí sí que hi ha... És diferent. I aleshores estic equivocant els personatges.
2: Però és normal, O sigui, jo m'he hagut de fer aquí un mapa, perquè hi ha tants personatges i tantes coses. O sigui, el Bilbo està interpretat per Martin Freeman, i la criatura aquesta que et refereixes, aquest és en Gollum, i és l'Andy Sergis o alguna cosa així. Perdoneu-me, potser ho estic dient fatal, però més actrius i actors del Hobbit vindrien a ser Liam McKellen, que fa de Gandalf, i també fa de Gandalf al Senyor dels Anells. Aquest actor és espectacular. Richard Armitage amb el fent de Thorin. Benedict Cumberbatch fa de Smaug, que és el drac. Hi ha vídeos molt graciosos d'ell tirant-se pel terra perquè li fan això de captar l'emoció amb puntets i tal. I hi ha molt... L'Orlando Bloom també destaquem, que la gent de la meva generació el coneixen com ser el despertar bisexual junt amb la Keira Knightley a Pirates del Caribe. I hi ha moltíssims actors que fan possible aquesta història. Si m'he de parar a nombrar els 13 nans, no acabem. Que jo vaig arribar a aquella etapa de ser tan fan del Hobbit que em sabia tots els noms de tots els nans, i són 13, Sí, vaig arribar a aquest punt, molt friqui. Parlaré una mica de la música, perquè...
1: Sí, perquè l'estem escoltant, i també és una música, com tu has dit, bastant el
2: Wagner,
1: no?
2: Sí.
1: Vull dir, wagneriana.
2: Wagneriana, m'agrada.
1: Sí, perquè l'estem... Vull dir, a més, té un punt una mica de misteri, però per altra banda també et fa que te fiquis a dins d'un entorn concret, que
2: correcte,
1: és en aquest cas
2: el... Sí, sí, va ser composada per Howard Shore. Jo destaco la meva cançó preferida, que és Misty Mountains, que a més està interpretada doncs, pels actors principals, i resulta que hi ha un tema interpretat per Ed Sheeran. Jo, sí, jo m'he quedat igual, m'he quedat com...
1: De fet, jo he col·locat bastants músiques, però no sé si alguna d'elles... La del començament, per mi, és una que m'agrada bastant,
2: el
1: no?
2: El tema de la comarca,
1: sí,
2: crec que et
1: tema,
2: refereixes.
1: Per mi. Després, la resta, hi ha de tot una mica, però
2: sí,
1: vull dir
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Són tot el que estic
2: escoltant. És que és això, si realment tingués... tot el temps de l'univers, us faria l'anàlisi més extens del món, perquè clar, hi ha totes aquestes relacions amb Wagner, per tot el tema dels leitmotivs. Howard Shore per mi és un clar exemple d'un compositor que agafa els leitmotivs i els explota, o sigui, els agafa i els expandeix totalment. Ui, estic aquí fotent cops i tota la taula de l'emoció. Això, hi ha com aquest sistema de leitmotiv on Howard Shore reutilitza sempre el mateix motiu musical, que també apareix en El Senyor dels Anells. Aleshores, cada poble, cada espai o personatge té el seu propi motiu, i el tema de l'anell, que cada cop que surt l'anell comença i quan comença això a sonar això ja estem com, ah, vale, sortirà l'anell en algun moment. I això passa amb tots els personatges, totes les situacions.
1: Tu creus que aquesta música ajuda a fer créixer els personatges?
2: Sí, oi tant. El guai dels leitmotivs és que normalment en totes les bandes sonores que trobem els leitmotivs mai sonen exactament igual. I una cosa que té molt guai El Hobbit i El Senyor dels Anells és que es van repetint els mateixos motius melòdics, però clar, canvien de tonalitat o canvien de moda. Aleshores, encara els coneixem, però mai sonen exactament igual. Sempre hi ha alguna coseta que t'està indicant hi ha alguna variació. Uh-huh. I ara està sonant de fons el tema de la comarca, que és preciós. Bueno, no sé si és el tema de la comarca, però hi ha el motiu de la comarca per allà amagat.
1: I creus que aquesta música captura també l'essència del llibre?
2: Clar, això és més difícil. Jo és que em vaig llegir el llibre...
1: Perquè
2: hi ha tres. Sí, sí, sí. Jo crec que sí, però clar, jo estava molt influenciada perquè jo quan em vaig llegir la novel·la ja m'havia vist les pel·lícules. Que va ser molt maco perquè la novel·la, si no recordo malament, em vaig llegir un exemple que tenia el meu pare a casa de fa molts anys. I clar, va ser molt maco, però jo ja estava molt influenciada per la banda sonora, per tant, anava llegint i ja anava escoltant jo la banda sonora de fons.
1: Particularment també tinc aquesta versió del llibre de fa molts anys.
2: De fa molts
1: no?
2: anys.
1: Clar, i evidentment només he llegit el llibre, justament les pel·lícules crec que he vist alguna, en les tres no.
2: Home, jo només puc recomanar-les perquè m'agraden molt, però entenc que hi ha gent... De fet, fa no gaire vaig obligar la meva germana a veure-les i pobreta, va aguantar molt bé les tres del Hobbit i
1: es poden trobar en alguna
2: ara
1: plataforma?
2: Ara crec que estan en el Prime Video. És possible, ho hauríem de buscar. Sempre van canviant una mica de plataforma. Ara fa un temps, crec, que estan per allà. I clar, jo vaig obligar la meva germana, perquè també es va llegir El Hobbit i li va agradar. Ella, de fet, sempre diu que és molt Hobbit i jo sempre em considero molt, molt enana. No només per... A veure, no només per l'obvi que soc bastant baixeta, que no arribo a l'60.
1: És molt jove, no és baixeta.
2: No, no, jo ja em quedo així d'alçada, jo ja no creixo més.
1: Bé,
2: jo ja...
1: Per què estan aquestes sabates en plataformes també?
2: Ai, no, Conxi, que em descollonto. És que...
1: És igual, si hem de ser com som i ja està.
2: Sí, però això em fa gràcia perquè la vaig obligar a veure les tres primeres del Hobbit, va aguantar bastant bé, i ja la segona del Senyor dels Anells em va dir ja no puc més, ja no puc més, deixem-ho, sisplau, ja no puc més. Però bueno, ja tinc intenció d'agafar-la en un altre moment i ficar-li allà.
1: Per qui recomanaries el Hobbit avui?
2: Avui, realment, a tothom que li agradi la fantasia, no et diria una edat concreta, o sigui... No sé si als adolescents d'avui en dia els agradaria, perquè em fa llàstima que la fantasia, i no sé, Marina, si tu m'ho pots confirmar, és un gènere que crec que s'ha perdut molt entre els joves. O sigui, jo recordo quan jo era més adolescent, quan era més adolescent, fa 10 anys era adolescent, mare de Déu. Clar, jo recordo que sí que llegia més fantasia, amb la Laura Gallego i més autors. Ara no sé, els joves si llegeixen molta fantasia.
3: Sí, se segueixen. Ai, que bé. El que passa és que la...
0: bueno, vull dir, en la teva època també hi havia tot sí, el fenomen divergent, el corredor del laberinto,
2: sí, sí, Memòries d'Idun també,
0: sí, vull dir que ja no era una fantasia més de
2: apocalíptica i distòpica
0: i tot sí, això, sí. No? Més ciència-ficció que fantasia, per dir-ho d'alguna manera, no? Però sí, i jo crec que ara s'està tornant una mica a la fantasia, al sí. fenomen de dracs, al fenomen Harry Potter, amb escoles de màgia o escoles de...
1: Això sempre agrada molt. Sí, I, no, no, sí. i, no, no, i a totes les edats, eh? Perquè als adults també els agrada.
2: I el que passa és que, clar, jo recordava de la meva adolescència tota aquesta època distòpica, sí. de totes les pel·lícules dels Jocs de la Fam, sí. Divergente, totes aquestes sagues, que jo realment no me les vaig llegir en aquell moment, eh? O sigui, jo en aquell moment era més fantasia, yeah. de fantasia a fantasia, no tan distòpic,
0: sí.
2: però clar, es va cap... Ai, que bé està sonant Misty sí. Mountains, m'encanta, perdoneu, m'he anat. I jo això no ho recomano, bueno, no ho recomanaria, no, sí, ho recomano moltíssim.
1: Clàudia, és que hem d'acabar-lo avui. M'encanta aquesta passió que poses, no?
2: Però... Si algun dia es porta el Senyor dels Anells, hauré de venir en una hora, perquè sí. és que si no... No,
0: aquest dia no vindré jo.
2: No, Marina, sisplau, has de venir.
1: Sí, les dues, perquè si es comenten entre les dues, gaire de mi.
2: Jo, perdoneu, avui m'he deixat a portar per la passió, sento que no us he explicat gaire, però... Vamos, llegiu-vos El Hobbit, El Senyor dels Anells, llegiu.
1: Gràcies, Clàudia, gràcies, Marina, i gràcies, Clàudia, per aquest viatge per la Terra de l'Edat Mitjana, podríem dir, mitjana, pels llibres,
0: la Terra
1: al cinema.
0: Mèdia, no?
1: Sí, la Terra Mèdia.
2: Sí, la
1: Terra Mèdia pel cinema i per la música, que ho cus tot. El Hobby és un d'aquells clàssics que sempre torna i amb tu sempre hi tornem millor. No? Fins la setmana vinent, amb música, llibres i pantalles, i també amb la llibreteria. I de fet ja són gairebé les 10, fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i no marxeu, que en uns minuts estem de nou amb vosaltres.

0: Passen un minut de les 10 i ara sí, entrem a la segona hora del fòrum amb el plat fort del matí. Avui comença la Setmana Internacional dels Arxius i aquí, a Caldes, l'Arxiu Municipal ha preparat un ventall d'activitats. De fet, són dues rutes guiades amb visita a l'Arxiu Històric els dies 10 i 11 de juny i una taula redona per celebrar els 50 anys de la revista La Tortuga, aquest dijous 12 de juny. Per parlar-ne ens acompanyen Esther Sánchez, responsable de l'Arxiu Municipal, i Antoni Font, president de l'Associació Cultural de Caldes de Montbui, entitat editora de La Tortuga. Benvinguda i benvingut, Esther i Antoni. De fet, benvinguts aquí al fòrum, que és la primera vegada que veniu en aquest programa, perquè en el teu cas, Esther, ja havies vingut a Vincles o sota les Jambordes, vull dir que ja havies estat, però també en aquest espai no. Aquest espai, i crec que, Antoni, jo no sé si ara no recordo, si en Vincles o sota les Jambordes, ara no recordo, però que segur que a la ràdio sí que havies estat.
1: Sí, a
0: l'anterior.
1: Sí, no.
0: Aquesta és la primera. Que us sembla aquest espai?
2: Preciós.
1: Molt bé, i tant.
2: Molt luminós.
0: Sí. També he de dir que l'Esther, doncs, ens ha vingut acompanyada, a banda de venir tots dos, doncs, ha vingut acompanyada amb un paquet, no? en aquest cas és la Casa de la Vila, és a dir, tota la informació que des de l'Ajuntament es passa. Mira, aquí, pues, no sé si també parla, és que ara no mirar-lo per sobre, si també parlar justament de les activitats d'aquestes activitats de la Setmana dels Arxius. En fi, ens ho haurem de mirar en deteniment.
2: T'he de dir que no ho sé, perquè me l'acaben de donar.
0: És que està calent,
2: sí,
0: està calent.
2: Sí, sí, hem dit que vaig al Carme, diu. Perfecte, em porta't això.
0: O sigui, que a més,
2: i porta-li a la ràdio.
0: Aprofitar-se.
2: No,
0: aprofitar-se de l'Esther.
2: Es diu optimitzar recursos.
0: Oh, exacte, que no sigui un repartidor que ho faci, no? Doncs, mira, faré una breu presentació de vosaltres. Doncs, mira, l'Esther Sánchez Alameda és la responsable de l'Arxiu Municipal de Caldes de Montbui. Des de quin any, Esther? És que jo diria...
2: Bueno, 2 de gener de 2013.
0: Veus? Jo pensava... a mi sortia 2012, però digo, millor lo pregunto, perquè a vegades busques aquestes dates i tampoc són correctes, no? 2013. Tu-n'hi-do, eh? Ja
2: sí, sí,
0: són,
2: sí.
0: Són 13 anys, eh?
2: Sí, sí,
0: 13,
2: sí.
0: 13.
2: Jo ho conto d'acord amb l'edat del meu fill.
0: 13 també.
2: No, en té 12, llavors sempre sé... Va. No puc equivocar.
0: Molt bé. Doncs és historiadora, llicenciada en Història, Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, diplomada en Arxivística i Gestió Documental per la Universitat Autònoma, en aquest cas. És AIET, que no sé què vol dir.
2: És AIET, és l'Escola Superior d'Arxivística, vale, i Gestió Documental. Està escrita a la UAB.
0: Val. Exacte. I també tens el postgrau en document electrònic, no? Documentació,
2: sí, sí.
0: Electrònica.
2: Sí, aquest és bastant més recent.
0: Sí. Doncs és una de les persones que ens ajuden a entendre què som d'on venim. Gestiona tant l'arxiu administratiu com l'històric, participa en comissions municipals i impulsa projectes de recuperació de la memòria històrica local, com la investigació sobre les víctimes de l'espoli franquista o la senyalització d'espais de memòria, per exemple.
2: És un tema que porta també molt, molt bé des de Tarmàlia, la directora...
0: Conjuntament.
2: Sí, conjuntament.
0: És un vincle.
2: Som un tàndem.
0: Sí. L'Antoni Font i Montpar és el president de l'Associació Cultural de Caldes de Montbui, entitat, com he dit abans, editora de La Tortuga. Forma part de la Junta des del 1980, si no erro...
1: Bé, des del 1980 a la Junta, des del 1989 president.
0: Val.
1: I supero el Jordi,
0: exacte,
1: Pujol,
0: no,
1: crec.
0: Sí. Sí, ja ho tinc aquí. I n'és president des del 1989, càrrec que va reprendre després de la reactivació de l'entitat
1: el
0: 2012.
1: Sí.
0: No? Ha estat redactor de la revista en les etapes en paper i digital i és també un reconegut pintor impressionista figuratiu. Com a escriptor destaca en obres com La pedra negra de l'alquimista, que la tenim aquí endavant, i va ser publicada el 2021.
1: Sí.
0: Després, anteriorment tenies L'Èntol i el secret de l'aigua, que és del 2016.
1: Correcte.
0: I a banda, doncs, diversos relats i assajos sobre la història també local. Sobretot aquí recordo que vas fer bastant quan es va parlar de l'any de l'Andreu Canals.
1: Correcte, sí. Vam fer un número extraordinari de la revista i aleshores va ser dedicat a l'Andreu Canals. Sí.
0: I ara, per introduir el tema que del que parlarem avui, doncs és que aquesta setmana del 8 al 14 de juny celebrem la Setmana Internacional dels Arxius, una iniciativa del Consell Internacional d'Arxius per apropar el patrimoni documental a la ciutadania. A Caldes, l'Arxiu Municipal ha preparat rutes guiades, visites a l'Arxiu Històric i una taula rodona dedicada als 50 anys de la revista La Tortuga, que són 50 anys, d'unidó, eh? Uh-huh. Un mitjà que forma part de la memòria viva de Caldes o del municipi. Per això avui parlarem d'arxius, de memòria, de patrimoni i d'aquesta revista que ha acompanyat generacions de calderins. Doncs començarem amb les preguntes. Res que no sapigueu vosaltres, eh? Doncs mira, us plantejaré les preguntes que interpel·len les dues mirades, la de l'arxiu i la de la tortuga. M'agradaria que hi anéssiu entrant tots dos, no? Complementant-vos, perquè la memòria d'un poble sempre és una de feina compartida.
2: Sí.
0: Així, doncs primer, parlant dels papers dels arxius i la memòria local, aquí, Esther, si vols, comencem per tu i després l'Antoni, doncs, o el Toni. No sé, normalment te diu Antoni.
1: Sí, de tota manera.
0: Uah, és que Antoni, jo me quedo millor Antoni.
1: Antoni.
0: Mentre no et digui Antonio.
1: Exacte.
0: Perquè te diuen també Antonio.
1: No.
0: Antoni o Toni?
1: Antoni és
0: el més normal.
1: Normal, però sí, potser més gent més propera, és així, Toni.
0: Toni, sí. Doncs mira, ens quedem amb Antoni i doncs això que deia després amb Antoni, doncs afegeixes la mirada també de la tortuga. Doncs primer, així, com valoreu la importància dels arxius municipals en un poble com Caldes? Així, aquí començaves tu, Esther.
2: D'acord. A veure, des del mateix moment que existim i que hi ha un ajuntament, o encara que no hi hagués un ajuntament, hi hauria un arxiu. O sigui, l'arxiu és inherent a totes les activitats que fem. Si us fixeu, tot ho deixem per escrit. Encara que ara sigui vídeo, imatge, però això també és un document. Tot allò que fem ho documentem d'alguna manera. Per tant, és inherent a la nostra condició gairebé d'humans, et diria. I la importància de l'arxiu municipal? És bàsic, recull cadascuna de les accions que fa el municipi, recull la cosa més típica i tòpica que et diria són les actes del ple municipal, però és que allà es recullen accions, drets, qualsevol qüestió legal i de la comunitat queda reflectida en aquests documents, o per exemple altres documents clàssics de l'arxiu municipal són els padrons d'habitants. Això és un document que a dia d'avui és molt important, perquè el padró d'habitants, ho estem veient, està donant drets, dona drets a la gent, dona visibilitat a la gent actualment. I de passat et permet recordar qui ets, d'on vens. La gent li encanta fer l'arbre genealògic i una de les seves eines més importants, per exemple, és el padró municipal, entre d'altres. Avui, en aquest edifici que estem, a baix tenim el jutjat... Bueno, ja és el jutjat de pau, ara té un altre nom. L'hem canviat el nom al jutjat de pau, però allà també tens el mateix. Registres de les persones que vivien aquí a Caldes, que naixien, que morien, que es casaven. Això és història, història del poble i història familiar. Altres documents, et puc posar exemples, però l'arxiu, qualsevol arxiu, no només el municipal, garanteix drets, garanteix memòria, garanteix moltes coses.
0: Mm-hmm.
2: I trobo que, bueno, clar, què he de dir jo, no? Per mi és fonamental, però clar, és la meva opinió.
0: I per això he dit que, Antoni, que també pots posar la teva mirada al respecte.
1: Sí, a veure...
0: I sobretot tenint en compte un mitjà com ha estat la tortuga, de que vulguis que no, tot això ho ha reflectit, imaginem, 50 anys.
1: Bé, ara al fil del que estava dient, amb això de que l'arxiu, els arxius recullen els fets feia fets, podrien ser tendenciosos difícilment, segons quines coses sí, però altres no. Però, per exemple, amb el que es refereix a la tortuga, a mi les col·laboracions que hi faig i així, m'interessa moltíssim la història, i malauradament en aquest país la història se'ns ha adulterat força. Hi ha no la història de Caldes en si, sinó la història de tot Catalunya, de tot el país. I en canvi els arxius és un lloc on poder cercar aquesta veritat, és la cosa que desentrellar la realitat de com van ser realment els fets històrics i haguts. En tenim aquí en Catalunya i Espanya, sobretot, hi ha hagut molta problemàtica, s'han apropiat de moltes coses d'aquí. Hi han reis que són dualitats, no? El rei del Pere del Punyalet i el Pere el Cruel, si vas a mirar, resulta que eren la mateixa persona, perquè s'empaitaven un a l'altre però no es trobaven mai, cosa raríssima. Aleshores, l'arxiu és la font on poder buscar, i de fet els que investiguen i els que d'això fan treballs on de recerca els arxius, que és on hi ha la fidelitat del que és això, la crònica dels fets diaris de les viles i dels pobles.
2: Jo sempre, quan algú ve a fer recerca a l'arxiu, algú que és professional, no cal dir això, però quan alguna persona és més amateur i està iniciant-se, sempre li dic que els documents recullen objectivament els fets. Sí i no, perquè de fet, inclús els documents poden ser tendenciosos a enganyar. Per tant, allà està la nostra interpretació. Saber llegir entre línies. A vegades no és per una voluntat tendenciosa, sinó perquè a vegades volem mirar aquests documents a una visió actual. Uh-huh. I la visió de l'home no sempre està la mateixa. No mirem amb els mateixos ara que fa 300 anys. Per tant, quan llegim un document, hem de ser conscients de què parla, en què època parla, qui està parlant. No està parlant un camperol, està parlant un notari. Vull dir, notari per posar un exemple, eh?
3: O el
2: que escriba, o el que sigui. Sí, sí, sí. Llavors, cal tenir una visió crítica inclús d'un document d'arxiu. I jo no sé, no és perquè dir que no siguin vàlids els documents d'arxiu, són la font més primària. Uh-huh. Però és cert que tens que tenir una visió del que estàs llegint, de context i de tot això. Perquè, clar, si tu t'agafes els documents de la causa general, aquella gent era malíssima, era el pitjor de tot, havia fet de tot. Bueno, anem a mirar. Què estava fent aquesta gent? D'on venia aquesta gent? Qui estava escrivint aquell escrit?
1: On aquí al poble una cosa que està prou arrelada i això, el tema de les bruixes, no?
2: Sí,
1: suposo que tots els judicis i totes aquestes coses, evidentment, que havien de ser tendenciosos els que realment feien les actes.
2: És un molt bon exemple.
1: I
3: un treball de recerca, per exemple, unes noies que van fer un treball de recerca sobre els crims aquí a Caldes, uh-huh. No? Doncs també des de l'arxiu també es van trobar bastant coses que no trobàvem. A vegades les persones doncs ajudaven, no? Però també en l'arxiu, doncs justament en tot aquest comentari s'han trobat. Però és això que dius tu, la manera com estaven escrit i tal, havies d'aprofundir encara uh-huh. molt més, no?
2: Clar, clar.
3: En aquest cas d'aquestes noies.
2: Però sí, la font primària és el document d'arxiu, bàsicament, perquè inclús ja quan has escrit un llibre posteriori, això ja és una font secundària.
3: Sí.
2: La primària és la de l'arxiu. Que és una de les coses que, bueno, el passeig aquest que vull fer, que no és que sigui un gran passeig, explico, simplement recorre un carrer i explicar que tot el que pugui explicar jo allà, no.
3: D'això en parlarem.
2: Vale, vale.
3: Perquè en el moment que parlem de les activitats...
2: Vale, perdona. El que no...
3: M'abans de fer les preguntes...
2: Sí.
3: Mira, per exemple, com es complementa la feina de l'arxiu i la d'una revista com La Tortuga a l'hora de preservar la memòria col·lectiva? Aquí podeu també tots dos.
1: Bé, a veure, la revista La Tortuga va néixer com a butlletí de l'Associació Cultural, que a la vegada l'Associació Cultural es havia creat per donar suport a una escola, suport legal a una escola. I aleshores, per per donar...
3: estem parlant just... de l'escola... Avui és l'escola Montbui,
1: sí.
3: Però en aquell moment tenia
1: era
3: una...
1: L'acadèmia
3: sí.
1: Montbui, això així, sí, sí. Que havia sigut, per exemple, la primera seu de l'escola havia estat a la planta baixa del museu arqueològic de Caldes, que era aquí al carrer Major. Vull dir, a dalt, a la primera planta, hi havia un petit museu amb troballes arqueològiques i això així, i a la part de baix era on es feien les classes, a l'entrada, a el que havia sigut el menjador i fins i tot a la cuina, perquè a la cuina es feia classes, sí, a la cuina, i encara hi havia els fogons.
2: Que
1: el mestre se sentava als fogons, no? I això també és història, no? Aleshores, clar, per justificar, ja que era una associació cultural, doncs va començar a organitzar actes culturals. I de l'inquietud d'una sèrie de persones va néixer la Tortuga. I aleshores la Tortuga, aquí a Caldes hi havia només el Seminari Montbui,
2: sí.
1: I la Tortuga era una altra manera de, primer, en plan molt local, de mostrar les inquietuds que a més coincideixen amb l'època del 1976, que
2: ja sabem.
1: D'això, aleshores, vull dir, hi havia inquietuds d'obertura, de llibertat, i a part d'això, doncs, la Tortuga, pels col·laboradors que va tenir, doncs tocava temes també d'història, i aleshores és el que va lligat amb l'arxiu. Sortosament, després de tot aquest temps, i això, i amb la avui en dia la Tortuga és digital, i tenim la sort de que sembla ser que se'ns ha acceptat de que ens digitalitzaran totes les tortugues
3: des del principi.
1: Això
3: feina de l'Ester?
2: Bueno,
1: amb
2: ajuda.
1: Ho ha tramitat, no?
2: Sí, però em sento molt orgullosa de dir que, igual que he dit abans, que amb Termàlia fèiem coses conjuntes, la col·laboració no queda només en això. Els organismes, no sé com dir la paraula, organismes culturals d'aquest poble, treballem junts i parlem entre nosaltres. Això és una qüestió a través de la Biblioteca Municipal de Caldes. Hi ha suports, línies de suport de la Diputació de Barcelona, i aquesta en concret serà de biblioteques, una línia de suport de biblioteques. I la directora de la biblioteca i jo vam dir, què fem? Aprofitem això? I llavors agafam la col·lecció sencera de la Tortuga, van demanar a la Diputació de Barcelona la digitalització. La Diputació extraoficialment et diria, o ja em van enviar, no me'n recordo, ara sí, crec que em van enviar ja l'OK. Farà la digitalització per poder-ho posar a la seva plataforma, que es diu Trencadís, que és un punt que tothom pot consultar la premsa digitalitzada dels diferents municipis. I és una meravella, perquè al final la gràcia d'això és que la cultura es difongui.
3: I tant.
2: Perquè tenir una caixa i pots venir a consultar l'arxiu, i tant. Però clar, una meravella de poder accedir des de casa teva, des de qualsevol punt. A més de que et permet fer una cerca, perquè clar, avui dia els documents ja et permeten fer una cerca per paraula. Això, clar, agilitza la feina moltíssim. I això és el que comentàveu, sí, sí, de la digitalització.
1: És colligar les dues coses, no? Les mitjans actuals amb els arxius, amb paper en aquest cas, i a la bona voluntat,
3: a l'actualitat, que és la digital.
1: Exacte, sí, sí.
3: I a la comoditat que, com ho ha dit l'Ester, també comporta, no?, que des de casa, i a més a l'arxiu hi ha un horari concret, no?
2: Sí.
3: I clar, doncs si des de casa tu pots consultar en qualsevol moment, doncs facilita...
1: Sí, la immediatesa de tot, que a més és el que es busca avui en dia,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: En realitat, vull dir, es veu amb la premsa escrita i així ha davallat moltíssim, no? També.
3: No sé si això formaria part dels reptes compartits, no? O n'hi ha d'altres que podeu garantir, o sigui, altres reptes que podeu o que veieu per garantir que aquesta memòria arribi també a les generacions futures?
2: A veure, pel que fa a l'arxiu i a la conservació de la documentació, perquè hi ha documents que a dia d'avui no només tenen valor com a document o com la informació que contenen, que la mateixa peça ja es considera patrimoni. Sí, parlant de documentació molt antiga, evidentment, no una documentació d'actual. Però llavors, preservar la peça és important en aquests casos. Un llibre, un pergamí, la peça en si ja és patrimoni.
3: I tant.
2: Però evidentment, a banda que tu puguis servir això com una peça de patrimoni, la informació que conté amb una digitalització arriba a qualsevol lloc. Cosa que, si no estigués digitalitzat, comportaria, si certament, l'esforç...
1: Ja, un cercle molt més reduït, de qui realment tingués interès en allò, però sí. no estigués a l'abast d'algú... mira, això, que curiós, no? Mm-hmm. I és que és la manera de
2: fer arribar a altres llocs,
1: sí,
2: de difondre... Inclús, els arxius ho fem servir de preservació. O sigui, la digitalització l'utilitzem com una eina de preservació. Si jo tinc un padró digitalitzat, no ha de passar per 3.000 mans. Et dono la peça digitalitzada i el document en si, que potser té 100, 120 anys, el preservo. Llavors jo ara, quan qualsevol persona em demana un padró més, els padrons de 1930, jo els envio digitalitzats. No han de venir la persona, s'estalvia el viatge i jo preservo el document. Si algú té interès en consultar el document paper, jo no poso cap trava. Però sí que és cert que, bueno, tens aquesta opció que deixa que el document no es toqui tant, que al final els documents quan es toquen es fan malbé.
1: És una peça museística, en certa manera.
3: Per això es guarden, a més, tu ja, vull dir, quan anem a l'arxiu hi ha una temperatura especial, vull dir, sobretot...
2: Fa fresca,
3: Sí, quan entrem directament, on estan els arxius? Perquè primer, clar, hi ha l'apartat on ho pots mirar, etcètera, tot i així, no, però quan ja entres directament on estan, és normal, perquè és una temperatura que... justament s'han de representa que és el que s'han de conservar d'aquesta manera, bueno, és la conservació.
2: Sí, té una temperatura baixa.
3: per evitar justament els fongs o bitxers que pugui fer malbé, no?
2: La fauna i la flora, al fred no li agrada gaire.
3: Per això.
2: En aquest, la que afecta els arxius, evidentment. Normalment la temperatura baixa no ajuda a la proliferació d'aquest tipus de...
3: d'insectes,
2: de fongs, de
3: bitxets, no?
2: Sí, bitxets,
3: jo que sé com se li pot dir, però el cas és que hi són. Mira, ara passem a la Setmana Internacional dels Arxius, i aquí, tot i que veuràs que les preguntes van adreçades a la Esther, amb Toni després també m'agradaria sentir com ho viu la tortuga des de fora de l'arxiu, no? A veure, què representa per vosaltres, per això la pregunta va així, què representa per vosaltres celebrar aquesta Setmana Internacional dels Arxius?
2: A veure, l'arxiu...
3: Perquè, de fet, cada any...
2: Sí, cada any.
3: I afortunadament, cada any hi ha noves propostes. Vull dir que això està molt bé.
2: Aquí tenia variat una mica. A veure, pensa que l'arxiu és un lloc poc visible. Són poc visibles, no passa res. Fan una feina, no som un lloc de masses, però tampoc sempre... ho pretenem.
3: Però sí que és important, eh?
2: Però sí que és bo que la gent ens coneixi. Des de la persona que vol fer història fins la que vol buscar alguna cosa per reivindicar els seus drets, perquè és que sembla que no, però som una font de drets també i de garanties de diverses qüestions. Llavors, la forma de fer veure que existeix als arxius és aquesta setmana, fixa't que el dia internacional és el 9.
3: Demà.
2: I nosaltres, així a Catalunya, diem, pues no, farem la Setmana Internacional, a lo grande. Llavors, fent tota la setmana i gairebé tots els arxius, més o menys, que tenim capacitat, fent propostes perquè la gent

0: mai he deixat de fer-ho, per això.
1: No, i els últims anys, d'unidó, eh? Vull dir que des de tenir en compte la maternitat del nen en aquest cas, perquè està aquella plaça sí. que es va fer, i justament tenir en compte aquí crec que va venir l'autora del llibre del, sí. en aquest cas.
0: És que va haver-hi una proposta d'un ciutadà que va proposar l'Elisabeth Eidenberg.
1: Exacte.
0: I quan rasques i mires que és l'Elisabeth Eidenberg i el que va fer, doncs dius, pues sí, una plaça i un monument si cal, no? Es va proposar a la Comissió de Nomenclàtor, que és un altre organisme, i va dir que li semblava molt correcte aquest nom, perquè a més és una forma de feminitzar el nostre nomenclàtor extraordinàriament masculí. I quan va dir, què fem per l'arxiu? Dic, bueno, parlem amb aquesta senyora. T'he de dir que va ser, crec que de totes les activitats d'arxiu que he fet, la que em va costar més, perquè recordo aquella xerrada que la tinc clavada a l'ànima, eh? En concret. M'has tocat la fibra, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: No, perquè són...
0: Perquè ja va ser... Bueno, va ser per mi molt dura, eh?
1: És que t'entra... És molt emotiva, molt, senzillament. Molt. Tenint en compte a la Elisabeth Heidenberg, el llibre també... Ai, és que ara no m'està sortint la...
0: Sí, l'Assumpta.
1: L'Assumpta Montella, sí.
0: Ara no em sortia dir, tampoc a mi el nom.
1: Sí, no, Assumpta Montella, que és l'autora, i a més va estar present.
0: Sí, va ser ella que va fer...
1: Va estar fent aquella xerrada que es va fer parlant, vull dir, molt... Però és que parlant de l'Elisabeth Heidenberg i també la passió que posa l'Assumpta, de fet, ella va fer el llibre, doncs va ser molt important, molt, molt, molt emotiva.
0: Molt. Jo... Mai m'havia passat això a la feina, eh? Però és que jo estava plorant com una magdalena, tota avergonyida, per cert, però és que va ser
1: molt... No, va anar molt
0: bé. Ser preciós aquella xerrada.
1: No, no, i la biblioteca plena.
0: Sí, la biblioteca plena.
1: Es va fer justament a
0: fora, al vestíbul.
1: Fora, al vestíbul, perquè ja es veia que vindria bastant gent. Bé, no sé si això, el que representa per vosaltres, aquí volies comentar alguna cosa, Toni, o passo ja a la propera?
2: No, passo, ja sí. És que, clar, en certa manera, doncs, és això, i és 50 anys de la revista ja també, ja, sí. Això, ja és un arxiu, no?
1: Sí.
2: En si, i és important, no sé, el que deies, de, aprofitar qualsevol ocasió per obrir, per mostrar aquestes coses que normalment són per uns poquets, vull dir, és com el que parlàvem abans a l'entrar de tu de coses d'aquí a Caldes, d'aquests panells que es posen en llocs d'edificis que ja estan desapareguts i coses així, informatius per les properes o pels nanos d'avui en dia, per les properes generacions, és important perquè realment se sorprenen d'això.
1: Uh-huh.
2: Doncs aleshores també aquestes coses a vegades és saber trobar el punt que interessi i atraure a algunes persones més, alguns nanos i jovent que es puguin interessar per aquestes coses, perquè realment és el que ens forma com a persones, i com a persones amb criteri i amb ganes de coneixement.
1: Mm-hmm. I què podrem descobrir els participants a les rutes guiades del dia 10 i 11 d'aquest... O sigui, de fet, és aquest dimecres i dijous?
0: Sí.
1: I el divendres serà la taula rodona, eh?
0: Jo ja veig que sempre parlo dels meus companys, perquè sapigueu que teniu uns treballadors municipals que fan goig. Una altra companya, quan li vaig dir, bueno, de fet la cap de comunicació, li dic, bueno, tinc que fer lo del dia dels arxius, i diu, ui, per què no fas? I em va proposar una cosa, i vaig dir, pues tens raó, donem-li una volta al que faig sempre, que és la visita a l'arxiu. Els dipòsits dels arxius no són com les biblioteques, no entra la gent es queda a la sala de consulta, que jo no tinc cap problema perquè entrin a la sala al dipòsit, però en principi mai s'entra, perquè l'arxiu no és com la biblioteca, tu no pots agafar un llibre i emportar-te'l. L'arxiu no, és que necessites, li facilites, ho consulta a la sala de consulta i es retorna a l'arxiu. Llavors sempre faig l'entrada dins de l'arxiu, explicar què és un arxiu, tot això. I la companya em va dir, no seria xulo que poguessis estar en un altre edifici municipal i explicar-lo? I vaig pensar, saps què? Que tens tota la raó del món. Dones inspiradores que tenim per l'Ajuntament. Llavors la proposta era, és molt senzilla. Durant tot aquest

0: temps, al final acumules coneixements per la teva necessitat, per la teva feina. I pensant en el carrer Font i Boet, que porta a la biblioteca, porta a l'arxiu històric, aquest camí porta allà, vaig pensar, quants documents tinc a l'arxiu que m'expliquen aquest carrer? Fotografies, documents, què? I bueno, vaig fer una petita reconstrucció de com, de documents que m'ajuden a explicar com va créixer Caldes en aquella direcció, perquè clar, Caldes era fins, bueno, a la plaça de l'Àngel, era perquè n'hi havia una entrada a la muralla allà, no? Llavors creix cap a Font i Boet, entre altres llocs, també cap a Carrer Major, cap al Remei, però cap a Font i Boet. I vaig dir, bueno, doncs fem un passeig per aquí explicant això no sé què, això no sé quantos, i explicar com va créixer aquest espai a través única i exclusivament de documents de l'arxiu. Que jo no sé això perquè l'he preguntat a la IA, ni tampoc perquè l'he preguntat a Google. L'he preguntat als meus papers. I els meus papers em diuen que aquesta caixa es va construir en 1918. Per què? Perquè hi ha una llicència municipal. Aquest edifici va néixer per aquesta raó. I com ho sé? Perquè tinc aquesta documentació notarial. I si algú no s'ha llegit aquest document, difícilment li puc preguntar a Google quan es va construir aquesta casa. I això és el que vull mostrar, que evidentment la ciència de la informació i totes les qüestions que tenim a l'abast estan molt bé, però s'han de nodrir d'algun lloc. I jo vull demostrar allò que es pot nodrir de l'arxiu municipal.
1: I tant.
0: Aquesta és la filosofia que em vaig plantejar. I res, no serà molt llarg, no us penseu, perquè Font i Boet tampoc
1: penso
0: és molt
1: que,
0: llarg.
1: No sé si és des
0: de... És curtet, vull dir, anirem ràpid.
1: Des del toc,
0: des del
1: no?
0: Toc,
1: des
0: perquè,
1: del toc, a partir
0: clar,
1: d'ahir.
0: Perquè és on comença realment l'Eixample, bueno, seria el parc, no? Que quedaria fora de la muralla, però que també podríem explicar alguna cosa del
2: clar,
0: parc,
2: és
0: eh?
2: Que allà precisament també hi havia hagut el sindicat
0: exacte,
2: agrícola.
0: Sí,
2: que també
0: el sindicat.
1: Sí, que ha canviat molt.
2: Una repercussió important a
1: la plaça d'octubre.
2: Agrícola i econòmica del poble, no?
0: Sí. Perquè no he volgut tirar, perquè també és cert que també hi ha el document de quan es va demanar la construcció de una cosa que ja no existeix, que és aquest espai que era del sindicat, i dintre hi havia maquinària del sindicat.
2: Sí.
0: Hi ha fotografies de dades de quan van fer fora, bueno, quan van tirar l'edifici, que es veu part de la maquinària que hi havia dins d'aquell edifici. I pel que fa a la tortuga, a la taula rodona, com que van començar a parlar de la digitalització, va haver-hi dotacions de documents, bueno, documents de números de la tortuga a l'arxiu, i vaig dir, ostres, fan 50 anys, i vaig dir, ostres, això podem fer alguna cosa aquí que estigui bé. I d'aquí va sortir la idea de reunir aquestes persones que van fer, crec, una gran funció social, perquè en aquell moment fer una revista que parlés del poble, d'una obertura, perquè és que estem parlant de l'any 76, amb el que vol dir l'any 76.
1: Sí.
0: Clar, un moment en què tu agafes aquesta revista i veus escrits en català, escrits en català, en castellà, una agenda d'activitats, unes ganes d'apertura, una voluntat, el primer número, el número 0 del juliol del 76, una voluntat d'obrir-se al poble, de donar un espai de, bueno, de coneixement, de, bueno, de treure les teranyines que podia haver-hi, no sé, era, sí, jo trobo molt interessant, però que parli l'Antoni aquí.
2: A més era, en això que dius, en un moment que ens trobem els primers números, no hi ha ni qui formava el part del Consell de Redacció, la majoria d'articles estan signats amb pseudònim o només amb inicials, i que realment era una mica clandestí, no? Gairebé sí. Encara, i vull dir, les reunions es feien en cases particulars i així, va ser un punt de partida de moltes activitats i molta iniciativa que
1: Home, és totalment, o sigui, en el moment el 75 va morir el dictador, doncs el 76 estem en plena època de és a dir, és a partir del 1977 que es considera que és la transició, és a dir, una miqueta abans, vull dir, us heu avançat,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, sí, una de les primeres coses que va organitzar la Tortuga i l'Associació Cultural eren debats i xerrades polítiques de partits polítics i de tot això. Vull dir, el moment és crucial, no?
0: Sí, cal posar en valor aquell moment, aquelles reunions, aquelles converses.
2: Sí, i a part, doncs, amb tot això, amb el que estàvem dient, ja, jo, ja, en aquella època, el 1976, em vaig casar. Vull dir, no estava d'això, però, aviam, jo tinc bellíssims records de tot el batxillerat que vaig fer a l'acadèmia. Crec que vaig ser l'alumne més jove que es feia en aquell moment ingrés, i l'ingrés es feia, l'examen d'ingrés es feia als 9 anys, però a mi em van apuntar, els pares em van apuntar a l'acadèmia amb 8 anys. Vull dir, vaig passar allà, era un impàs que just feia els anys i després em podia fer l'examen i d'això. I guardo molts bons records de el que es deia a l'edifici aquest, al primer lloc, va ser aquí al carrer Major, després a la Farinera, en allà, mm-hmm. tot plegat. Aleshores, 50 anys de que no hi era en un principi a lo que és la Tortuga, però sí que en el moment en què doncs vaig tenir la primera filla i la vaig portar a l'escola, doncs ja em vaig implicar, i després d'aquí va ser passar a la Junta, i de la Junta a la Tortuga, i tot això és, vull dir, una experiència que diem són molts anys, i les hem vist de tots colors i tal. I recordo, doncs, a la Tortuga, quan ens reuníem i ens portaven corregíem les galerades que fèiem el muntatge, tot
1: és la pregunta, com ha evolucionat justament la Tortuga al llarg d'aquests 50 anys?
2: Exacte.
1: Començant per aquestes galerades,
2: sí,
1: no?
2: Sí, esclar.
1: Jo... On s'imprimia en aquell moment?
2: Em sembla, en principi s'imprimia amb una impremta de castellà.
1: Vale, la que imprimia el Montbui.
2: Pot ser, sí. I posteriorment va ser caligraf, el Pere
1: sí,
2: Creus.
1: Sí, després,
2: i
1: a continuació,
2: i
1: caligraf.
2: Que és més o menys a l'època on jo vaig aterrar també a la Tortuga, i recordo això, que ens reuníem allà com un dia o dos a la setmana i corregíem les galerades, fèiem el muntatge. Aquí caldria fer-hi un dibuix. Toni, fes un dibuix per aquí.
1: I buscar, sí, perquè com a
2: una
1: pintor,
2: foto.
1: Com a pintor, igual te tocava fer-lo tot, o sigui, de tot, no? Des de dibuix...
2: Sí,
1: després articles també, no?
2: Sí, normalment feia així. Aviam, a la capçalera de la Tortuga, la Tortuga aquesta aquí hi ha...
0: Disculpa, Esteve, la Tortugueta aquesta?
2: No, aquesta, jo, aquí això és l'inicial, i això és del Joan Ausió, aquest dibuix.
0: Ah, vale.
2: Sí, i però després, per exemple, jo quan vaig entrar a la Tortuga i començar a escriure i tal, per exemple, amb el Jordi Galí i la Llúcia Luna, doncs es van crear, perquè és clar, en Joan Ausió no estava aquí, no estava al país, estava fora i tal, hi havia una pàgina sempre dedicada, que era el Quelonius, la Tortuga, que com una pàgina còmica, per dir-ho d'una manera, o satírica, uh-huh. de la revista. I hem considerat que, home, fer servir la creació d'una altra persona, doncs ho barrejàvem i vam crear el Lleó Felip. No sé per què,
1: sí,
2: el nom, però el nom no ho recordo, però el Lleó, pel Lleó de la Font, no? I llavors les vinyetes i la historieta es feia, el protagonista era el Lleó Felip, però sempre tenia interacció amb la Quelonius, amb la Tortuga i tot plegat, no?
1: I què ens explica aquests 50 anys, del 76 al 2026, no? Sobre la evolució també de Caldes i la seva gent a través de la tortuga i també a través de l'arxiu que queda reflectit.
2: Sí, evidentment, el que us he dit al principi, és clar, la tortuga era una revista mensual. Aleshores, al principi, sembla que tenia el número 18, no sé, el número 1, sembla que tenia 18 pàgines o una cosa així, no? Però, a part, hi havia el setmanari Montbui, que era les notícies més habituals.
1: El
2: habitual.
1: Montbui crec que era del 44, de 1944.
2: Sí, sí, sí, era
1: sí,
2: d'això.
1: Però que... també era molt diferent, perquè sí. Estem parlant
0: del número del Montbui.
2: Tenia el llum i les fletxes.
1: El llum i les fletxes, vull dir, com va evolucionar.
0: No, clar, és que llegir el primer número del Montbui... és interessant, si més no.
2: Sí, sí. I aleshores, doncs, esclar, el CIM de tirada mensual, la revista no era tan actual, aleshores tractava temes diversos, alguns d'actualitat o de comentaris sobre l'actualitat d'aquell moment, però d'altres que eren més de plan històric i aleshores és la manera de conèixer. Recordo una secció que feia l'Andreu Canals, que era de catalans il·lustres o una cosa així, vull dir, de donar a conèixer de gent de relleu de la història de Caldes i altres temes també basats en anècdotes o en llocs concrets de Caldes, i així ha anat evolucionant. Aleshores, clar, la revista aquesta va, amb el pas del temps, en quan l'escola va passar a la xarxa d'escoles públiques de la Generalitat, l'associació cultural va quedar com un quelcom al marge de l'escola, no? I la tortuga també. Aleshores, la tortuga es donava als pares dels alumnes els alumnes que anaven a l'escola, perquè havien de ser socis de l'associació. També es venia, però es venia poquíssim, i aleshores va passar de ser mensual a bimensual, i la tercera època ja no ho va aguantar més, no? I ara, clar, el canvi que ha fet ara és que és això que deien, el fer-la digital.
1: El cos ha variat totalment, no?
2: Ha variat, a més, tots els que hi som, i per descomptat el maquetador que ens fa la revista i això així, ho fan sense dir altruistament.
1: És voluntariat, sí. Voluntariat, sí.
2: Aleshores, esclar, et permet tenir una cosa de qualitat, amb un ampli... expansió, no és tan local com podia ser en el seu moment.
1: Bé, però és que, sentit, a veure, no? Però, és clar, que s'ha d'anar així.
2: És funció dels temps, no?
1: I a més,
2: clar,
1: ara podríem dir que avui dia és com més cultural, perquè justament, com dius, no és tan local, perquè és que te quedes moltes vegades és el fet d'anar a més, no? De fer algo diferent, perquè n'hi ha d'altres mitjans locals que ja toquen directament
2: tema local,
1: i en aquest cas no cal, no? Tanta, vull dir, que ho podeu fer, aprofundir en altres temàtiques que puguin estar relacionades d'alguna manera amb el poble, però no sé
2: sí, és més genèric, és més...
0: Les necessitats són diferents, sí. El context és diferent, suposo, no?
2: Sí, sí, aleshores això ja el servei aquest d'informació d'això la fan els altres, el que dius, altres mitjans que hi han escrits i així. Uh-huh. Aleshores això és més amb un altre vessant, més cultural, més d'història, tocar temes més en profunditat, el que sempre hem procurat i procurem i mantenim i això així és la defensa de la reivindicació de la llengua.
1: Això
2: és bàsic, no?
1: Clar, i tant.
2: Vull dir, és de molts, alguns dels temes són explícitament sobre llengua, història, literatura. Sí, és més temàtic, però és més ampli.
1: Però natural, sí, més ampli, però que justament són temàtiques que no es toquen tant en els mitjans, que toquen més les notícies del dia a dia, no? Sí. I en aquest sentit no cal, perquè com ben has dit, ja ho toquen, i és anar a buscar algo diferent, però que arribi a tota la gent, i que sigui important, com acabes de dir, la llengua, la història i la literatura.
2: Difícilment la revista aquesta, avui en dia, la podríem fer amb els mitjans que tenim, impossible de fer-la físicament, ja.
1: en paper,
2: perquè no hi ha recursos.
1: Ni que sigui un número especial per aquest 50 aniversari,
2: això és el que intentem fer. N'hem fet algun número especial, per exemple vam fer un quan feia un any que havíem tornat a sortir en format, quan havíem sortit en format digital, i alguna altra ocasió més n'hem fet 3 o 4 quan es va dedicar a l'Andreu Canals, es va fer també un número extraordinari, i ara la nostra intenció seria que al setembre
1: pugui sortir també, o per la festa major, podria dir.
2: Bé, és que el setembre és quan va sortir el número 1. El juliol va sortir el número 0, i el setembre el número 1 és el que volem intentar, però esclar, hem de mirar de buscar
1: els
2: en aquest cas sí,
1: o subvenció,
2: algun recurs,
1: finançament, subvenció, clar. Passem així a aquesta taula rodona i d'actes commemoratius. Què podrem veure i escoltar a la taula rodona del dia 12, d'aquest divendres?
2: Bé, del dia 12 hem buscat una...
1: L'hora és a les 5?
2: És a dos quarts de 6.
1: A dos quarts de 6. Sí.
0: Exacte, a la Biblioteca Municipal, a la sala d'actes.
1: Sí.
0: Ho dic perquè la gent es quedi amb el joc.
1: No. És una taula rodona en el que estareu presents justament la Carme Canals, ella com a persona que ha viscut també tota aquesta història,
2: sí,
1: no?
2: Com
1: des de l'escola Montbui.
2: Va ser mestre de l'escola des dels principis, i després tenim el Miquel Reventós, que de fet va ser l'ànima mater de la revista. I ara eclesiàsticament està jubilat, però encara continua col·laborant, vull dir, no ha deixat de col·laborar en cap moment, ni el vam recuperar també en el moment de fer-la digital. I després en Josep Puig, que també havia estat dels iniciadors, dels que hi havia hagut al principi, i així.
0: Jo en aquest punt tinc que agrair que jo vaig fer la proposta, però he d'agrair que a l'Antoni, però també el Carles, són les persones que han contactat amb aquestes persones, que han organitzat, m'han explicat qui són aquestes persones, perquè clar, jo sempre ho dic, jo no soc d'aquí de Caldes, soc adoptada només. Llavors ja em falta context a vegades amb certs noms i certes persones, i he d'agrair a la gent de la Tortuga que hagi contactat amb aquestes persones, que hagin posat d'acord amb una data, amb una hora, i perquè de fet he de dir que això m'ho han donat, gairebé mastegat, vale? Llavors és un agraïment públic amb aquest fet, i bueno, això, agrair-lo.
2: Sí, no, també a veure, no, esperem que hi vingui gent i així,
0: sí, interessant, sí, segur.
2: Perquè també hem fet, que deies, hem mencionat el Carles, va ser un que s'hi va, el Carles Montpart.
1: És família, potser, perquè sí, com es diu, sí, Antoni, sí, Font, sí, i Montpart.
2: Som cosins, sí.
1: Carles Montpart, a més també filòleg, persona molt, molt arrelada també amb el tema literari i de història de
2: sí, sí,
1: del
2: no,
1: poble.
2: Els seus articles literaris de la Tortuga són una meravella, vull dir, és molt interessant.
1: Sí, sí.
2: Doncs és el que es va fer una recerca per mirar de contactar amb el màxim de gent possible dels que havien estat col·laboradors o implicats en la Tortuga. I tots els que vam aconseguir dades i això així, els hi hem enviat un mail o un WhatsApp per mirar de fer-los-hi avinent recordar-los que fa 50 anys,
1: sí,
2: i que si ens volien dedicar unes paraules de cara a aquest número especial que hem fet. Hi ha alguns que han respost, d'altres de moment no.
1: Mira, només que sigui, no, per bueno, aquest motiu assistirà bastant gent, perquè el fet de que han col·laborat durant 50 anys, imagineu si han col·laborat bastant,
2: sí,
1: i les persones que estiguin físicament bé, vull dir, presents, doncs segur que assistirà.
2: I malauradament, esclar, són molts anys.
1: Clar, 50, és tota una
0: una vida.
2: Hi ha alguns que, ens, que ja no, no hi podran ser-hi, no? Però bueno, no, no, hi ha, i a part doncs, hi ha alguns col·laboradors que són, des de, com el cas de mossèn Miquel, doncs, des del principi.
0: Mm-hmm. Sí, sí. Quin futur imagineu per la tortuga i per la memòria documental del poble? Aquí van les dues preguntes. Per la tortuga, quin futur li veus? Perquè justament el ser digital, no? O també és necessari... Bé, hi ha persones joves, podríem dir, aquí, és necessari relleu?
2: A veure, evidentment és necessari relleu...
0: Okay. No necessari, que es vagin, no, no, sí, que es vagin que, afegint, hi, hauria, que es vagi afegint hauria, un relleu.
2: Hi hauria de ser-hi, no? I malauradament no... No ho tenim massa, no? Tots ja tenim una certa edat.
0: No, i saps què passa? Saps què passa? Que, clar, moltes persones... ser voluntari és difícil, no? I a vegades, doncs, i sobretot quan a l'hora d'escriure, etc, busques com un incentiu econòmic, podríem dir, no? Cosa que amb les persones que portem molts anys treballant...
2: Són més altruistes,
0: doncs,
2: no?
0: Més, exacte.
2: No, per exemple, ara amb el cas, perquè és una cosa recent... Ja fa uns anys el no sé si és Acció Cívica o el Casino de Caldes, que fan per Sant Jordi un concurs de contes.
0: Uh-huh. És Acció Cívica, sí.
2: Aleshores, doncs, el que fem ja des de fer 3 o 4 anys és publicar els treballs guanyadors i convidar-los, doncs, a que si volen col·laborar,
0: fer
2: alguna cosa, fer algun article. De moment no ha sigut així. Quan penses que la gent ha de tenir un cert inquietud per presentar-se en un concurs o alguna cosa així, però no sé si hi ha un cert reparo, un cert d'això, i clar, ja la majoria som jubilats. Aleshores, el futur, si hem de ser els mateixos, doncs mentre anem aguantant...
0: Anar treballant perquè entri noves...
2: I a part d'això, vull dir, la qüestió econòmica, vull dir, nosaltres, ningú dels qui col·labora cobra, però qui cobra són els drets dels dominis d'internet i tot
0: sí.
2: Això, que això s'ha de pagar.
0: Que...
2: Aleshores, vull dir, si hi ha sortides i no hi ha entrades, és efímer, però bueno...
3: No hi ha problema, ahir.
2: No hi pensem, amb això, endavant.
0: I per la memòria documental?
3: Nosaltres no tenim altre remei que ser-hi. Vull dir, no hi ha opció en el nostre cas. En el nostre cas, l'arxiu seguirà existint, el que hi ha i el que vindrà. Vindran altres formats, altres formes de fer, altres formes d'organitzar-se, segurament. Hem viscut un fet revolucionari que no havíem viscut mai. És a dir, sí que és cert que fa milers d'anys vam començar a escriure en una tauleta d'argila, però fa molts anys escrivim sobre un suport físic. Al no escriure en suport físic sí que és realment una revolució per la memòria. Jo crec que sobreviurem.
0: I tant,
3: continuarem, viurem amb el que ja tenim de passat, però també amb el que tenim per davant, perquè no tenim un altre remei, hem de ser-hi. Per tant,
0: la memòria ha de continuar.
3: Bueno, és que, com t'he dit, des del mateix moment que existeix la ràdio també genera un arxiu.
0: I tant.
3: Sigui sonor, per exemple, però també és un arxiu.
0: Sí, sí, sí.
3: I en generes. No pots deixar de fer-ho.
0: No, i queda, i a més que queda, queden els podcasts i tal, vull dir, tot és un arxiu. I si, bueno...
3: Amb molts reptes, això sí, eh?
0: Res, alguna pregunta sorpresa, perquè ja ens queden poquets minutets. I aquestes són ràpides, eh? Un document que us hagi emocionat. Si no et ve algú, doncs passem. Vull dir, es passem. En el cas de la tortuga, recordes un número de la tortuga que recordes especialment?
2: No, mira, ara així, que aquests dies he estat buscant arxiu,
0: sí.
2: Remenant de números antics i tal, recordo un número especial que vam fer dedicat a la Torre Marimón. Uh-huh. Un altre a l'aigua termal. Eren edicions, números monogràfics, i estava molt bé. I a part, vull dir, hi ha a part de la tortuga i d'això així, el que dèiem, l'associació cultural, els actes que es feien abans, havia vingut realment personalitats aquí Caldes a fer xerrades i conferències, que és del que parlàvem. Vull dir, no sé si ve, no ve potser molt el cas i coses, però abans venia un Santiago de Xeus, posem per cas, sí, que no passa pel cap, o un Miquel Portemoix,
1: sí,
2: i això així, i els hi donava un poll de flors del Remei i una llangonissa, i ja estava, no? I ja, acabat d'un quant temps, ja et demanaven que volia cobrar la gent, sí, que et venia, no? Vull dir, ja va canviant les coses així. I aleshores, clar,
1: hem de deixar-lo aquí, perquè acaben, vull dir que la pregunta sorpresa era ràpida.
2: Doncs, perdó.
1: No passa res. Esther, Antoni, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, de fet tan rica, que se'ns ha passat molt ràpidament i jo m'he passat, m'he anat passant preguntes, eh?
3: Ah, podeu venir divendres, eh? A la taula rodona.
1: I tant que sí. Gràcies per preservar, explicar i compartir la memòria del nostre poble. Que vagi molt bé aquesta Setmana Internacional dels Arxius i aquesta celebració dels 50 anys de la Tortuga. De veritat que ha estat un plaer tenir-vos aquí al fòrum i sempre que vulgueu, doncs aquí sereu de nou. I amb aquest recorregut tan ric tanquem el fòrum d'avui i marxem acompanyats per una música que estem escoltant de fons, Contigo, de Bebo Silvetti. I de fet, doncs recordem una mica que avui a la primera hora ha passat per la llibreteria amb la Marina de Meses, després amb música, llibres i pantalles, revisant El Hobbit amb la Clàudia García, i en aquesta segona hora doncs hem entrat de ple en la Setmana dels Arxius i també en el celebrant els 50 anys de la revista La Tortuga. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que cada dia construïm plegats. Demà hi tornarem amb més veus, més continguts i noves converses. Fins aleshores, que tingueu molt bon dia.
4: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. FM.
5: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
6: Benvingudes i benvinguts a Líders, l'espai on conversem amb persones que inspiren, transformen i deixen empremta a través de la seva manera de liderar i de relacionar-se amb el món. Soc la Núria Cortés i avui parlarem de confiança, de llegat i de relacions, perquè hi ha vincles que es construeixen al llarg d'una vida i que amb el temps també es converteixen en una manera de liderar. Sovint parlem de treball en equip, de talent i de confiança, però avui ho farem des d'una perspectiva molt especial, perquè les nostres convidades comparteixen molt més que un projecte professional. Comparteixen una història, comparteixen valors i comparteixen una relació que les acompanya des del primer dia de la seva vida. Avui ens acompanyen la Judit Sánchez i la Lluïsa Roig, mare i filla, dues dones, dues generacions i una mateixa voluntat de créixer, evolucionar i construir plegades. Amb elles parlarem de lideratge intergeneracional, de confiança i de reptes, aprenentatges i de què passa quan la vida personal i la professional es troben cada dia. Benvinguts i benvingudes, això és Líders. I ara sí, benvingudes. Abans de parlar de feina, m'agradaria parlar de vosaltres, Judit i Lluïsa. Qui és la Judit per la Lluïsa i qui és la Lluïsa per la Judit?
7: Bueno, primer de tot és la meva filla. Segon, una companya i un suport també, un recolzament en totes les àrees de la meva vida i potser també barra amiga, ara que ja és gran, vull dir que pots parlar de moltíssimes coses amb total llibertat i amb total confiança. És el nom jutjaran, no? Llavors és això.
6: Sí, aquest espai, no?, on una, sí, pot ser una mateixa sense...
7: Sí, exacte. I això també per la feina és molt important. Quan ets emprenedora penso que és importantíssim.
6: I tu, Judit?
8: Pues també. Per mi lo primer és ma mare i per mi un suport. O sigui, m'ha apoyat en totes les fases en què hem passat, ja des de petitona fins que ja vam començar el món professional a treballar juntes, fins ara. O sigui, és una persona amb qui puc comptar en qualsevol moment i sota qualsevol circumstància.
6: Sí, això és molt bonic. De fet, ara m'heu fet recordar que l'altre dia la meva filla, la Martina, em va dir: mama, és que amb tu puc ser lliure, no? Tu puc ser qui sóc. I això és, sí, fonamental perquè llavors, sí, tot passi.
8: Exacte.
6: Perquè, de fet, amb entorns de feina s'us veu tot sovint totes dues juntes.
8: Mm-hmm. Sí. Exacte.
6: No? Ara fa poquet que vam fer la convenció de BNI, a les, sí, que les tres pertanyem, no?, també.
8: Sí, sí, sí.
6: També sempre juntes, sempre recolzant-nos, això és molt bonic de veure, sí, des de fora, també.
8: Mm. Sí, sí, la veritat és que bueno, compartim moltes etapes del món professional. Aquestes etapes han passat per l'empresa familiar, per BNI, o sigui, per moltíssims contextes en què m'és impossible contemplar-lo sense ella al meu cantó. No? Llavors, ella és realment un pilar molt, molt fort. Molt fort.
9: I és maco perquè, de fet, pel que jo conec, no, Judit i Lluïsa, ja veniu d'una història emprenedora, d'empresa familiar. No? Com és una mica aquest recorregut també de família? Perquè aquí se n'ha parlat molt a l'estudi de la relació família-empresa, que no és del tot senzill, que té coses molt bones, però que realment a vegades pues, té coses molt complexes. No? D'on ve el vostre projecte? D'on neix?
7: Bueno, l'empresa la vam generar el meu exmarit i jo, i a partir d'aquí doncs, es va fer una empresa bastant gran. I bueno, arrel de que arriba un moment en què tant la Judit com la meva altra filla bueno, es van fent grans, s'incorporen a l'empresa, i llavors el meu exmarit es va jubilar i Judit i jo vam agafar la decisió de continuar amb àrees. Aquella empresa era molt gran i tenia àrees, i jo em vaig quedar amb l'àrea de lo que era l'assessorament energètic i ella amb l'àrea del project management. Ja portava en aquella època lo que eren obres, els treballadors encarregats i tal, i la meva altra filla s'ha doncs, decantat també per al món de l'emprenedoria, però el que és, ella és entrenadora personal, li envio un petó.
9: I ara per una mica també explicar una mica els vostres projectes, explica'ns, Judit i Lluïsa, què és ser project manager, no? Perquè a vegades podem entendre que és dintre d'una empresa, però tu fas una cosa super concreta en un món també poc feminitzat en aquest moment, no? Que també és un tema que parlarem. I Lluïsa, també, què és ser assessor energètic, no? Perquè al final donem per fet nosaltres, que moltes vegades tothom ho entén, però què feu cada una? Quina és la vostra feina cada dia?
8: Clar, un project manager al final és una persona que gestiona una obra, vale? Una reforma, un projecte de rehabilitació, de construcció, al final, no? En 360 graus, no? O sigui, el meu objectiu a través de la meva feina que faig cada dia és arribar a un objectiu de costos, de temps i de qualitat. Llavors, durant tot el procés, fins i tot abans de que el procés s'estigui executant, quan ja s'està d'una manera gestionant, no? El que faig és fer uns mecanismes, uns processos perquè aquest projecte es vagi desenvolupant, que el client disfruti de la reforma.
9: No, que ja és difícil, eh?
8: Sí, és un projecte molt complicat. Llavors, el meu objectiu és que disfruti de la reforma i jo me n'ocupo de tot el que hagi de fer falta perquè aquest projecte es desenvolupi en terme de qualitat, de costos i de temps, sobretot, que són els tres indicadors que fan que una reforma es valori de manera òptima o es valori de manera pues, que s'ha de millorar, no?
9: Sí, que de fet diuen que fer una obra és un moment d'estrès supergran.
8: Sí.
9: No? Genera, és una de les situacions que genera més estrès per a una persona.
8: Sí.
9: Llavors, pel que jo entenc, Judit, és, tu ets la persona entre la que contracta, ets el filtre entre la persona que contracta i tots els industrials que van a darrere. No?
8: Exacte.
9: Llavors, a través d'una persona, la gent pot, o sigui, simplement té contacte amb tu i tu t'encarregues de tota la resta.
8: Sí, jo per fer-ho entendre, perquè la gent del sector de la construcció fàcilment entén el meu paper, no? Però potser la gent que no és del sector o que no ha fet una reforma, que és fàcil, que molta gent no hagi fet una reforma o vàries a la seva vida, no saben ben bé el que és. Llavors, jo sempre per facilitar aquesta comprensió, el que faig és comparar el meu paper amb un wedding planner.
9: O sigui, és molt interessant, sí. Això, en veritat.
8: Pues mira, un wedding planner és aquella persona que t'ajuda a contractar una boda perquè tu puguis disfrutar de la boda. Què passa? Que tu una boda, sí, la pots gestionar tu. Pots contractar la música, pots contractar pues, el pastís, pots contractar les flors, no? Però si tu tens una persona que és la teva interlocutora, que t'orienta cap a quins proveïdors necessites, quins professionals són els més adequats per al tipus de boda que tu vols i tal, pues és molt més fàcil. I si t'acompanya en tot aquest procés, pues llavors s'assegura un èxit, no? Llavors jo comparo això, no? Un wedding planner organitza modes, jo organitzo reformes.
9: I és veritat que les dues coses generen un estrès bestial, sí. I que poden ser també causa de fricció també de parella, vull dir,
8: sí,
9: que són importants les dues funcions.
8: I tant. Molta gent que li explico el meu paper dintre d'una obra diu, ostres, diu, tant de bo t'hagués conegut fa uns anys, quan vaig fer una reforma perquè va ser horrible, es va allargar moltíssim, em sortien imprevistos per tot arreu. O sigui, realment, la meva figura és molt necessària. Llavors, la meva figura també s'orienta cap a dos tipus de clients, no? Sinó del client final que vol fer una reforma i no vol o no pot dedicar-hi aquest temps, vale? I després a professionals de la construcció que necessiten un suport. O sigui, amb tota l'experiència i tota la trajectòria que he tingut de l'empresa familiar dintre del sector de la construcció, m'he adonat que moltes empreses del sector de la construcció fàcilment, o perquè els projectes fàcilment poden durar pues, 6 mesos, un any i mig, no? Pues, ràpidament poden trobar aquest sostre de facturació, no? Llavors, amb la meva figura, sempre dic que sempre els ajudo a superar aquest sostre de facturació sense que això comporti costos, perquè al final jo sóc una figura freelance que entra en projectes concrets o de manera recurrent, doncs, amb hores fixes o així durant el mes. Llavors, bueno, és una figura molt interessant.
9: Bueno, ara tornarem a la teva posició, Judit. Anem a escoltar a la Lluïsa. Realment sembla que... Bueno, un assessor energètic. Què fa una assessora energètica?
7: Un assessor energètic, bueno, com el seu nom diu, assessora energèticament. Arrel d'una factura de llum i de gas, perquè fem llum i gas, doncs comença a fer un anàlisi exhaustiu dels hàbits d'aquella persona, de la potència que té contractada, de les tarifes, de si a més demanes més d'una factura, bueno, pots veure el recorregut que té amb la seva comercialitzadora actual i busquem la millor opció per aquella persona. També som especialistes en el que és autoconsum, perquè bueno, l'autoconsum varia molt, hi ha moltíssimes varietats i cada vegada que ens demanen un estudi d'autoconsum hem de començar a fer, bueno, a fer com estudis perquè canvia molt, cada comercialitzadora canvia molt. Llavors, arrel d'aquí, doncs, aconseguim quasi bé el 100% dels nostres clients un estalvi que moltes vegades és important, només estem parlant del 20 o del 30%, vull dir que és un bon estalvi, i a partir d'aquí, doncs, estan a la nostra cartera de clients i nosaltres els cuidem. Què vol dir cuidar? Doncs, bueno, jo necessito una factura que no m'arriba, necessito que m'expliquis aquesta factura, te l'explico, o bueno, he tingut una trucada d'aquestes sospitoses i no sé ben bé què m'estan dient, perquè moltes vegades espanten. Lluïsa, digue'm què ets a fer o digue'm que ho tinc tot normal. Jo els atenc amb moltíssima amabilitat i amb molt d'amor. I bueno, i així és com estem fidelitzant els nostres clients, que realment és el que ens interessa. I si en un cas hipotètic aquest client estigués correctament assessorat a on està, jo també li dic no facis res, ja estigues aquí i ho mirem si vols d'aquí un temps o no. Vull dir, sempre volem clients satisfets.
9: Clar, clients contents, no? Sí. Però és molt curiós que ara que... Mira que us conec, eh? Sí. I ara que us estic escoltant, penso, les dues teniu una funció realment una mica similar, no? Que és aquesta tensió, aquesta cura, i treure aquest estrès a la gent de... Sí, és veritat, és que a més darrerament hi ha moltes trucades, molts missatges...
7: És una bogeria.
9: És molta bogeria, no? Sí. I llavors... està ben assessorat i està en bones mans. La veritat és que jo crec que cada vegada més que estem tan hiperestimulats per tot, tenir gent que et digui, no, tranquil·la, amb mi estaràs bé, tant en un cantó com a l'altre, és molt important.
7: A la meva ponència de BNI, una de les slides, poso, coneixes el nom del teu assessor energètic? I penso que és una pregunta molt important perquè, bueno, que és important tenir el teu assessor energètic que t'orienti amb tot i que es pot estalviar molts diners, encara que de vegades no ho sembli o no tinguem temps de mirar-nos bé les factures de la llum o del gas.
9: I escolta, quan arribarà això també en el món de l'aigua? Perquè aquesta és l'eterna pregunta, no?
7: Sí. Bueno, l'aigua jo ho veig complicat. Allà complicat, ells estan tancats totalment i allà no entra ningú. Clar, aquí és arrel de que es va liberalitzar l'energia, que van començar a entrar comercialitzadores. I aquí pots escollir molt. Jo, a part d'escollir preu, que és la prioritat meva, també escolleixo servei. Que a mi les comercialitzadores em donin servei que jo amb una trucada pugui resoldre el problema que té el meu client, evidentment.
9: I com a empresa també sou molt complementàries.
7: Sí, ens complementem, no? Totalment. Sí, sí. Ella, quan de vegades s'ha posat en un edifici des del començament amb el provisional d'obres, vull dir, l'he gestionat jo, després amb totes les vivendes que surten per allà fins al definitiu per cada vivenda ho he gestionat jo. Sí, sí.
9: Clar, perquè Judit, podem parlar de pisos, podem parlar d'edificis, podem parlar de tot, no? Perquè moltes vegades sí que és veritat que jo també he caigut amb l'error, gràcies, Lluïsa, perquè jo pensava, bueno, la reforma d'un pis, no? Però tu també pots reformar, o sigui, pots ser project manager d'una reforma d'un hotel, d'un edifici, del que sigui, no?
8: Sí, per exemple, fa uns mesos vaig fer la substitució d'una moqueta a un hotel a Barcelona, que potser pot semblar algo que no té importància, però bueno, la moqueta tenia un dibuix molt concret, vale? I els hotels ja se sap que el seu negoci es basa en complir molt un calendari. Per exemple, era superimportant complir unes feines de cara a una planta, a una segona planta. Llavors, bueno, faig reformes, o sigui, ajudo en qualsevol projecte de reforma, ja sigui integral, parcial o el que comentaves tu, de pisos, locals o edificis.
9: I hi ha una cosa que a mi m'encanta, no?, quan tinc dones com vosaltres a l'estudi, parlar del lideratge femení. Perquè, bueno, potser, Lluïsa, no sé si a tu també et passa, però a tu et deu passar molt, ja estic segura, Judit, no? Sí. Que en el teu sector, que vingui una dona com tu i et digui per aquí i per allà, com es viu tot això en els vostres sectors?
8: Bueno, jo intento ser molt assertiva, no? I al final treballo molt amb persones, vale? I sobretot, pues, al món de l'obra, pues, ja se sap, no? Treballo amb molts homes, no? Llavors, bueno, allò que la primera trobada sempre es troben de, ostres, a veure per on em vindrà aquesta noia, no? Però jo al final sempre intento comunicar que jo estic allà per ajudar-los, perquè la meva feina ja no només perquè una obra, una reforma funcioni bé, ja no és aconseguir que el client estigui satisfet, estigui tranquil i estigui relaxat, sinó que els industrials també ho estiguin.
9: Això és molt
8: important. Entro a una reforma i vull conèixer, vull saber quin és el punt feble de cadascun, quin és el punt fort, valorar la seva feina, perquè a més, com que vinc de l'empresa familiar de les instal·lacions, sóc una forta defensora dels oficis, de la crisi que s'està vivint en els oficis de la construcció, i bueno, els cuido molt. O sigui, jo per mi un paleta, o per mi un pladurista, o per mi un tècnic de clima, són persones que necessiten molts anys per tenir tot el coneixement i tota la pràctica, i al final el que pot semblar pintar una paret no és algo que es faci senzill, d'una manera senzilla, bé. Llavors, sempre defenc molt això i cuido molt dels meus industrials. Llavors, clar, a la meva feina ja no només procuro que el client estigui content, sinó que els industrials també. Alliberant aquesta tensió, aquesta pressió en una obra, i fins i tot gestionant el que són els pagaments, els cobraments, doncs perquè això dona tranquil·litat. O sigui, jo sé, com que vinc de l'empresa familiar, sé el que són les tensions de tresoreria, sé el que és que et paguin a 30 dies o et paguin a més, o sigui, sé els problemes que comporta. Llavors, sóc una figura que és el que m'agrada, no?, de la meva figura, que estic al mig de la situació i d'aquesta manera també puc resoldre o puc ajudar a que tots estiguin bé i tot fa que la reforma arribi a bon port, no? Llavors és algo que m'agrada molt de la meva feina.
9: Sí, això és molt interessant i em feia recordar això de que antes de patrón he sido marinero, no? Quan una persona ve, no? Que tu has néixer amb la vostra empresa i coneix tot el que passa en el procés, ara ets capaç, no?, de dir, jo conec tot el que tu estàs passant i sóc capaç d'ajudar-te a totes les àrees. Això em sembla molt, molt, molt interessant. I una cosa, noteu salt generacional entre vosaltres? Hi ha hagut alguna vegada alguna cosa que digueu, ai, mira, aquí tenim un salt generacional i es nota. Hi ha alguna cosa que destacaríeu? O sempre esteu molt alineades amb tot?
7: Bueno, potser és amb la tecnologia, no?, que jo em tinc a posar les piles. Bueno, de fet, és algo que m'agrada, no?, perquè m'obliga, per exemple, BNI, no?, vull dir, t'obliga a saber fer un PowerPoint, a saber la IA, per exemple, ara, vull dir, a compartir fitxers amb un drive, vull dir, a fer coses que potser si no estés a BNI o si no estés fent coses no ho sabria, no? La tecnologia potser és el que...
9: El repte més gran, no?
7: Sí, sí, sí.
9: A tu també, Judit?
8: Sí, per mi també, o sigui, és algo que dintre del meu ofici intento a veure en què em pot ajudar la tecnologia, no? Ara que està la intel·ligència artificial, per exemple, que està a l'ordre del dia, pues sempre intento estar al dia de les eines que van sorgint, de com em poden ajudar la meva feina diàriament, com em poden ajudar a estalviar temps o a millorar aquesta gestió de l'obra del client, no? Fins i tot la seva experiència, no?, durant l'obra, pues perquè a més de tenir-me a mi, tinguin, pues, no sé, un drive al núvol on puguin consultar sempre els seus plànols, puguin consultar consulta, ostres, com era l'aixeta, que se la vull ensenyar al meu amic al sopar del dissabte, com era l'aixeta que vaig escollir per ensenyar-li, saps? Pues que puguin accedir a tota aquesta experiència de la reforma. Saps?
9: Sí, perquè, mira, curiosament també, darrerament es parla molt de que precisament això que obríeu, no?, de la intel·ligència artificial, la tecnologia, i cada vegada més, per contra, que clar, ara ja no sé si és la nostra generació o és tothom, no? Cada vegada més busquem serveis més personalitzats, més d'atenció, més propers. No sé si vosaltres també heu viscut una mica un canvi amb tot això.
8: Sí, jo estic convençuda. O sigui, estem passant d'un temps on es buscava molt la quantitat de client a la qualitat. O sigui, jo ara crec, és com el que comentava ma mare, no?, fa un moment, que en la slide de BNI ella va posar, saps el nom del teu assessor energètic? Pues realment jo crec que molta gent em contracten a mi ja no perquè necessitin un project manager, sinó perquè necessiten que jo els ajudi, no? Perquè li agrada la meva manera de treballar, em coneixen, saben que hi fico passió, que hi fico ganes i que no m'importa dedicar-hi les hores que calgui perquè un projecte tiri endavant. O sigui, jo crec que és això, o sigui, canviem d'una quantitat a una qualitat d'atenció. I bueno, és el que amb ma mare sempre estem comunicant als nostres clients, ella des de la seva banda i jo des de la meva.
7: Bueno, jo penso que a tots ens agrada que ens tractin amb amabilitat, amb respecte, que ens cuidin. Vull dir, llavors jo tracto els meus clients, vull dir, com m'agradaria que tractessin a mi, res més. I hi ha molts clients, que sense venir a cuento m'envien un WhatsApp o em truquen i em diuen: Lluïsa, estic supercontent amb els preus i amb la teva gestió. Vull dir, de fet, he tingut clients importants que em diuen: no miro pas tant el preu, sinó que tu continuïs gestionant la cartera meva.
9: I d'aquí us deuen venir les vostres millors recomanacions, no? Sí. Perquè també, al final, una cosa és vendre i ja quan et recomanen ja és premi,
7: sí,
9: no?
7: Sí, sí, sí.
9: Quan
7: sí.
9: Algú parla de tu...
7: Sí, sí, sí. O t'arriben... A mi, per exemple, en BNI treballem amb referències, com bé sabeu, no? Llavors, a mi m'arriben de vegades clients que em contacten, que jo procuro sempre seguir el fil i saber a quin company li haig d'agrair, no? Però moltes vegades hi ha algun client que ho tinc posat a m'interrogant perquè no sé de on ha sortit. Vull dir, arriba un punt en què el boca a boca treballa de tal manera que és impossible seguir aquest fil. I llavors, bueno, penso que és molt interessant i per mi, a mi m'encanta, m'encanta. Sí.
9: I escoltar una mica parlant ja d'aquest binomi mare-filla, no?, i també que treballeu juntes, si haguéssiu de definir quina és més valenta de les dues? Quina és més echa pa'lante, com se sol dir? O més o menys deu a la part?
8: Jo crec que més o menys anem a la part,
7: sí,
8: jo crec.
7: Jo també diria això. Penso
9: crec que
7: som
9: bastant semblants. Autònomes de ser.
7: Sí,
9: has de tenir un espavilament.
7: Exacte, sí, has de tenir un punt important de valentia.
9: En consciència.
7: Sí. Sí. No? Has de ser-ho la força. Llavors penso que això ja és important. També penso que una persona autònoma, per mi és d'admirar, jo ho he sigut sempre, penso que tens uns valors, una valentia i unes ganes de treballar de diferent manera, no? De ser tu qui decideix on vas i cap a on vas i el que fas. Penso que és importantíssim, sí, que ningú t'hagi demanat.
9: I escolta, i també m'agradaria saber la vostra opinió, perquè és una pregunta que també acostumo a fer tots els programes, que què penseu, que el líder neix o es fa? O sigui, l'emprenedor neix o es fa? Què en penseu? Perquè clar, és un temazo aquest, jo tampoc sabria, si me la fessin a mi aquesta pregunta, tampoc, potser... Perquè clar, vosaltres també, clar, vosaltres ja heu viscut empresa familiar, però clar, tu vas engegar-la, vull dir, sí, també venies llavors generacionalment?
7: No, jo vaig començar. Però jo penso que hi ha una bona part que és la persona, no? La persona que ja li agrada, doncs, anar pel seu compte, que té aquest punt d'independència, però després evidentment la formació és molt important.
9: L'aprenentatge constant, no?
7: L'aprenentatge, en el meu cas, va ser molta pràctica, vam estar a l'empresa molts anys, i llavors allà aprens molt, inclús ara que estem les dues, com el que diu Judit, no? Continues aprenent o fent servir el que has après anys enrere, sí.
8: Clar, jo per mi, per exemple, és que al tenir l'empresa familiar, jo recordo, no?, des de petitona, jugant amb bombetes, amb cables, allà per al magatzem, corrents per al magatzem, no? Llavors, quan ja vaig començar a anar a l'institut o així, pues lo típic, no?, de tons pares, vinga, pues a treballar a l'empresa, no?
9: Ai, sí,
8: no?
9: Jo també.
8: Llavors, una
9: els
8: mica...
9: Els estius eren horribles, no?
8: És com que no veus la teva vida professional d'una altra manera, no? Que no sigui emprendre i fer empresa, no? Llavors, per mi era com continuar el que em sortia de dins, realment.
7: Sí, clar, a casa també es parla de les... a les converses es parla de l'empresa, cosa que de vegades genera discussions, però moltes vegades també genera molta unió. Des del meu punt de vista, una empresa familiar genera molta unió perquè tots vas...
9: Remeu, no?
7: Cap a, exacte, cap a una il·lusió comú. Penso que també és, que uneix molt a les persones.
9: I si haguéssiu de parlar de valors, quins valors creieu que us defineixen?
8: La feina dura, la consistència, o sigui, el fet de quan un dia tens un dia dolent o et trobes amb un problema, no, tira endavant. O sigui, per mi, fins i tot amb l'empresa familiar, o sigui, hem tingut problemes, hem tingut dificultats i en el meu interior sempre hi havia aquesta empenta de dir cap endavant. O sigui, donava igual el que se'm posés al davant que endavant. Sí,
9: perquè moltes vegades no queda més remei, però sí que és veritat que és una decisió. Uh-huh. No, a vegades la gent és que no queda més remei. Bueno, no ens traguem mèrit, no? És a dir, tu tens un problema
8: tu
9: al davant
8: i
9: tires milles i això també, no? És
7: jo penso que això és una qualitat dels autònoms, els circumstants.
8: Sí.
7: Jo penso que sí, que és una qualitat de la que millor tots els autònoms, si anessis a mirar, penso que hi ha unes qualitats, jo penso que són comunes, i una d'elles, i molt important, penso que és la constància, el voler millorar cada dia, el superar-te,
9: La resiliència, no? Nosaltres vam tenir aquí a l'estudi l'Elisabet Bach, que a banda de consultora econòmica, evidentment, és la presidenta de Pimec Autònoms, i vam parlar llargament, no?, del món de l'autònom, i que realment aquesta resiliència que desenvolupem els autònoms... També sí que és bé que és una decisió, però és que és el que hi ha. Vull dir, avui torna a ser dilluns, avui tornem a aixecar negocis, i és molt, molt important. I quan teniu desavenences, primer, en teniu, no? A vegades, ja no tan personal, sinó potser a l'hora de gestionar alguna situació, com ho gestioneu tot això?
8: Bueno, jo penso que alguna en tenim, però penso que la solucionem